0: Tardor astronòmica sí, perquè climàtica, meteorològica, ni és ni se l'esperen els pròxims dies, a veure si ja l'octubre, que és el que avui entonen els líders del procés condemnats per l'octubre, després que el Constitucional hagi decidit que sí, que es pot amnistiar la malversació. Ara falta que redacti i es voti la sentència i això, doncs potser l'octubre serà, en principi, el 6 d'octubre. A partir d'aquell moment ja sí li tocarà resoldre definitivament al Suprem, que és de qui depèn que s'anul·li la causa, que rehabiliti els que són aquí, a Junqueras, Turull i companyia, i que pugui tornar a Puigdemont.
1: Però no veo realmente intención de dilatar esto mucho más allá del mes de octubre por parte ni del Constitucional ni del Supremo. Sería ya raro.
0: Paraules de Gonzalo Boye ahir, que ha parlat fa poca estona, és Pedro Sánchez. Ho ha fet des de l'Assemblea General de Nacions Unides. Per primera vegada apunta al Marroc.
2: It is also clear that its border control failed.
0: És evident que van fallar, diu, en el control de fronteres. Allà a Nova York, per cert, s'ha tornat a viure un esperpent de Donald Trump, fent d'anfitrió, afirmant d'una banda que ell és el gran promotor de la pau al món i al mateix temps amenaçant d'aniquilar l'Iran en els propers 100 dies. A Catalunya, educació i mobilitat segueixen sent la gran assignatura pendent. Sobre la primera, la notícia és que el govern Illa vol prohibir als menors de 14 que tinguin accents a la intel·ligència artificial a les aules pels problemes acreditats en la salut de les criatures i adolescents. D'aquí a una hora i mitja ho abordem amb la consellera del RAM, la tindrem en directe. I fets, no paraules, és el que volen els usuaris de Rodalies. Avui, nou capítol en el serial del caos de cada dia. Hi ha tres ferits lleus després que s'hagi enfonsat el sostre de l'estació de Fabra i Puig, tal com ho sentiu. Va passar ahir a última hora. More than worse.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Us deia, primer dia de tardor que no us sembla, per tant, fixem-nos en com ha d'anar això. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Com estem? Bon dia.
0: Que tu ja ens ho havies dit, que encara queda calor per dies. No sé, això fins quan? Quan la tardor començarà a fer de tardor de veritat?
4: Doncs mira, tenim la possibilitat de veure com es pot comportar la temperatura de manera bastant aproximada els pròxims 15 dies i com a molt amb el canvi de mes ens aproparem als valors de mitjana. És a dir, refrescada, d'augment no se'n veu cap i com a mínim fins que s'acabi aquesta setmana no només continuarà fent calor sinó que a partir de demà fins i tot una mica més. Bé, és la tendència que portem és inamovible. Recordem que ja a l'abril vam tenir calorades, sobretot a finals de maig, i continua, no ara mateix, perquè les nits es van allargant. A partir d'aquesta pròxima nit ja seran més llargues les nits que els dies, però vaja, que tampoc és que baixi molt la temperatura. No hem baixat dels 20 graus arran de costa. Sí que cap a la Catalunya central i els Pirineus ara mateix fa una mica de fred, en temperatures actuals a prop dels 10 graus. En tenim 22 de mitjana a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, es baixa fins als 14 a Girona. De sol en tindrem una jornada més a tota hora, no hi haurà núvols destacables, poc vent la major part de la jornada, tot plegat ajudarà que les màximes siguin semblants a les d'ahir, al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, vent de marinada, després anirà desapareguent, i el que dèiem, és probable que demà i divendres assolim el màxim de temperatura pel que fa a aquesta setmana.
0: Vaja, que encara queda. Carbó, encara gràcies. Queda, sí. Fins ara, que vagi bé. Passant gairebé 5 minuts de les 7 del matí, l'última hora és que tenim 11 persones ferides no massa greus, 71 atesos pel sistema d'emergències mèdiques. Aquest és el balanç que deixa un incendi que s'ha registrat aquesta nit passada en un geriàtric a l'Ametlla del Vallès. Quan s'ha declarat el foc hi havia 80 avis i 6 treballadors al centre. Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina? Bon
0: Quins
5: dia.
0: Quins altres detalls, què més coneixem d'aquest incendi?
5: Doncs les atencions mèdiques que s'han fet són majoritàriament per inhalació de fum. Els 11 ferits menys greus han estat traslladats a diferents hospitals. El foc s'ha declarat poc abans de 2:15 en un edifici de 4 plantes i els bombers l'han apagat en menys d'una hora. Les flames han afectat diverses habitacions a la primera planta. S'ha desallotjat els usuaris d'aquesta planta i també de la segona, que estava afectada pel fum, i tots els usuaris de la tercera planta, on ha arribat el poc fum, s'han confinat a les seves habitacions. Hem de dir, per tant, que el més greu és els 11 ferits menys greus que han estat traslladats a diferents hospitals.
0: Que aquesta és la qualificació que es fa servir, que fan servir sempre des dels serveis d'emergències, una categoria que es diu ferits menys greus. Vol dir que això, que no hi ha preocupació, que no es pateix per la seva vida. I vaja, que seguim el detall del que anem coneixent. Qualsevol cosa l'anirem explicant. De fet, estem intentant, la nostra productora Cristina García està mirant de buscar, de parlar amb l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Ara obrim una finestra al món, concretament el que està donant de si l'Assemblea de Nacions Unides a Nova York. Perquè d'això també hi ha novetats. Hi ha declaracions del president del govern d'Espanya, de Pedro Sánchez, ho ha fet a la CNN en una entrevista des d'allà, des d'aquesta cimera, on apunta al Marroc per primera vegada, això no ho havia fet fins ara, sobre la seva responsabilitat, la seva part de culpa en el pas massiu de migrants del passat 30 de juliol. Allà, com a enviat especial de la SER, tenim el Guillermo Lerma. Què tal? Bon dia.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Ante el Congreso, Sánchez ya reconoció que hubo falta de control, habló de fallos evidentes el día de la entrada masiva, pero este martes el presidente ha ido un paso más allá, atribuyendo por primera vez y de manera muy clara ese error a las autoridades marroquíes.
2: We are investigating what happened those days, but at the same time we have asked Morocco for actions and also for...
6: Estamos investigando lo que pasó en esos días de julio, ha dicho Sánchez, al mismo tiempo que pedimos acciones y respuestas a Marruecos, porque está claro que hubo fallos en los sistemas de control de las fronteras. Un mensaje pronunciado en un foro como la CNN, en los márgenes de Naciones Unidas, donde todo tiene una repercusión especial. Tampoco el contexto es casual, a unas horas de las elecciones legislativas en Marruecos y con varios llamamientos en redes para entrar masivamente de nuevo en la ciudad. La Moncloa niega que Sánchez haya querido endurecer el discurso. De hecho, en su entrevista ha defendido las buenas relaciones entre Madrid y Rabat y la necesidad de seguir cooperando para devolver a los migrantes que siguen en Ceuta de manera irregular.
0: Allà a Ceuta, la notícia és aquesta també, que ens explicava ara el Guillermo, que s'han detectat moviments de migrants subsaharians a la frontera i per això s'ha reforçat la seguretat allà. Que sobre aquesta Assemblea General de Nacions Unides, Donald Trump ha tornat a fer servir el seu estil habitual per amenaçar l'Iran. I això ho ha fet, aquestes amenaces les ha fet davant d'un centenar de delegacions de països, davant dels líders mundials.
5: Ha dit que la guerra contra l'Iran acabarà després de les eleccions de mig mandat als Estats Units, que se celebren, recordem, al novembre, d'aquí a 2 mesos. Ara diu això, tot i que quan va començar la guerra també va dir que el conflicte només duraria uns mesos. I adverteix als iranians que si no accepten els acords que els proposa, els aniquilarà.
0: Clar, ha dit això... Re, en el mateix minut gairebé que estava dient que ell és el gran promotor de la pau al món. Ha enviat especial també en aquesta assemblea Pablo Morán, què tal? Bon dia.
7: Buenos días. Trump ha utilizado la organización que desprecia para desplegar su discurso triunfalista a 6 semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
8: I believe we'll make a deal right after the election.
7: Cree que después de esa votación del 3 de noviembre habrá acuerdo con Irán, aunque de nuevo la apuesta llegó con amenaza.
9: Pero tengo que tomar una gran decisión. ¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países?
7: Esto fue antes de que sus mediadores se reunieran durante 3 horas con la delegación iraní en Nueva York, en un encuentro muy productivo, según el propio Trump, que también ha anunciado otra vez el fin de la guerra en Ucrania. Mucho antes de lo que la gente cree, ha dicho ante la Asamblea General de Naciones Unidas, antes de verse en una reunión bilateral con Zelensky, que intenta impulsar un cese de ataques a infraestructuras críticas, a pesar de que el Kremlin lo rechazaba horas antes.
0: I és en el marc d'aquesta cimera de líders mundials que els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia han signat un acord sobre seguretat, el que va anunciar Donald Trump fa uns dies.
5: Segons Copenhagen, la sobirania de l'illa romandrà intacta, malgrat les amenaces d'annexió de el president nord-americà. Recordem que la sobirania és de Dinamarca.
0: Clar, allà hi són tots els líders mundials en aquesta assemblea general, i el que ha fet Trump és aprofitar per veure's per primera vegada cara a cara amb la nova presidenta de Venezuela, amb la Delcy Rodríguez.
5: Sí, és la primera reunió des de la captura també de l'anterior president de Venezuela, Nicolás Maduro, a principis d'any. De fet, la primera trobada entre un president dels Estats Units i una líder del chavisme en 27 anys. D'alguna manera fa gràfic que Venezuela s'ha sotmès a la Casa Blanca.
0: Clar, una líder del chavisme convertida en titella, absolutament. Ara són les 7 i 11 minuts. En surt majúscul el que es va produir ahir a la tarda a l'estació de Rodalies de Fabra i Puig. Està tancada ara mateix aquesta estació després de l'esfondrament d'una part del fals sostre del vestíbul. Això va provocar que 3 persones quedessin ferides. Això sí, han estat lleu. La reparació pot durar dies.
5: 2 homes i una dona van haver de ser atesos pels serveis d'emergències. Van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron per culpa del despreniment ahir al voltant de les 7 de la tarda. Tècnics de Renfe hauran d'investigar les causes, segons el director de Rodalies, Òscar Playà. Per ara, no hi ha data de reobertura ni cap hipòtesi sobre l'origen de l'incident.
10: No sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de que moment. De moment mantenim la circulació. Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
5: Playà ha desvinculat la caiguda del sostre de les obres que precisament aquesta setmana han començat a l'estació. Fons de Territori asseguren que les reparacions es poden allargar uns quants dies.
0: I seguim amb la mobilitat, perquè el govern aposta perquè els passatgers puguin tornar a portar patinets elèctrics al transport públic. Sabeu que fa gairebé 3 anys que això està prohibit. Això passaria al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Sí, a principis del 2023 se'ls va prohibir l'entrada després que un patinet s'incendiés dintre d'un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat. L'executiu té previst prendre la decisió final abans d'abril.
0: Ens ho explica el Pol Valero.
11: El govern ha plantejat a l'última reunió de l'Autoritat del Transport Metropolità ahir començar a fer els passos perquè els patinets puguin tornar a entrar al transport públic. Durant més de 3 anys de prohibició s'han fet diversos canvis normatius que els obliguen a estar homologats i registrats i, a més, a tenir assegurança. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
12: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per, d'alguna manera, fomentar la intermodalitat també entre modes de mobilitat.
11: A principis de més, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar els patinets als seus trens, excepte els Rodalies de Catalunya i els del País Basc.
0: I per demà, alguns privilegiats comencen un pont de 4 dies. Si us esteu pensant agafar el cotxe, si sou d'aquests i penseu agafar el cotxe, atenció als controls. Especialment a un macrocontrol de trànsit que s'està fent a Martorell.
13: Coja aire, continuado hasta que le diga basta. Adelante.
5: I és que aquest mes els Mossos estan participant a una campanya europea fent punts de control a l'AP7 i a l'A2. Es tracta de proves d'alcoholèmia i de consum de drogues o de l'ús de dispositius mòbils. Xavier Tobarra és el sotscap de trànsit de la Regió Metropolitana Sud.
14: Posem el focus en 3 dels pilars fonamentals que intervenen en la producció dels accidents, com són la velocitat, el consum de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents o psicotròpiques, i les distraccions.
0: I els líders del procés tenen més a prop que se'ls pugui aplicar a Jassi l'amnistia. Perquè el Tribunal Constitucional ha fet el primer pas en aquest sentit.
5: Ahir la majoria de magistrats van votar a favor d'aixecar la inhabilitació de Jordi Turull, perdonant també la malversació per l'organització del referèndum.
0: La decisió final s'espera per d'aquí a 2 setmanes, per el 6 d'octubre. Andrea Villoria.
15: Exacte, els magistrats del Constitucional van estar ahir 2 hores escoltant la proposta del jutge conservador José María Macías, que apostava per no amnistiar la malversació de Jordi Turull. Després, però, van votar i van tombar aquesta lectura. 7 progressistes contra 5 conservadors van concloure que s'ha d'aplicar al 100% l'amnistia als líders del procés. Ara el mateix jutge Macías ha d'escriure un nou esborrany de la sentència en aquest sentit i presentar-lo el proper dia de ple. És el 6 d'octubre quan es votarà també el recurs de Dolors Bassa. Sentències que han de servir no només per ell, sinó per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont, que, tret de sorpresa d'última hora, tindrà via lliure per tornar a Catalunya aquesta tardor.
0: Per tant, diem, d'aquí 2 setmanes, en principi, això hauria d'estar liquidat. Era el càlcul, de fet, que ens feia ahir l'advocat de Puigdemont en aquest programa.
1: pero no veo realmente intención de dilatar esto mucho más allá del mes de octubre por parte ni del Constitucional ni del Supremo. Seria ja raro.
0: Malgrat això, des de Junts mantenen la prudència davant d'aquesta decisió, però celebren que s'hagi desautoritzat els jutges que no volen amnistiar Puigdemont i companyia. Xavier Balló.
16: Junts assegura que fins que Puigdemont no hagi tornat no donarà per resolta l'amnistia, però admet que la decisió del Constitucional és un pas endavant per guanyar la cursa judicial. Jordi Turull, secretari general.
17: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
16: Turull ha recordat que si el Suprem maniobrés per no aplicar l'amnistia, el Constitucional hauria d'activar els seus mecanismes per obligar a executar

0: Si més no, això és el que assenyalen, el que critiquen Esquerra, Comuns i la CUP a l'actual govern de Salvador Illa. Asseguren que hi ha hagut un canvi en relació al seu predecessor, a l'exconseller d'Interior, que hi havia en el moment que governava Pere Aragonès. La crítica la fan en base a dades. Quines? Laura Pons.
1: En els primers 5 mesos de l'any, entre l'1 de gener i el 7 de juny, s'ha mobilitzat més de 700 antiavalots dels Mossos en un total de 1.300 desnonaments, i això ha acabat amb la detenció de 14 persones i 338 denúncies contra els activistes que han format part de les protestes que tenien com a objectiu frenar un desnonament. És un canvi en el modus operandi de la conselleria, i és que quan estava en mans d'Esquerra Republicana es va aprovar una instrucció interna per intentar deixar de sancionar amb la coneguda com a llei Mordassa les persones que es manifesten pacíficament, sobretot en els supòsits d'evitar un desallotjament. Parlem de situacions com asseure's davant del terra de l'habitatge en qüestió o de concentrar-se al voltant del domicili.
0: I parlant de la crisi de l'habitatge, dels desnonaments, això és el que ha sentit, ara ho escoltareu, Isabel Díaz Ayuso durant el fòrum de districte, que normalment es feia aquí a Barcelona, que ara s'ha traslladat a Madrid.
2: No cauciar una senyora de 87 anys sin alternativa habitacional. Cumple con la legalidad.
3: Les persones que protestaven es referien a una dona, la Mari Carmen, de 87 anys, a la que, després de 70 anys vivint a un pis, la volen desnonar aquest matí. Pagava una renda antiga de 500 euros, que sempre ha pagat, ara volen cobrar-li 2.650, i ella, amb una pensió de 1.300, no pot pagar.
0: Clar, és que imagineu-vos, de 500 a 2.650, una pensionista de 87 anys. En fi, seguirem com va avui aquest intent de desnonament d'aquesta àvia. Al Parlament, aquest matí, compareix el president de la Generalitat per parlar del fiasco amb l'informe PISA. Serà a partir de les 9, anirem connectant en directe.
3: La compareixença la va sol·licitar el mateix president, però també els partits de l'oposició, perquè no entenen com Catalunya va fallar en l'error de la mostra. És Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana.
4: Continuem exigint saber què ha passat i que les explicacions que demà doni el president ens expliquin la veritat. No cal que continuem marejant la perdiu.
3: Tant Junts com el PP es mostren escèptics amb les explicacions que pugui donar el president. Fins i tot ho vinculen amb la cimera d'educació que ha convocat el president de cara a divendres.
0: Que parlarà segur d'aquest error en la mostra d'aquests exàmens de PISA, però també de la proposta de l'anunci que ha fet en les últimes hores. Impulsaran des del govern una llei per vetar l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar també la prohibició de les xarxes socials.
3: Són algunes de les mesures que es preveuen pels problemes d'aprenentatge, però també de salut, que està comportant l'ús excessiu de pantalles en els infants. Amb el lema "Apaguem pantalles, obrim llibres", l'executiu comença una iniciativa que hauria de culminar amb la presentació d'una nova llei al mes de març, i que també preveu la recuperació de lectura obligatòries a l'escola.
5: Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Una mesura que podem prendre basada en evidència científica, no és un criteri abans-inga, sinó basat en evidència científica, en aquest cas per part del Departament d'Educació. Segon, tornar a llegir els llibres. Jo dic paper llapis, llibres.
3: Paraules del president Illa coincidint amb aquesta alerta atenció que fa la Conselleria de Salut. Diuen que del 0 als 3 anys és quan han vist conseqüències irreversibles que no tenen només a veure amb el temps que col·loquem els nadons davant les pantalles, sinó també el consum que fan les persones que els han de cuidar. Fins als 6 anys afecta el desenvolupament motor, el del llenguatge i canvis en el funcionament cognitiu i emocional. Fins als 11 es relaciona amb un augment del risc de la miopia, trastorns del son, malestar emocional i dificultats d'aprenentatge. I a partir dels 12, el que més s'ha vist és falta de capacitat d'atenció i fins i tot provoca càries.
0: Perquè mengen llaminadures les criatures mentre miren el mòbil. I ara us parlem de la Sagrada Família. La Junta Constructora pressiona l'Ajuntament de Barcelona perquè aclareixi com es resoldrà el reallotjament dels veïns dels pisos afectats per la construcció de la façana de la Glòria, que és la que queda pendent. El que diuen és que, en principi, només s'hauria d'enderrocar un edifici per poder fer aquesta escalinata. I un últim apunt, abans dels esports, Oques Grasses han posat a la venda noves entrades pels 4 concerts a l'Estadi Olímpic que tenen previstos pel mes d'octubre.
3: Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la posició definitiva de l'escenari i saber que hi haurà més espai. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre i ja havien venut 220.000 entrades.
0: Ara sí, temps pels esports.

0: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: El comitè tècnic arbitral admet una de les dues expulsions que reclama el Real Madrid.
1: La de Kang In Lee. El comitè ha fet repàs del derbi a Tiempo de Revisión, que és el vídeo que fan d'anàlisi setmanal de les jugades polèmiques, i conclou que el jugador de l'Atlético hauria d'haver estat expulsat per la seva entrada a Fede Valverde.
2: Estoy cansado de que me grites todo el rato y que me levante los brazos.
3: No, yo no soy.
1: Aquesta és una de les converses entre Kang In Lee i l'àrbitre del derbi. Això sí, defensa el comitè tècnic d'àrbitres que la del Cuti Romero és targeta groga i, per tant, és una jugada ben arbitrada per Ortiz Arias. Vaja, pel VAR, perquè Ortiz Arias s'equivoca al terreny de joc. I que també és correcte el penal i expulsió a Hausen.
0: Tot això quan la guerra Florentino-Real Madrid contra Tebas ha arribat a un punt àlgid.
1: I va per capítols. El primer és que el president de la Lliga, Javier Tebas, es va expressar a les xarxes socials després del derbi dient que no entenia les formes del Real Madrid i que sostenir que els àrbitres estan dirigits contra el conjunt blanc és viure en una altra galàxia.
0: I la resposta en forma de comunicat del Real Madrid.
1: On demanen directament el cap de Javier Tebas. El comunicat diu, en paraules textuals, que és molt preocupant que qui té la responsabilitat de representar i protegir els interessos de tots els clubs de la Lliga continuï reiteradament obsessionat amb el Real Madrid, que a més que la seva darrera intervenció és especialment greu i incomprensible i que la Lliga necessita amb urgència un dirigent capaç d'administrar-la i de desenvolupar tot el seu potencial amb el deure elemental de mantenir la neutralitat.
0: I Tebas s'hi torna.
1: On el president de la Lliga afirma que el president de la competició no és el propietari d'aquesta competició, per tant que ell, Tebas, no és el propietari, però que el president del Madrid tampoc. Tebas assenyala que el conjunt blanc confon neutralitat amb independència, ja que converteix cada prejudici en una prova d'una persecució.
0: A Can Barça, Lamin torna a parlar de la pilota d'or.
1: En una entrevista, precisament, per les xarxes del compte de la pilota d'or.
4: Todo el mundo que fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
1: Les votacions es tanquen aquest 28 de setembre, la gala és el 26 d'octubre, un Lamin que es va exercitar ahir amb la resta de companys de la selecció en el primer entrenament per preparar el partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: Avui debuta el Barça femení a la Champions.
1: A les 9 de la nit contra el París, que no és el Paris Saint-Germain. De fet, el Paris Saint-Germain va empatar ahir a l'Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid 1-1. El Barça comença la defensa del títol amb les baixes de Vicky i Kika d'última hora. Recupera Pere Romeu a Irene Paredes.
5: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món.
1: El tècnic blaugrana no considera un doble repte guanyar-la aquesta temporada després de sortides com la d'Alexia Putellas.
0: I en tenis, Espanya ja coneix el seu camí a la Copa Davis.
1: Quarts de final contra Àustria i no hi hauria creuament amb Itàlia, la Itàlia de Sinner, fins a una hipotètica final.
0: I pels Mundials de Ciclisme?
1: Doncs Espanya va ser sisena ahir a la contrarrellotge mixta, però hi va haver l'històric or de Benjamín Noval a la Crono Júnior, campió del món l'Asturià.
0: I ara arriba la reina del mando, que ens porta una comèdia on els actors s'interpreten a ells mateixos. Cristina García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, nois. Sí, es diu Brothers i és una comèdia on Matthew McConaughey i Woody Harrelson fan versions fictícies de si mateixos perquè traslladen a la pantalla una incògnita que els acompanya també fora d'ella, a la vida real. La possibilitat que McConaughey i Harrelson siguin germans biològics.
7: Are you really Matthew McConaughey?
8: Yes, I am.
7: Would you sleep with my girlfriend?
8: No, I will not.
7: Can I tell people that you did?
8: No, you cannot.
6: A la ficció, Brothers converteix l'estreta amistat que mantenen els intèrprets en el centre del seu argument. Una relació familiar posa potes a l'aire a la seva relació quan descobreixen que podrien ser germans. I diem que en aquesta sèrie fan d'ells mateixos perquè es veu que la mare de Matthew McConaughey va tenir una relació amb el pare de Harrelson quan ells eren petits. D'aquí el paral·lelisme. I sí, Matthew McConaughey i Woody Harrelson tornen a compartir protagonisme en televisió 12 anys després de la primera temporada de la gran True Detective. Brothers és una comèdia, no té res a veure amb True Detective, però també està molt bé. Són 8 episodis que teniu disponibles a Apple TV.
0: Xavier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Blanquerna, consultor, què tal? Bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Avui vens a parlar-nos de la connectografia, que molts no coneixem, però que resulta que té una influència important en el nostre dia a dia. Què és això de la connectografia?
3: La connectografia és el valor geopolític que tenen les infraestructures de connexió, de transport, entre dos punts. Per exemple, estarien les connectografies constants, que seria el transport marítim, i que és flexible, o les fixes, que cada vegada són més importants, com el cablejat de telecomunicacions o els oleoductes.
0: I quin és l'origen d'això? Qui el planteja?
3: L'analista geopolític Bart Khanna, el 2017, va fer un llibre que es deia Connectografia, mapejar el futur de la civilització mundial, en el que plantejava que les grans ciutats serien aquests nodes d'aquestes grans infraestructures i que serien el camp de batalla econòmic i polític del món actual.
0: I l'impacte econòmic d'aquest tipus d'infraestructures, quin tipus d'empreses hi ha al darrere de tot això que ara ens expliques?
3: La veritat és que és un impacte creixent, perquè en una economia que cada vegada està més digitalitzada, amb la intel·ligència artificial pel mig, el 95% de la transmissió mundial de dades, el 95%, és a través d'aquest cablejat, per exemple. I això representa que en aquests moments, el 2025, aquests cablejats submarins valien més de 20 bilions de dòlars i s'espera que el 2035 valguin més de 45 bilions de dòlars amb grans projectes d'infraestructura actuals.
0: Clar, déu-n'hi-do. I ens pots posar algun exemple pràctic de les implicacions estratègiques que té aquesta connectografia en seguretat, per exemple?
3: Sens dubte. Com deia abans, cada vegada és més important a nivell de telecomunicacions i, per tant, les grans empreses que hi ha enrere serien empreses com Meta, Google, Microsoft, que estan apareixent a tot arreu a les nostres vides. Exemples clars, per exemple, sí, han sigut, per exemple, el sabotatge que va haver-hi del cablejat submarí i està passant diverses vegades al Bàltic en aquest conflicte entre Rússia i Europa. Els països escandinaus, els bàltics, estan molt preocupats de poder quedar desconnectats als fluxos internacionals. I un altre element, per exemple, podria ser el gasoducte entre l'est i l'oest d'Aràbia Saudita, que connecta els seus recursos petroliers del Golf, que no poden sortir perquè Hormuz està tancat, amb el Mar Roig. I aquest gasoducte està sent sistemàticament atacat i sabotejat per forces pro-iranís, tant iraquís com del Iemen.
0: Ja, en aquest context bèl·lic, òbviament, infraestructures absolutament estratègiques. Javier Albarracín, professor de Relacions Internacionals a la Blanquerna, consultor, moltíssimes gràcies i bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Que vagi bé, adéu.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
10: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya.
18: El govern de tothom.
19: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca.
22: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Arribem així a 8:15 del matí. Primer dia de tardor avui amb temps d'estiu. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
23: Bon dia. El canvi d'estació no suposarà cap canvi destacable en la situació meteorològica. Continuarem tinguent temps propi de l'estiu dins ja de la tardor. Ara mateix tenim temperatures per sobre dels 20 graus arran de costa, però fa fresca la resta de Catalunya, sobretot a la Catalunya central i a les valls del Pirineu. 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 14 a Girona. Sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables, temperatures màximes al voltant dels 30 graus arreu de Catalunya, superant-los amb facilitat el Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Vent moderat a fort de marinada durant la tarda i fins a primeres hores de la nit. I els pròxims dies continuarà fent el mateix temps, fins i tot amb més calor.
0: I si ens fixem en la mobilitat a Rodalies, l'estació de Fabra i Puig no funciona, està tancada perquè hi va caure un tros de sostre, us ho hem explicat fa un moment, però atenció als usuaris de la línia del Maresme, de l'R1, perquè hi ha menys trens per hora i sentit per una incidència entre les estacions del Clot i de Sant Adrià del Besòs, i a l'R3 hi ha servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà, també per un altre problema a la infraestructura.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que fa uns minuts tenim un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i deixa ja 3,5 km de retencions. Per altra banda, hem de destacar també algunes retencions habituals amb intensitat al mateix Llobregat. Tu amb coes també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. També trobem congestió en tot el nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, intensitat sobretot a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en direcció Tarragona i també a Mollet en sentit nord. Cap a Barcelona, cues de 2 km a la C59 i a la C17 des de Caldes de Montbui i Parets del Vallès. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Laura Estrada, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: De què es parlarà avui?
4: A les 9 seguirem la compareixença del president Salvador Illa al Parlament per parlar sobre l'educació i les proves PISA. S'espera que el president expliqui l'origen de l'error en la mostra de les proves i també les decisions que s'han pres des de la conselleria perquè no torni a passar.
0: I torna a ser un dia marcat pels desnonaments.
4: Aquest matí a les 10 a Vic, concentració per evitar el desnonament d'un edifici on hi viuen 11 famílies amb menors.
0: I a Madrid, també pendents d'aquest desnonament previst de la Mari Carmen, aquesta via de 87 anys que li volen passar el lloguer de 500 a 2.500 euros, una dona de 87 anys que és pensionista. A Ceuta, mirant la frontera.
4: L'amenaça d'un nou assalt massiu aquest dimecres eleva a 6 les alertes de Ceuta i Melilla des de l'entrada del juliol. Interior envia a prop de 150 policies i guàrdies civils per reforçar el dispositiu de seguretat que se sumen al desplegament fronterer del Marroc. Avui, que és el Dia Internacional també contra el tràfic de persones i explotació sexual, diferents institucions i també organitzacions fan una lectura d'un manifest, convoquen concentracions en diversos punts del país, i a Nova York hi tenim el president Pedro Sánchez, ho sabeu, que es reuneix amb l'alcalde de la ciutat, en Zoran Mamdani.
0: A Barcelona comencen les festes de la Mercè.
4: Avui, pregó.
5: Sí, ho intentarem fer el millor que puguem, encara que, clar, estarem nervioses perquè, no?, és un...
4: Que el faran l'Antoni i la Meritxell Falgueres, ell mestre de celler i ella com a comunicadora i sommelier, i això és el que deien a Nacional.cat ara fa uns dies.
0: I a Tarragona, Santa Tecla.
4: Dia gros, amb processó Castells, entrada del braç a la catedral. És el dia central de la Festa Major tarragonina amb els actes més tradicionals i solemnes.
0: Brad Pitt és l'estrella no de Santa Tecla, no de la Mercè, sinó del Festival de Sant Sebastià avui, amb la seva pel·lícula.
4: Que es titula El en el corazón de la bestia, en una jornada en què també es presentaran, per exemple, el debut de Jesse Eisenberg. I... però també, més enllà d'això, la miniserie Más allá de la sociedad de José Antonio Bayona.
0: Perdona. Jo, que es gràcies, us ho hem dit, i encara n'hi ha d'entrades. Tu ho has mirat fa una estona, pels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic n'han tret més i encara se'n poden comprar.
4: És que penseu que van vendre fins a 220.000, eh? Els organitzadors ara diuen que aquesta sí que és l'última, ultimíssima oportunitat per assistir-hi, encara en queden.
0: Avui que també ens hem de referir al viral anunci de la Leire Martínez, ple d'indirectes i de missatges, una altra vegada, cap a l'oreja de Van Gogh.
4: Escolteu-lo i de seguida us ho explico.
18: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre.
4: Tot plegat és un joc visual que els seguidors de l'Oreja, de, segurament quan hi havia la Maia, el pillaran de seguida. En el primer pla, en aquest anunci, es veu la Leire dormint al llit, igual que la Maia a la portada del disc Lo que te conté mentre te hacías la dormida. I després canvia unes roses pensides per uns clavells, una referència a roses. Tot plegat per acabar fent la broma de què us pensava que ho parlava. I ella estava, es veu, parlant d'un producte per depilar-se.
0: Original. En parlarem amb la Lorena Vázquez d'aquí una estona, a partir de les 10. I descobreixen a Califòrnia una ameba que és capaç de reproduir-se a més de 60 graus, quina calor.
4: Sí, la nova espècie descoberta en aigües termals és un organisme microscòpic batejat com a Incendia Moeba Cascadensis. Els científics han comprovat que s'alimenta i es reprodueix a més de 63 graus i sobreviu en ambients de més de 70 graus.
0: A qui vols que felicitem avui?
4: A Neptú, el planeta, perquè tal dia com
0: avui,
4: de 1846, vam saber que existia. El més curiós és que va ser el primer planeta que es va localitzar a partir de càlculs matemàtics abans de ser observat amb telescopi.
0: I la banda sonora d'avui, qui la posa?
4: Sabor de Gràcia.
24: Oh, benvinguts!
4: Perquè actuen aquesta nit a l'Avinguda de la Catedral amb motiu de la Mercè.
0: Doncs molt bé, visca Sabor de Gràcia. Un parell de minuts i agafem els diaris.
22: Ser Catalunya Barcelona.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: En Dentium garantizamos cada implante con cirugía guiada por ordenador y precisión milimétrica. Pide valoración gratuita en el 691-019-351. Dentium Clínica Dental, en Barcelona. Tecnología y confianza en cada sonrisa.
8: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
25: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
26: Hoy amor, como siempre.
22: Aquí Catalunya.
27: El diario no hablaba de ti. El diario no hablaba de ti.
22: Amb Marina Fernández.
0: Ni de tu, ni de mi. De què parlen els diaris? Joan Tejedor, bon dia, què tal?
28: Bon dia, Marina Fernández i Torné. Parlant de Donald Trump a l'ONU, parlen del Tribunal Constitucional, de l'amnistia, de pantalles i de la Mari Carmen. Anem per parts, perquè avui és un dia divertit d'analitzar els titulars i de com s'interpreten els fets a les portades. Comencem per Trump, que va deixar aquesta frase a l'Assemblea de l'ONU.
29: But I have a big decision to make. Will a deal be made, or do I annihilate the Islamic Republic?
28: Diu, he de prendre una gran decisió, o hi ha un pacte, o aniquilo la República Islàmica, de l'Iran, es refereix. Hom esperaria titulars com el de l'Ara i el País, Trump amenaça l'ONU amb aniquilar Iran, o Trump amenaça amb aniquilar l'Iran davant de 120 líders mundials, fins i tot com el de La Vanguardia, que s'hi abona una mica més, però en la mateixa línia diu Trump presumeix d'encoratjar la pau, però amenaça un altre cop amb aniquilar l'Iran. El periòdico ho va girant cap a la interpretació. Trump justifica davant l'ONU la seva guerra amb l'Iran, era el buscar raons d'Orient. D'aquí passem al Mundo, que llegeix el discurs d'ahir com un tonto l'últim de Trump a la resta del món, que els convida a competir. Trump agita la guerra a les Nacions Unides, qui guanyi es queda amb el botí, i ja arribem a La Razón, que interpreta el discurs d'ahir que inclou la possibilitat d'aniquilar l'Iran com Donald Trump ven a l'ONU la seva complaent visió del món i inclou el subtítol que ha tingut una molt bona reunió amb l'Iran. Trump fins i tot arriba a la portada dels Econòmics. Expansión, en mode premsa esportiva, diu que Trump reivindica la seva guerra i que el preu del petroli caurà en picat. Aquí cadascú amb els seus temes.
0: Ara seguim amb el repàs de la premsa, però em comenten que tenim notícia tràgica d'última hora. Sabeu que us estàvem parlant d'aquest incendi en un geriàtric a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, ens confirmen que hi ha una persona morta, una persona que ha perdut la vida en aquest incendi, que en van rebre l'avís a les 22:33, a les 10:33 de la nit, informant d'aquest incendi que afectava la primera planta d'una residència de gent gran situada al carrer Llerona, allà a l'Ametlla del Vallès. Ha afectat la planta baixa i tres plantes d'alçada. Hi havia 80 avis i 6 treballadors en aquell moment al geriàtric, i al final aquest és el balanç que hi ha hagut, aquesta persona morta. Estem intentant recopilar més detalls en relació a això, a aquest cas, i us els anirem ampliant al llarg del matí. En fi, aquesta és la notícia ara mateix. Tornant als diaris, el debat d'ahir del Constitucional, quines lectures té en relació a l'amnistia?
28: És com ens agrada dir aquí l'amnistia de Schrödinger, perquè passem de el Tribunal Constitucional inicia el debat intern per aplicar l'amnistia a l'octubre, ho titula La Vanguardia, inicia el debat intern, a el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, que ja titula l'Ara. Curiosament, els extrems es toquen i és el mateix titular que el Mundo. El TC avala l'amnistia total de l'1 d'octubre i aclareix el retorn de Puigdemont pel possible retorn de l'expresident, enfoquen el titular al País i al Periódico. El Constitucional fa un pas clau pel retorn de Puigdemont al País, més precís amb el procediment. El Periódico ja va amb el pas més enllà. El Tribunal Constitucional amnistia la malversació i acosta la tornada de Puigdemont.
0: Els últims dies us hem anat explicant diversos desnonaments que hi ha hagut a Barcelona i província. Avui al País trobem la història de la Mari Carmen. La Mari Carmen viu a Madrid.
28: Una donant anònima s'ofereix a pagar el lloguer de Mari Carmen, de 87 anys, és el titular. Una dona que fa 71 anys viu al mateix pis, on pagava 500 euros de lloguer, li van pujar el 2020 a 2.650, és a dir, li van multiplicar per 5, un 257%. El bloc on viu el va comprar en fons el 2018, li van oferir quedar-se amb el pis el 2020, no tenia els diners, li demanaven gairebé 250.000 euros, i va ser quan li va venir aquesta pujada de lloguer que va intentar negociar. Li rebaixaven a 1.650, però la dona en cobra 1.300 de pensió, no podia pagar-s'ho. Per avui hi ha programat el quart intent de desnonament, però el sindicat d'habitatge s'ha mobilitzat.
9: Vamos hablando. Seguimos aquí. Mari Carmen sigue en su casa.
28: Ja hi va haver-hi concentració de veïns reunits per donar-li suport.
10: Con ganas de frenar el desahucio, impedir que a una mujer de casi 90 años la echen de su casa. Con ganas y con fuerza.
11: Complicado, pero como hay bastante gente...
10: Somos mucha gente, sí.
12: Sí, claro, yo me voy a quedar a tratar de bloquear que no se pueda ejecutar el desahucio.
28: Veïns mobilitzats que van fer soroll i s'ho van agafar amb humor i ironia. El ático de Ayuso para Mari Carmen, cantaven, la dona deia que no li cal, que ella amb un sostre on viure en té prou.
13: Yo no quiero el ático de Ayuso. Para nada. La gente no quiere ático. Quiere pisos para poder vivir tranquilamente.
28: El que sí que va fer la Mari Carmen és reivindicar la feina del sindicat que tant suport li ha donat i com que sap que és un problema que cada cop pateix més gent, anima a que es busqui ajuda en aquest tipus d'entitats socials.
13: Yo lo que os pido que las personas que están aquí, como otras que no me ven, que tengan problemas de vivienda, yo les recomiendo que vayan al sindicato. A mí me han guiado y gracias a ellos estoy aquí en esta terrible lucha. Porque no es fácil, 7 años con una daga detrás de la nuca.
28: A la concentració d'ahir fins i tot hi van anar actors com Carlos Bardem o Juan Diego Botto o la cantant Ana Belén.
14: Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. Ella se quedará, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Doncs la Mari Carmen convertida, òbviament, també en un símbol d'aquesta lluita en la crisi contra l'habitatge i amb això que dèiem, amb la irrupció d'aquestes figures rellevants, Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Ana Belén,
28: de fet, la
0: transcendència.
28: La notícia explica que qui li pagarà el lloguer o qui s'ha ofert a pagar-li el lloguer és una escriptora coneguda, que ha preferit que no transcendeixi el nom, però que li ofereix pagar la diferència entre els 500 que ja pagava la Mari Carmen i els 2.650 que vol el fons propietari del bloc a partir d'avui i també de manera retroactiva, també assumir el deute d'aquests anys que no ha pogut pagar la quantitat que li demanaven. Avui, a més, hi ha prevista acampada dels activistes del sindicat per impedir que aquest quart intent de desnonament prosperi abans no s'acabi.
0: Òbviament, està molt bé la solidaritat i que algú s'ofereixi a pagar-li la diferència, però el que no s'hauria de permetre és que un fons d'inversió li pugui pujar de 500 a 2.650 euros de manera directa al lloguer a una dona de 87 anys que vaja, que cobra la pensió. Si agafem els diaris internacionals o les pàgines internacionals dels diaris editats aquí també, de l'Assemblea de Nacions Unides destaquen la relació entre Espanya i Veneçuela.
28: De fet, és la portada del Mundo. Delcy, la presidenta de Veneçuela, exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. Poc abans de veure's amb Trump, creua tota l'Assemblea per instar-lo a seguir parlant. També de l'ABC, més de 40 metres a la recerca de la complicitat de Sánchez, mentre que el País, en pàgines interiors, diu que Sánchez i Delcy Rodríguez acorden mantenir el diàleg i el destacat, la trobada a l'ONU semblava acordada prèviament.
0: És ben bé que els diaris editats a Madrid dit, això de les relacions entre Espanya i Venezuela és un dels seus temes preferits, eh? I destaquen també l'acord dels Estats Units amb Dinamarca per tenir més presència militar a Groenlàndia.
28: De gel i armes a Groenlàndia, titula La Vanguardia. Només Washington i els seus aliats hi podran fer inversions significatives. Estats Units construirà dues noves bases, puntualitza el país. El periòdico hi afegeix que Trump subratlla que tindrà el control permanent del territori sense haver-lo hagut d'anexionar per la força.
0: I avui és dia d'eleccions al Marroc.
28: El Marroc vota sota l'amenaça d'una abstenció rècord, titula El País. El Marroc celebra unes eleccions marcades per la desafecció juvenil, afegeix La Vanguardia. El cens, que és d'inscripció voluntària, només hi ha 17 milions dels 28 que podrien haver-s'hi inscrit. La franja de votants entre 18 i 24 anys s'ha reduït un 66%, és a dir, dos de cada tres dels que van votar l'altra vegada d'aquesta edat, aquesta vegada no hi són. Ceuta i les millores socials han estat l'epicentre d'una campanya que ha acabat sense que amb prou feina s'hagi vist cap míting massiu.
0: I avui a La Vanguardia hi trobem una entrevista amb el germà de la Lady Di.
28: Amb Charles Spencer, el germà de la princesa de Gales, que acaba de publicar el llibre El cant del cigne sobre la seva germana. El titular és Excepte amb Carles, amb l'actual rei, no sé si Diana va tenir mai un amor autèntic. A l'interior de l'entrevista veiem que ve la conversa en referència amb que Dodi el Fayet s'ho va passar bé, però no té clar que n'estigués enamorada. També parla de la infelicitat un cop casada, de com es va primar, de que va arribar pensant al suïcidi, explica el germà de Lady Di. També creu que Carles tenia enveja de la popularitat de la que era la seva dona. Hauria sigut una reina molt popular, la reina del poble. El paper li venia clavat. Ja ho vam veure com a princesa. Sobre les circumstàncies de la mort de Diana, el seu germà confessa que em vaig plantejar teories de la conspiració, però no ho vaig veure, massa difícil d'organitzar.
0: I si tornem a casa... Trobem a les primeres pàgines la protecció dels menors de les pantalles.
28: Ho trobem ja a la portada del periòdico. Catalunya planeja prohibir l'accés a la IA a l'escola fins als 14 anys. El País també ho recull a l'interior. Catalunya busca posar setge a les pantalles i la intel·ligència artificial entre menors. La Generalitat desaconsella tauletes i mòbils fins als 3 anys i endarrerir el primer telèfon intel·ligent fins als 15. La Vanguardia marca aquesta proposta de mesura en un macroreportatge amb dues potes. La primera, els riscos de pujar fotos de nens a les xarxes. Els depredadors sexuals són a la White. Espanya és el país europeu en què més s'exposa als menors, i no només ho fan les famílies, també centres educatius, campaments, clubs. I la segona pota d'aquest reportatge, un cas d'addicció al mòbil. El meu fill universitari va arribar a passar-hi 14 hores al dia enganxat. Complementat amb dades, l'edat d'accés al primer smartphone és abans dels 11 anys i entre els 14 i els 18 s'hi passen gairebé 5 hores al dia de mitjana connectats. El periòdico fa més gros que La Vanguardia, que també ho recull, que l'accés prematur al mòbil deriva o pot derivar en miopia, sobrepès, càries i dificultats d'aprenentatge.
0: El mòbil també s'ha convertit en un perill a la carretera.
28: Les denúncies per distraccions s'han disparat un 37%, una tercera part. En dos anys, els Mossos adverteixen que l'ús del WhatsApp fa molt de mal, entre cometes. Les dades no són només de cotxes, també motos, camions i altres tipus de transport, segons el reportatge de La Vanguardia.
0: I també està empobrint el llenguatge.
28: Cada vegada parlem menys i la parla quotidiana perd 300 paraules l'any. Obertura de Societat del periòdico. Les tecnologies confonen connexió amb vinculació. Aquesta requereix de presència, diu el destacat. La comunicació via pantalla redueix les ocasions i el temps que abans es dedicava a conversar en persona. La minva oral afecta especialment els joves i condueix a una societat més aïllada, polaritzada i pobra en patrimoni lingüístic.
0: Agafem els esportius. La guerra, Florentino Tebas.
2: Demana el cap de Tebas a l'esport. En foto de Florentino Pérez, escriu Joan Valls a la columna del director que si el Madrid estigués jugant com el Barça no hi hauria tanta fotocopiadora funcionant ni Mourinho fent de portaveu. Més llenya al foc al Marca, on simulen una conversa de missatgeria mòbil entre Florentino i Tebas amb les paraules dels comunicats dels dos.
0: Rodri Escou.
2: La conclusió a la que arriba a Mundo Deportivo, on llegim que creix el Real Madrid la lamentació pel seu fitxatge pel Barça a la vista dels problemes del mig del camp merengue, rematant dient que l'MVP del Mundial els rebutgés per créixer amb el futbol del Barça, encara crispa més l'entorn del Madrid.
0: Viatge, això és perillós, eh? A la ment de Mourinho.
2: El que fa Toni Padilla a l'ara, amb una conclusió, que el full de ruta de Mourinho sempre és el mateix, els àrbitres ajuden els rivals, la federació posa els pitjors horaris als seus clubs, pot atacar personalment entrenadors adversaris i sap fer girs de guió teatrals. Diu que d'ell, avui en dia, es parla més de les seves rodes de premsa que de futbol.
0: La tenacitat de Rafinha.
2: Interessant l'article al País del Juan Irigoyen, on fa un repàs de la metamorfosi de Rafinha des de la seva arribada al Barça, assenyalat per Xavi, que el volia vendre, resistent a les ofertes d'Arabia Xàbia i avui capità, davanter, centre, golejador i l'home de confiança de Hansi Flick. I una pregunta amb la que inicia tot. Tu creus que aquesta casa me l'he fet per estar aquí un any? És el que deia Rafinha post-temporada 2022-2023. En aquella va marcar 10 gols i va fer 12 assistències. Avui ja en suma 14 de gols en només 8 partits.
0: Objectiu Varsovia.
2: Amb la prèvia del debut del Barça femení a la Champions, arranca el campió a Mundo Deportivo, les campiones defensen títol a l'Esport o Romeu Rafa el puzzle en l'estrena del campió a l'AS. Interessant a La Vanguardia, con el debido respeto, titulen, on recorden que el París Futbol Club, que no és el París Saint-Germain, és el rival del Barça avui, era l'antic Juvisy, un dels equips més guanyadors de França.
0: I el titular per marcar?
2: L'altre dia a Tomàs Roncero se li acudia la brillant idea de titular Espí Alidoso, després del gol de Carlos Espí al camp de l'Elx, sí, a l'últim minut de partit. Avui Espí és entrevistat al diari AS, on diu, per exemple, que Mourinho li ha demanat que ajudi a Mbappé o que no vol ser comparat amb Joselo. Doncs vaja, Roncero, per acompanyar aquesta entrevista avui a l'AS, tira de remontar con el Espí y tú de Carlos, no de Juanito,
0: Avui la carta del director que hem triat ens recorda una vaga de la qual se'n parla poc.
28: La de les biblioteques. No són un luxe, recorda l'Edurne Zabaleta a La Vanguardia. El que és preocupant no és que les biblioteques de Barcelona estiguin en vaga indefinida des de finals de maig, sinó que després de tants mesos segueixin sense atendre's les necessitats dels qui hi treballen ni abordar-se les millores que requereixen el servei. No són un luxe, són un servei públic, un recurs comunitari essencial. Els barris amb menys recursos faciliten l'accés a llibres, a internet, a informació i un lloc tranquil on estudiar o aprendre. També combaten la solitud. Els clubs de lectura i altres activitats creen comunitat. Els darrers resultats de PISA són un senyal d'alarma. Si costa més comprendre el que es llegeix i distingir una informació fiable d'una d'enganyosa, afablir les biblioteques és anar a la direcció contrària. Cuidar-les i cuidar els qui treballen és defensar la igualtat d'oportunitats i una ciutadania capaç de pensar per si mateixa. És hora de donar una resposta.
5: Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón.
0: A qui li vols llegir avui l'horòscop?
28: Jo vull saber si Trump farà pacte o bombardejarà l'Iran. No ho diries mai, 14 de juny, és Bessons, per tant té un que pacta i l'altre que bombardeja l'Iran.
0: Potser d'aquí aquesta dualitat, no? Perquè l'hem sentit en les últimes hores dient jo sóc el gran promotor de la pau al món, però amenaçant d'aniquilar literalment l'Iran en 120 dies.
28: Sembla que guanya el Bessó bo. Perquè La Vanguardia diu, els contactes estrangers i els viatges seran favorables, fins i tot davant d'imprevistos. Rebrà possibles invitacions. A mi em sona Concòrdia. I el periòdico li diu, una situació professional pot fer-li plantejar si realment està on vol ser. Ai, a veure si dimitirà. No prengui una decisió només per cansament. Valori les opcions disponibles i pensi què necessita. Per tant, calma.
0: Huele a retirada?
28: No ho sé, com a mínim, pensa-t'ho dos cops abans d'enviar els bombarders cap allà.
0: No sé si és gaire de pensar-se les coses dos cops, Donald Trump. Com a mínim, no sembla que sigui així.
28: Mira, llegir l'horòscop sembla gaire.
0: Vinga, fins ara.
28: Fins ara.
0: Gràcies. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
22: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Cristina García, què tal? Bon dia,
15: bon
0: com
15: dia,
0: estàs?
15: Bon dia, Marina. Vinga, com que avui és dia 23, arriba la tardor. Bé, arriba oficialment aquesta nit, cap a les 2 i 5 de la matinada.
0: No, la nit
15: així,
0: passada, és el primer dia.
15: De matinada, avui.
0: Ahir.
15: Segur,
0: Sí, sí.
15: Doncs ja estem en tardor. És perfecte perquè sempre hi ha cançons d'estiu i jo volia portar cançons de tardor, igual que hi ha d'estiu, hi ha d'haver de tardor. Comencem amb una cançó en català, de Marcel i Júlia, que és una oda a la tardor, es diu Flor de Tardor, i és perfecta per donar-li la benvinguda.

0: És maca, és tranquil·leta com totes les de tardor. No he trobat molta cosa en català, per cert. Més enllà del pot petit, de la castanyera, d'aquesta cançó.
1: I en general has trobat això, que són tranquil·les les cançons
0: tranquil·les,
1: de tardor.
0: Sí, sí, sí. Com...
1: Tot contrasta amb les d'estiu, suposo.
0: És veritat. Ens anem a l'anglès, Marina, que em deies abans que no volies cançons típiques, que les tenim molt escoltades, però que aquesta l'havia de ficar. Si parlem de tardor, si parlem de setembre, és de Earth, Wind and Fire i es diu September.

També tranquil·leta, sempre gran, Antonio Vega. I de Madrid a París, a França, perquè si parlem en francès hi ha una cançó de tardor que destaca per sobre de la resta i és aquesta tan, tan, tan, tan... És que no tinc adjectiu, no sé. És tan Carla Bruni?

I anava a arribar a les 8 amb el noi del Poble Sec, perquè, com ben diu la Rosa Badia, el Serrat té una cançó per tot, també la té per la tardor. Però és una balada i volem alguna cosa més moguda. Tot i això, havia de posar aquesta balada d'otoño del Serrat.

0: podem arribar a les 8 amb això, perquè se'ns adormirà la gent a casa i toca llevar-se aquesta hora.
1: Si et sembla, Marina, arribem a November Rain de Guns N' Roses, que és més mogut, no? I que ja ens ha dit el Carbó que queda una miqueta perquè arribi el fred i la pluja, però és que havia de posar aquesta November Rain perquè és nostàlgica i ens porta a un dia plujós.

0: Cristina García, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Així arribarem a les 8 del matí amb cançons que parlen de tardor, una tardor que hem començat avui i que no ho sembla.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i en general és bastant útil això d'intentar predicar amb l'exemple.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: sí, que ningú és perfecte i que tots tenim prou feina com per haver-nos d'erigir en referents de res ni de ningú, però ni que siguin uns mínims, home, sempre s'agraeixen. En el debat sobre l'addicció a les pantalles dels infants i dels adolescents, aplica aquella màxima del qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. El govern de Catalunya ha preparat un informe que detalla coses que poc o molt ja sabíem sobre el mal del mòbil i les tauletes en les criatures. Malestar emocional, alteracions del son, retards en el llenguatge i el desenvolupament motor, problemes d'aprenentatge a la vista, fins i tot càries. Ara es vol fer com va passar als 90 amb el tabac, quan tot Déu fumava, tot i tenir clar que era nociu, fins que mica en mica s'ha anat endurint les prohibicions. Segurament ja arribem tard amb una determinada generació, però si més no, potser es pot salvar la resta. Això sí, faríem bé els adults de, a més d'assenyalar la canalla, mirar-nos una mica al mirall, que em sembla a mi que si avui ens fan un examen de comprensió lectora o de capacitat d'atenció, potser ens farien posar vermells. Així que fins que no inventin la pastilla per deixar d'estar enganxats al mòbil, ens tocarà posar-hi potser una mica de la nostra part. Ara passen gairebé 2 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Caselles, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho acabem de saber, ho confirmàvem fa uns minuts, un mort en un incendi en un geriàtric a l'Ametlla del Vallès.
1: En una de les habitacions a la primera planta, on s'hauria originat l'incendi, els bombers han localitzat el cos sense vida d'una persona. A més, s'han traslladat 13 persones a l'hospital i n'hi ha 78 que s'han atès per inhalació de fum.
0: Però és que, a més, hem sabut ara mateix també que hi ha hagut una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Peralada, això és a Vilanova de la Muga, i que hi ha persones ferides, que hi ha danys estructurals greus, i que això, que aquestes 2 persones ferides han estat evacuades. Ara us donarem detalls també perquè estem intentant recopilar més informació. Pedro Sánchez assenyala per primera vegada al Marroc en la crisi de Ceuta.
2: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us.
1: Ho ha fet en una entrevista a la CNN, aprofitant que és a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de les Nacions Unides.
0: Illa dona la cara avui pel nyap de les proves PISA, compareix aquest matí al Parlament, l'anirem escoltant en directe. Just la vigília d'aquesta compareixença ha sortit a plantejar un gran anunci.
1: El govern impulsarà una llei per vetar l'ús d'intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar la prohibició de les xarxes socials.
0: Ho abordem amb la consellera de Salut d'aquí a mitja hora, aproximadament. S'enfonsa el sostre d'una estació de Rodalies i provoca ferits.
1: A Fabra i Puig hi ha 3 ferits lleus. A hores d'ara l'estació està tancada i els trens no hi poden parar.
0: Els patinets elèctrics a punt de tornar al transport públic.
1: Estan prohibits des del 2023, però ara el govern aposta perquè els passatgers puguin tornar-los a portar dins l'àrea metropolitana de Barcelona. S'ha de decidir a l'abril.
0: Pas clau del Constitucional pel retorn de Puigdemont.
1: Els tribunals que s'inclinen pel sí, perquè sí que es pot amnistiar la malversació als líders del procés, ara falta que redacti i es voti la sentència i això s'espera pel 6 d'octubre.
0: El fundador de Globo, un pas de judici.
1: Per haver mantingut els seus repartidors com a falsos autònoms durant anys.
0: A Barcelona aprova pujar la taxa sobre els creueristes que fan escala a la ciutat però no es queden a dormir.
3: Que aportarà uns 20 milions d'euros més en els propers anys.
4: Qui menys impacte econòmic deixa la ciutat ha de pagar més.
5: Pagaran 8 vegades més.
1: D'aquí a 2030 passarà dels 11 euros que paguen ara a 30. Ho ha pactat el PSC amb Esquerra i Junts.
0: I noves entrades d'Oques Grasses per l'Estadi Olímpic.
1: Pels 4 concerts de comiat que fan ara a l'octubre, les entrades van volar quan es van posar a la venda ara fa uns mesos. D'aquestes encara en queden a aquesta hora.
0: I primer dia de tardor i ningú diria tenim el temps de ple estiu. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Avui la calor també tindrà protagonisme en la major part d'hores arreu de Catalunya, tot i que ja ens trobem dins de la tardor. Ha començat el matí amb ambient una mica fresc, més que ahir a l'interior i als Pirineus. Tenim a la ciutat de Barcelona 21 graus de mitjana, 20 a Tarragona, es baixa fins als 18 a Lleida, 14 a Girona. El sol estarà present a tota hora, no hi haurà núvols destacables un dia més, això ajudarà que la temperatura pugi ràpidament, màximes al voltant dels 30 graus arreu de Catalunya, superant-los amb facilitat al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, i vent de marinada de moderat a fort aquesta tarda fins la pròxima nit. I els pròxims dies, temperatures encara una mica més altes a les tardes.
0: És dimecres. I a partir de 9:15 a l'Aquí Catalunya. Com cada dimecres desmuntem l'extrema dreta amb el David Fernández, amb el Manel Delgado i amb el Joan Serra, avui abordem el debat sobre la prohibició del burca, aprofitant que demà passat l'Ajuntament de Lleida porta al ple el veto d'aquesta peça. Mirarem amb un jurista què diu la legislació. I a partir de les 10, el racó de pensar el Miqui Puig, la Lorena Vázquez i la Núria Casas. Podeu seguir-nos en directe des d'ara fins a les 12 o en recupereu després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 6 minuts de les 8. El primer que us hem d'explicar és que si agafeu el tren, si agafeu la línia del Maresme, hi ha retards a l'R1 per un nou, un altre, robatori de cable de coure. Hi ha retards de fins a mitja hora entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. I està sent un matí agitat pel que fa a les males notícies. N'acabem de conèixer una, que és que ha mort una persona en l'incendi que us expliquem des de les 7 del matí d'un geriàtric a l'Ametlla del Vallès. El van declarar ahir a la nit, a 11:15. El foc ha afectat les habitacions de la primera planta i en una d'aquestes plantes els bombers hi han trobat el cadàver d'una persona, Laura.
8: La residència es troba al carrer Llerona. En el moment de l'incendi hi havia uns 80 usuaris i 6 treballadors a l'edifici. La víctima mortal encara no ha estat identificada, però es trobava en una de les habitacions de la primera planta, que és on s'hauria originat el foc. En total, 13 persones han estat traslladades a l'hospital en estat menys greu i 78 han estat ateses per inhalació de fum. A excepció de les persones traslladades als centres hospitalaris, la resta d'usuaris han pogut ser reubicats a les zones no afectades de l'edifici.
0: Com que d'aquí a mitja hora hem de parlar amb la consellera de Salut, li demanarem si té alguna novetat, alguna informació al respecte, però és que a més, en paral·lel a això, hem sabut també fa molt poca estona que hi ha hagut una explosió d'un dipòsit de gas a Vilanova de la Muga, a Peralada.
8: Hi ha dues persones ferides, una de les quals de fet està ingressada en estat crític a la Vall d'Hebron.
0: Seguirem també el detall d'aquest accident. En estat crític una persona a la Vall d'Hebron. Estem intentant contactar amb persones allà, justament in situ, sobre el que hagi pogut passar. Tot això en un dia que el president de la Generalitat compareix d'aquí a menys d'una hora, a partir de les 9 al Parlament, per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA i les decisions que s'han pres des de la Conselleria d'Educació perquè no torni a passar, perquè no tornem a fer-ho tan malament, Judit.
1: Exacte, d'explicar per què es va excloure un 23% dels alumnes de les proves quan el màxim recomanat era d'un 5%.
0: Ens recorda la cronologia dels fets, la Laura Pons.
9: Parlem d'uns exàmens que es van realitzar durant el mes de març i abril de l'any passat, proves que es van fer en un total de 50 centres, però que es van fer malament, es van excloure més alumnes del permès i això ha fet que Catalunya no pugui comparar els seus resultats amb el de les altres comunitats. De fet, com a màxim, es podien excloure un 5% dels alumnes d'aquests exàmens, però es va arribar al 23%, tot i l'advertència de Madrid, que va avisar fins a 7 vegades que les proves s'estaven fent de manera errònia. Per què es va cometre aquest error? És el que intentarà explicar avui el president de la Generalitat. Recordem que en el moment de fer les proves, el Consell d'Avaluació estava escapçat, no hi havia ningú al capdavant perquè l'exconsellera d'Esquerra, Anna Simó, havia cessat uns mesos abans el seu president. Per sortir de la crisi, la titular d'Educació, Esther Niubó, va cessar la seva número 2, la secretària general del departament, a principis de curs, un gest simbòlic, un cap de turc, per intentar posar punt i final a la crisi.
0: Doncs a l'espera de què en surti d'aquesta compareixença, ja sabem la recepta de Salvador Illa per intentar millorar els resultats educatius, o una d'elles, que és recuperar els llibres de text, les lectures obligatòries, reforçar usar-la per combatre l'abús de les pantalles.
10: Farem tot el que sigui necessari amb tots els instruments que tenim a la mà per protegir els infants de l'abús de les pantalles. Cap plataforma digital, cap multinacional tecnològica està per damunt de cap infant. No?
0: I és per això que s'impulsarà una llei per vetar l'ús d'intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar la prohibició de les xarxes socials.
1: El govern vol ser la primera autonomia en regular l'ús de les pantalles en els menors, també les aules, pels problemes que genera també en l'àmbit de la salut, com per exemple els problemes de sedentarisme i addiccions, entre d'altres.
0: Que volen fer això de limitar l'ús de les pantalles perquè Salut ha detectat que els adolescents es passen més de 5 hores enganxats al mòbil aquí a casa nostra i que això provoca retards en el desenvolupament motor, en el llenguatge, problemes de l'aprenentatge, miopia, fins i tot càries i ansietat.
1: El que més s'avisa és la falta de capacitat de concentració, sobretot a partir dels 12 anys, i també interferències a l'aprenentatge, a més de problemes per relacionar-se.
11: L'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin doncs, després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana.
1: A més, s'ha vist que fins als 3 anys l'ús de pantalles té conseqüències irreversibles.
0: En parlem d'aquí una estona amb la consellera del RAM, amb la consellera de Salut, a partir de 2:15. Tot això quan els Mossos, encara relacionat amb l'educació, han arxivat un cas molt polèmic, la investigació interna que van obrir per la infiltració de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de professors. Andrea Villòria.
12: L'intendent Carles Hernández assegura que les Mosses infiltrades no van vulnerar cap dret, motiu pel qual la policia ha tancat ja la informació reservada que havia obert.
13: No he vingut aquí a defensar una actuació que no em crec, al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
12: El cap d'informació dels Mossos ha defensat aquestes infiltracions que a partir d'ara ella haurà de validar i que serveixen, diu, només per garantir la seguretat, no per investigar ningú.
0: Ara ens fixem en les notícies que estan generant, que són unes quantes, l'Assemblea General de Nacions Unides a Nova York. La primera notícia, a càrrec de Pedro Sánchez, que en una entrevista a la CNN atribueix algunes responsabilitats al Marroc en el pas massiu de migrants del passat 30 de juliol. Allà hi tenim, seguint Pedro Sánchez, el cap de Nacional de la SER, el Guillermo Lerma. Què tal? Bon dia.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Ante el Congreso, Sánchez ya reconoció que hubo falta de control. Habló de fallos evidentes el día de la entrada masiva, pero este martes el presidente ha ido un paso más allá, atribuyendo por primera vez y de manera muy clara ese error a las autoridades marroquíes.
15: We are investigating what happened those days, but at the same time we have asked Morocco for actions and also for...
14: Estamos investigando lo que pasó en esos días de julio, ha dicho Sánchez, al mismo tiempo que pedimos acciones y respuestas a Marruecos, porque está claro que hubo fallos en los sistemas de control de las fronteras. Un mensaje pronunciado en un foro como la CNN, en los márgenes de Naciones Unidas, donde todo tiene una repercusión especial. Tampoco el contexto es casual, a unas horas de las elecciones legislativas en Marruecos y con varios llamamientos en redes para entrar masivamente de nuevo en la ciudad. La Moncloa niega que Sánchez haya querido endurecer el discurso. De hecho, en su entrevista ha defendido las buenas relaciones entre Madrid y Rabat y la necesidad de seguir cooperando para devolver a los migrantes que siguen en Ceuta de manera irregular.
0: En relació a aquest possible pas massiu de migrants del qual ens parlava Lerma, a Ceuta s'ha reforçat la presència policial, tot i que es considera poc probable que es produeixi una situació similar a la que hi va haver a finals de juliol. Que tornant a Nova York, en aquesta cimera, Donald Trump ha tornat a fer servir el seu estil habitual per amenaçar l'Iran. Ho ha fet davant de tots els líders mundials.
16: Ha dit que la guerra contra l'Iran acabarà després de les eleccions de mig mandat als Estats Units, que se celebren al novembre. Ara diu això, tot i que quan va començar la guerra també va dir que el conflicte només duraria uns mesos i adverteix als iranians que si no accepten els acords que els proposa, els aniquilarà. Ever made to the victor... Ha vingut a dir que ell és un guanyador.
0: És que, mentre deia això, al mateix moment explicava que també ell és el gran promotor de la pau al món, el senyor que amenaça a aniquilar un país. En fi, també en el marc d'aquesta assemblea, Dinamarca i Groenlàndia han signat amb els Estats Units un acord sobre seguretat, el que va anunciar Trump fa uns dies.
16: Segons Copenhagen, la sobirania de l'illa romandrà intacta en mans de Dinamarca, malgrat les amenaces d'anexió del president nord-americà.
0: Trump, que també ha aprofitat aquesta cimera a Nova York per reunir-se per primera vegada cara a cara amb la presidenta de Venezuela, amb la Delcy Rodríguez. I tornem a casa, perquè l'estació de Fabra i Puig a Barcelona està tancada, i està tancada perquè ha caigut un tros de sostre que ha provocat aquella caiguda del sostre que va passar ahir última hora, que tres persones hagin quedat ferides lleus, això sí.
8: Sí, han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els fets van passar ahir la tarda i per això els trens no s'hi aturen ara. Segons el director de Rodalies, Òscar Playà, per ara no hi ha data de reobertura ni cap hipòtesi sobre l'origen de l'incident.
17: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de que moment. De moment, mantenim.
8: Els trens de la línia R4 Rodalies no hi fan parada. Renfe s'encarregarà d'investigar què ha passat, però fonts del territori ja diuen que la reparacions es poden allargar uns quants dies.
0: Clar, i us dèiem que l'R1, us ho hem dit en començar, l'R1 té retards de mitja hora avui perquè han tornat a robar coure a la via. Doncs bé, per primera vegada un jutjat ha dictat un ordre d'allunyament de qualsevol estació o via de tren a un lladre de coure, d'aquest cable de coure. És el cas d'un home acusat d'haver-se endut cablejat de l'estació de França fins a 6 vegades en només 9 dies. Això va passar fa molt poquet.
8: És la mesura que va demanar la Fiscalia i que ha acceptat el propi lladre. Se li prohibeix l'accés a qualsevol instal·lació adif, siguin estació de trens, vies, intercanviadors o qualsevol altre espai ferroviari. Això durant mesos o anys fins que hi hagi sentència ferma o arxiu de la causa per la que se li investiga. Els Mossos li atribueixen robatoris o furts de cables de coure. Alguns, de fet, van quedant intents.
0: Si ens escolteu al volant, és possible que un d'aquests dies us creueu o us aturin en un macro control de trànsit com el que s'ha fet en les últimes hores a Martorell.
8: I és que aquest mes els Mossos estan participant en una campanya europea fent punts de control a l'AP7 i a l'A2. Es tracta de proves d'alcoholèmia i de consum de drogues o també d'ús de dispositius mòbils.
0: Encara sobre mobilitat, el govern aposta perquè els passatgers puguin tornar a portar patinets elèctrics al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segur que ho recordeu, a principis de 2023, fa uns anyets ja, se'ls va prohibir l'entrada després que un patinet s'incendiés a dins d'un vagó de ferrocarrils de la Generalitat. Allò va provocar, preocupació. Neguit, i per això es va optar per aquesta prohibició. Ara hi ha previst prendre la decisió de tornar-los a permetre l'entrada abans de finals d'abril. Pol Valero.
18: El govern ha plantejat a l'última reunió de l'Autoritat del Transport Metropolità ahir començar a fer els passos perquè els patinets puguin tornar a entrar al transport públic. Durant més de 3 anys de prohibició s'han fet diversos canvis normatius que els obliguen a estar homologats i registrats i, a més, a tenir assegurança. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
19: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per, d'alguna manera, fomentar la intermodalitat també entre modes de mobilitat.
18: A principis de més, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar els patinets als seus trens, excepte els Rodalies de Catalunya i els del País Basc.
0: Barcelona, el govern municipal ha acordat amb Junts i Esquerra pujar l'impost

0: a dormir, serà un augment progressiu, any a any, passant dels 11 euros que es paguen ara a 30 d'aquí a 2030. Ferran Dalmau.
1: L'objectiu és frenar un turisme que no deixa diners. Jordi Valls, tinent d'Economia.
2: La seva aportació a la despesa a la ciutat està entre 46 i 75 euros.
1: Una tesi que li ha comprat Junts per Catalunya.
3: Qui menys impacte econòmic deixa la ciutat ha de pagar més.
1: I també Esquerra Republicana, qui ja havia garantit el suport a l'haver acordat amb els socialistes destinar part dels diners que es recaptin amb aquesta taxa a pagar classes de reforç gratuïtes als alumnes que no se les puguin permetre.
4: Quan un necessita una mica de suport, no pot dependre de si els teus pares t'ho poden pagar.
1: Qui no ha comprat la proposta són els comuns, perquè consideren que no calen 4 anys per arribar als 30 euros de taxa.
5: Si avui haguessin set valents, l'any que ve podríem no tenir aquest 1.700.000 creueristes d'escala.
1: Ara el ple municipal haurà de ratificar la proposta els propers mesos.
0: El que no hi han donat llum verda és a les noves ordenances que pretenien pujar l'IBI als hotels que són de luxe. Ara són les 8 i 18 minuts. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, ara sí, una miqueta més a prop. Això després que la majoria progressista del Tribunal Constitucional hagi avalat l'amnistia, no és l'últim pas. D'aquí dues setmanes és quan s'ha de votar, per tant es preveu que això es desencalli a partir del 6 d'octubre. Xavier Balló.
6: Junts assegura que fins que Puigdemont no hagi tornat no donarà per resolta l'amnistia, però admet que la decisió del Constitucional és un pas endavant per guanyar la cursa judicial. Jordi Turull, secretari general.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
6: Turull ha recordat que si el Suprem maniobrés per no aplicar l'amnistia, el Constitucional hauria d'activar els seus mecanismes per obligar a executar la seva sentència, com va passar en algun cas durant els anys del procés.
0: Bones notícies per l'independentisme amb l'amnistia, però no tantes amb el català a Europa.
8: El tema que va estar ahir sobre la taula del Consell de la Unió Europea, però només es va debatre durant 7 minuts i no es va prendre cap decisió contundent. Una vegada més, que se seguirà negociant.
0: I nou episodi en la batalla judicial de Globo. El seu fundador, l'Òscar Pierre, està a un pas de judici després d'haver mantingut els seus repartidors com a falsos autònoms durant anys. Martí Oliver, un jutge de Barcelona, hi veu delicte contra els drets dels treballadors.
9: En l'escrit al que ha tingut accés Ser Catalunya, el magistrat posa sobre la taula fins a 18 sentències on es demanava que es contractés els repartidors com a treballadors i considera que Globo no en va fer cas fins i tot després que entrés en vigor la llei Rider, que introduïa penes de presó. Per aquest motiu, el jutge diu, i és literal, que les pràctiques de la companyia menystenen i suprimeixen el dret dels treballadors en àmbits com el salari, les vacances o la protecció de la seguretat social, i dona 10 dies a les parts perquè preparin els escrits d'acusació o sobreseïment. Globo ja ha anunciat que apel·larà contra aquesta decisió.
0: I la Junta Constructora de la Sagrada Família pressiona l'Ajuntament perquè aclareixi com es resoldrà el reallotjament dels veïns dels pisos que queden afectats per la construcció de la façana de la Glòria i que han d'anar a terra.
10: Des de la Basílica diuen que l'únic obstacle immediat per abordar la construcció de l'escalinata del carrer Mallorca és aquest edifici.
11: Nosaltres, per finalitzar la sala de família, el que hem de fer és una escala que en aquests moments és impossible de construir perquè hi ha un edifici enfront.
10: L'Ajuntament es limita a dir que manté obert el diàleg amb totes les parts afectades per trobar la millor solució.
0: I al centre de Madrid es pot viure avui un desnonament que ha mobilitzat molts ciutadans, no només ciutadans, també persones, personalitats rellevants del món de la cultura, com l'Anna Belén, per exemple. Això per evitar que pugui fer-se efectiu aquest desnonament.
12: Sempre a favor de l'exercici ple dels drets i no de la restricció dels drets.
0: Aquest no és el tall que volíem escoltar, estem parlant del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, que fa 70, que viu a la mateixa casa. El lloguer que tenia al pis era de 500 euros, ella els pagava religiosament de la seva pensió de 1.300, però ara li diuen que li volen multiplicar la quota.
10: Sí, el pis tenia renda antiga, però el nou fons propietari de l'immoble el va posar a preu de mercat, supera de llarg els 1.300 euros que cobra aquesta dona que ha viscut al pis des de la joventut amb els seus pares. Ara, Urbagestión, que és com es diu el fons propietari, diu que o cobra els diners que demana pel pis o no vol negociar res. Volen el pis buit, que està situat al barri del Retiro i pel que podran treure molts diners. La Mari Carmen ha rebut molt suport públic, com ara de la cantant Anna Belén.
13: Mira-la, mira-la, mira-la, mira-la, mira-la. Ella se queda...
0: Això passava ahir a les portes del seu pis, i va ser ella, i va ser Carlos Bardem, Juan Diego Botto també, i la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

0: es va haver d'escoltar i protestes en relació a aquest desnonament durant el The District, aquell saló immobiliari que normalment es feia a Barcelona, que sempre hi havia protestes, ara s'ha traslladat a Madrid, i a ellos se li van dir això.
1: No cautear a una senyora de 87 años sin alternativa habitacional. Cumple con la legalidad.
2: ¡Fuera de Madrid!
0: En fi, això passava a Madrid. Mentrestant, aquí al Parlament, Aliança Catalana ha avalat que Vox hagi dit sí assassí a Lluís Companys. Això ha estat per error d'una diputada. Laura Pons.
3: La tala s'estén a 20 metres a banda i banda.
4: Ha sigut una votació polèmica que ha tingut lloc a la Junta de Portaveus, on Vox portava dos escrits per reconsiderar les sancions que el Parlament els va imposar per dues coses. Primer, per això.
5: Gastarse el dinero en drogas y putas, como han hecho los socialistas.
4: I segon, per haver penjat uns cartells a la cambra catalana on es podia llegir Lluís Companys assassí. El que demanava Vox era la retirada de les sancions, i Aliança Catalana, així com Partit Popular, li han fet costat, tot i que la votació no ha tirat endavant per la falta de suports. Minuts després, la diputada en qüestió, Rosa Maria Sobrana, ha comunicat via xarxes socials que s'ha equivocat en la votació i que en cap cas considera que Lluís Companys era un assassí.
0: I no sé si recordeu aquell incendi horrorós que hi va haver a les Gavarres, al massís de les Gavarres a l'Empordà, va ser a principis de juliol. Doncs bé, ha començat la tala d'arbres afectats per aquell foc. L'objectiu és evitar que caiguin a la carretera i poder recuperar l'espai perquè en creixin de nous. Ràdio Girona, Carles Couso.
3: La tala s'estén a 20 metres a banda i banda de la carretera durant uns 3 quilòmetres i abasta una àrea total d'unes 12 hectàrees de terreny cremat. Es tracta d'una actuació d'urgència de la Diputació de Girona i, coincidint amb l'inici de la tala d'arbres, s'ha fet la primera reunió del grup de treball que ha de redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per l'incendi, que va cremar més de 2.000 hectàrees.
6: Abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
3: Quim Gubau és el gerent del Consorci de les Gavarres.
0: I si ens ubiquem al Segrià, els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa d'un cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa.
7: El cos el van trobar el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament, i la policia en aquell moment va determinar que feia dies que era a l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia es va trobar, fet pel qual el cas va passar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que busca l'autor del crim i mira de determinar les circumstàncies que envolten el cas.
0: I en cultura... Si sou dels que vau fer tard, teniu una altra oportunitat. Toques Grasses posa a la venda noves entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic de l'octubre, res d'aquí un mes.
8: El grup ha posat a la venda noves entrades pels 4 concerts de l'estadi, encara en queden de disponibles a aquesta hora. Segons l'organització, s'han alliberat després de saber-se la configuració final de l'escenari. Ara sí que diuen per això que és l'últimíssima oportunitat per comprar-les.
0: A Sant Sebastià, al festival, l'esperen Brad Pitt avui i la seva nova pel·lícula,
8: que es titula En el corazón de la bestia, en una jornada en què també es presentaran el debut de Jesse Eisenberg i Growth of the Soil de Hans-Peter Molan, a més de la minissèrie Más allá de la sociedad de Juan Antonio José Antonio Bayona.
9: Cuando caímos en la montaña, atravesamos un portal y vivimos en otra dimensión.
8: Una sèrie documental de Netflix sobre la vida posterior al rescat que s'estrenarà el 18 de desembre i que recorre mig segle d'història d'un grup sencer.
0: El president de Ràdio Televisió Espanyola tornarà a proposar que Espanya no participi a Eurovisió per la presència d'Israel.
8: Ara la proposta de José Pablo López per això s'ha de votar.
10: Nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento del pueblo palestino sin una condena rotunda y severa ante lo que es una tragedia humana. Constatamos que hay avances técnicos.
8: Si s'aprova, el país no hi serà present per segon any consecutiu. El festival tindrà lloc l'any que ve a Bulgària.
0: I avui comença la Mercè, avui és el pregó, i avui és també Santa Tecla, el dia central de la Festa Major tarragonina. Temps pels esports. Avui debuta el Barça femení a la Champions.
11: A les 9 de la nit contra el París.
12: I aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món.
11: El tècnic blaugrana Pere Romeu no considera un doble repte guanyar aquesta temporada a la Champions després de sortides de noms importants com el d'Alexia Putellas. El Barça comença la defensa del títol amb les baixes de Vicky i Kika d'última hora. Recupera Pere Romeu a Irene Paredes. Ahir, Real Madrid 1, París Saint-Germain 1.
0: El comitè tècnic arbitral admet una de les dues expulsions que reclama el Real Real Madrid del seu derbi contra l'Atlético.
11: La de Kang In Lee, el comitè ha fet repàs del derbi a Tiempo de Revisión, que és el vídeo que fan d'anàlisi setmanal de les jugades polèmiques, i conclou que el jugador de l'Atlético hauria d'haver estat expulsat per la seva entrada a Fede Valverde. Això sí, defensen que la del Cuti Romero és targeta groga i ben assenyalat el penal i expulsió a Hausen.
0: Tot això quan la guerra Florentino-Real Madrid contra Tebas ha arribat a un dels seus punts més àlgids.
11: I va per capítols. El primer és pel president de la Lliga, Javier Tebas, expressant-se a les xarxes socials després del derbi, dient que no entenia les formes del Real Madrid. La resposta en forma de comunicat del Club Blanc, on demanen directament al cap de Tebas. El comunicat diu en paraules textuals que és molt preocupant que qui té la responsabilitat de representar i protegir els interessos de tots els clubs de la Lliga continuï reiteradament obsessionat amb el Real Madrid i que la Lliga necessita amb urgència un dirigent capaç d'administrar-la i desenvolupar tot el seu potencial amb el deure elemental de mantenir la neutralitat.
0: Déu-n'hi-do. I Tebas s'hi ha tornat.
11: Sí, diu el president de la Lliga que el president de la Lliga no és el propietari de la competició, és a dir, que ell no és el propietari, però que el president del Real Madrid tampoc. Tebas assenyala que el conjunt blanc confon neutralitat amb independència, ja que converteix cada prejudici en una prova d'una persecució.
0: I a Can Barça, Lamine Yamal torna a parlar de la pilota d'or.
11: En una entrevista precisament per les xarxes del compte de la pilota d'or.
2: Que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente.
11: Les votacions es tanquen el 28 de setembre, la gala és el 26 d'octubre, i que Lamine es va exercitar amb la resta de companys de la selecció espanyola en el primer entrenament per preparar el partit de dissabte a Wembley contra Anglaterra.
0: Un parell de minuts i saludem la consellera de Salut.
13: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
14: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
17: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Mig minut, res, una miqueta menys, i seran 9:15 del matí. Tenim ja escoltant-nos la consellera de Salut, l'Olga Pané. Consellera, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia i gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya. Ara volíem parlar amb vostè, òbviament, d'aquest pla per prohibir la intel·ligència artificial a les aules, per intentar fomentar la lectura sobre aquests estralls que vostès han detectat que fan les pantalles a la canalla, però ho acabem de saber, hi ha hagut un mort, una persona morta, en un geriàtric de l'Ametlla del Vallès. Era una notícia que coneixíem fa unes hores i el que hem confirmat ara és que efectivament s'ha trobat aquest cadàver en una de les plantes, a la primera planta, en una de les habitacions on s'hauria originat l'incendi. Quina informació més en tenen en relació a això?
18: Pues bàsicament la mateixa que ara hem difós, és que efectivament hi havia un èxitus, una persona morta a l'habitació on es va originar l'incendi i que no va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació que sembla ser que estava bloquejada, no? Llavors, doncs, tan bon punt ho hem sabut, ho hem comunicat, crec que és un home d'uns 53 anys, segons m'han explicat, i és, ara encara no sabem les causes, o sigui, evidentment deu tenir relació amb l'incendi, però no sabem les causes ni l'origen encara del foc, que ho estan investigant.
0: Per tant, si era una persona de aproximadament uns 50 anys, deu ser que no era un usuari, sinó que es tractava d'un treballador.
18: No, això no li puc dir, no li puc assegurar, perquè d'acord, en aquesta residència hi havia una pluralitat de diferents situacions de dependència. Uh-huh. I pot ser qualsevol d'elles.
0: Per tant, era un soci sanitari, no era un geriàtric exclusivament d'avis.
18: Tenia diverses, era de diversos tipus de serveis. Hi havia una part sociosanitària, una part de residència assistida, hi havia algun servei també psicogeriàtric, per tant, tenia múltiples funcions.
0: Doncs gràcies per aclarir-nos una mica més sobre aquest incendi que estem explicant des de primera hora a l'Ametlla del Vallès. Òbviament, el motiu de la trucada era un altre, però no podíem no demanar-li per això. El que volia parlar amb vostè té relació amb l'anunci que van fer ahir des del govern, amb aquest informe que van difondre sobre els estralls que estan fent les pantalles a les nostres criatures, que poc o molt ja els podíem intuir, dèficit d'atenció, trastorn en l'aprenentatge, en la motricitat també, problemes de salut mental, i a partir d'això vostès diuen hem de prohibir la intel·ligència artificial a les aules a partir dels 14 anys, de menys de 14 anys en avall. Això com es fa?
18: Bueno, això es fa de múltiples maneres. El primer que nosaltres hem fet amb aquest treball és establir l'evidència que realment hi ha, perquè com vostè assenyala, podem tenir intuïcions, però al final també la ciència ens ha de dir que ha de destriar el gra de la palla d'això. Què és el que realment és patològic i què és el que no ho és, o què és el que pot comportar un risc per emmalaltir, no? Això és el que fa aquest treball. Aquest treball identifica quins són els riscos per cada un dels grups d'edat, fa un seguit de recomanacions, i ara aquestes recomanacions s'han de vehicular a través de diversos instruments, ja siguin acords dins de l'àmbit educatiu, ja siguin instruments reguladors, ja siguin també consells a l'entorn dels professionals nostres per com poder identificar aquestes situacions, ja siguin pediatres, ja siguin mestres, o també les pròpies famílies. Les pròpies famílies demanden des de fa molt de temps una guia entorn a aquesta nova situació que tenim socialment, que són les pantalles.
0: Clar, però això li anava a demanar. No sé si... Vull dir que la sensació una mica pot ser que és intentar posar-li portes al camp, perquè la intel·ligència artificial, les pantalles, les xarxes socials al capdavall entren per moltes bandes. És a dir, es pot tenir un control a l'aula, òbviament, però després el que passa a casa no s'hi pot entrar, no? No hi ha manera d'accedir-hi, a no ser que la prohibició ja sigui molt més dura i contundent.
18: Clar, però mira, jo feia una analogia semblant a la del tabac, que és una altra addicció. Fa un temps tothom fumava dintre de casa. Ara, avui en dia, és estrany veure fumar dintre de casa, especialment si hi ha una criatura dintre de casa. Vull dir, ja siguin les famílies o la gent quan fa una visita, etc., si vol fumar se'n va fora, no? Jo crec que es tracta, evidentment, de regular aquest tema, perquè això no és un problema individual, això no és una cosa que es resolgui individualment, això és algo que es resol d'una manera multifactorial amb tota la societat i des de l'administració regulant també algunes coses, vale? Que això és un dels propòsits que ara tenim. Ara, també s'ha de conscienciar en l'àmbit familiar, perquè els nens s'eduquen fonamentalment per imitació. Si tu veus els teus pares tot el dia mirant la pantalla, doncs tu veus una pantalla. Si les pantalles inunden la família, la relació intrafamiliar està alterada. I tot el joc d'emocions que implica la maduració dels nostres nens, de nosaltres mateixos, doncs està alterada. Per tant, hem de situar les pantalles en el terreny que li toquen.
0: Ja.
18: L'OMS, quan fa la definició del benestar digital, no diu que no hi hagin pantalles, diu que hem de fer un ús de les pantalles i de l'entorn digital que ens permeti disfrutar de la vida online i de la vida sense entorn digital.
0: Sobre això que està explicant... Disculpi, consellera, que em penso que l'he tallat.
18: No, digues.
0: Una de les coses sobre això que vostè deia ara, que cridava l'atenció dels resultats de PISA al conjunt de l'Estat, que vam conèixer ara fa uns dies, és precisament que els alumnes de classes socials més mitjanes o altes eren els que havien tingut proporcionalment una caiguda més significativa. Ho dic perquè en això de la intel·ligència artificial de les pantalles s'havia dit que les famílies amb més problemes probablement eren les més desafavorides, les més vulnerables, perquè doncs, amb les presses o amb la feina potser no tenien a qui deixar a càrrec les criatures i se'ls hi posava una pantalla. Això està canviant? No són només aquest tipus de famílies?
18: Exacte, no són només aquest tipus de famílies. Per exemple, dintre de l'estudi també s'ha constatat que famílies, per exemple, de monoparentals, no? on, per exemple, hi ha la mare amb les criatures i no té cap altre suport, doncs bueno, busca l'ajuda amb les pantalles. No? És a dir que, mira, la situació de desfavoriment social és un factor de risc sempre. I, per tant, en les pantalles també. És a dir, la salut, el primer motiu de predicció de mala salut és la renda, en definitiva. Per tant, quan tu tens entorns deprivats socialment, qualsevol cosa que li afegeixis de risc ho empitjora. I ja parteixen d'un nivell de desigualtat i de pèrdua d'oportunitats més grans que els altres. Ja. Llavors, evidentment, en aquests entorns, per problemes educatius, per problemes de renta, per problemes de molts tipus, calen més elements que requereixen un esforç educatiu i de consciència, no? D'alguna manera, de capacitat, de temps, etc, que, bueno, que altres entorns ho tenen més fàcil.
0: Ja. Aquesta proposta que vostès portaran més o menys al març per posar aquest veto, com s'especificarà? És a dir, què es dirà a les aules? Que els professors han de vetllar perquè, no sé, les proves o els deures no s'hagin fet amb intel·ligència artificial i que no la desenvolupin a la classe, que com s'especificarà aquesta prohibició?
18: A veure, ara mateix estem treballant amb el que és aquesta regulació legal i està treballant el Departament d'Empresa i Treball, que és el competent en aquest àmbit, i el que d'alguna manera fa és mirar amb tots els camps, no? És a dir, el fet de que, per exemple, es reguli l'observatori d'aquesta addicció i, per tant, que aquesta sigui una addicció més que nosaltres anirem monitoritzant i anirem monitoritzant d'una determinada manera per saber com anem, és a dir, si les mesures que prenem ens estan ajudant o no ens estan ajudant. Per tant, primer tenim el tema de l'observatori. Després, l'espai educatiu. L'espai educatiu és important. Que no hi hagi a les aules intel·ligència artificial fins als 14 anys està demostrat, vaja, que ajuda a tot el procés de desenvolupament educatiu de la canalla i de maduració, no? L'impuls a la lectura amb diverses mesures a les escoles, no? Que jo soc, ara, bueno, són moltes els àmbits amb el que es vol treballar i que són mesures que es prendran des del camp de l'educació. I després, el tema de reconèixer els drets digitals de la infància i establir les coordinacions necessàries, perquè al final, amb tot el que jo li estic dient, vostè ja veu que no és un problema que recau el Departament de Salut o el Departament d'Educació.
0: No, clar.
18: O el Departament... No, és algo multisectorial en l'àmbit del govern i s'ha d'establir aquesta coordinació, aquests elements polítics que s'han de desenvolupar i la monitorització corresponent als seus objectius i als seus pressupostos.
0: Parlàvem abans també de les famílies, no? De com d'important és també que les famílies remin en això, perquè l'escola és un àmbit, però evidentment les criatures fan vida més enllà. I la reflexió una mica que li demano és que no sé si en els adults aquests problemes d'addicció són tres quarts del mateix. És evident que s'ha dit que el cervell de les criatures i dels adolescents està en desenvolupament i que, òbviament, els estralls, en aquest cas, una mica com el tabac, també són més greus en les criatures, però vaja, no sé si també ens hauríem de fer mirar els adults o si s'ho plantegen d'alguna manera, calcular els estralls que tot això està fent també en les persones adultes, perquè no sé si ens fessin una prova ara d'atenció, de capacitat d'atenció, la superaríem gaires.
18: No, estic totalment d'acord amb el que diu. El que passa és que l'estudi que nosaltres hem fet i la guia que hem fet s'ha limitat fins als 18 anys. ¿Vale? Ara, sí que és veritat que dintre de la guia hi ha recomanacions també de l'ús del mòbil en l'entorn familiar. Vull dir, escolta, no s'ha d'utilitzar el mòbil ni han d'haver-hi pantalles a l'hora de dinar o de sopar. És algo que, evidentment, serveix, és un moment, no?, que serveix perquè la família interaccioni amb altres àmbits, no?, d'altres maneres, vull dir. I per tant, el que facin els adults té una els adults són referents pels nens, o sigui, els nens fan el que fan els adults. Ja. Per tant, si els adults van amb pantalles, ells volen una pantalla. Si l'adult fuma, ell voldrà fumar, perquè creurà que tot allò és el que l'acosta als seus referents.
0: Clar, escolti, consellera, i ara que em diu això, no sé si es plantegen fins i tot el fet de poder prohibir el mòbil en algun espai públic, penso a la sala d'espera de la consulta del pediatre.
18: Sí. Ara mateix no ens ho hem plantejat, però ens ho podríem plantejar. De fet, nosaltres ens hem de plantejar aquest tema al límit de les nostres competències. Sí. Hi ha competències en l'àmbit comercial que ens deparen, però sí que la intenció és anar tan lluny com puguem amb la regulació d'aquestes coses. Ja no amb la sala d'espera del pediatre. Afortunadament, els nens hi van poc als pediatres perquè els tenim sans. Uh-huh. Però, a veure, en els entorns escolars, en els entorns d'oci, en el lleure, en les extraescolars, etc, evidentment el mòbil ha d'estar lluny dels nanos, especialment abans dels 14 anys. Mm. I fins als 14 anys no hem de tenir mòbils intel·ligents. És a dir, si pensi que ara mateix l'edat mitjana en què estem donant un mòbil amb un nen són els 10 anys. Yeah. Als 10 anys, la seva capacitat de discernir els atacs que rebrà a través del mòbil, yeah, el ciberassetjament, tot això és baixíssim. Uh-huh. Per tant, el que hem de fer ara és evitar que això, primer, que tinguin telèfons intel·ligents, que tinguin els telèfons el més tard possible. Segon, els intel·ligents també el més tard possible, i que els agafi en una etapa madurativa que sàpiguin discernir realment què és el que poden obtenir-ne de bo i no amb aquests anys.
0: Consellera, sabem que té pressa, però abans de deixar-la marxar, vostè havia dit que estaria al govern mitja legislatura. Entenc que continua i que continuarà, però no sé fins quan i com entoma aquesta vaga indefinida de metges que es prepara per l'octubre.
18: Bueno, a veure, hem tingut altres vagues prèvies, com si diguéssim, han tingut aquí a Catalunya un seguiment baix, afortunadament, del 6 al 10% com a màxim, i en aquests moments, doncs nosaltres, tal com hem començat el curs, ens hem reunit amb tots i cada un dels sindicats per veure una miqueta quines eren les coses que els amoïnaven i preocupaven, evidentment també amb metges de Catalunya, i els hem invitat a les taules que ja tenim històricament creades, com és la taula de la professió mèdica, a que presentin allí el que ells creuen que és rellevant, i en la taula de les guàrdies que s'ha creat, on hi ha tot un col·lectiu de metges de diferents sindicats analitzant el tema de les guàrdies. Dit això, aquesta és una vaga a nivell estatal que pretén modificar els continguts de l'Estatuto Marco. Per tant, depassa totalment el que nosaltres puguem fer aquí. Vull dir, de fet, a Andalusia i en altres llocs que tenen acords pitjors amb els metges que els que hi ha aquí a Catalunya, han arribat a acords que han millorat en el seu territori i la vaga s'ha continuat convocant. Vull dir que...
0: Ja, el que passa és que aquí diuen que hi ha una sobrecàrrega assistencial o que aleshores no són les mateixes que altres llocs d'Espanya.
18: La sobrecàrrega assistencial és exactament la mateixa que tenim a tot arreu. Eh? De fet, el nombre de metges per habitant a Catalunya és molt més alt que la resta de les comunitats autònomes. Uh-huh. I jo el que sento molt, perquè m'estan fent senyals de tot arreu que me'n tinc que anar.
0: Doncs la deixem marxar. La deixem marxar.
18: I em sap greu, i un altre dia, si li sembla, continuem.
0: La convidem aquí a l'estudi quan vostè vulgui, perquè tenim més coses a parlar. L'eutanàsia, en fi, un munt de coses al damunt la taula. Que vagi bé, consellera. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Tant de bo aquestes mesures que ara ens comentava arribin a bon port. Que vagi bé.
18: Molt bé, gràcies.
0: Adéu. Adéu. Milagros Pérez Oliva, Otbou, què tal, com esteu? Bon dia.
19: Bon dia, què tal?
0: Ara analitzem les paraules de la consellera. En un parell de minuts obrim la taula d'anàlisi.
20: Ser Catalunya, Barcelona. Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
21: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
22: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
23: ¡Qué calor!
22: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
24: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
25: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
26: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
1: torna a la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
3: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
17: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 del matí.
5: Quan sapiguem que

0: passat i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre.
1: Jo penso que el cas de PISA és una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem. Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada.
2: Continuem exigint saber què ha passat. Ens expliquin la veritat. No cal que continuem marejant la perdiu.
3: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. Jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Però no veo realmente intención de dilatar esto mucho más allá de, del mes de octubre por parte ni del Constitucional ni del Supremo, sería ya raro.
5: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
6: Ara actualitzarem com tenim aquests dos accidents, incidents, un incendi i una explosió que hi ha hagut aquest matí a Peralada i l'altre ha estat en una residència a l'Ametlla del Vallès. Ens confirmava la consellera que sí, que hi havia una persona morta que era d'una mica més de 50 anys i que havien de determinar si efectivament era un intern perquè es tractava allò d'un sociosanitari, no només d'un geriàtric d'avis, sinó que sí que podia ser algú que estigués ingressat allà, un dels usuaris el van trobar a l'habitació, l'han trobat als bombers, sembla que l'habitació havia quedat bloquejada i que aquest havia estat el problema. Ara us actualitzarem una mica més de tots els detalls que coneixem d'això i també de l'explosió de gas que hi ha hagut en un hotel amb el Carles Couso. Ara anem amb els detalls, però abans sobre el que hem comentat amb la consellera de Salut en relació a la prohibició de la intel·ligència artificial a les aules. Jo li demanava a la consellera, no és una mica intentar posar portes al camp perquè és molt difícil intentar contenir tot aquest avenç tecnològic. Ot, Mila.
7: Mira, la Simona Levi, m'agrada molt com ho explica, ella sempre diu que hi ha l'espai públic, l'espai privat i que ara s'hi ha afegit l'espai digital i que igual que quan un nen és petit no li prohibeixes sortir al carrer i tancar-se a la seva habitació sinó que li poses unes normes diferents per l'espai públic i per l'espai privat, caldran unes normes diferents en l'espai digital. I jo crec que els governs tenen sempre aquest anhel prohibicionista quan hi ha una cosa que s'escapa del seu control que no necessàriament soluciona els problemes de fons. Ni això, ni l'efecte contrari, que és el que ens va passar a la meva generació, que som els que vam estudiar amb el que s'anomenava el projecte Operú, que és que cada alumne tenia el seu ordinador individual i que això generava un grau d'alienació a l'aula causat per aquella mena d'enlluernament digitalofílic dels adults que no anava enlloc. Però, en tot cas, quan el govern fa totes aquestes propostes, jo crec que efectivament és posar portes al camp fins i tot per un tema competencial, perquè el problema amb les companyies d'intel·ligència artificial i amb les grans companyies tecnològiques és un problema de model de negoci i de disseny dels algoritmes i d'un model de negoci, en definitiva, organitzat al voltant de la retenció de l'atenció. I en això o intervenen seriosament els estats i en primera instància la Unió Europea, o un govern com la Generalitat hi té poc a intervenir. I jo tinc la sensació que la Generalitat detecta que hi ha un malestar, detecta que hi ha un neguit i mira de fer veure que hi pot respondre, però no em sembla que sigui la manera.
8: Jo estic d'acord amb l'Ota, perquè estic convençuda de que la solució prohibicionista és una solució de transició, en la mesura que ni els governs ni cap organisme internacional és capaç d'intervenir sobre el fons de la qüestió, que és que hem deixat desenvolupar una tecnologia, la intel·ligència artificial, que intervindrà i intervé ja en la major part dels processos productius de comunicació, de presa de decisions, de governança, de tot el món, i l'hem deixat en mans de quatre companyies privades que, com diu l'Ot, tenen uns algoritmes i uns objectius que són guanyar diners i acumular el màxim poder possible. Darrerament hem vist que hi ha preocupació per les sinergies que s'estan produint entre aquestes companyies que controlen aquesta infraestructura que serà vital pel funcionament de tot en el futur, amb unes teories que pretenen prescindir de la democràcia perquè consideren que la democràcia és massa farragosa per prendre decisions. Cuidado amb això. Llavors, mentre no posem la mà al meló de veritat, que és una eina com aquesta no pot estar en mans privades, i menys en mans privades que tontegen amb la idea de que la democràcia és un sistema deficient, diríem, no resoldrem el problema.
6: Ja.
8: I mentrestant prohibim. Millor prohibir que deixar els nens segrestats per la indústria de l'atenció, generant-los addiccions i menjant-se el temps que necessiten per formar-se.
6: Uh-huh.
8: Per això jo penso que són necessàries les mesures, però s'ha d'anar a l'altra qüestió.
6: Clar, la cosa és això, prohibir com i fins a on, que l'intentava demanar la consellera, que tampoc ha clarificat gaire, perquè em penso que no ho tenen massa clar no. Tampoc, de com ho fas això, com s'articula aquesta prohibició. Ella feia el paral·lelisme amb el tabac, no? Com als anys 90 allà tothom fumava, es fumava a casa, no hi havia manies amb això, i com parlava de predicar amb l'exemple també d'alguna manera, no? De, si no, ets adult, no fumis davant d'un crio, perquè si no ell intentarà copiar-te el mateix amb el mòbil. Però clar, amb el tabac és molt més fàcil, segurament, no? Mira, aquesta en aquest espai tancat no pots fumar. Amb la intel·ligència artificial és molt més difícil.
8: No, perquè a més la intel·ligència artificial no està només al mòbil, està a tots els processos pràcticament. No, jo veig que el que acabarà passant és que un cop que se reguli i es plantegi quin control públic i extern hi ha d'aquesta indústria, llavors el que hi haurà és molts estudis i moltes maneres per veure com la podem utilitzar d'una manera que sigui beneficiosa pels nens, per l'educació, pels adults i per tothom. No? Tots tenim l'experiència del mòbil, com de fàcil segresta la nostra atenció i com quedem enganxats moltes vegades. No? Jo he tret aplicacions, molt aviat vaig veure que hi havia aplicacions de jocs que se me'n menjaven.
6: A què jugaves tu amb el mòbil?
8: Pues aquesta de les boletes, els Tetris d'aquests, diríem. No?
6: M'agrada molt imaginar-te jugant a aquest joc.
8: Sí, perquè mira, tens la impressió de que...
6: En moments tontos, que sí, podries haver agafat un llibre.
8: O no, o quan estàs molt cansada perquè te relaxa.
6: Clar.
8: Llavors, aquest és el mecanisme de l'addicció. I vas dir, fora, totes les aplicacions. No en tinc ni una.
6: Quant temps? A veure, ara busqueu-me, mentre parla l'Ot, busqueu-me quant de temps heu passat al mòbil els últims dies o setmanes.
8: Jo passo bastant. Moltes perquè la nostra
7: bona
8: feina...
7: Bona és la professió.
6: Clar, sí, clar. I aquesta és l'excusa, també.
8: No,
6: és la meva feina, la meva feina.
8: No, però
6: és veritat,
8: si,
6: també,
8: si
6: sí,
8: pogués fer...
6: Estat permanentment connectat.
8: No, però si jo ara crec que ho tinc una mica controlat, crec que la utilització que em faig és la mateixa que faria amb l'ordinador.
6: Ja. Yeah.
8: M'entens? No substitueixen per l'ordinador.
6: I amb el telèfon normal i corrent, el de cable, diguéssim.
8: El de cable aquest ja no el fem servir.
6: Confessa el que m'has ensenyat.
7: Ah, no, que em surten unes xifres absolutament fora de lloc, perquè el que passa és que a mi m'agrada que són pràcticament 10 hores de mitjana al dia.
8: Sí, jo en sortia en 6 o 7. Però,
6: 10 hores al dia.
8: Però jo estic molt a l'ordinador, eh?
7: Clar.
8: A l'ordinador, i tinc el telèfon al costat de l'ordinador i vaig fent coses amb el telèfon al mateix temps.
6: Clar. Però el problema és que és invasiu, perquè tu sí. El tens allà i el pots tenir limitadament per treballar, però després t'entren altres inputs que potser no tenen a veure amb la feina.
7: De tota manera, clar,
6: és una trampa com a eina de treballar al mòbil.
7: Sí,
6: també.
7: Sí, tu pots estar al mòbil llegint un article del Financial Times.
8: Clar.
7: Vull dir,
8: que és el que jo faig.
7: Mena, clar, exacte,
8: aprofito el metro per llegir.
6: Però quan de sobte t'arribi un missatge X de qualsevol amic, familiar, el que sigui, llavors ja et distreus d'allò que estaves fent. Per tant, la capacitat d'atenció també s'altera.
7: Sí, però és veritat que tendim a parlar del mòbil i del món digital com si fos un instrument, i no és, o sigui, no només és un instrument, és un espai. Per això feia abans l'explicació aquesta de la Simona Levy. Perquè no és un mecanisme que tu puguis dir com el tabac, doncs aquí això no es fa i allà això no es fa. És una nova esfera de la nostra vida.
8: Clar. Vivim immersos
7: a dintre d'això, sí. I és impossible desagregar la nostra vida d'això. I també cal tenir molt en compte que, o sigui, jo crec que aquesta cosa regulacionista en funció de les generacions, és evident que en el marc educatiu tu pots decidir que no hi hagi un desbocament de l'ús de la intel·ligència artificial que consisteixi en que els mestres facin fer a cada curs cada tema amb intel·ligència artificial i els facin treballar, i en lloc de fer treballar els nens amb intel·ligència artificial, fer-los treballar amb llibres. És evident que tens marge sobre això. Sobre el que jo dubto molt que tinguis marge és sobre fer una política d'intervenció sobre l'ús de l'espai digital en general, a gran escala, per part dels nens, perquè continuaran tenint a casa seva el seu espai, i si no, ho faran d'amagat, perquè tota la vida hi ha coses que quan ets un nen o quan ets un adolescent s'han fet d'amagat.
6: Fumar.
7: I hi ha, per exemple, una cosa molt important d'entendre, que és que sobretot, almenys durant les pròximes dècades, però en la mesura que el salt tecnològic és més o menys exponencial, jo crec que continuarà passant, que és que els nens i els adolescents sempre tindran un espai de progressió, sobretot els nadius digitals, que se'ls escaparà als adults de la mirada. Perquè ja a nosaltres ens passava, sense ser, sent probablement l'última generació de no nadius digitals. No?
8: Ja, mira, de totes maneres, hi ha coses que moltes vegades tenim intuïcions o tenim idees, inclús dades, que ens porten a conclusions errònies a vegades, i això s'ha d'assentar una miqueta. Per exemple, has parlat amb la consellera d'aquest estudi de PISA, d'aquesta part de l'informe de PISA, que demostrava que els nens rics tenien una baixada de resultats més acusada que la resta dels nens ajustat per nivells socioeconòmics. Bueno, ahir un equip de SADE Educació va revisar totes aquestes dades i resulta que és una ficció metodològica.
6: Ah?
8: Que a mi em va sorprendre perquè va dir no pot ser que els nens rics tinguin pitjors resultats que els pobres, perquè els pobres, a més, els pobres tenen els mateixos pantalles que els rics i, a més, són pobres, és a dir, que han de tenir pitjors resultats. Yeah. I és que van canviar els criteris de catalogació. I quan s'han ajustat els criteris de catalogació, el que es demostra és que les bretxes educatives segueixen augmentant, que els nens rics segueixen tenint millors resultats que els pobres perquè tenen millors condicions socials.
6: De les proves PISA, justament, s'explicarà de com de malament es van fer les coses aquí. S'ha d'explicar ara, d'aquí a un parell de minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, començarà la seva compareixença allà al Parlament, i tenim la Laura Pons. Laura, què tal? Bon dia.
9: Hola, Marina, què tal? Com estàs?
6: I gràcies per haver-li posat el micròfon a la consellera, sí. Olga Pané. Era amb tu
9: no
6: allà al micròfon. Sense, vaja, vull dir que sense aquestes coses al final no, les comunicacions no són possibles. Sí. Què hem d'esperar de la compareixença de Salvador Illa?
9: Sí, compareixença que comença d'aquí un parell de minuts. De fet, el president Illa acaba de sortir ara mateix del seu despatx, es dirigeix cap a l'hemicicle, ho fa acompanyat de la consellera Niubó, per tant, donant aquesta imatge de suport, d'anar junts, d'anar plegats de cara a aquesta compareixença de les 9 per explicar el fiasco de les proves PISA. De totes maneres, Marina, ens deien ara fons del govern que el president ve avui al Parlament a aguantar d'alguna manera la tempesta, que no aportarà cap dada nova perquè els expedients encara no estan tancats aquí, així que s'espera que el que faci d'alguna manera és intentar girar-ho per parlar de la necessitat d'un gran acord de cara a la cimera d'aquest divendres, de cara a la reunió que té amb els grups. Recordem, avui parlaran d'aquests exàmens que es van realitzar durant el mes de març i durant el mes d'abril de l'any passat, proves que es van fer a un total de 50 centres, però que es van fer malament. Es van excloure a més alumnes del permès i això és el que ha fet que Catalunya no pugui comparar els seus resultats amb el de les altres comunitats. De fet, com a màxim, es podien excloure un 5% dels alumnes en aquest examen, però es van arribar a fer excepcions del 23%, tot i l'advertència de Madrid, que va avisar fins a 7 vegades que les proves s'estaven fent de manera errònia. Així que veurem com s'ho fa el president per girar d'alguna manera la truita, per no parlar directament de les proves PISA i d'aquest error, sinó de la necessitat de buscar un consens i un nou acord per l'educació a Catalunya.
6: Laura Pons, gràcies. Qualsevol cosa, qualsevol notícia, qualsevol titular que creguis convenient explicar-nos, ens avises i tot teu.
9: Molt bé. Fins ara, Marina.
6: Fins ara. Nosaltres anirem punxant, anirem connectant amb el que doni de si al ple del Parlament, que justament ara mateix està començant. Veiem el president del Parlament, el Josep Rull, donant pas a aquesta sessió on ha d'intervenir, com ens deia ara la Laura Pons, el president de la Generalitat. Clar, és que amb l'educació és recurrent tot això d'intentem un gran pacte, som-hi tots, però al final els resultats no surten.
8: Clar, el tema dels resultats de PISA és una mica com el que ha sortit del Ramon y Cajal sobre les llistes d'espera sanitàries. És a dir, quan la radiografia, quan els sistemes que tenim per fer una radiografia de quin és l'estat de qualitat d'un servei determinat no donen bons resultats, sempre hi ha la tentació de veure si es poden maquillar d'alguna manera, diríem, no? El president Illa té molt difícil donar explicacions d'un fet que en el temps que ha passat des de que va esclatar la notícia no han pogut donar cap explicació verosímil, excepte aquests 2-3 expedients que han obert. Per tant, no sabem de qui és la responsabilitat i com s'ha fet això, però el que sí és evident és que algú ha pensat en algun moment que per tenir millors resultats a PISA el que calia fer era treure els nens que no tenen bons resultats. que són els que tenen més vulnerabilitats, perquè ja ho sabem, que els factors socioeconòmics influeixen molt en els resultats. Llavors, això és una mala idea, perquè tu tens aquests nens. Aquests 23% de nens que van ser exclosos de la prova no s'esfumen perquè no surtin en les estadístiques.
6: Sí, sí.
8: I tens un problema amb aquests nens, precisament perquè aquests nens tenen mals resultats i has de fer alguna cosa. Per tant, crec que no és tan important arribar a esbrinar per què es va fer, jo crec que tothom té clar què ha passat, com intentar que els resultats siguin millors per tots els nens, inclosos aquests que van pitjor i que segurament molts d'ells són fills de famílies immigrants, que tenen dret a l'educació com tots els altres nens i que a les seves famílies no tenen les mateixes oportunitats que els altres nens.
7: A veure, els resultats acadèmics dels alumnes de Catalunya no són culpa d'aquest govern, perquè són coses que es conreen i creixen durant molts anys i les conseqüències són a llarg termini. El que sí que és culpa i responsabilitat d'aquest govern és el grau d'anticipació en el moment d'arribar al govern sobre què farà amb la qüestió de l'educació en general i com resol les crisis una darrere l'altra. I ni en una cosa ni en l'altra ha semblat donar els resultats que s'esperaria d'un govern, sobretot probablement del primer govern, des del govern del president Mas l'any 2010, que arriba al govern sabent que hi arribarà. O sigui, el president Illa té 3 anys de govern alternatiu en què, per les enquestes, per el marge de maniobra, perquè el vent li bufa a favor, perquè hi ha un desgast molt fort d'Esquerra i Junts en aquell moment, en què sap que arribarà el govern. I llavors aquest alt grau d'improvisació que sembla que es percep ara amb coses com, per exemple, l'altre dia anunciar que es caminarà cap al 6% del PIB en educació, que és una cosa que ja sé que la diu la llei d'educació del 2009, però és un anunci de molta envergadura com per fer-lo així com així, sense tenir després capacitat de respondre d'on sortiran els diners. Perquè el 6% del PIB són 20 milions d'euros, ara mateix se'n dediquen 20.000 milions d'euros, ara mateix se'n dediquen 8.000 o 9.000 en educació, suposant que s'hi afegeixen els 4.000 milions integrals del que s'espera recaptar amb la reforma del finançament, ens n'anem a 13.000 milions, una cosa així, encara queden 7.000 milions, que 7.000 milions en el pressupost de la Generalitat no és treure's un conill d'un barret. No?
6: Llavors, de fet, estem demanant el finançament, aquest nou model de finançament, que el que ha de fer és aportar 4.700 milions extra. Vull dir que,
7: sí, sí, per això.
6: És una mica més de la meitat d'aquests 7.000 que deies.
7: I per tant, no, o sigui, fa la sensació, i ara obrir a mitjans de la legislatura, que em sembla molt bé, un debat sobre país amb experts i amb totes les forces polítiques sobre què hem de fer amb l'educació, però obrir-lo ara, a mi en general em fa la sensació que s'improvisa. I per altra banda, la gestió concreta de les crisis, havent-n'hi dues de centrals que són... el primer, la situació dels mestres i les vagues dels mestres, que el govern l'ha gestionat d'una manera nefasta des del temps en què el conseller Dalmau, amb la baixa de la consellera Niubó, va decidir un acord amb dos sindicats minoritaris d'esquena a la resta de sindicats, fins al moment en què, havent decidit, per alguna raó, que ens entregaríem a l'OCDE i que faríem servir PISA com el nostre mesurador principal de termòmetre de l'educació, després cometre un error d'aquestes característiques amb avisos previs del Ministeri, si fallen la visió a llarg termini, l'anticipació i la gestió sobre el terreny, hi ha alguna cosa de l'engranatge polític d'aquest govern educació que falla.
8: Jo no criticaria que un govern es proposi fer el que la llei diu. No criticaria.
7: Jo el que critico no és que... Perdó, eh?
8: Ja, tu per què no li dones credibilitat a que pugui assolir-ho? I això molta gent també ho pensa.
7: Bueno, perquè crec que és un pedaç... Crec que és una manera de respondre... O sigui, no perquè l'objectiu no em sembli desitjable, sinó perquè crec que és un pedaç improvisat per respondre d'una crisi que hauria de... i desviar el focus d'atenció.
8: Però en la política tu saps que els compromisos públics tenen un paper i haurien de tenir-lo almenys, no? Que després hi ha vegades que es fan promeses i no es compleixin, no passa res. Aquest és un problema de la democràcia en general, del que participem tots. Però a mi, que un govern digui volem arribar a aquest objectiu, que a més és un objectiu pactat i que va ser inclòs en la llei d'educació, és que hauria de ser un imperatiu un imperatiu polític per totes aquestes forces polítiques. Ho dic perquè tens la sensació, i el govern pot tenir la sensació, de que no són prou rigorosos en el sentit de que si no posen aquest objectiu es critiquem perquè no compleixen els objectius que marca la llei, i si ho posen no ens es creiem perquè diem, i és veritat que poden tenir dificultats per arribar a trobar aquests diners, segur, segur, estic d'acord amb tu en tot això, però no critico que diguin que han d'assolir aquest objectiu.
7: Jo no critico que ho diguin en si, critico que en un moment en què el sistema educatiu fa aigües per tot arreu, aquesta visió substitueixi la resposta sobre les coses concretes.
8: Després,
7: i que
8: també
7: la consellera Paneque surti l'endemà a dir, sí, és la visió que ens marquem a llarg termini, sí, però quan periodista rere periodista li pregunten això, en com es concretarà, què ha previst el govern, sí, quins informes té d'aplicabilitat d'aquesta mesura, que certament està aprovada des de la llei del 2009, la consellera digui, potser ni tan sols en 10 anys aconseguim assolir aquest objectiu. La visió està molt bé, però quan és una visió que, a més, ja arrosseguem de tan antic,
8: sí,
7: estaria
8: sí
7: bé en el moment en què la renoves i en què la...
8: Sí, però tu mateix ho has dit, d'on treuen els diners? Doncs ja ho veurem.
7: Per
8: clar,
7: això, sí, sí, sí, sí.
8: L'altra qüestió és l'afirmació categòrica que fem sovint i que tots participem en què el sistema educatiu s'enfonsa, està esfonsat. No està tan esfonsat, està malament i té problemes. Però jo evitaria una visió catastrofista perquè això el que fa és treure també vàlua social a la feina que fan els docents, que jo penso que fan bona feina en molts casos.
6: Ha començat la compareixença del president Illa.
10: I davant d'un error d'aquesta naturalesa, el que correspon a un govern és fer tres coses, com així estem fent i hem fet. Explicar els fets, determinar les responsabilitats i corregir allò que no ha funcionat. Permetin-me començar reconstruint els fets amb detall. Perquè és important distingir què va passar, quan va passar, quina informació existia en cada moment i com va circular aquesta informació dins de l'administració. L'any 2025, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu...
6: Ara el president farà memòria de tot el que ha passat. Nosaltres ho hem explicat des de primera hora, que des de la conselleria admeten que no se'n van assabentar d'això. Diuen que hi ha hagut errors inacceptables, però vaja, que era cosa d'unes persones concretes d'un departament, no? En fi, veurem què més explica el president, però com sabeu, des de primera hora del matí hem tingut notícia de dues tragèdies. Una ha acabat com a mínim amb una persona morta, Laura Estrada, en aquesta residència de l'Ametlla del Vallès.
11: Sí, la residència és Can Fox i la víctima mortal és aquest home d'uns 53 anys. El cos ha estat trobat pels bombers en una habitació de la primera planta i de fet ens ho ha confirmat la mateixa consellera Olga Paner de Salut al programa fa tot just uns minuts.
12: No va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació que sembla ser que estava bloquejada, no? Llavors, doncs, tan bon punt ho hem sabut, ho hem comunicat, crec que és un home d'uns 53 anys, segons m'han explicat, i és, ara encara no sabem les causes, o sigui, evidentment deu tenir relació amb l'incendi, però no sabem les causes ni l'origen encara del foc que ho estan investigant.
11: S'està investigant, doncs, però sobre les característiques de la residència, es veu que era un espai de diversos serveis.
12: En aquesta residència hi havia una pluralitat de diferents situacions de dependència i pot ser qualsevol d'elles. Tenia diverses, era de diversos tipus de serveis. Hi havia una part sociosanitària, una part de residència assistida, hi havia algun servei també psicogeriàtric, per tant, tenia múltiples funcions.
11: El servei d'emergències ha atès 78 persones, de les quals, a banda de la víctima mortal, 13 han estat traslladades, han estat ferit menys greu a l'hospital per inhalació de fum. Hi ha 64 persones lleus que no han requerit trasllat.
6: Tragèdia al Vallès i tragèdia també la que hi ha hagut a comarques gironines, a Peralada. Carles Couso, què tal? Com estàs?
13: Hola, bon dia, Marina.
6: En aquest cas hi ha hagut una explosió d'un dipòsit de gas. On ha estat i què més en sabem? Perquè com a mínim el que teníem és que hi ha una persona ferida crítica a l'hospital.
13: Sí, és el que estem pendent a aquesta hora, perquè els serveis d'emergència ja han acabat la seva feina en aquest hotel, a l'hotel Can Carbó de l'Olivera, a les afores de Peralada, però estem molt pendents de l'estat de salut d'un home de 47 anys que està, segons el SEM, en estat crític a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'avís de l'explosió ha sigut quan passaven en pocs minuts d'un quart de tres de la matinada. Segons les primeres investigacions que ens diuen fonts de bombers, l'origen estaria en un dipòsit de gas propà d'aquest hotel, que està en una zona a les afores de Peralada, a prop d'una granja. Dins l'hotel, per sort, hi havia només dues persones i un gos, un home de 47 anys, el que dèiem que està en estat crític al Vall d'Hebron, i un segon home que en té 74 i està lleu al Trueta. El gos també està sa i estalvi. Els bombers han hagut d'apagar focs que s'han encès a l'edifici i ventilat tot allò afectat pel gas. L'hotel ha quedat precintat per la gran afectació a l'estructura de l'edifici. És una antiga masia que, si veiem les imatges que han distribuït els bombers, ha quedat completament despullada. És a dir, des de l'exterior de l'edifici es veuen totes les habitacions de dins de l'hotel, perquè moltes de les parets han cedit. Ara ja només hi queden efectius dels bombers revisant la zona i també tècnics del gas, però hi han arribat a anar fins un helicòpter medicalitzat, 9 dotacions dels bombers i també 4 ambulàncies.
6: Carles Couso, gràcies. Qualsevol novetat ens demanes pas.
13: N'estarem pendents. Adéu.
6: Fins ara. Nosaltres d'aquí una estona, a partir de 2:15, una mica menys, podrem parlar amb els serveis d'emergències, amb els bombers també, per veure quines novetats tenen en relació a això. I una de les notícies de les últimes hores té a veure amb el procés, té a veure amb l'amnistia, aquesta amnistia que uns quants jutges es resisteixen com poden aplicar. Tenim en línia el company de Tribunals de la SER, el Miguel Ángel Campos. Què tal? Com estàs?
14: Hola, Marina, molt bon dia.
6: I sobre això, hem tingut novetats en les últimes hores amb aquesta reunió del Tribunal Constitucional, que ha fet el primer pas per poder aplicar l'amnistia als líders del procés, els que són aquí, doncs netejar-los les inhabilitacions, per tant, rehabilitar-los, i en el cas de Puigdemont i els que són fora, perquè puguin acabar tornant aquí sense problemes. Què s'ha fet i què s'espera? Perquè en principi es diu, de moment, encara com a mínim hem d'esperar un parell de setmanes.
14: Sí, és un pas molt, molt rellevant, definitiu. La majoria progressista del plenari del Constitucional va rebutjar ahir la ponència del magistrat conservador José María Macías, que era contrari a amnistiar a l'exconseller Jordi Turull del delicte de malversació. Macías es va venir a retirar la seva ponència i redactar i presentar una altra que reflectira el sentit de la majoria ja al proper ple previst el 6 d'octubre, quan el president, Cándido Conde Pumpido, també presenta al plenari la seva ponència proposant amnistiar la malversació a Dolors Bassa. Una volta s'aprove, el 6 d'octubre recordem, serà una sentència que marcarà el criteri a seguir per a la resta de condemnats per aquest delicte i per als que han fixat la seva residència a Bèlgica, entre ells l'expresident Carles Puigdemont, i suposarà un pas més definitiu que l'aproparà al seu retornament. L'absència, Marina, ahir de combativitat de la bancada conservadora amb el procés hauria sigut impensable fa només un any. Macías, molt proper al Partit Popular, mai hauria acceptat redactar una ponència en el sentit de la majoria a favor de l'amnistia. A més, el cap dels conservadors, Enrique Arnaldo, hagués donat guerra i ahir ni siquiera va debatir ni va argumentar. La tensió sobre el procés en el Constitucional s'ha reduït al temps que ha disminuït entre el PP i Junts en el Congrés. Que Puigdemont i Junts siguen l'enemic públic número 1 ja no toca.
6: És interessant això que ens dius ara, Campos, això de la resistència que hauria estat impensable abans d'aquest magistrat proper al Partit Popular. Per tant, d'aquí intuïm que, òbviament, política i tribunals tornen a anar de la mà més que mai i que aquí hi ha un interès per part del Partit Popular per intentar que s'acabi d'arreglar tot això, com a mínim, i que li toqui el govern de Pedro Sánchez.
14: Sí, són coincidències que no són casuals, sinó en funció de les necessitats polítiques, apuntaven literalment i amb sorna fonts del el Tribunal Constitucional del dia d'ahir.
6: Campos, que vagi bé, gràcies.
14: Una abraçada molt forta.
6: Fins ara, adéu. Rellevant, això que ens deia ara mateix.
7: A veure, els jutges espanyols han aplicat un criteri extrajudicial polític, de persecució política, durant l'última dècada d'una manera clamorosa, i en l'aplicació de l'amnistia encara més, perquè l'amnistia l'han rebuda com la impugnació de la instrucció que els dona el rei amb el discurs del 3 d'octubre i com una esmena a la totalitat de la repressió que posen en marxa arran d'allò. I aleshores és evident que els ha costat molt per això, i a mi l'única raó per la qual se m'acut, a banda de la sentència del Tribunal Europeu, perquè ara decideixin obrir-se a la possibilitat del retorn del president Puigdemont i d'amnistiar-lo és que hi ha un interès superior, i aquest interès superior molt probablement és que ara mateix un retorn del president Puigdemont perjudica el govern de Pedro Sánchez, que és la presa de Casamajor. La senyora Marta Rovira fa 2 anys que també veia retirada la seva ordre de detenció i la llei d'amnistia pròpiament encara no se li ha aplicat.
6: Yeah.
7: Que ara estiguem parlant de la possibilitat que el president Puigdemont també se li retiri l'ordre de detenció i que, en canvi, l'amnistia se li apliqui de manera accelerada, tot i que és veritat que hi ha la sentència europea, doncs, veient els precedents del grau de politització de com la justícia espanyola ha gestionat el problema de la repressió, jo crec que té a veure amb això, amb un calendari polític.
6: Però és gros que normalitzem una cosa així.
8: Sí,
6: que assumim com a normal aquesta politització de la justícia.
8: Absolutament, absolutament.
6: A cara descoberta.
8: A cara descoberta, i a més com que funcionen perfectament els mecanismes de trasbàs de funcions, per entendre's, no? És a dir, la instrucció que ha fet el jutge Peinado de la causa contra Begoña Gómez, totes les decisions que ha pres les ha comunicat en moments que podien fer més mal al govern per alguna raó, i sempre han sigut moltes, algunes d'elles esmenades per les instàncies superiors, inclús amb advertiments per part del Tribunal Superior, però ho ha continuat fent. Què passa? Que l'amnistia ja està amortitzada. L'amnistia, l'oposició a l'amnistia per part del PP ja ha donat els fruits que el PP pensava. I, a més, ara canvia una mica la perspectiva, perquè bueno, el PP aspira a governar i mai no se sap a qui necessitarà en un moment determinat. Si les coses es posen lletges, perquè Vox està veient el PP, Vox serà un soci molt, molt, molt, molt

0: la possibilitat de tenir una alternativa amb una altra força també de dretes, que Junts ho està sent, que pugui d'alguna manera donar-li força per negar a Vox el que Vox exigeixi, doncs també li interessa. Per tant, ara, de més, té un altre os que per mossegar, que és tot el tema de Ceuta. De fet, pel dissabte que ve han convocat PP i Vox junts la segona manifestació per aquest tema contra Pedro Sánchez.
1: Ara hi ha moltes altres motius pels quals no, Sánchez tenen, és un traïdor.
0: Exacte, sí, sí, tenen relleu.
2: PP i Vox junts, que no vol dir PP i Vox amb junts, no confonguem.
1: No, i no, només...
0: no, no, PP i Vox sí, sí, sí. Junts aniran a manifestar-se.
1: I no, perdó, digues.
2: No, digues, és breu.
1: No, que no només serà una cosa de la governabilitat, que com veiem amb els discursos que últimament fa Aliança Catalana i Vox, en què tots dos parlen, per exemple, la de superar el marc nacional per parlar de civilització barbària com a nou dilema que divideix la vida dels catalans, també té a veure amb això, amb que tant el PP com Vox tenen una por molt forta que Catalunya torni a ser el bastió de conservació de la majoria alternativa al PP i Vox al Congrés Espanyol.
2: Deia que t'afanyessis perquè tinc en línia esperant amb el Claudi Pérez, del corresponsal internacional del País. Com estàs? Què tal? Bon dia.
3: Molt bé, bon dia, com esteu?
2: Perquè a Pedro Sánchez n'heu parlat ara, a l'Assemblea General de Nacions Unides, que està tenint lloc a Nova York, i l'hem escoltat parlar de Ceuta. Per primera vegada, des de la CNN, ha dit potser van fallar al Marroc amb la protecció de les fronteres. Això és nou, no havia passat fins ara. Però és que, déu-n'hi-do, aquesta Assemblea General de Nacions Unides, ja ens ho esperàvem, perquè la de l'any passat va ser aquella on Donald Trump ja va dir: jo he vingut aquí, us arreglo 7 guerres en un moment, ara ell s'erigeix com el gran pacificador del món, i a la vegada amenaça amb aniquilar un país en 120 dies, amb aniquilar l'Iran, i això ho fa davant de tots els líders mundials. Ell fent d'ambaixador d'una cimera, d'una institució que no es creu, a la qual ha anat aprimant la injecció de diners que portaven als Estats Units.
3: És una sèrie de paradoxes que són completament al·lucinants, no? Jo crec que aquí l'ONU és un termòmetre de les tensions extraordinàries que estem veient a escala global, no? amb una munió de línies de fractura, que amb tota la raó Antonio Guterres, el president que està sortint de com a secretari general de l'ONU, han passat de ser escletxes a ser abismes, no? Hi ha la fractura Rússia-Ucrània, amb Trump tractant de negociar una pau mentre Putin prepara una escalada que sembla que serà brutal ara a la tardor, les diferències entre Rússia i Europa, amb una guerra híbrida cada cop més pujada de to, aquest conflicte d'Iran, no?, amb Trump amenaçant per enèsima vegada, perquè això que ha dit avui de l'aniquilació arriba després d'unes setmanes dient que seria el final d'una civilització aquella nit, no? I sembla que Iran està guanyant la guerra, en el sentit que la gasolina als sortidors dels Estats Units està caríssima. Clar. I les midterm estan a punt d'arribar, no? Després tenim tota la línia de fractura d'Amèrica Llatina, també amb els Estats Units utilitzant com a pati del darrere, no? Aquí el discurs més, fins ara, més impactant és el de Lula, no?, que ha dit que prou de ser el pati d'atràs, no? El Lula, com sempre, ha sigut molt bèstia. I després hi ha la fractura nostra, no?, que és la línia de fractura més propera és aquesta Espanya-Marroc, no?, amb Rabat, amb Valentonat, perquè per l'acostament a l'Estats Units de Trump i a Israel, i Espanya cada cop més a prop, bueno, jo crec que ja ho ha fet, no?, d'admetre que el rei està nu. Jo ahir pensava, portem 52 o 53 dies des de l'entrada de 80.000 persones a Ceuta, no?, a finals de juliol. La cartoixa de Parma, l'Estendal va tardar 53 dies en escriure-la. Bueno, el nostre president del govern li ha costat 53 dies admetre que el rei està nu i que Marroc va ser o responsable o va mirar cap a un altre lloc, no sabem, no? Però bueno, està bé que es baixi del cavall. Jo crec que per primer cop es veu el govern conscient del problema a escala internacional. Té un altre problema aquí a casa, no?, que és que Ceuta marcarà molt probablement els mesos finals abans de les eleccions. Però jo crec que l'ONU ens deixa... A mi l'ONU és una cosa que em sembla una idea deliciosa, no?, de fa 60 o 70 o 80 anys, però que està en aquests moments... Bueno, no hi ha fons, hi ha uns atacs al multilateralisme que venen del país que va crear bàsicament l'ONU, que és els Estats Units, una paràlisi del Consell de Seguretat increïble, que és un Consell de Seguretat que és incapaç de solucionar els 65 conflictes que tenim al món en aquests moments, i una imatge d'impotència del marc multilateral que és atribuïble al que... la persona que s'està ell mateix diu que soluciona

0: desenes de conflictes, no? Que és aquest Donald Trump, que és un llançaflames i que el tenim tot el dia a la boca. No hi ha manera que ens el traguem de la boca, no?
1: Mm-hmm. Deies, està perdent d'alguna manera aquesta guerra, aquest conflicte amb l'Iran, perquè els sortidors de benzina estan caríssims als Estats Units, i no només.
0: També a Europa.
1: També a Europa. També a Europa. Però sobre això, justament, amb aquestes eleccions que té ara el mes de novembre, és que Trump va arribar fent bandera de poder doblegar la corba de la inflació.
0: De la inflació, és així. Una altra paradoxa, no? Cada vegada que em preguntes em poses un munt de paradoxes al davant. El cost de la vida, l'inflació va ser la principal, juntament amb el cabreig monumental que tenen els americans, no? De tot el cinturó de l'òxid per la desindustrialització i pel fet que Xina els està passant per davant en moltes coses, no? El cost de la vida va ser fonamental per l'arribada del segon Trump, Ells ja sabien que votaven, els americans ja sabien que votaven, Però va ser fonamental, i ara tornem a tindre la inflació a dalt de tot, i tornem a tindre a la Reserva Federal pujant tipus, igual que aquí al Banc Central Europeu, aquí a l'Eurozona, no? I aquí Trump té un full de serveis en economia quasi tan dolent com el té en la geopolítica. Mm-hmm. Ara tu el sents i et sembla que et digui una altra cosa, no? Sembla que sigui el que està solucionant tot tipus de coses a casa i a fora, i té el país potes en l'aire.
1: I això connecta molt amb com al final el cost de la vida, la inflació, pot tenir conseqüències electorals, i això ens porta també, ens connecta d'alguna manera amb casa nostra.
2: Mm. Sí, és interessant tot aquest repàs que feia el Claudi, perquè ens podem trobar d'aquí un any, a l'estiu que ve, fins i tot una mica més enllà, si incloem les eleccions italianes, amb el món girat com un mitjó. Ens podem trobar amb el trumpisme fent, després d'uns midterms previsiblement dolents per ells, una reconfiguració del trumpisme i del moviment MAGA, que no sabem en quina clau es reinterpretarà. Ens podem trobar a la primavera a França, per primera vegada en moltes dècades, en què en unes presidencials la segona volta sigui entre l'extrema dreta i l'extrema esquerra, i això en termes de l'efecte papallona sobre la conversa política al continent pot tenir moltes conseqüències. Ens podem trobar que a Alemanya caigui el canceller Merz, ens podem trobar abans i tot, no ho he dit, que Lula da Silva perdi les eleccions i l'efecte dominó que generi que s'ha generat a Sud-amèrica els últims anys d'una conquesta progressiva de l'extrema dreta aconsegueixi l'última fitxa del dominó, i ens podem trobar, per exemple, a l'estat espanyol, que el bastió més fort que té en aquests moments la socialdemocràcia dins de la Unió Europea passi en mans del signe contrari, i amb l'entrada de l'extrema dreta al govern per primera vegada dels últims 50 anys. I això jo crec que generarà, que fa que aquest curs que ve ara sigui molt interessant, perquè en un marc, en un moment en què els consensos de l'últim segle s'estan trinxant perquè hi ha uns agents que tenen interès que es trinxin, el senyor Trump com a mascaró de proa, doncs això, hi ha una reconfiguració molt interessant.
1: I Catalunya remant contracorrent.
3: Sí, no, jo crec que la paradoxa principal, el Claudi les ha expressat molt bé, però la paradoxa principal és que està tot el món reunit, tota la plana major, tota la diplomàcia del món reunit a la ONU, com si la ONU encara fos aquell organisme que ha de decidir coses, quan en realitat tots tenen consciència de que és una carcassa buida i que aquesta carcassa en aquests moments està amenaçada, a més, perquè les tres principals potències del món, Rússia, Estats Units i Xina, no juguen per l'ordre. Xina és la que aparenta que ho fa més, però en realitat tampoc fa res per frenar a Rússia, no? Llavors, el que passa, i aquesta idea de final d'etapa, no? De que estem arribant a un final d'etapa i no sabem què vindrà. Però això genera desesperança, i jo crec que les coses, el futur no està escrit. I, per tant, pot passar que Trump no guanyi les eleccions al novembre, pot passar que Lula torni a guanyar a Brasil, pot passar que Pedro Sánchez torni a guanyar a Espanya. És a dir, no està decidit.
1: Avui la Mira ha vingut optimista. L'educació no està al fons del pou.
2: En tot cas, tornant a la teva pregunta sobre la qüestió de la inflació i del poder adquisitiu, una cosa que sí que veiem és que la manifestació política amb el vot a l'extrema dreta arreu d'Europa i arreu d'Occident, de fet, té molt estrictament a veure amb això. Sistemàticament, exacte, a les enquestes, els votants, per exemple, tant d'Alternativa per Alemanya en aquestes regions on ha guanyat, com en els baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya, en què veiem que els votants de Vox i d'Aliança són els qui declaren tenir una situació econòmica més inestable o els qui tenen més por sobre el seu futur econòmic, la qüestió econòmica és transversal.
1: Ot Bou, Milagros Pérez d'Oliva i Claudi Pérez, que teníem allà penjat, però que ens has obert tota aquesta taula, també tota aquesta finestra per poder analitzar com tenim el món. Gràcies a tots.
4: Gràcies a tu.
1: Que vagi bé. En un parell de minuts tornem i parlarem amb els serveis d'emergència i amb els bombers sobre aquestes tragèdies que hem conegut a primera hora del matí.
5: Ser Catalunya-Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
8: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
9: O el reloj que ya no usas.
8: ¿Qué haces?
9: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
8: Pide cita en circajewels.com o en el 93-215-7678.
9: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
11: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
12: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
11: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
14: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I supem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya.
22: El govern de tothom.
23: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passa un minut de dos quarts de deu. Tinc en línia el Joan Carles Gómez. Ell és cap de l'àmbit de serveis especialitzats i extraordinaris del SEM, del Comandament de Guàrdia, que ha liderat els incidents d'aquesta nit, que us estem explicant des de primera hora. Entenc que això vol dir que tal. Bon dia, Joan Carles Gómez.
24: Hola, bon dia.
1: Entenc que això vol dir tant el que ha passat a l'Ametlla del Vallès en aquesta residència com l'explosió que hi ha hagut a Peralada? Totes dues coses?
24: Correcte, totes dues aquesta matinada.
1: Per tant, ha estat una nit bastant tràgica.
24: Sí, realment ha sigut complicada, perquè són dos incidents que, bueno, malauradament, un han tingut una persona finada i a l'altra un crític.
1: Ens comentava la consellera que en el cas de... m'estic sentint així, ara, em sentia amb eco. M'estic escoltant amb eco. Pol, no sé si podem arreglar ara. Li deia que ens deia la consellera de Salut, ens confirmava que efectivament la persona morta l'han trobat en aquesta residència, dins la seva habitació, i que que sospiten que el que ha passat és que ha quedat bloquejada la porta, que era una persona d'aproximadament uns 53 anys. El que no ens ha sabut dir més era si és un usuari d'aquesta residència, si era un treballador. No sé si vostès tenen més informació al respecte.
24: No, més informació al respecte no, perquè a més aquesta persona ha aparegut quan bombers ja estava fent el repàs planta a planta i ventilacions. Fins a l'última hora nosaltres no s'ha comunicat que podia haver aquesta persona, amb la qual hem confirmat que realment no hi havia res a fer, però les circumstàncies encara nosaltres no... Això suposo que bombers i la investigació ja delimitarà. Tot apunta que era un usuari, perquè no, treballadors a nosaltres no ens consta. Uh-huh.
1: Entenc que com a serveis d'emergència ha de ser molt complicat. Perdoneu, però és com estem tenint problemes una altra vegada ara. Dic que ha de ser complicat desallotjar un local d'aquestes característiques, un local que fa tant de geriàtric com de sociosanitari, és a dir, amb persones amb dependències de graus diferents. Com ha anat tot això?
24: Ha sigut aquesta perquè realment les 13 persones que hem traslladat a centres sanitaris és perquè han inhalat fum, amb el qual necessiten hores d'oxigen i monitorització, però la dificultat en si ha estat la tipologia d'afectats. No? Són tots dependents, alguns amb cognitivament amb algun deteriorament, amb el qual pràcticament es fa una evacuació individualitzada, un a un. No podem fer en bloc, i en un edifici amb plantes en què s'ha hagut d'anar repassant. El que ha funcionat és bueno, el fet de que es poguessin confinar en cadascú en les plantes, i per això no hem de lamentar més greus. Però la complexitat era aquesta, i a més, en nosaltres en un primer moment ja també estem valorant de si després cal, per si bombers ens indica en aquest sentit, reubicar aquests afectats.
1: Yeah,
24: yeah. En principi ja estàvem valorant-ho, fins que bombers ens ha confirmat que podien retornar. Això hauria afegit encara més complexitat, però finalment ha estat possible que el centre tornés a acollir a tots els... a la seixantena d'afectats que s'han quedat.
1: Per tant, tots han estat reubicats, ja? Han tornat a la residència on hi ha hagut l'incendi?
24: Sí. Val.
1: Em penso que el millor que podem fer és deixar-lo anar a descansar, perquè déu-n'hi-do quina nit han tingut en el cap de guàrdia, el Joan Carles Gómez, dels Serveis Especialitzats i Extraordinaris del SEM. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
24: Molt bon dia.
1: Que vagi bé. I tinc també el Robert Gómez, ell és cap de coordinació de la Sala Central de Bombers. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Voldríem demanar-li també per la part que els toca a vostès de com ha anat tot això. I la primera pregunta que em ve al cap és en relació a aquesta explosió que hi ha hagut a Peralada en un hotel. Ha estat una explosió de gas propà. Clar, penso en totes les persones que potser funcionen amb gas propà a casa seva, si és un problema o si és un perill el gas propà en si mateix.
0: El gas propà, igual que el gas natural, doncs, bueno, té unes propietats. En principi, qualsevol instal·lació de gas propà, si està correctament instal·lada i correctament mantinguda, és totalment segura.
1: Per tant...
0: Aquí es tracta d'una instal·lació que està alimentada mitjançant un dipòsit exterior de gas propà, que va amb unes canalitzacions. El dipòsit està perfecte estat, el que és la primera part de la instal·lació també, i s'ha produït una explosió. Aquí, clar, ja s'haurà d'investigar més en detall en les causes, a veure si alguna clau, alguna canonada interior tenia una petita fuita, que ha anat acumulant aquesta quantitat de gas que ha produït aquesta explosió. Però, bueno, això és una hipòtesi, però sí, com comentava, qualsevol instal·lació d'aquest tipus que van passant les revisions pertinents són perfectament segures.
1: Ja, clar, però en aquest cas, vostè em deia, estaven en perfecte estat, en principi està aquest dipòsit exterior, que és on acostuma a estar emmagatzemat el gas propà.
0: Sí, bueno, el gas propà és un gas que és bastant estable en aquest cas, està en fase líquida dins del dipòsit i va sortir en fase gas. Pot ser també que sigui una mala manipulació per part de l'usuari, és com, per exemple, el gas propà quan l'utilitzem per cuinar, si deixem la xeta oberta i surt el gas, o s'apaga la flama i no té el dispositiu. Ara les cuines modernes, per exemple, sí que tenen un dispositiu que quan hi ha una flama i la flama desapareix, en aquest moment talla. però bueno, també pot deixar-se una clau oberta, igual s'acumula, això s'haurà de fer en la investigació i veure exactament les causes. No és habitual, és el que volia dir.
1: Però ha estat al dipòsit o ha estat a l'interior de l'hotel l'explosió?
0: No, sobretot el dipòsit que està a l'exterior està intacte.
1: Val,
0: aleshores, mitjançant el dipòsit hi ha una canalització
1: val.
0: I l'explosió ha estat a l'interior. Per tant, evidentment, és en una d'aquestes canalitzacions, claus o aparells receptors on ha estat el problema.
1: Ja. I en relació a l'incendi en aquesta residència, tenen alguna hipòtesi? Treballen amb quina hipòtesi en relació a com s'ha pogut originar aquest incendi?
0: No disposem d'aquestes dades. És un tipus de serveis que és complex, són persones amb mobilitat reduïda. Aquí nosaltres, quan tenim una intervenció d'aquestes característiques, fem una activació, com en aquest cas, molt, molt contundent a nivell de recursos. Són persones que no poden fer evacuació per si mateixes i les han d'ajudar a nivell de bombers. I aquí, doncs, com heu estat explicant, tenim el servei d'aquest incendi amb aquesta habitació, amb aquesta primera planta. Ràpidament el fum s'escampa per les dependències de la primera planta i afecta les següents. I aquí doncs, bueno, destacar la importància de, sobretot, el personal del centre, la primera actuació que ha fet a nivell d'una evacuació horitzontal entre zones afectades i no pel foc.
1: Ja.
0: Però a nivell de la causa no tenim la causa.
1: I sí que ha començat en una de les habitacions, això ho tenen confirmat?
0: Sí, una habitació. Jo, per la informació que tenim, que és l'habitació més afectada pel foc, nosaltres quan arribem, doncs el foc està totalment desenvolupat. Vale?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, hi ha una habitació que és la que prioritzem l'extinció i, evidentment, que aquest mateix foc va escampant-se cap a altres habitacions i passadissos de la mateixa planta i, sobretot, aquí la part més important, que és la que actuem doncs, de manera més contundent i més perillosa, és el fum.
1: Yeah.
0: Perquè en un ambient d'aquestes característiques el fum és irrespirable, és totalment tòxic, no hi ha visibilitat per poder fer la vocació, fins i tot per les persones que estan al mateix centre.
1: Mm-hmm. Doncs Robert Gómez, cap de coordinació de la Sala Central de Bombers, gràcies.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé. Ara són les 9:39 minuts.
2: Atenció, catalans, catalanes, ja és aquí l'epidèmia de Josep Maria.
3: Fins quan haurem de pagar les seqüeles del procés?
4: Que no vot. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
6: Hay que decir sí a la prioridad nacional.
22: ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
25: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
26: We will make America great again.

0: És dimecres de desmuntar l'extrema dreta i avui ens fixem en Lleida. Demà passat, divendres, el ple municipal torna a obrir el meló de la prohibició del burca a proposta del Partit Socialista, una altra vegada, del PSC. Puc saludar a aquesta hora al Manel Delgado, el David Fernández, el Joan Serra. Què tal, com esteu?
1: Bon dia.
0: L'alcalde socialista Fèlix Larrosa manté la prohibició del vel integral a la via pública, tot i que no compta amb ningú a l'oposició, ni Esquerra, ni el PPP, ni el PP, ni Junts, ni els Comuns, ningú. Mercè Marc, Ràdio Lleida, què tal, com estàs?
2: Bon dia, què tal?
0: Què es debat exactament aquest divendres?
2: El que es debat és la nova ordenança de civisme i convivència. L'antiga és del 2007, Lleida ha canviat i, per tant, s'ha d'adaptar als nous reptes. Què passa? Que això inclou també, o han inclòs, el tema, l'article del rostre tapat, l'article 12, portar qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics. No hi ha paraules, no hi ha les paraules vel integral, burca o niqab. Parla de rostre tapat. Per entendre'ns. Què espera que s'espera que passi aquest divendres? Evidentment, PP i Esquerra ja han dit que votaran en contra per una qüestió, una negativa, que no els han acceptat esmenes. Grosso modo, ho estic explicant. Ah. I la clau és Junts, amb els seus 5 regidors. En comissió es va abstenir a l'espera de continuar converses sobre altres punts de l'ordenança, però no és una abstenció rotunda sobre el veto al burca. Violant Cervera, la portaveu, hi està d'acord, tot i que intentarà que l'article tingui aquest afegitó, sempre que la legislació vigent ho permeti. I en això concret, l'afegitó Larrosa, Fèlix Larrosa, l'alcalde, diu que està contrastat tècnica i jurídicament, i per tant...
3: A nosaltres, saps que ens diuen, vostè això ho pot presentar amb aquest redactat. No, no, si no, no tindríem l'informe favorable dels serveis jurídics municipals, que haurien informat negativament. I aquesta és la clau.
2: I així estan les coses per aquest divendres.
0: Clar, i l'altra pregunta és què contempla aquesta norma? És a dir, què vol dir que estigui prohibit portar la cara tapada?
2: Mira, el 2010 l'alcalde, el socialista Àngel Roig, va intentar, sense èxit, vetar el burca. Aleshores va apel·lar a qüestions de seguretat. El Suprem va dir Anaïdra a Xina el 2013 arran d'un recurs d'una associació islàmica, va dir que els consistoris no tenien autoritat per limitar un dret fonamental com és la llibertat religiosa. Ara el plantejament que s'està fent és diferent, no? És la defensa del dret de les dones. Diu Larrosa que no atenta contra la religió i l'entén com una norma de convivència, de regulació de l'espai públic, i per això que s'inclogui a l'ordenança.
3: També t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un. Ni un. Per tant, forma part d'una tradició. Forma part d'una tradició. També em diuen, a Lleida no n'hi ha. Bueno, doncs no n'hi ha, no n'hi ha. Perfecte. No n'hi ha.
2: Però sí que diu que hi ha dones recloses a casa o aïllades per motius familiars o tradicionals.
3: Aquest problema ja el tenim ara i no en som conscients. Que hi ha dones recluïdes a casa seva per raons en fi, d'entorn familiar, ja ho tenim ara.
2: L'argument situa la mesura en la clau de la defensa de llibertat femenina i, si preguntes, quina és la realitat a Lleida amb el burca? Doncs quantes n'hi ha no se sap. La paeria no n'ha donat mai xifres concretes. L'alcalde Àngel Ros el 2010 deia una vintena. L'imam d'aleshores deia només 6 amb ni cap. Ara s'ha fet la mateixa pregunta, no se sap, la Rosa no dona xifres. Quantes estarien aïllades a casa? Doncs tampoc se sap. De fet, hi ha un pla socioeducatiu que estaria dirigit a detectar-ne d'aquest aïllament. Un debat que s'ha posat doncs, en el centre, la partitura política, ara que es vol regular l'espai públic, però no se sap quin és l'abast concret.
0: I sobre les sancions, de quan es plantegen?
2: És una sanció lleu. Primer advertiment, abans de muntar, anar amb el rostre tapat comportaria sancions entre 400 i 750 euros.
0: Mercè Marc, gràcies. No sé si tens pressa, si vols, queda't amb aquest debat, perquè ara incorporarem un jurista i ens agradarà escoltar l'opinió dels nostres analistes, però vaja, que tots sabem com aneu a les ràdios locals, per tant, que senta't lliure de fer el que consideris.
2: Us escolto, estic amb altres.
0: Clar, una primera impressió. Al final, això, el PSC ja ho va intentar el 2010, ara torna a emergir sense dades, en tot cas, de quantes persones això afecta, i sobre aquesta part de la reclusió, no? És veritat que si ho agafes per l'altra banda, moltes diuen és que potser si no les deixen anar amb el burca fora de la seva família ja no les deixen sortir al carrer, no?
4: Jo puc? Sí. Escolta'm, a veure...
1: En primer lloc, jo estaria preocupat d'un alcalde que parla amb islamistes. Però, bueno...
0: Què dius, ara? Home, per favor.
1: No, és el que acabo de sentir. I parlat amb islamistes.
0: Ah, islamistes, clar, clar, radicals, no? Sí, sí,
1: jo,
0: ja,
1: és, jo crec que és francament alarmant. Bueno, és que això és un tema que... En primer lloc, és curiós que estiguem parlant d'una normativa que no parla del burca per parlar del burca. Hi ha països on està prohibit anar amb, el, amb, el, anar amb un, no sé, per exemple, jo que sé, amb una caputxa, no?
4: Amb un casc de moto.
1: Amb un casc de moto. Però no hi ha cap país que prohibeixi, bàsicament, el burca. Ara hi ha una llei en marxa a Itàlia per part de l'extrema dreta que està justament proposant una explícita referència al burca, però això és molt difícil que entri en una constitució democràtica perquè representa que el burca està directament vinculat amb una adhesió religiosa.
4: Sí, de fet, a l'article 16 de la Constitució es parla de la llibertat religiosa.
1: Però, si em permeteu, jo crec que hi ha un tema especialment a remarcar. Francament, que en nom de la llibertat de la dona... se l'obliga a la dona a fer una cosa, no resulta paradoxal. Clar, que poden dir, hosti, venim d'un lloc on ens obliguen a posar-nos una cosa i ara anem a un altre lloc on justament ens obliguen a treure-la. O sigui, francament, estany. Però jo crec que la premissa, i és, si em permeteu l'autoreferència, té que veure amb una línia de recerca que tenim a la facultat, que es diu Dones Musulmanes, que justament parla d'això. Les dones musulmanes no pensen? No tenen opinió? Clar, com pots garantir que una dona, per exemple, surt amb burca al carrer perquè li imposen? I si fos, bàsicament, perquè vol? Com pots distingir-ho? Mira, si em permeteu, vaig a fer-vos un paral·lel. Per què l'esquerra es va oposar als anys 30 al vot femení? Es va oposar, bàsicament, perquè entenia que la dependència de les dones respecte de l'Església Catòlica les inhabilitava per prendre decisions i per pensar per compte pròpia en ordre de votar. La qual cosa és un argument obertament masclista. Les dones musulmanes són minusvàlides, com eren les dones catòliques als anys 30. Les dones no poden pensar, no tenen opinió. Les dones musulmanes, bàsicament, són una mena, diguem-ne...
0: Però poden tenir opinió, el que no potser no tenen és llibertat, no?
1: A veure, és que tampoc ho pots saber. Clar, o sigui, aquesta qüestió la pots aplicar a moltíssima gent. Quanta gent fa coses perquè no és lliure? Jo no sé si entre nosaltres hi hauria alguna. Per tant, tu no pots, de cap de les formes, imposar la premissa segons la qual les dones fan coses en contra de la seva voluntat. Si més no, pregunta-li. Clar, ara, si jo no em puc refiar del que em digui una dona, per exemple, tu, bàsicament, perquè no tinc cap garantia que per ser dona tens algun tipus, diguem-ne, no sé, algun tipus de descompte intel·lectual que t'obliga a pensar d'una forma normal, si, clar, si penso que en el fons és tan feble, tan vulnerable, que és tan fàcil enredar-te, enganyar-te, manipular-te i dominar-te, però això és una premissa... és una premissa masclista, és a dir, les dones no poden pensar per si mateixes i són, per naturalesa, fàcilment manipulables.
5: Jo per allò de transparència hem fet el debat previ aquí al costat mentre us esperàvem, no? Vull dir que hem parlat de moltes coses, però ara la reflexió que feia el Manel té tanta raó que de fet cap text jurídic, ni el que es proposa a Lleida ni el que es va aprovar a Suïssa el 2025 diu res d'això, perquè seria ficar-se en un esquema jurídic impossible d'aprovar i on faria falta una incapacitació judicial de la persona per dir que està en una secta, pràcticament, no? Però el problema tècnic és com ho pensen fer, no? I després hi ha una altra paradoxa, ja que aquest espai radiofònic es diu, no?, combatre els discursos d'extrema dreta, ja ho he dit, no? Anem a combatre els discursos d'extrema dreta, el PSC proposa prohibir el burca, és a dir, el PSC compra l'agenda predilecta de tota, no?, de l'extrema dreta més islamòfoba. No,
0: no sé si el PSC sencer o per l'alcalde això... de Lleida del PSC.
5: No, per això anava a dir. No. I l'altre, que per això, quan han dit també, que comentava la Mercè, l'esmena de sempre que es compleix la legislació vigent, és que el Tribunal Suprem li va tombar el 2010 a l'Àngel Ros.
4: 2013.
5: I li va dir...
4: El 2010.
5: O sigui, el 2010 la proposta, el 2013. El 2013 dient-li, modifica la Constitució i canvia l'article 16 de llibertat religiosa.
4: Si em permeteu, ara que en David deia això, el Suprem, el 2013, a banda de cenyir-se a l'exercici del dret de llibertat religiosa i a dir que els ajuntaments no tenien competència per fer-ho, era una llei orgànica i per tant havia d'anar al Congrés, ni tan sols al Parlament de Catalunya, també deia, com arguments, 2013, que no es podia pressuposar, en la línia del que deia en Manel, que les dones vesteixen vel integral perquè ja estan obligades, i dos, advertia de l'efecte pervers de negar-los la integració. És a dir, que amb aquella mesura Lleida no pogués alimentar el fet que es produís de forma posterior un enclaustrament, literalment, enclaustrament de la dona en el seu entorn familiar immediat.
5: Que és la primera previsió immediata del que passarà, com passa a Suïssa, perquè Suïssa ara, des del 2025, es va guanyar en referèndum per un 50%.
0: Deixeu-me incorporar...
5: La policia t'atura, diu, identifiquis... destapis i la persona se'n va cap a casa. I això treu, dic, per posar totes les contradiccions i paradoxes, que tots sabem què ha significat el règim dels talibans a l'Afganistan, que tots llegim les cròniques de la Mònica Bernabé i tots sabem què és el fanatisme salvatge, no?
1: Però hi ha molts països musulmans que prohibeixen el burca per la majoria. Seguretat. Mm-hmm. És que és...
0: Deixeu-me incorporar la veu d'un jurista, del Joan Lluís Pérez Francesc, que ell és professor també de Ciència Política i Dret Públic a l'Autònoma. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Ho pot fer, Lleida? L'Ajuntament de Lleida pot prohibir el burca, encara que no li digui burca, sinó que digui tapar-se la cara?
6: A veure, jo crec que per enfocar bé el tema, bueno, com heu fet, no? Heu fet una presentació, heu dit quina és la redacció actual, que és bastant diferent, no? De la de fa uns anys, la versió que va ser declarada il·legal, no? Hi ha un tema clau, que és no fer referència a la llibertat religiosa, és a dir, entendre que el burca o un altre sistema doncs, de tapar el rostre doncs no és una qüestió de llibertat religiosa, perquè si és una qüestió de llibertat religiosa, i així es va tombar, no?, pel Tribunal Suprem a la dècada dels 2010, etc., no només a Lleida, si no recordo malament, també a Reus i altres llocs es va intentar fer el mateix. Doncs aleshores, clar, és il·legal. Aleshores, jo crec que ara la idea és no vincular-ho amb la llibertat religiosa. És a dir, com a plantejament formal d'allò que es pot redactar i posar doncs, en un document que és una ordenança municipal, si no es considera que fa referència a la llibertat religiosa, penso que sí que es podria admetre que formalment es pot aprovar, no?, aquesta ordenança municipal. Hem de tenir en compte que una ordenança municipal és una norma, és un reglament, és a dir, és una norma, per dir-ho així, crec que sigui local, però de una categoria baixa, per dir-ho així, que ha d'estar subordinada a una llei, i sobretot si imposa sancions. Mm-hmm. I aquesta llei, en el cas d'un dret fonamental, ha de ser una llei orgànica. Això només ho podria fer l'Estat, aquesta afectació o limitació a un dret fonamental, no?
0: Llavors s'hauria de fer només, sí, exclusivament per raons de seguretat.
6: Parlem de seguretat, o a mi m'agrada fer referència al que es va fer a França, no? Que sí que es va fer una llei, i després a Bèlgica, etc., que és el que ells anomenen, derivat del principi de la fraternitat, el dret a viure junts. No? El dret a viure junts no és dir-li exactament raons de seguretat, que potser és un concepte més greu, és el dret a conviure, no? I a conviure amb gent que sabem qui són, etc., i que doncs, aquesta convivència té uns valors de publicitat, de, si volem, també de seguretat, no? Però no és directament una qüestió de seguretat pública, no és una qüestió que podem associar directament a una perspectiva repressiva, no? Crec que és un plantejament una mica diferent, no? No sé si em permet,
1: clar, sí. Teòricament, sí, cadascú té dret a decidir la diferència entre públic i privat en relació a si mateix. Si jo, diguem, jo puc tenir dret, bàsicament, a preservar la meva cara, en nom, justament, al dret a una separació clara entre públic i privat. Si jo decideixo tapar-me la cara perquè crec que la meva cara és una qüestió privada, què és el que m'ho pot impedir?
6: A veure, jo diria que d'acord amb els criteris que tenim actualment, no? Formalment, jurídicament, no estic parlant després de les coses que poden passar en la vida real, formalment, doncs els poders públics sí que poden determinar la distinció entre el públic i privat. És a dir, l'espai públic és un espai de convivència que és precisament allò que poden regular els poders públics. A l'àmbit privat no poden entrar. Aleshores, aquí, és clar, la idea de llibertat doncs és una llibertat d'acord amb la llei. No és una llibertat natural del bon salvatge que pot fer el que vulgui, sinó que és una llibertat en l'estat de dret, és una llibertat regulada d'alguna manera. No?
1: Però jo puc mantenir una conversa privada en públic?
6: Bueno, si un renuncia, però un no pot renunciar a drets fonamentals, un no pot renunciar als drets bàsics de la vida, perquè l'Estat pot impedir això. Hi ha sentències que diuen jo no puc fer una vaga de fam fins a morir-me perquè l'Estat doncs, m'ha de protegir, no? Jo no puc dir que no facin una transfusió de sang al meu fill per raons religioses perquè l'Estat ha de garantir la vida de les persones. Aleshores, aquí també estaríem ara reflexionant una mica sobre per què serveix l'Estat, no? Què ha de regular.
0: També, no? També ha de garantir el dret a l'habitatge a l'Estat i estem veient que això no
6: clar,
0: passa, però
6: bueno, vaja. És que estic dient que hi ha dos arguments, no? El formal i el material, no? Després està la vida real, no? Però, bueno, l'argumentació, per dir-ho vulgarment teòrica, sí, penso que és una i després la realitat de la vida és una altra, clar, no?
2: L'article 12 també preveu que, és a dir, no portar qualsevol peça, roba, vestimenta, alta indumentària, aquí seria passar muntanyes, ocultar el rostre en els espais públics, val, el casc, quan entres amb un casc, no sé, amb unes dependències municipals, amb un casc de moto, mm-hmm, però diu que el veto no s'aplica als llocs de culte ni als espais on sigui habitual anar amb el rostre cobert en consideració als consums socials acceptats o quan es faci en exercici d'un dret fonamental. És a dir, que l'articulat en aquest sentit està molt més precís que no pas l'articulat que presentava l'Àngel Ros amb unes altres consideracions, no? Que parlava aleshores de seguretat i llibertat religiosa, en aquest cas, pel que fa, diguéssim, el tema de la dona va just en els drets de la dona.
5: I una pregunta per tots dos. Ara que escoltava la Mercè dient en les excepcions, en l'exercici d'un dret fonamental, quan el mosso d'Esquadra pare i la dona amb un burca i li digui no, jo estic exercint la meva llibertat religiosa, que és un dret fonamental, el mosso d'Esquadra què fa? I fins i tot, si li cau la sanció, ho dic en perspectiva jurista, si aquesta dona va i se'n va al Constitucional i diu estan vulnerant la meva llibertat religiosa, em jugo un pèsol a què acaben dient que és llibertat religiosa. Però està molt bé els casos que plantejaves, em sembla molt bé el de, no? El de la vegada fam, el de mil coses, perquè són temes on efectivament ens hem de plantejar què és el dret, fins on arriba el dret i quines conseqüències té el dret. Perquè avui la primera conseqüència, ja us ho dic, és que en 5 minuts després d'una multa la dona que porti un burca, no? Per molt que estiguem en contra del burca, no se'l traurà i el dia següent

0: no? Es quedarà a casa reclosa o tornarà...
1: Per cert, qui utilitza el burqa és la policia.
2: Joan Lluís.
1: No ho dic en sèrio, perquè està per la cara.
3: Aquí bueno, és el supòsit de quan es facin l'exercici d'un dret fonamental.
2: Joan Lluís.
4: Sí. Bueno, no sé què dic sobre la policia, però sí, clar, està per la cara, però també tenen pues, una identificació, suposo, no ho sé, no?
2: Sí, sí,
5: han posat molts anys, però la porten...
2: Sí.
5: De fet, porten un jeroglífic.
1: Sí. Igual és perquè no els veixin a casa.
2: Va,
4: sí, sí. Ara m'ha descol·locat una mica això de la policia, sincerament.
2: No. Per la sortida aquesta que deia el David, en el cas que una dona es trobi que va amb burca i que la sancionen, que ella pugui apel·lar la seva llibertat religiosa per poder evitar la multa.
5: Que diu la llei, que diu el reglament que proposa.
2: Per poder esquivar aquella multa al capdavall.
4: Clar. Bueno, aquest tema de reivindicar la llibertat religiosa ha passat, ha passat en molts llocs, és el recurs típic, no?, d'aquests temes, perquè, clar, dius, escolta, això, vostè qui és? Jo tinc un dret fonamental, que és la llibertat religiosa, i la meva religió m'obliga, per dir-ho així, a anar així, no?
3: Sí, però l'alcalde ja diu que ha parlat amb... És a mi, que es diu malament, però m'entendes? L'Alcorà no té cap precepte que deia això. És a dir, quan ell presenta...
4: Sí, sí. Bueno, amb independència del que digui el Corà, no? Jo crec que ens hem de cenyir el que diu l'ordenança municipal en aquest cas, no? I penso que l'ordenança municipal doncs sí que permet identificar, perquè és el seu objectiu, a les persones pel carrer. Ja. Que la persona en qüestió reivindiqui després, no?, i reclami que s'ha vulnerat el seu dret fonamental. Una cosa similar va passar quan van aprovar la llei a França. Mm. És a dir, es va impugnar i per això van al Tribunal Europeu de Drets Humans. Es va impugnar per moltes associacions religioses franceses dient que afectava la llibertat religiosa. I aleshores és això. El Tribunal Europeu de Drets Humans va dir que no, perquè l'argumentació des de la que està feta aquesta llei no és la llibertat, l'afectació a la llibertat religiosa, sinó aquest dret a viure junts, no? Que potser és una altra cosa. No sé si això aquí també ho podríem repetir una mica per, sobretot, no ficar-nos tant, perquè jo, d'altra banda, penso, si em permeteu, que tenim com una obsessió amb el burca, no? Bueno, jo no sé quin problema planteja el burca, però hi ha altres problemes que també són molt greus i no tenim aquesta obsessió. Em aquí, refereixo...
2: Aquí és
4: no?
2: on, mira, aprofitant el pas que em fa el jurista. Joan, d'alguna manera, al final, aquest és el rovell de l'ou, no? Fins a quin punt el burca és un problema real a Catalunya? Com per estar situant en el focus aquest davant, com perquè, per una qüestió d'oportunitat política, l'alcalde de Lleida, ara, alcalde de Lleida del PSC, jo deia, no sé si és el PSC que proposa això o l'alcalde de Lleida del PSC qui proposa això, perquè no sé si li convé, certament o no, al PSC ficar-se en aquest desvergés.
6: Sí, dues coses. Una, molt breu. M'agrada molt sempre en David quan diu jo de burques en veig poc, sobretot en veig a Passeig de Gràcia.
5: Jo on he vist més és a Passeig de Gràcia i vull veure dos.
7: En els cotxes de luxe en els que arriben des del Prat en jet privat, vull veure com es paren els Mossos i les dines. No ho veuré.
6: Dos, una reflexió més de fons que no té estrictament a veure amb Lleida, tot i que jo crec que el descompte cap a les eleccions municipals alguna cosa hi té a veure. Però em centro en els discursos doncs, més falcats en el marc de l'extrema dreta. Aliança en els últims temps ha utilitzat el feminisme per contraposar-se a l'islam i ha utilitzat el que se'n diu un feminisme identitari, és a dir, el feminisme per legitimar també l'actitud contra la islamofòbia. És a dir, nosaltres sí que defensem els drets de les dones, l'islam no defensa els drets de les dones i el discurs de l'extrema dreta és d'aquest, o està construït a partir d'aquest fals feminisme identitari.
1: Vox té regidors a Lleida?
3: Un.
1: Sí. I què ha fet?
3: S'abstés.
7: Però ha anunciat que votarà a favor, no, crec?
3: De moment, a la comissió de la setmana passada, o sigui, aquest dilluns passat, s'abstenia. Igual que Junts.
6: Igual que Junts, anava a dir.
3: Igual que Junts.
1: El mundo es un pañuelo.
2: Va, Mercè Marc, moltíssimes gràcies. Veurem què passa aquest divendres, ho seguirem explicant. Gràcies també al jurista, al Joan Lluís Pérez Francesc, de l'Autònoma, Joan
4: gràcies.
2: Serra, David Fernández, Manuel tres. Delgado. Gràcies a tots.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve, que vagi bé.
4: Gràcies, adéu-siau. Adéu-siau.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Ens hem passat 2 minutets de les 10. És moment d'actualitzar notícies. Sergi López.
9: La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat en aquest programa les circumstàncies en què s'ha produït la mort d'un home de 53 anys aquesta passada nit a una residència de l'Ametlla del Vallès.
10: Hi havia un èxitus, una persona morta a l'habitació on es va originar l'incendi i que no va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació, que sembla ser que estava bloquejada, no?
9: Precisament acaba de parlar també Joan Carles Gómez, del Servei d'Emergències de Catalunya, en aquesta sintonia.
11: Aquesta persona ha aparegut quan bombers ja estava fent el repàs planta a planta i ventilacions. Fins a l'última hora nosaltres no se'ns ha comunicat que podia haver aquesta persona, amb la qual hem confirmat que realment no hi havia res a fer.
9: En un altre sinistre aquesta matinada, a Vilanova de la Muga, Peralada, un home de 47 anys ha resultat ferit crític, un altre de 74 està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, Peralada. Robert Gómez, dels bombers, ha parlat d'un dipòsit de gas que hi ha a l'exterior.
12: No, sobretot el dipòsit que està a l'exterior està intacte. Val, a les hores mitjans del dipòsit hi ha una canalització i l'explosió està a l'interior. Per tant, evidentment, és amb una d'aquestes canalitzacions claus o aparells receptors on ha estat el problema.
9: Ha estat també en declaracions a l'Aquí Catalunya. De nou, en referència a l'entrevista a Olga Pané al programa, la consellera també ha parlat de les recomanacions que ha elaborat la Conselleria de Salut sobre l'ús de pantalles entre els nens i adolescents, Judit Casellas.
13: Pané ha dit que més enllà de les regulacions que pugui fer el govern per acotar l'ús de les pantalles, l'àmbit familiar és bàsic perquè els menors en limitin el seu ús. La consellera ha situat la data a partir de la qual es pot tenir un mòbil intel·ligent.
10: A veure, en els entorns escolars, en els entorns d'oci, en el lleure, en les extraescolars, etc., evidentment el mòbil ha d'estar lluny dels nanos, especialment abans dels 14 anys. Mm. I fins als 14 anys no hem de tenir mòbils intel·ligents. És a dir, si pensi que ara mateix l'edat mitjana en què estem donant un mòbil amb un nen són els 10 anys.
13: Yeah. Pel que fa a la vaga de metges prevista pel mes d'octubre, Pané ha dit que han mantingut reunions amb les parts implicades, però afirma que les reclamacions dels professionals són de competència estatal.
9: El Parlament, compareixença en marxa del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar explicacions sobre l'error. En la mostra de les proves PISA, el president promet que s'arribarà fins al final per depurar responsabilitats i evitar que es torni a cometre aquest error. Cambra Catalana, Laura Pons.
14: Hola, bon dia. Si el president de la Generalitat parla d'error greu i inacceptable i admet l'equívoc.
15: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix.
14: Fons del govern asseguren que el president ve d'alguna manera a aguantar la tempesta, que no pot aportar cap dada nova perquè els expedients per determinar responsabilitats encara no estan tancats, segueix la investigació i, per tant, el que ha fet Illa és parlar de la necessitat d'un gran acord per transformar l'educació del país de cara a la cimera de partits que han convocat per divendres. Illa ha repassat la cronologia, els fets per explicar l'error de PISA, unes explicacions que no convencen a l'oposició.
16: Com és que encara avui manté la consellera Niubó? La pitjor consellera de la història, i era molt difícil treure aquest títol al conseller Cambray.
14: És Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de Junts.
9: Ceuta ha estat motiu de confrontació. Un dia més, al Congrés dels Diputats, Miguel Tellado, del PP, acusa Marlaska d'inacció i el ministre d'Interior li contesta que treballen per recuperar la seguretat de la ciutat, però que, en tot cas, era molt pitjor amb el govern del PP.
17: Senyor Marlaska, da vergüenza ajena verle pleno tras pleno tirado ahí en su escaño, desde esa indolencia que es insultante especialmente para los vecinos de Ceuta.
18: Queremos volver a la normalidad. Usted se ha olvidado de Ceuta. Mire, queremos a la normalidad del 30 de julio de 2026. ¿Sabe cuál era esa normalidad? 13 puntos de criminalidad inferiores a junio de 2018 cuando gestionaban ustedes.
9: Aquest és l'ambient que es manté a la porta de la Mari Carmen a Madrid.
13: És una dona de 87 anys que després de 70 anys al pis on viu de lloguer la volen desnonar. Ja ha arribat la comitiva judicial que vol executar l'ordre per fer-la fora de casa, tot i que sempre havia pagat el lloguer de 500 euros que tenia. No va poder pagar-lo quan un fons immobiliari va comprar l'immoble i li va més que triplicar el preu del lloguer.
9: I de nou a Catalunya, el govern eleva a 37 les denúncies per saltar-se les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana.
13: El nombre d'expedients oberts correspon al període des del 29 de novembre de l'any passat, quan es van activar les mesures per contenir la pesta porcina africana fins a l'actualitat. El govern manté les restriccions per la persistència de nous casos de porcs senglars amb la malaltia, que acumulen 391 animals positius amb dades actualitzades fins al 17 de setembre.
9: I avui, Marina, estaràs d'acord que és dia de felicitar els tarragonins.
2: Per Santa Tecla.
9: Ah, clar. I aquesta cançó, Tarragona, ens esborrona tot el contrari. Magnífica ciutat, amb restes arquitectòniques romanes, com les muralles, l'amfiteatre, magnífica demarcació sencera, fent palesa la felicitació a tots els tarragonins.
2: No els estan fent la pilota, tu, ara, aquí, els tarragonins, perquè no s'ofenguin, perquè no tenim la Mercè, que això
9: jo
2: passa.
9: Jo és que vaig molt a Calafell i els tinc molta simpatia.
2: Tarragona ens esborrona, clar que sí. Des d'aquí, una abraçada a tots i... que avui també és el pregó de la Mercè, no ens n'oblidem.
9: No, no, clar, però és que això ja serà demà, també tindran dedicatòria.
2: Clar que sí. Sergi, gràcies, fins ara. A tu.

0: Vinga, va, que és dimecres. Racó de pensar, com sempre, amb el Miqui Puig, la Núria Casas, la Lorena Vázquez. Estimats, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bé.
1: Som les Supremes.
0: Som les... Mira.
1: Jo crec que això... Hi ha tantes divas en aquest tros. Quatre
2: ens,
1: divas
2: ens
1: aquí.
2: Ens falta una mica de color, eh?
1: Quatre divas aquí, semblem les Supremes.
2: No et surt un trio que sigui més blanquet?
1: Jo vull que siguem les Supremes.
0: Va, qui comença?
1: Començo jo.
0: Ah, mira.
1: Tinc un interrogant, que és una setmana de merda? Així, eh? Comença tot perquè l'altre dia, Maria, expressaves en veu alta com jo no feia prous totals, no tenia clics. Vas a altres llocs i dones més clics, vale?
0: Va sortir... Com et quedes, mare de Déu, amb els retrets, eh?
1: No, no, jo
0: pensava que no l'havies casat,
1: vaya,
0: aquest, eh?
1: Vaja, jo estic tot el dia així. Va sortir, us en recordeu, el tema de l'artista colombià ex d'un futbolista i el vas tenir, pam. Cada dia em reafirmo que crec que hauré de callar cada cop que parlem de música perquè el meu pare mai més m'hem entès.
0: Parla de Shakira, eh? Sí. Que va dir sobre
1: però, això, però això és un altre pensament, un altre secció i un altre clic. El tema és que a les 9 ja teníem servit i circulant el meu total, el meu reel, i, bueno, doncs això, parlant de marques, de música i de negoci. Els amics a favor, bravo, bravo, bravo. Els haters amb carta primera, de veritat. I de cop, per privat, em van renyar. Sí. Algú que feia 4 anys que no s'havia adreçat a mi, algú que podríem dir que en algun moment de la vida va treballar colze a colze amb mi, algú a qui podríem dir que ha fet favors materials, que això és una tonteria que no s'ha de tenir en compte, però que al final passen, estan a dintre de la balança, m'entra per privat i em renya. Les xarxes, amiga. Aquesta meravella. Algú que té el meu telèfon directe, que això també és una altra cosa que flipes una mica. I sí, em va fer mal, em va entristir.
0: Però què vol dir que et va renyar? Com? Què et va retreure?
1: Tu de què parles? Així, amb un d'això. Tu com de què parles? Amb un interrogant, vale? Un amic em diu que l'individu té part de culpa del que relatàvem, vale? Que part del cartell d'aquesta experiència de la que parlàvem, colombiana, que qüestionàvem, era seu. Amigo, vale? Les setmanes de merda meves no diríem que són menys que les de qualsevol que s'ha de llevar, agafar 3 busos per anar a carregar ferros, maons, ciment i merdes, vale? Només que les meves són, podríem dir, més de cap, vale? Que d'una altra cosa. Algú dirà que visc en un privilegi, potser també és veritat, però hi són. I aquesta meva va anar en augment el dia de merda. Mercat de Música Viva de Vic, la fira del sector, vale? M'inviten, veig perfils, veig gent que li encanta ser part de la indústria. Els agrada dur l'acreditació. Us heu trobat que hi ha llocs que hi ha gent que l'acreditació els fa com... Hòstia, no.
2: I la pulsera ja ni t'explico, eh?
1: Exacte, exacte.
2: Com els segurates de les portes de les discoteques, eh? Més o menys.
1: Gairebé, gairebé. Però oi que ho esteu veient, aquesta gent que quan es posen una...
2: Pavonegen.
1: Home, absolutament. Dubto si entenen el gremi, el frem gremial, perquè per mi és molt diferent indústria que gremi. Indústria són els que manen i gremi són els que fan la feina. Sempre ha sigut una diferenciació molt meva. Fèiem un acte de celebració dels 20 anys de la meva oficina de representació. Gràcies, Jordi, gràcies, Bon Ritmo, per aguantar-me tots aquests anys. Que bé que parles. Haurien de passar les teves declaracions a les escoles.
0: Et van dir.
1: Sí, tothom m'ho deia. I a cada paraula la merda anava pujant, sabeu? El dia de la setmana de merda m'anava pujant, eh? Em tofejava ja pels turmells. Jo no ho vull, ja ho sabeu que no ho vull. Per això fa que et danyin, no? Perquè resulta que si dius les coses clares o com sembla que les digui jo, no caus bé, no agrades a les elites. I jo no vull ser mentor de res. Això és una cosa que sempre he tingut molt clar. Tu ets mentor? No. Jo sóc un tio que sempre dic que el que m'agrada intento compartir-ho amb els altres i si alguna no m'agrada, tiro enrere. M'agradaria opinar més, saps? M'agradaria opinar menys, saps? Perquè no acabi de ser ben entès. I quan parlo de la meva feina, sempre intento fer, ja us ho he dit, amb aquella passió, perquè m'agrada tant com quan vosaltres heu de parlar de periodisme o s'han de parlar d'aquestes coses. De l'individu que em va renyar, tots coincideixen que és un merda, vale? Però ningú li diu. Indústria, gremi, el que tengo aquí, m'enteneu, allò que arriba d'això. Llavors arriba la setmana de merda amb un punt de tristor. Anar a festivals de música i no cantar em posa trist. Vale? És una cosa que vull que visualitzeu.
0: Sí, però... anar-hi de públic no et satisfà, tu.
1: En aquest moment no, perquè jo faig cançons. M'explico? Des de que tinc coneixement, estimo fer cançons. I veure privat d'una cosa que t'agrada i diuen els aduladors que no ho faig tan malament, em posa trist. A punt. I que quedi molt clar per si esteu fent un total. Vale? Que llavors quan surti, no em queixo. Entenc els circumstancials de temps, de modes i de gust. vale? Però em posa trist, m'agradaria estar cantant. Vaig a veure un concert d'una noia que hem de treballar properament i em va emocionar veure el concert, la litúrgia, veure com la gent escolta, tot això m'agrada. Aquest encara canta? És que graciós d'un hater en un dels reels d'aquests que vam passar. Llavors mires des de la Junta a la Porta i fan de molta música que a mi no m'avelleix i m'avorreix. Heu vist que he dit m'avelleix i no...
2: Ai, que sé de qui parles.
1: I m'avorreix. Amb tot aquest garbuix arriba la por, vale? Sumeu que un autònom de l'espectacle no fa festa quan vol. Vol dir que no ha fet, que no ha fet vacances. I va tornar un bonic, per sort lleuger, atac d'angoixa. Sí, sí, va arribar allà.
2: A tu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ai, mare.
1: I més cap on va espantar, vale? Perquè no vols repetir les coses que recordes amb dolor, no? Aquell desamor, aquell desamor, no? Que tots recordem, en tenim dos, de desamors tots, que els tenim aquí al cap, eh? Els tenim aquí al cap. Com aquella caiguda sobre fal amb els braços descoberts. Hòstia, no us passa que quan... A mi l'altre dia se'm va, la moto em va marxar de davant i, ui, la pell, eh? Allò que sempre parlem, que la pell té aquella...
2: L'estómac, com se't tanca l'estómac de cop.
1: Aquella memòria. Bueno, vaig pensar poder parar, poder callar, no sé què. Va ser allò... Un racó de pensar XXL, eh? XXL, perquè va ser com... Vaig tenir aquell moment d'engaixa. I les setmanes de merda passen. Jo crec que és una cosa que la tenim tot clar. I la tristor de l'adeu del veí, el referent darrere de la barra del meu bar de referència diària, en Quique, del racó, em reafirma que tot és molt efímer. Saps? Hòstia, el Quique el veia cada dia, el Quique et saludava, sortia amb la bandeja, netejava les taules, cobrava i estava atent del que passava. Suma-li que no hi som, fas un clic i et diuen que en Marcos Ordóñez tampoc hi és. Gran Marcos Ordóñez, gran periodista, sí, gran sí. Crític musical. I dius, vinga, endavant. De la merda en farem llavor. Això tingueu-ho molt clar, eh? I ho farem servir perquè creixin lliris. Vale? Perquè ens farem grans i jo segur, però encara anirem al lliri la mà.
2: I que duri.
1: I aquesta és una setmana de merda. S'hi posa un llacet, es guarda i es posa dins.
2: S'empaqueta
1: i a seguir,
2: a la motxilla.
1: I a la motxilla. Però al final hem de poder-les expressar,
2: sí,
1: les setmanes
2: però
1: de merda.
2: Em preocupa que tu diguis que arran dels comentaris que se't van fer per un no, comentari no. Teu a xarxes, tot això desemboqués en un petit i frustrant atac d'angoixa.
1: No, atac d'angoixa, si vols et faré un, et puc fer un escandall d'on ve, que porto un any sense parar. I si portes un any sense parar per mil coses...
2: Qualsevol petit acord. Cosa t'ho detona,
1: no, eh? Jo crec que és un cúmul de tot.
2: Una
1: acumulació de tot. I potser va ser més perdre algú conegut,
2: veure
1: aquestes coses que t'acaba fent. Però són aquelles petites coses que van sumant, i lo del comentari de xarxes és fantàstic, perquè te n'adones com la gent té molt poca memòria. Zero memòria. També va ser el descans del Barça.
2: Havien de passar l'estona d'alguna manera, no?
1: Exacte. Vull dir que a vegades hi ha gent que obre la boca perquè ha de respirar.
2: El que passa és que últimament en aquesta casa hem tingut alguna experiència molt desagradable relacionada amb això, amb el haterisme, les xarxes socials.
3: Sí, Marina.
2: Sí, sí. El nostre company, l'Oriol Soler, vaja, li va fer arribar una de les famílies desnonades de Badalona el vídeo, un fragment d'un vídeo on es veia com els desnonaven just en el dia que es va enviar les alertes d'aquelles fortes pluges. Era una família amb un nadó, una dona en braços que baixava les escales amb els agents de policia que l'estaven desnonant. Va ser ella mateixa qui va compartir amb nosaltres aquest fragment de vídeo i nosaltres el vam compartir a les xarxes perquè d'alguna manera et dona la imatge del que s'estava produint.
1: Periodisme directe, que això em sembla fantàstic.
2: De la gravetat del fet del que s'estava produint, no? Compartim aquest vídeo, òbviament, amb la cara del nadó pixelada, amb la cara dels agents pixelada també. La llau de comentaris racistes, la major part d'ells, cap a aquesta dona, des del desconeixement absolut, dient que era una dona que vivia d'ocupa quan no era així, era una dona que havia deixat de poder pagar el lloguer, és igual, la concatenació de

0: perquè estic amb això, amb crisi absoluta i permanent de tot això que estic rebent. Sobre... a més, afegit a la meva situació personal dramàtica que m'acaben de desnonar amb criatures.
1: És molt fort. És molt fort. I llavors arriba aquest punt, no? Això que vaig veure un documental aquest estiu sobre els judicis paral·lels. Un assassinat als Estats Units que... aquest és l'assassí. I tothom es fa una condenació, aquest és l'assassí, i aquest pobre nano, la vida se li va a la merda.
2: Però no recordeu l'època, sobretot anys 80 i 90, quan hi havia manifestacions que van descobrir que hi havia manifestants professionals.
1: Home.
2: Hi havia persones que es manifestaven absolutament per totes les causes i el que feien era quedar-se al final i eren els protagonistes de tots els aldarulls.
0: Els agitadors.
2: Exacte, doncs hi ha agitadors professionals a les xarxes socials.
1: Totalment.
2: Hi ha haters que no els importa la causa i aniran sempre en contra de totes les coses que puguin ser polèmiques perquè l'única cosa que volen és que el seu nom surti o en alguna notícia...
0: I calar un discurs d'odi que fa molta
2: followers.
0: Por, Lorena.
2: Clar,
0: el que passa, Lorena, és que segura... Però ja no discurs d'odi, eh? A vegades simplement és vomitera.
1: Llavors, això,
0: el que
1: tu,
0: passa, Lorena... Això
1: va calant, eh? Això va calant.
0: El que passa és que la teoria ens la sabem molt bé. El que passa que tot depèn del teu estat d'ànim en aquell dia concret, en funció del que acabi rebent, no? Perquè un pot tenir la pell dura, però potser no la
1: jo no
0: té
1: la
0: dura,
1: tinc dura
0: permanentment.
1: Jo no la tinc dura, i sempre, des que he treballat amb aquests mitjans, les xarxes per mi són una eina brutal per descobrir coses, per estar seguint tot el dia gent que m'interessa, i llavors et trobes això. Un tio em va desitjar la mort una vegada a través de les xarxes.
2: A mi moltes vegades, eh?
1: Bueno, pues s'ha de tenir un bon advocat, eh?
0: Miqui Puig, dos punts, jo no la tinc dura, eh?
1: Sí,
0: em penso que el clip
1: ja el tenim, és que l'està buscant sempre.
0: El
1: i
0: clip
1: avui
0: serà aquest.
2: que és broma.
0: Seguim, Núria.
3: Doncs em va molt bé la reflexió del Miqui per preguntar-te, Miqui, amb això dels dies de merda. Què tal, Miqui?
1: Normal.
3: D'acord, perfecte. Estàs en el punt mig. Ho dic perquè jo el que he reflexionat avui és com saludem a les persones i aquests precisos instants curts que dius és que no sé què dir. Avui m'acaba de passar el que avui vinc a explicar a la secció amb el forner d'aquí del carrer Pau Clarís, que li he dit què tal i diu, mira Núria, si vols anem a fer un gin tònic, però ara mateix no em facis respondre.
0: D'acord, sisplau, absolutament d'acord.
3: L'ha dit el forner, que és meravellós.
0: Perquè a més ens surt automàtic, sí, és sí, la inèrcia de preguntar sí, el què tal, però en realitat tu no estàs esperant la resposta la major part
3: sí,
0: del temps.
3: Sí. En francès és ça va i és
0: ça va
3: també,
0: bien, no?
3: Sí. Llavors sí, bien, què vols que et digui? A veure, em poso aquí a xerrar de la meva vida?
0: Quanta estona tens, no?
3: Sí. Vols seure en un banc?
1: El gin tònic m'ha encantat a les 9 del matí.
3: El del gin tònic, m'ha dit, com que no tindrem temps, doncs deixem-ho, però si vols quedem per fer un gin tònic. I l'altre dia també de tornada de deixar el nen a l'escola em vaig trobar una mare i un pare de la mateixa nena de forma correlativa. A la primera li vaig dir adéu i em va respondre amb un bon dia. I al segon, el pare, jo ja vaig adaptar-me i li vaig dir, ostres, bon dia, són les 9, però aleshores ella em va dir adéu. Clar, és un hola i adéu perquè et veus en un microsegon, no t'atures, i aleshores dir adéu. Si al moment són les 9 del matí és massa brusc, però dir bon dia sembla que et vulguis enrotllar amb la persona i dius, no, tranquil.
1: Ah, sí?
3: No, va, clar, quan dius bon dia, dius, bueno, va, a veure quina segona frase em diu, la xapes. M'entens?
1: No,
3: llavors,
1: sou dels...
3: no saps què
0: saps
3: dir.
0: Per què? Perquè el bon dia... Bon dia. Acaba cap amunt. No,
1: sí,
0: acaba cap amunt.
1: Bon dia,
0: vols dir que després d'allò hi ha d'haver un tancament. En canvi, l'adeu,
3: clar,
0: adeu, acaba cap a baix.
3: Ja està. Sí, sóc educat, però no m'enrotllaré.
0: Conclusiu.
1: I jo faig servir una altra cosa, que és el cop de cap.
0: Ei.
3: Ah, sí. Sí,
1: jo crec que el cop de cap
3: sí,
1: és una
3: moment
1: mica...
3: Colom.
1: Saps?
0: Cop de cap amb somriure, sisplau.
1: Home, sisplau.
3: Sí, perquè si no sembla que vagis a estomacar.
1: Sí, però cop de cap. Perquè jo tinc ara una teoria que, com que veig tants true crimes, i això és una putada... Què va fer? A mi em va saludar, va passar per aquí...
0: Sempre saludava.
1: Sempre saludava. No, el saludar per al recorregut, per les últimes persones que vas veure.
0: Uau.
1: Oh, uau, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Pensi,
0: sí,
1: pensi. Uh-huh. És una cosa que s'ha de fer. Però estic d'acord amb tu. Que com, jo va haver-hi una època que em deien com estàs, gras. I aquí ja no pots, no? Ja pots anar més enllà.
3: Clar, però
1: a
3: hi ha
1: no
3: uns formalismes
1: que,
3: establerts que els hem de mantenir, però també és veritat que no allargar-los. A partir d'aquí, l'art de com vas pel carrer i una cosa que potser havies de fer en 5 minuts acaba sent en 30, perquè vas saludant a coneguts i d'entre totes les salutacions, rotllo Bella i la Bèstia, bonjour, bonjour! En algun, al final, t'atures perquè penses, no pots deixar-lo allà clavat com un pal amb màxim una onomatopeia. I a mi l'art de saludar m'agrada, però és veritat que el maleït mòbil ens ha donat armes per evitar-ho. Jo fins ara utilitzava el recurs, si no saludava, és que no porto ulleres i sóc cega, ara directament baixo el cap, miro una pantalla en blanc i aquí no ha passat res.
0: Heu fet servir alguna vegada aquest recurs de fer veure que esteu parlant per telèfon per evitar parlar amb algú?
1: I t'han trucat?
3: No, i en pantalla en negre,
0: pregunto, pregunto.

0: Ah, tu ho veus malament, que llavors et delata.
1: Jo no ho he fet. Jo directament, com que tinc fama de bord, miro cap a l'altre cantó, ja està.
0: Això ho va inventar l'Anna Obregón, que ho sapigueu.
1: Sí?
0: És una tàctica que va inventar ella.
1: Que gran.
0: De veritat, eh? O sigui, televisivament, quan els reporters anaven a veure-la per obtenir declaracions, sobretot als aeroports o sortint de casa seva, ella va ser la primera que es va inventar que anava parlant per telèfon per no atendre els reporters. Perquè més recordo que es van fer fins i tot vídeos dient, mira quina tàctica més original fa servir aquesta dona per no haver de respondre a les preguntes. I jo sí, he de dir que sí, i ho faig moltes vegades als taxis. Jo agafo molts de taxis cada dia.
2: A mi m'agrada enrotllar-me amb els taxistes.
0: Doncs jo, hi ha alguns, hi ha alguns
3: Núria
0: que
3: Casas,
0: sí.
3: Núria Casas, dos punts. A mi m'agrada enrotllar-me amb els taxistes.
1: Avui tot...
3: Niki Puig, dos punts. Jo no la tinc dura.
0: Jo he de dir que hi agafo molts taxis i de vegades tinc moltes ganes de parlar i a més és que tinc taxistes de confiança perquè, per exemple, cada dimarts em recull el mateix taxista, que es diu Jordi, a l'aeroport de Barcelona, i tinc algun altre taxista amb el que tinc ja una relació gairebé d'amistat, perquè n'agafo moltíssims, però de vegades hi ha alguns que em parlen de coses que us he de dir que no m'interessen en absolut.
2: Sí, però palpes la societat. Parlant amb un taxista,
0: no, carrer. T'he de dir que alguns fins i tot m'han parlat del seu divorci, o que s'havien barallat amb seva dona, o que havien tingut algun problema fins i tot íntim. Hi ha alguns que traspassen les fronteres. Llavors jo el que faig és directament faig sonar el mòbil, perquè hi ha una possibilitat que tu puguis fer sonar el mòbil, i faig, lo siento, discúlpeme. Llavors em quedo allà, telèfon en silenci, per si em truca en Miki.
1: Això és molt perillós.
0: I faig, sí, ostres, que fort.
3: Aquesta és la versió pro, eh?
0: Què et sembla? És que jo, clar, he hagut de muntar-me una història i una realitat paral·lela.
1: I ja sabeu què faig quan em truquen telèfon d'aquests de, com es diu, de comercials? Corta, que és el telèfon de la droga. Corta.
2: No, jo sempre dic que està morta. Quan pregunta per una persona, està morta.
0: Ala.
2: En fi, sí, és importantíssim.
0: Acaba de guanyar la Núria.
1: Sí, home, és mort. És
2: que, saps què passa?
1: És
2: que ja no saben què respondre'm. No ho sento, està morta.
1: Clar.
2: Ja no saben què respondre'm mai més. Ja
1: sí,
2: no em truquen.
1: Ja no truquen.
2: Llavors tinc el telèfon de Jerez, després de Càceres, després de Zaragoza, perquè tots els spams són d'alguna capital, de província. Sí. Però, per exemple, el de Jerez ja sap que estic morta.
3: Vas posant creuetes al mapa,
2: clar,
3: no?
2: Llavors ja tinc un mapa més esborrat.
1: A Jerez saben que Núria Casas falleció.
3: Ja està,
2: allà, amb una capsa de fusta. En fi, que és importantíssim què dius quan saludes i com ho fas, i la utilització de la primera frase quan entrem en escena és que t'ho pot canviar absolutament tot. Una conversa de carrer, però també una presentació. Surs davant, allò, ara faig presentacions. Què dic? Hola, bon dia, benvinguts, però també li poso el benvingudes. Això també ens ho hem de preguntar. I fins i tot ja anem un pas enllà amb la televisió per repartir guerres entre estrelles. Escoltem aquesta setmana Jorge Javier Vázquez a Telecinco com dona el tret de sortir del seu programa per fotre una indirecta a l'Ana Rosa Quintana.
4: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
3: Toma.
4: Aquí estamos.
3: Indirecta, no? Directa total.
2: Brutalíssim. Aquí, deixeu-me recollir-ho només al guant perquè la Quintana li va contestar ahir.
5: Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
1: Toma.
2: Doncs ja està. Aquesta és la salutació que han utilitzat per fotre-se-la. Però acabem ja, i després del tema salutació ja ens quedem només en el hola, bon dia o adeu, sinó
1: hola,
2: en
1: bon
2: la
1: dia.
2: Següent frase que ve a continuació molt ràpidament, que si és un adeu perquè no quedi molt sec podem dir que vagi bé, i una altra per allargar una miqueta més, que fa una mica més retro, és la família bé... o encara més retro, l'aparenta bé? Val? Aquestes són les dues frases, així a posteriori,
1: ojo,
2: hola.
1: Ojo, i això ja no es pot fer. Com està la tal? Ens hem separat. Com està en fulanito?
3: Ja.
1: Em va deixar.
2: Clar.
1: Això ja no es pot fer.
2: Ja està.
1: Ja no es pot fer.
2: Ja està.
1: Llavors...
2: Ni pel gos pots preguntar,
1: perquè...
2: Miqui.
1: Exacte. Perquè,
2: no, no,
1: perquè
2: no, no, no,
1: gent...
2: no.
0: La Núria seria capaç de dir, l'he matat.
1: És mort.
0: És mort perquè jo l'he assassinat.
2: I ara sí, una mica per tornar al principi, el que dèiem, i després què ens queda? El clàssic hola, què tal? Jo, que no m'amago, sí que l'ho dic, però clar, és un formalisme que saps que del hola, què tal, bé, i tu també, no passarà. veuràs. Si volem ser més imaginatius, us porto per acabar un personatge que personalment em cau fatalíssim, que és Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya al Mundial, que els seus propis amics el saluden amb Lo Ferran, la frase que es va viralitzar per una seguidora que la porten a l'Hormiguero aquesta setmana, i aprofiten per entrevistar també el jugador en directe.
6: Yo me quería quedar tranquila
7: mí,
6: con eso, ¿eh?
7: ¿Qué va? A mí pocas cosas me molestan en esta vida. O sea, yo hay que tomárselo con humor todo en esta vida y creo que ha sido muy divertido. La gente que yo creo que también ha disfrutado con el audio, no solo yo, y creo que esto, no solo ahora, yo creo que va a ser recordado también.
6: Yo tengo una pregunta para hacerle.
7: Por favor.
6: ¿Cómo lo viviste tú en el vestuario? Porque me genera muchísima curiosidad cómo fue.
7: Es que el tema ya no es que fuese en el vestuario en ese momento, es que ya me ha perseguido al Barça en aquel momento, al PSG, a todos lados. Entonces, ahora en vez de saludarme como mi nombre es Ferran. Entonces yo creo que sobra el O y mi nombre es solo Ferran, pero...
6: Bueno, lo iremos cambiando.
7: No, pero muy bien, la verdad que súper bien y me ha hecho mucha gracia, la verdad.
2: Doncs molt bé, la veritat.
3: Però és veritat que l'exclamació també et dona la idea de la il·lusió que li fa l'altre veure, no?
2: Sí.
3: Ostres! Quan hi ha un ostres, normalment, previ, sí. Normalment és que darrere hi ha il·lusió.
1: Hombre, sí. Hombre!
2: O pujar-te les mans al cap, no? Allà al front. Ostres, aquí ens hem trobat ara. Però és veritat que aquest home ja ha creat un registre personal de salutació. Jo crec que això, pocs o poc diem.
0: La hipocresia als passadissos de segons quin canal de televisió també seria per parlar-ne, sobretot perquè a Madrid em sap molt de greu parlar així, perquè, però també està bé perquè com sóc de fora a mi m'ho perdonen. Allà tothom es diu t'estimo, els passadissos per saludar-se i per dir-se adéu. I jo flipo!
3: Però com que la gent es diu
0: que sí, que a mi també em diuen que m'estimen i no m'estimen. T'ho puc assegurar perquè tinc proves que assegurarien el contrari.
1: Tinc proves, m'encanta. Sí. Ai, carinyo, ai, carinyo. Sí.
2: Però, Lorena, que has posat la cirereta al tema, perquè jo he començat dient com ens saludem, però mai m'hagués imaginat que a Madrid, a quatre passes d'aquí, diguéssim t'estimo per saludar.
0: Tu t'imagines que per acomiadar-nos ens diguéssim... Te quiero, Núria. Te quiero, Riqui.
1: No. Perdona.
2: Acota
1: bé el que ha dit. No a Madrid. Als passadissos.
2: Exacte.
1: De la televisió.
2: Sí.
1: Farsa, dientes.
2: Però, és veritat.
1: Lorena,
2: per
1: dientes,
2: la castellana segur que
0: però és. Però és veritat que allà tenen, a Madrid, tenen una mica més de facilitat per dir t'estimo. I a més a persones que gairebé no coneixen. Perquè a mi gairebé no em coneixen. I em diuen, te quiero. Te quiero per acomiadar-me, cada setmana. Que jo vaig als dilluns i marxo
2: potser,
0: els dimarts.
2: És la banalització absoluta d'una paraula tabú per mi.
3: Potser diuen te quiero.
1: Com?
3: Espera, que potser diuen te quiero.
1: Sí, però...
3: I després diuen matar.
1: Te quiero, te quiero. Una cosa, que acabo de recollir...
2: Sí. És que la Lorena obre subseccions de la meva, i és boníssim. Però, els taxistes i el t'estimo.
1: No, però has sentit el que ha dit aquesta
3: psicòpata? Sí, que és una paraula tabú, el t'estimo.
2: Home, per mi és banalitzar una paraula no tabú, sinó d'un àmbit tan reduït que ho dic, que clar, em sembla molt bèstia, no sé, posar-la en el fast food d'un passadís a Madrid.
0: Exacte, compta les persones que realment t'estimes a la teva vida. Molt... Potser sí. t'hi caben els dits d'una mà. Com a molt, si tens una vida social molt ampla i estimes molt els teus amics, poden... No,
3: Uf, però això és molt subjectiu, eh?
0: Poden encabir-se en dues mans.
3: Jo estimo més persones.
0: Però a veure,
3: clar,
0: com, per
3: dir-li,
0: t'estimo...
3: Com per verbalitzar-li, potser no tantes.
1: Jo
3: això
1: estimo
3: és
1: molts amics. Jo amb això sí que ho soc.
3: Però ho verbalitzes?
1: Sí, faig servir molt...
2: Jo no desitjo la mort a ningú, però estimar...
1: Exacte.
2: Home, estimar, Marina...
3: M'agrada la gradació, que si no és tanta, li pots dir això. Mira,
1: sí, però,
2: apreciar molt.
3: T'aprecio tant que no et desitjo la mort.
2: Apreciar sí, ets
3: un nou gènere.
0: Parlar per telèfon també val, perquè moltes vegades, segons amb qui parles per telèfon, tu t'has acomiadat moltes vegades dient t'estimo?
1: Per telèfon no.
0: Veus?
3: Mira, doncs jo et diria el contrari, que és més fàcil dir t'estimo per telèfon,
0: Lorena,
3: que en persona.
1: Però a mi no. Jo quan dic t'estimo hi ha gradacions, com vos dieu, la gradació íntima del t'estimo amb el to, amb el fet on t'estàs, és un... Però si tu veus un amic aquí fa dies que no veus, amb el que hi ha hagut una tarda d'aquelles de merda, on al final et despedeixes amb un t'estimo, és bonic.
3: Em costa molt dir-ho, mi.
1: Ah, vale, genial.
0: I a mi també.
1: Jo sóc dels que em costa dir-ho. Però quan amb algú hi ha un rotllo molt important, i per què no puc dir t'estimo un tio? que no hi tinc cap mena de relació.
2: Absolutament.
1: Sí, sí, però sí, és sí. que a vegades el t'estimo sembla que només el pots dir a la teva parella.
0: Doncs
1: no?
0: Això, que sapigueu que és un tema absolutament geogràfic
1: sí, eh?
0: I de distància quilomètrica, perquè a d'altres comunitats autònomes el t'estimo surt més fàcil.
1: Sí.
0: O el senten més fàcil. O és més fàcil enganyar.
2: No ho sé, Lorena, ens han fotut diferents.
0: Són més falsos. Us asseguro, que jo...
1: Tu ets molt frèstega.
0: No, no,
1: la
0: no,
1: reina
0: no.
1: de Noruega no pot dir t'estimo en qualsevol
0: però
1: moment.
0: Però que a mi em
1: passa igual
0: que la Núria i tinc sang asturiana, que potser no...
2: Sí,
0: si
2: jo
0: és un
2: també
0: tema de
2: tinc sang asturiana, vull
0: doncs
2: dir.
0: Doncs si és un tema de català, no...
2: Ocho apellidos vascos no els tinc,
0: exacte,
2: eh?
0: Exacte, però si és un tema de català, no, que moltes vegades ens diuen que els catalans són freds,
1: sí,
0: no, i que som una mica secs, que som una mica pa dentro, doncs no, no, no, no, no, no, que no, que no, que no, que no, que és que hi ha d'altres comunitats autònomes, i potser a Catalunya també n'hi ha algun cas, eh? Però que hi ha... Tu comences una relació amb algú professional i al cap d'una setmana
1: ja
0: s'acomiaden de tu dient te quiero.
2: Promiscus el te quiero, vaja. Doncs aquí ho tenim. Escolta, jo clar, és que m'agradava molt la paraula te quiero i ara potser li fotré una mica d'aigua al vi, però només voldria acabar amb una darrera tipologia de salutació. Aquella que està a la frontera ja de la incomoditat, que sembla amable però que t'acaben fotent molta mandra, o directament estan envaint el teu espai personal. 10 segons només de la infàmia de reporter que és Víctor Quiles quan persegueix a una de les filles de Zapatero i així la saluda.
8: Hola, Alba, ¿qué tal estás? Oye, te queríamos preguntar cómo está llevando la imputación hoy de ti y de tu hermana por liderar una organización.
9: Y no quiero que me persigas, gracias.
8: No, no te estoy persiguiendo.
2: Doncs ja està. Persona. El que tal estàs?
3: Ara que ha tret l'acreditació definitivament del Congrés.
2: Correcte, que depèn del context, quin mal fa.
3: Un minut i la Lorena Vázquez ens explica què li ha fet pensar aquests últims dies.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
13: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Carau, què, som-hi?
15: ¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te roben tus caricias? ¿No?
0: Mítala, ¿eh?
2: Meravellós.
0: Mira la morta, mira la morta com canta.
1: Però quan hem d'anar a un karaoke, ja...
2: Got talent.
0: Aquí crec que som tots bastant, de karaoke.
1: Jo no, jo sí, jo de fumar. A mi els karaokes m'agraden quan es fumava.
0: En sèrio?
1: Home, jo sóc professional, jo no puc fer karaoke.
0: Però mira, això em fa ràbia, perquè després que els que cantem malament no podem anar a cantar amb gent que canta bé.
1: Els karaokes s'han de fer servir per fer això. El que no pot ser els professionals del karaoke. Al meu poble hi havia un karaoke que hi havia un tio que fotia cotxes i que Nino Bravo, tot el que era més amunt.
2: Quina ràbia, la gent que va als karaokes a cantar bé.
1: Totalment. És igual que com les cançons d'aniversari s'han de cantar desafinades.
2: Són un gènere, no? I descompensades. En el dia de... Feliz, feliz de tu dia!
0: I què passa si et penses que cantes bé i resulta que no cantes bé? No passa res, no?
2: Que passa
1: absolutament res.
0: Això és el que mola.
1: No passa res amb aquest entorn. El problema és quan aquests volen ser professionals.
2: Quan poses un escenari...
0: Jo quan vaig al karaoke, que no et pensis que canto cumpleaños feliz, jo me'n vaig i canto com una ola i...
1: Home,
2: i jo pimpinela.
0: La gata bajo la lluvia, o sigui, jo vaig a tope, eh?
2: Si voleu, la setmana que ve fem mitja hora de karaoke.
0: Ai,
2: només a la vostra secció.
1: Tu ets una folclòrica que que ho portes a dins.
0: A dins, a dins.
3: Escolta'm, la Leire Martínez. Sí. T'ha fet pensar la Leire Martínez aquests dies?
0: Sí, perquè ja saps que el meu racó de pensar normalment està relacionat amb les celebrities del nostre país i a nivell internacional.
1: Pots tornar a dir celebrities?
0: Celebrities.
1: Vaya charrazo.
0: Escolta'm una cosa, he pensat en la Leire, però és ella la que m'ha fet pensar en ella, eh? Perquè ha protagonitzat aquesta setmana una campanya publicitària d'una maquineta de depilar que fa servir làser, perquè ara les maquinetes de depilar fan servir làser.
3: No, home, ja m'ho espero que hagin evolucionat una mica, perquè, escolta, no, la Epilady aquell, no sé, vaja, jo recordo els dolors de l'adolescència.
0: Sí, però que et pots comprar un làser per tenir a casa. Jo
9: però això vol dir que aleshores aquesta maquineta, un cop l'has fet servir, ja no cal, perquè amb el làser t'arrenca...
0: Sí, però clar, és un làser per estar per casa, eh? Llavors jo crec que potser debilita una miqueta el pèl, però jo no m'hi refiaria.
3: No pots enfrontar-te a Darth Vader.
1: Exacte. No intenta hacerlo en su casa, que deien, eh?
0: Doncs aquesta campanya publicitària, si no l'heu vista, és un anunci on veiem a Leire Martínez, excomponent de l'Oreja de Van Gogh, simulant un disc que havia protagonitzat Amaia Montero per l'Oreja de Van Gogh, que se la veu dormint amb un coixí blanc impolut. No sé si la recordeu.
9: I tant, lo que te conté així... mentre te hacías la dormida.
0: Ah,
9: era el nom del disc.
0: Exactament. Ell porta aquest disc...
1: Quin número tenies de club de fans de l'Oreja Van Gogh de Badalona?
9: Alu i el Sant Jordi estaré allà.
1: Molt bé.
0: Doncs aquest disc potser és el disc que més ha passat a la història, no?, de l'Amaia Montero, i Leire ha fet aquesta, o sigui, simulat aquesta fotografia exactament igual per fer aquest anunci. Llavors, la meva pregunta és, Leire Martínez s'està empoderant amb aquest tipus de campanyes i recordant gairebé cada dia el seu passat a l'Oreja de Van Gogh, o acaba de convertir un conflicte personal en un negoci? Perquè recordem també que ha protagonitzat alguna entrevista i fins i tot una mena de documental parlant de la seva experiència amb el grup.
3: Pot ser una cosa i l'altra? Pot ser que hagi fet les dues coses?
0: Podria ser. Per això poso aquesta pregunta sobre de la taula.
9: Ara, Lorena, els dos s'alimenten de les hòsties...
0: Mútues,
9: perquè l'Oreja de Van Gogh també, en l'últim festival que s'ha presentat, han parlat molt malament de la Leire Martínez sense anomenar-la.
0: Sí.
9: I ella, doncs, aprofita un anunci...
1: A la roda de
9: premsa? Sí. Aprofita un anunci...
0: Sense dir el seu nom, però evidentment amb
9: però
0: crítiques...
9: Però l'han posat de volta i mitja.
0: Entre línies.
3: A Lleida també volen prohibir el burca sense dir-li burca.
0: El problema també és l'eslògan d'aquesta campanya de la Leire.
1: Friso!
0: No, l'eslògan és: quan comences a anar per lliure, tot millora. O sigui, la campanya juga fins i tot amb elements visuals vinculats a la història del grup, però també amb l'eslògan.
3: A veure.
16: Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibe resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre.
1: El publicista...
16: ¿De qué os pensabais que estaba hablando? Y es que ir por libre con la luz pulsada de Brown es decir adiós al dolor de la cera, a tener que pasarte la cuchilla cada 3 días o a pedir citas previas.
1: El publicista aquest és un puto geni.
9: Sí, però a veure, aquí el mateix és que la van llançar, que diu que ell es llança com per pròpia voluntat. Van agafar i el que se'n diu patadeta al cul li van donar.
1: Sí,
0: clar,
1: bueno,
0: però evidentment suposo que la campanya publicitària, si ella expliqués em van fer fora, no funcionaria igual.
1: I s'aprofita
0: que potser algun no ho sap i mira, ens acaba de colar.
1: Aquí a mi el que em falta és com els raperos, que es facin cançons a favor i en contra.
0: Per llançar bifs.
1: Els famosos bifs que comencen a Jamaica, quan això ho feien en directe. A Jamaica es feien els sound systems, que es deien, posaven els dubplays on la gent anava a ballar i l'MC deia el sound system d'aquell és una merda i aquí és on està millor, el cantant aquell és una merda i tal i que qual.
0: Ahir Amaia Montero va canviar part de la cançó, una de les cançons de l'època de Leire Martínez, precisament creu tothom per donar-li una resposta a Leire, perquè en un moment donat canvia una frase i en comptes de dir espero que pronto acabe, va dir que acabe ja. Llavors tothom creu que aquesta frase en realitat va dirigida a Leire Martínez perquè acabi ja aquesta campanya en contra del que molts creuen està fent en contra de Maya Montero, que jo no ho crec en absolut, perquè de fet Leire Martínez ha expressat en diferents rodades de premsa i diferents entrevistes que per ella el seu somni professional, un dels seus somnis professionals, seria que acabés aquesta polèmica amb un concert amb la Leire i la Maya Montero juntes. O sigui, ella es veu en un escenari amb Maya Montero, no amb l'oreja de Van Gogh, que li agradaria cantar amb Maya Montero.
1: Però aquí aquesta discussió jo crec que l'he sentida amb els cantaneu de l'oreja de Van Gogh, que hi ha un moment que ella també es podria negar a Maya a cantar les cançons de l'altre, però aquí ja entrem en aquells conflictes de que els compositors de les cançons és tot el grup, i aquí deixes de generar diners, tal. Aquí
0: juraria que la Leire Martínez no va composar cap cançó.
2: Crec
0: que no li van donar ni tan sols opcions perquè la tractaven com una treballadora, o sigui, en realitat era una treballadora que treballava per una empresa, l'empresa era l'oreja de Van Gogh,
2: i ella... Els va agradar de Factor X, quan es va presentar com a concursant,
0: i ella... el que feia era cantar sense poder prendre partit de totes les decisions també grupals.
2: De totes maneres, bueno, molt ràpid, però és molt diferent el relat mediàtic que s'està construint entorn la victimització de les dues cantants a la realitat que potser no coneixem, i és molt diferent. Perquè tu parles amb la gent de Donòstia, que al final els tenen molt a prop, tant els cantants com a les dues cantants com els músics, i t'expliquen allò, coses molt greus de l'actitud de Leire Martínez, per exemple.
1: Sí, però això es diu...
2: I això... En el relat públic sembla que sigui la víctima.
3: Sí, però la pregunta és amb quin grau de coneixement, fins a on?
2: Perquè per això mateix.
3: Els diners
0: ja ens agrada. Això es passa amb totes les polèmiques, però tornant a la reflexió amb la que hem de pensar, jo crec que hauríem de posar sobre la taula si hem convertit el despit i una ruptura, per exemple, molt mediàtica, com podria ser la de l'oreja de Van Gogh amb Leire, o hem convertit els conflictes personals en una eina de màrqueting, per exemple. Perquè recordeu que Shakira, per exemple, Shakira va fer un disc parlant de la seva ruptura sentimental i va convertir un conflicte íntim i personal en una de les eines de màrqueting. Jo crec que, Miqui, tu sabràs millor que jo, però s'havia fet una cosa similar a la història,
1: a la música? A la música, sí. Comença amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan, que és d'una ruptura, els Rumors de Fleetwood Mac, que estan separats entre ells, les cançons totes parlen d'això.
0: Però tot Romina i el Barba d'això,
1: The Winners Take It All, dels Ava, d'aquella. El que passa que ho has dit molt bé, i tornem al de la setmana passada. Eina de màrqueting. Abans són discos que parlen d'això, que funcionen perquè les cançons són molt bones, i el que deies tu de aquesta noia colombiana és eina de màrqueting. I ho has dit molt bé, perquè aquí ja hi entra un moment en què la música es converteix més enllà que la música, que ja hi ha peers, empreses de relacions públiques.
3: Al final, el desamor, no? Històricament, ara ho deia el Miqui, ha estat el gran motor o la gran font d'inspiració de qualsevol artista.
0: Tant com ha fet Shakira, que fins i tot ha convertit la campanya publicitària d'aquest disc
3: és que jo
0: en
3: crec
0: un
3: que,
0: crit.
3: Saps quina crec que és la diferència? Que la parella amb qui havia trencat era coneguda.
1: Exacte.
3: Sí. Per mi aquest és el gran factor diferencial, igual que amb la Leire. Amb la Leire hi ha una Maya o hi ha una oreja de Van Gogh. Amb Paquita, la del barrio, no saps qui és la rata.
0: Exacte.
3: De dos pates. No?
0: Sí, sí.
3: Llavors, això ho fa amable, perquè cadascú aquí li posa la persona X que vulgui.
0: Amb quin equip
3: el
0: vas?
3: Que genera conflicte és quan a l'altra persona és reconeguda.
1: Exacte.
3: És un VIP que tu et pot generar més o menys simpatia. No?
1: I quin VIP?
0: Al final saps què penso? Que també són persones i que potser dedicar-li tant de temps, no?, a fer campanyes o a fer discos i tal, això t'ajuda a passar pàgina?
1: No,
0: o realment,
1: no.
3: Segur que no.
1: No? Jo crec que no.
0: O realment recrear una i una altra vegada aquest trauma?
2: A veure, jo vaig escriure un llibre sobre el meu ex, que fins i tot me'l va publicar Planeta, i sincerament em va ajudar molt.
1: Et va ajudar?
2: Sí, i el dia de la presentació va venir i li vaig dir, et dedico el llibre.
3: Toma.
1: Ah, i no ho sabia.
2: No, va flipar bastant perquè el deixava de volta i mitja, però...
0: I va venir a la presentació.
2: Sí.
0: Això sí que és un cop...
1: Perdó, trec.
0: Això sí que és un cop que no esperava.
1: Acabes de perdre la Thatcher, la Thatcher és ella. Acabes de perdre la Thatcher. A la Thatcher l'anirem regalant aquest any.
0: No.
1: O sigui, això és tenir els amb molt ben posats.
2: Bueno, però per mi és molt terapèutic.
3: Va venir perquè l'havies convidat?
2: Perquè indirectament ell forma part d'un grup de música conegudeta aquí a Catalunya, i llavors cada capítol tenia una música que inspirava aquell capítol, i ell va participar en una cançó, i després quan el va llegir va dir, ostres, no sabia que anava de mi.
0: Si ho arriba a saber, potser hagués funcionat d'una altra manera, no? El tema de la música, els capítols, vamos, que no t'haguessin donat permís per fer servir cap cançó.
3: Lorena, Els tres titulars del cor avui.
0: Mira, primer, relacionat amb Shakira, precisament, que estàvem parlant d'ella. No sé si sabeu que a les xarxes socials, Miki, estan posant a parir a la teva amiga colombiana,
1: sí,
0: perquè creuen moltes de les persones que han assistit a aquests concerts que fa servir playback. I hi ha fins i tot vídeos que corren per les xarxes per,
9: no m'ho crec,
0: per assegurar que això no és absolutament cert. A veure, hem d'explicar que ella, com és també una gran ballarina, no? Les coreografies de vegades són tan exigents que suposo que és molt difícil arribar segons quines notes, no?
1: Perquè
0: i tot això, no?
1: Madonna, Dua Lipa, gairebé tothom porta pistes pregrabades perquè, com molt bé ens dir, en aquest moment en el que tu, amb el diafragma es mou. I si cantes amb el diafragma i el diafragma l'estàs fent servir per moure't i per ballar...
0: Però cantes per sobre, no, suposo.
1: Sí, sí, clar.
3: Però... La Rihanna embarassada a la Super Bowl,
1: exacte.
3: No sé jo com devia aguantar
0: l'aire. Hi ha moments que sí que canta, hem de dir que hi ha moments que sí que canta i que està absolutament provat que canta ella.
9: Home, amb la Laura Pausini l'altre dia era en directe.
0: Sí, sí, sí, i hi ha moltes parts del concert que són en directe, però és veritat que hi ha moments que està ballant, que ja et dic, com us deia, coreografies superexigents, que jo crec que és necessari, però està rebent moltíssimes crítiques.
3: Perdoneu, és que em fa riure perquè la casa s'ha posat en posició Maria Teresa Campos, sí, sí, perquè, sí, si la recordeu,
1: quan els braços creuats així, al final, això és un espectacle, i dintre d'un espectacle tu has de veure, però al final, mira que m'acabes de posar en bandeja perquè pugui parar-la amb el pit i baixar-la i començar, començar a jugar. Això són, també són haters professionals que canta en playback. Comencem a veure on està. Jo, si vaig a veure Shakira, no vull que em canti una òpera, una àrea, no vull que tal, vull veure un conjunt, i si el conjunt d'aquell espectacle exigeix que en alguns moments les pistes vagin
0: prenavant,
1: jo crec que no, que
0: també ha rebut crítiques perquè diuen que ha copiat una mica el show de Rosalía i el de Bad Bunny, o sigui que Déu-n'hi-do.

0: casa fent cares, la casa és encara,
1: és que la Rosalía i el Bad Bunny, com t'ho dic, no existien quan la Shakira anava amb bolquers. Què s'ha de copiar?
2: No, i bueno, i si voleu comencem un dia a fer llista, Klaus Nomi, Grey Jones, tal i qual. Al final ningú...
1: Ara el Bad Bunny i la Rosalía, han descobert la sopa d'all.
2: Ningú ha inventat res. Al final, si mirem, tot és un reciclatge. Que li tenen ganes a aquesta pobra noia? Doncs pot ser que te li tinguin ganes, oi?
3: Shakira, dos... Dos, que sapigueu que ahir va sortir un dels llibres que jo crec que serà més polèmics de l'any, llibre escrit per el germà de Lady Di, el senyor Charles Spencer. No sé si heu seguit una mica la història, però jo crec que Lady Di ens la podem apropiar perquè ja és una senyora absolutament universal.
2: És nostra.
3: És absolutament nostra, seria una mica catalana també.
2: Tu vas plorar el dia de l'enterro?
3: Jo no vaig plorar el dia de l'enterrament, però va ser un dels primers dies que jo vaig treballar per la premsa al cor i el recordo com un dia, per mi, dels més importants de la meva vida.
2: Jo, en un pis del carrer València.
3: Sí, sí. Vas plorar?
2: Vaig plorar, va ser, ho vam veure per quan...
0: Per l'Elton John i el Candle in the Wind.
2: No, és que era la princesa del poble. I recordeu,
3: no la Belén Esteban, no?
2: I recordeu qui li va fer una gran cançó, que l'heu de recuperar, que els Pet Shop Boys li van fer una cançó meravellosa.
3: Ah, sí, quina?
2: The Dreaming of a Queen, una cosa així.
3: Ah, que ja la...
2: Que és una lletra que parla de com la Isabel mai va poder suportar que Diana fos molt més famosa i molt més del poble que ella.
3: Doncs mira, en aquest llibre s'expliquen moltíssimes coses. El llibre es diu Diana, My Sister, i ofereix un retrat superpersonal de la seva germana, però explica sobretot episodis inèdits de la seva vida. Atenció, un dels episodis que jo crec que crearà més polèmica. Assegura Charles Spencer que la seva germana va patir assetjament sexual per part del pare de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed. És un dels episodis, sí, és un dels episodis més forts. Diuen que li va tocar fins i tot el culet en un moment i li va deixar una frase bastant crua, i és que li va dir, quan la va conèixer, a Egipte els pares proven primer. Uf. Com dient que volia mantenir relacions sexuals amb ella. I una altra cosa que també m'ha sorprès bastant en un dels capítols és que, segons explica Charles Spencer, la seva germana abans de morir li va dir que creia que es divorciaria ben aviat del seu marit, del que ara és el rei Charles, però no per la Camilla Parker Bowles, sinó perquè Diana, segons explica el seu germà, li va dir i li havia confessat que creia que el seu marit estava enamorat del que era el seu ajuda de càmera. Atenció, a mi això sí que no em quadra en absolut, perquè és veritat que Diana més ho va explicar en diferents entrevistes públiques, que ja coneixia la relació que existia des de feia molts anys amb Camilla Parker Bowles.
2: Un dato que crec que podem compartir tot les quatre dues que estem aquí. Els morts no els hem de tocar, ni fer grups on el cantant és mort. I quan fas una cosa d'aquestes amb separacions tan bèsties, quan la persona aquesta ja és morta, és molt dur, perquè sempre queda aquell dubte.
3: Pensa que aviat fa, no? El seu fill, el Harry, està preparant per l'aniversari de la mort de la Diana, que fa 30 anys, flipeu.
0: Sí. Wow.
3: Està preparant un documental on està intentant parlar amb tota la seva família. Diuen que això podria ser, argumentaria la seva tornada al Regne Unit. Està preparant un documental sobre la seva mare.
0: Això 2027?
3: Sí, sí, sí. De fet, està ja el seu germà, el germà de la Lady Di, el Charles Spencer, confirma aquesta informació i diu que el seu nebot li ha demanat ajuda per fer aquest documental, que per cert, en un altre capítol, Charles Spencer explica que no vol entrar amb la baralla entre els germans, però que sap que la seva mare no li agradaria en absolut aquesta distància.
0: Clar, també et dic una cosa, que si és el Harry qui s'encarrega d'aquest documental, de la mà del seu oncle, d'aquest germà de la Lady Di, una mica esbiaixat segurament serà en relació a la figura del rei Carles, no?
3: I de la seva àvia i segurament del seu propi germà, que el que és l'hereu ara mateix.
4: Perdona,
3: a la corona.
4: Però una miqueta lleig que el Harry, després d'haver fracassat amb Netflix, ara busqui guanyar quartos amb la mort de sa mare, eh?
3: Porta buscant guanyar quartos.
4: D'acord.
3: Pobre, escolta, jo crec que noi, des de que va néixer, eh?
4: Ja està, m'entens? No crearàs la Fox.
3: Mira, no ha passat pàgina i jo crec que encara intenta reviure el trauma de la manera
0: potser,
3: eh?
0: Potser si fes una cançó...
3: Doncs mira, és
2: l'única,
3: és l'única cosa que els hi falta, perquè ha protagonitzat documentals a Netflix.
2: Aquest és el de la Megan, no?
3: Sí,
2: el petit,
0: roig.
4: El que sortia disfressat per Carnestoltes de nazi.
2: Exacte.
3: Ah, exactament, no, m'han passat uns anys, eh? També
4: era l'època tonta. Tothom ha tingut una època tonta.
3: Hem d'aprendre a perdonar els personatges, perquè de vegades tenen moments complicats, Núria. I després, tercera notícia de la setmana, avui en portada de totes les revistes, menys de la revista Hola.
2: Per què?
3: Doncs mira, la revista Hola, perquè ha apostat per un altre casament, que s'ha casat també la filla de Paz Padilla, l'Anna Padilla, que és una influencer molt coneguda, que tu no coneixeràs, ni no. Jo tampoc, però es veu que és molt coneguda, i el Hola li dedica la portada, però la resta de portades parlen del casament del fill del president de Planeta i Antena 3, que és el senyor Cregueras. S'ha casat el Guillermo Cregueras, fill de president de Planeta, amb la Natàlia Pujol a la Costa Brava, per posar una mica de catalanó a la secció. S'han casat aquest cap de setmana a Palafrugell, en una masia espectacular, i un casament ple d'estrelles mediàtiques com Susana
1: Pujol,
3: Grisso,
1: de família també empresarial metal·lúrgica.
3: Sí, Xavier Pujol, tu, sí, és el pare.
2: Que curiós cola que havia sigut la nostra referència, el nostre bastió, sí. Canviï quelcom tan català sí. i tant d'això per la filla de Paz Padilla, no?
3: Hem de dir que la revista Lectures ha apostat sempre més pel poble català, sí, eh? Més que la revista Hola, però sí que és cert que la revista Hola està intentant modernitzar-se i potser ha pensat, mira, no li dono publicitat a un grup editorial que no té res a veure amb nosaltres, parlo d'una influencer i Paz Padilla Andalusia ven molt. Llavors les revistes ara no estan passant pel seu millor moment.
2: Exacte.
3: I hauran d'apostar també per vendre números, perquè ara mateix hi ha una crisi brutal.
2: Com aprenc?
3: Escolta'm una cosa, 700 convidats, no vas estar convidat tu?
2: No.
3: Núria, tu tampoc?
1: No, no.
3: A mi tampoc.
1: I això que Planeta, li va publicar un llibre.
3: I que jo treballo en Tele 3 cada setmana. Segurament en aquell casament es va dir te quiero molta gent.
2: Vaya.
1: Sabeu on us seguirem? Us seguirem convidant aquí, perquè aquí sí que us estimem.
2: Ho sabem.
1: Acabarem inspirats amb tu.
2: Què vol dir inspirats amb mi? Oh. És meravellosa. The Dreaming of a Queen, oi? The Dreaming of a Queen.
1: The Dreaming of a Queen és la cançó que va dedicar a Pet Shop Boys, a la Lady Di, quan va morir.
2: I la tocaven en directe, i quan la tocaven en directe se m'acaba de posar la pell de gallina. Posaven les imatges de l'enterrament.
1: Ho dic perquè és interessant, perquè tots ens quedem amb l'Elton John i el Candelín d'avui, sí, però una mica de varietat i està bé. Sí. Gràcies, guapos, us estimo.
2: La setmana que ve.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I sopem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Hem arribat a les 11 del matí, això vol dir que arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya i ho fem amb dos focus, sobretot una paralada amb aquest ferit greu que hi ha a la Vall d'Hebron després d'una explosió de gas propà a un hotel que hi ha hagut allà a paralada. A Ràdio Girona us ho seguiran amb detall. També aquest incendi en una residència, en un sociosanitari, en un geriàtric que hi havia a l'Ametlla del Vallès, hi ha una persona morta, ens ho ha confirmat així, una persona de 53 anys, la consellera de Salut. Ho seguirem també a l'Aquí Barcelona, també podeu escoltar l'Aquí Lleida, l'Aquí Tarragona, i a partir de 2:15 recopilem tota aquesta informació i, a més, tot el que hagi donat de si la compareixença del president Illa en relació al nyap de les proves PISA. Vinga, que seguim.
5: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Benvinguts a l'Aquí Barcelona. Estem pendents de que d'aquí un moment comparegui el conseller de Drets Socials després de l'incendi que hi ha hagut aquesta passada nit i matinada a un centre de gent gran a l'Ametlla del Vallès que ha acabat amb una víctima mortal i amb una setantena llarga més de persones atesos pel servei d'emergències. De seguida us oferirem l'última hora perquè és el més destacat del que està passant a la província de Barcelona avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026. Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: La víctima mortal d'aquest incendi és un home de 53 anys que els bombers han trobat quan han pogut obrir la seva habitació, que tenia la porta bloquejada.
1: La consellera de Salut, Olga Pané, ha explicat a l'Aquí Catalunya que s'estan investigant les causes de l'incendi i les circumstàncies concretes que envolten la mort de l'home.
2: L'objectiu nostre primer és l'any del comerç, que avui dia ens sap molt de greu.
1: No és la veu de la consellera. En tot cas, els usuaris de la residència es mantenen al centre, excepte els que han ingressat als hospitals, un total d'11 persones. A la residència hi havia, en el moment que s'ha declarat el foc, 80 usuaris i 6 treballadors.
0: L'estació de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà fins a nou avís, després que aquest dimarts a la tarda cedís el fals sostre provocant 3 ferits lleus, segons ha informat Rodalies, això en un altre dia en què hi ha hagut afectacions per robatori de cable de coure.
1: Avui la línia afectada és la R1, hi ha una circulació de 4 trens per hora i sentit com a conseqüència d'aquest robatori de cable de coure que s'ha produït entre les estacions del Clot i Sant Adrià de Besòs.
0: Els Mossos han detingut a Madrid la dona de l'arquitecte barceloní Josep Juan Pere i Miret, que va morir per Sant Esteve a Baqueira, la seva segona residència després de dinar.
1: Inicialment es va qualificar la mort de mèdica per un atac de cor, però ara, gairebé 10 mesos després, la policia ha detingut la seva companya per estar-hi suposadament relacionada. La detinguda era amb la víctima en el moment de la mort i va ser qui va avisar als serveis d'emergències.
0: I el govern eleva a 37 les denúncies per saltar-se restriccions a Collserola per la pesta porcina africana.
1: El nombre d'expedients oberts correspon al període des del 29 de novembre de l'any passat, quan es van activar les mesures per contenir la pesta porcina africana fins a l'actualitat. El govern manté les restriccions al medi natural per la persistència de nous casos de porc senglar amb la malaltia, que acumulen 391 animals positius amb dades actualitzades fins al dia 17 de setembre.
0: Gràcies, Sergi. I avui a Barcelona comença la festa major a les 7 de la tarda, al Saló de 100 de l'Ajuntament i el pregó que faran els propietaris del celler de Gelida, el Toni i la Meritxell Falgueres, pare i filla, quarta i cinquena generació d'un negoci que porta obert des de 1895 al barri de Sants i que ens van explicar dilluns que centraran el seu discurs d'avui en la defensa del comerç local i del sector primari.
2: L'objectiu nostre primer és l'any del comerç, que avui dia ens sap molt de greu que tanquin moltes botigues i ens quedem sense serveis, no? El que m'il·lusiona i el que penso és que Barcelona sigui el comerç especialitzat a cel obert i la gent ens vingui a visitar Barcelona, a més per ser Barcelona i tindre tot el que té Barcelona pels seus establiments especialitzats.
3: Posar èmfasi doncs amb el sector primari, que sense ell, sobretot en el món del vi, que sense el raïm no és possible el vi i que al final la gallina, els ous d'or, és el pagès i la pagesa, que hem de tractar molt millor.
0: A més, també ens van explicar que des del celler han intentat impulsar una nova tradició que sembla que agafarà cos, que és que ara que la barema cada cop s'ha de fer més d'hora pel canvi climàtic, per la calor, a Barcelona s'hi faci sempre el primer vi d'Europa de l'any i que es pugui tastar com a nova tradició per la Mercè.
2: Hem estat treballant tot l'estiu amb la gent del món del vi per fer a Barcelona la introducció del primer vi d'Europa. O sigui, el primer vi nou. Ens agradaria que fos un vi per una obra social i que tota la gent que ens ve a visitar per la Festa Major pogués provar aquest vi. O sigui, aquest any serà un petit comitè perquè el tenim i tenim la mostra, però basta que has parlat del canvi climàtic i tal, podem mirar de fer el primer vi d'Europa i que es tasti per la Mercè.
0: Són les 11:06, el Dani Puntiprats és el control tècnic.

0: Pendents de si comença la compareixença del conseller de Drets Socials, Raül Moreno, després de l'incendi del centre de gent gran de Can Focs de l'Ametlla aquesta matinada, que ha deixat, com dèiem, una víctima mortal i 78 persones ateses pel servei d'emergències mèdiques, 13 de les quals ferides menys greus per inhalació de fum, se les ha traslladat a l'hospital, i 64 més de lleus que no han requerit trasllat. La víctima, ha explicat a l'Aquí Catalunya la consellera de Salut, Olga Pané, l'ha localitzat al SEM un cop els bombers han pogut extingir el foc. Escoltem la consellera Pané.
1: No va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació, que sembla ser que estava bloquejada, no? Llavors, doncs, tan bon punt ho hem sabut, ho hem comunicat, crec que és un home d'uns 53 anys, segons m'han explicat, i és, ara encara no sabem les causes, o sigui, evidentment deu tenir relació amb l'incendi, però no sabem les causes ni l'origen encara del foc, que ho estan investigant.
0: Així ho ha confirmat també l'Aquí Catalunya Joan Carles Gómez, que és el comandament de guàrdia del servei d'emergències, que ha estat al capdavant del dispositiu aquesta nit.
2: Aquesta persona ha aparegut quan bombers ja estava fent el repàs planta a planta i ventilacions. A l'última hora nosaltres no s'ha comunicat que podia haver aquesta persona, amb la qual hem confirmat que realment no hi havia res a fer.
0: El foc ha començat a la primera planta, s'ha anat escampant, afectant també sobretot la segona i algun punt de la tercera. Ho ha explicat també a l'Aquí Catalunya el cap de coordinació de la sala central de bombers, Robert Gómez.
3: Quan arribem, doncs el foc està totalment desenvolupat. Mm-hmm. Aleshores hi ha una habitació que és la que prioritzem l'extinció, i evidentment que aquest mateix foc va escampant-se cap a altres habitacions i passadissos de la mateixa planta.
0: A més, la consellera Pané ha donat més detalls de les múltiples activitats que es fan al centre, que no és només residència.
1: D'acord. En aquesta residència hi havia una pluralitat de diferents situacions de dependència. Uh-huh. I pot ser qualsevol d'ella. Tenia diverses... Era de diversos tipus de serveis. Hi havia una part sociosanitària, una part de residència assistida, hi havia algun servei també psicogeriàtric, per tant, tenia múltiples funcions. Mm.
0: Teníem previst trucar aquesta hora a l'alcalde de l'Ametlla, Jan Santaló, que ens ha avisat just començant el programa que era a punt de comparèixer el conseller, que per tant prefereix esperar la versió oficial que dona el govern. Per tant, d'aquí a dos quarts, tot el que puguem conèixer de com s'ha originat el foc, de quines són les causes, de com ha funcionat tot el dispositiu entre servei d'emergències, bombers, protecció civil, i de com estan les persones que han hagut de ser ateses pels serveis mèdics, us anirem informant al llarg del programa. Mentrestant, obrim les carpetes del síndic de Barcelona.

0: David, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, Joan.
0: Ara sí, David, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, Joan.
0: Se'ns acumula la feina sobre la taula, ha sigut una setmana agitada. Ha sigut una setmana que hem començat amb desnonaments. Ahir a aquesta hora estàvem pendents de la comissió extraordinària on s'havien d'aprovar les ordenances fiscals, amb un punt sobretot al damunt de la taula, que era la taxa de creuers, que s'augmentarà progressivament d'aquí al 2030, quan serà de 30 euros per passatger. Ens ho explicava el Ferran Dalmau, que la previsió era que ho acabessin aprovant amb els vots a favor de Junts i d'Esquerra, que havia acordat donar-hi suport a canvi de que els beneficis es derivin a destinar-los a educació, a classes particulars gratuïtes. Finalment, aquesta va ser l'aprovació. I a la carpeta del síndic hi ha també qüestions relacionades amb els efectes del turisme. Per exemple, David, aquesta setmana sé que portes al damunt de tots els teus papers una parada de bus a Plaça Catalunya,
1: sí,
0: que ha estat traslladada i que això ha tingut uns efectes col·laterals a nivell dels usuaris. És una parada que era de bus, no? De la D50, entre d'altres línies també nocturnes, que ara és de bus turístic.
1: Sí, i la teniu aquí al costat, eh? És una parada. Ens va entrar una queixa de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l'Eixample, que abans de l'estiu, just abans de l'estiu, hi havia una parada de la línia D50 i també de busos nocturns amb una marquesina, amb banc i amb planells. I aquesta marquesina el que ha fet és s'ha quedat en el lloc, s'ha traslladat la parada del D50 a la cantonada, just darrere d'un quiosc, i només hi ha un fanal, un plafó. Què ha passat? Que el que ha fet és que aquesta marquesina s'ha quedat en el lloc que estava, però ara és parada de bus turístic. Per tant, el que veiem és que durant aquests mesos d'estiu, la gent que volia agafar, els ciutadans i ciutadanes de Barcelona que volien agafar el D50, s'havien d'esperar de peu a la nova ubicació, amb la calorada que hi ha, amb el tema de l'onada de calor, amb el tema dels inconvenients, també tenint en compte que no hi havia bancs per poder seure, gent amb gent gran, gent amb discapacitat, gent amb mobilitat reduïda, dones embarassades s'havien d'esperar de peu, mentre la parada, la marquesina original, continuava estant en el lloc, però era per servei de bus turístic.
0: Mm-hmm. És efecte de la turistificació, aquest canvi de parada?
1: Nosaltres preguntem a l'Ajuntament de Barcelona, ens diu que és un canvi provisional, que és per no col·lapsar i posar-ho més a la cantonada, i nosaltres el que creiem és, molt bé, pots agilitzar el transport públic, però el que si fas un canvi provisional has de tenir preparat ja la marquesina en el lloc, en la seva ubicació. Nosaltres vam anar a visitar-ho i vam veure que just hi havia runes, just hi havia motos aparcades. Per tant, el que creiem és que si tu el que vols fer és millorar la circulació d'un autobús, com és el D50, el que, mentre no crees la nova marquesina, has de mantenir la marquesina original per la gent que té necessitats especials, i sobretot per què? Perquè quan estem parlant de mobilitat és un dret, és el dret a la mobilitat, però també estem parlant de l'accessibilitat, estem parlant de la seguretat, estem parlant de la comoditat, i el que ha creat molts inconvenients cap a la ciutadania de Barcelona. I fa lleig, i és el que no ho diem amb aquestes paraules, però fa lleig que la marquesina s'hagi mantingut i els bancs s'hagin mantingut i tots s'hagin mantingut per als busos turístics. Per tant, estem parlant de turistificació? No ho sé, però sí que estem parlant d'una falta de previsió de traslladar una parada quan encara no tens la marquesina instal·lada.
0: Estem parlant d'haver despullat un sant per vestir-ne un altre.
1: I estem parlant de que qui s'ha de beneficiar és la ciutadania de Barcelona, i per tant s'ha de facilitar la comoditat a la ciutadania de Barcelona. I tu parlaves, és efectes de la turistificació? No sé si és efectes o no, però el que sí que el que hem de veure és que hem de fixar una especial atenció als residents de la ciutat de Barcelona. El que no pot ser és que hi hagi aquest greuge comparatiu i que la gent vegi que hi ha unes comoditats pel turisme que no tenen la gent que està residint a Barcelona.
0: Mhm. Clar, la prioritat hauria de ser pels ciutadans, i sobretot, ho deies ara, no és un caprici, per dir-ho així, és que afecta col·lectius vulnerables.
1: Afecta col·lectius vulnerables, i sobretot tu em preguntaves, i això, nosaltres no som competents per dir si turisme sí, turisme no, però és un debat que està plantejat. I el que sí que som competents és per veure, perquè treballem en l'afectació dels drets i treballem en temes de drets de proximitat, quines externalitats negatives té el turisme cap als drets dels residents de la ciutat de Barcelona. Nosaltres, clar, no ens posicionem turisme sí, turisme no, però el que veiem és que hi ha un límit de càrrega que pot suportar la ciutat de Barcelona, i el que en una resolució que vam fer l'any passat ens vam plantejar a la Sagrada Família com afectava el turisme a la Sagrada Família. I nosaltres el que ens vam posicionar vam veure, vam dir, bueno, afecta la mobilitat, per què? Perquè grups de turistes que es desplacen són molt nombrosos i impedeixen la circulació. La gent afecta, i ara pel pregó de la Mercè que vosaltres deia, afecta el comerç? Sí, afecta el comerç de proximitat, perquè tot el comerç que hi ha al voltant de la Sagrada Família és un comerç orientat cap al turisme. Afecta a l'habitatge? Sí, per què? Perquè s'estan canviant els usos de l'habitatge al voltant de la Sagrada Família. Hi ha habitatges que no s'estan destinant a ús residencial, als habitatges, als pisos turístics, i això afecta als residents allí, afecta i encareix el preu dels residents. Afecta la seguretat? Sí. Per què? Perquè veiem que hi ha un... més delinqüència al voltant on hi ha turisme, i per tant demanem que hi hagi més seguretat en aquestes zones. I també afecta una desafecció al barri, la gent gran, la gent jove, el que veu és que ja no és el barri que tenia. Per tant, no diem turisme sí, turisme no, no diem aquesta paraula de turismofòbia, no, però sí diem que s'ha de prestar una especial atenció i ha de si s'ha d'impulsar la residentofília. La residentofília, què vol dir?
0: Residentofília és un terme que acunyes tu?
1: Bueno, és un terme que vam parlar en el seu moment a Itàlia. I per què? Perquè ens passa també a Venècia, passa a Barcelona, passa a Amsterdam, passa a moltes ciutats, i el que diem és que tota decisió orientada cap a termes de turisme ha de tenir una especial atenció en els residents de la ciutat. I per tant, si anem a la resolució que hem fet aquesta setmana de la parada d'autobús, veiem que residentofilia no n'hi ha hagut en cap moment. Per què? Perquè no és que hagis traslladat la parada d'autobús de forma provisional i t'hagis carregat la marquesina. No, no. És que mantens la marquesina i la gent de Barcelona, els residents de la ciutat, residents de la ciutat de Barcelona, que estan fent cua sota el sol amb 30 i pico de graus, el que veuen és que han de fer cua per esperar l'autobús, o han d'esperar l'autobús de peu dret, i si només que girin uns metres veuen que la gent que està esperant el bus turístic està asseguda, protegida del sol, amb una marquesina i en cadires. Per això veiem que aquí no hi ha una residentofília per part de TMB i l'Ajuntament de Barcelona, que són els encarregats de prestar una especial atenció sobre això.
0: Per tant, és a dir, aquesta parada que és tan pràctica, mira, saps què? La posarem per l'autobús i els residents de Barcelona ja... Et puc fer un atracament?
1: Sense que tant, i tant, sí, sí.
0: No, si podries tenir al cap més o menys un càlcul de quin nombre de queixes que rep el síndic van associades a això, a tot això que estem tractant, relacionades amb el turisme. Si serien una de cada 3, una de cada 10, una de cada 25...
1: No hi ha moltes, associades al turisme. El que sí que, quan ens entren aquesta, que ens va entrar a Sagrada Família, el que vam decidir és acumular-les, en lloc de posicionar-los sobre la mobilitat, sobre... l'afectació cap al barri, sobre seguretat, sobre també el tema dels consums, és a dir, consumeixen molt més els turismes, ja sigui aigua, ja sigui electricitat, també el tema de les deixalles, les vam acumular i ens vam posicionar sobre aquestes. No són la gran majoria, però, per exemple, temes de soroll. Temes de soroll sí que ens entren i va molt associat a locals que estan destinats per temes turístics, per turistes. Per tant, quan tenim moltes de les resolucions que tenim per temes de soroll a Ciutat Vella...
0: Toquen tangencialment, no? Però no es pot associar directament, de dir, és exclusivament un tema de... No? L'oci?
1: L'oci, sí, però el que passa és que molt de l'oci, el que veiem és que molt de l'oci que s'està generant la ciutat de Barcelona va cap a orientat a certs barris de Barcelona cap a...
0: Més
1: cap
0: a visitants que a locals.
1: Locals. I també les previsions, a dir, hi ha el que es diu els espais de gran afluència. El que hem de fer és esponjar els espais de gran afluència, com pot ser la Rambla, com pot ser Sagrada Família, i s'hauria de descentralitzar, però tenint en compte que s'ha de preveure aquesta descentralització, perquè si no ens trobem el que està passant amb els volguers del Carmel, de dir, com hem esponjat i ha anat tot aquell sense una previsió. El que hauríem de fer és això, que turisme sí a la ciutat de Barcelona, però un turisme controlat, tenint en compte que aquest turisme pot afectar, pot tenir externalitats negatives, i protegir, veure, sobretot per què? Perquè jo crec que els debats que s'estan plantejant avui en dia de

0: afectació mínima als drets de la ciutadania i protegir aquests drets de la ciutadania.
1: És turisme com, en base a aquesta residentofília, que m'apunto al terme, per requadrar aquesta setmana l'acció del síndic, és això, reclamar que aquesta parada de 50 de Plaça Catalunya que s'ha mogut, que, escolta, hi posem el bus turístic i aquesta la movem, que no sigui un pal, sinó que hi hagi una marquesina, hi hagi uns seients, hi hagi una sèrie de recursos pels veïns que esperen l'autobús
0: i
1: sobretot pels col·lectius més vulnerables.
0: També ens contesta, sí, el que no podem instal·lar a la marquesina perquè hem de desplaçar uns metres un quiosc que hi ha. Perfecte, doncs llavors no la toquis, la marquesina d'on estava i la parada del D50 d'on estava, fins que no hagis desplaçat els metres del quiosc i puguis instal·lar la marquesina definitiva. Per què? Perquè es faci un bon ús. I tot això ve agreujat en la situació de la onada de calor que hem tingut a l'estiu. I ens van entrar la queixa abans de l'estiu, però clar, és que vaig venir ahir a la tarda per veure-ho perquè sabia que venia aquí i he tornat a passar ara i continua en la mateixa situació.
1: I segueix exactament igual. Per tant, això és amb el que està el síndic, que la primera secció de la temporada ens va parlar molt de sensellarisme. Aquesta setmana hem parlat molt de desnonaments, parlant de desallotjar. L'habitatge, sens dubte, és un problema a la ciutat de Barcelona i global, i més enllà, i ahir també en aquest espai parlàvem de dos casos de Cardedeu. Vostè amb això de l'habitatge també hi té un focus molt important posat en aquest mandat que ha començat aquest estiu, amb aquest inici de temporada. Vam parlar ja el primer dia de Sagrera, del Pla Zero Carrer. Sens dubte, el gran repte pels ajuntaments és passar de com socorre l'emergència, no? D'avui aquesta família es queda sense un sostre on els podem allotjar provisionalment mentre hi ha una solució. Això estem veient que cada cop és menys efectiu i que, com que és un problema que cada cop pateixen més persones, els recursos que té l'administració per allotjar de manera en casos d'emergència són limitats i el que s'ha de fer és atacar el problema d'arrel.
0: Evidentment, i per això estem parlant com d'un trencaclosques, de tots els drets estan connectats. Una peça clau d'aquest trencaclosques és el dret a l'habitatge. Si ens falla l'habitatge, ens falla tot. Per tant, hem de tenir una especial protecció a l'habitatge. Hem tingut una especial protecció cap al dret a l'ensenyament, una especial protecció cap al dret a l'assistència sanitària, però no s'han pres mesures de polítiques públiques decidides cap al dret a l'habitatge fins a que ens ha esclatat a sobre. Ens ha esclatat a sobre en el sentit de habitatge ha de ser accessible i assequible. És a dir, estem parlant de la gent que està desnonant, la gent que està en situació de carrer, però clar, la gent que paga més del 30% del seu sou amb lloguers, això no és un habitatge accessible i assequible. I no diem el 30%, perquè diem el 30%, perquè és el que diu Nacions Unides, que no s'hauria de destinar més del 30% a pagar a l'habitatge. És que molta gent dedica quasi el 100% per al tema de l'habitatge. I això repercuteix en altres drets, repercuteix el dret a la cultura, el dret a l'alimentació, el dret a l'oci. No poden pagar altres drets, no poden accedir a altres drets. Per tant, el que hem de veure és com reforçar això. I no només és tenir habitatge, sinó una bona gestió de l'habitatge. Jo, per exemple, ara a Barcelona i molts municipis estan insistint en crear més habitatge públic. Molt bé, crees més habitatge públic per assistir a més persones, tenint la mesa d'emergència a la ciutat de Barcelona, que està totalment col·lapsada, i, per tant, si es desnona algú, el que es quedarà en situació de carrer. Llavors, el que nosaltres insistim, perquè vegis i entengueu el trànsit, és si desnonen algú perquè no es quedi en situació de carrer fins que no pot accedir a la mesa d'emergència, i el que es coneix com allotjaments temporals d'urgència. Allotjaments temporals d'urgència, que són habitacions de pensions o d'hostals que es posen al servei de famílies mentre no poden entrar a la mesa d'emergència perquè no es quedin en situació de carrer. Fent números, una habitació d'hostal o el que està pagant l'Ajuntament de Barcelona per una habitació d'hostal o d'alberg, un mes, una família amb quatre persones, està pagant 4.200 euros per poder estar en aquesta habitació. I ho diu el nom, allotjament temporal d'urgència. Hi ha famílies que porten 3 o 4 anys amb aquestes habitacions. I possiblement els han desnonat per no poder pagar un lloguer de 1.000, 1.500 euros. Escolta, no seria millor avançar a jutjar el lloguer per evitar que la gent quedi en situació de carrer i tenir que recórrer als allotjaments temporals d'urgència? Per tant, igual a vegades no és abocar recursos econòmics, sinó és pensar d'una altra manera i fer-ho d'una altra manera. No ens ha funcionat fins ara, això.
1: Perquè, clar, ja a Cardedeu ens deien els activistes i sindicats d'habitatge i associacions de veïns que van fer un pacte per l'habitatge a Cardedeu i han presentat unes iniciatives, deien, és que clar, és que els ajuntaments han de ser imaginatius, han de buscar solucions. I l'alcalde ens deia, l'administració tal com està ara tot legislat tenim les mans lligades. Les tenen tants lligades o hi ha coses que els ajuntaments, vostè que té estudiats els reglaments, pot...

0: poden fer que no s'estan fent?
1: Jo crec que hi ha coses que es poden fer, i sobretot el que es pot fer és estem lligats per al tema de la legislació. Bueno, aquí tenim una llei de l'habitatge que ens permet fer determinades coses, i ens permet fer determinades coses com més, per exemple, com pot ser que, bueno, la mesura aquesta, que jo espero que simplement aquesta mesura de, a partir del 2028, deixem de tenir pisos per usos no residencials. El que hem de veure que l'habitatge és per ús residencial. Com pot ser que tinguem habitatges a la ciutat de Barcelona que s'ocupen pocs dies a l'any i, bàsicament, tornem al tema del turisme. Bueno, doncs comencem a implementar aquestes mesures. Veiem també, sé que la Generalitat en el seu moment va dir que faria un cens dels pisos buits que hi ha a Catalunya. No ens podem permetre tenir pisos buits a la nostra ciutat quan tenim gent que està en situació de carrer. Per tant, els ajuntaments, si l'Estat no fa un pas, el segle XXI és el segle de les ciutats. I, per tant, les ciutats han de fer un pas endavant. Nosaltres parlem moltes vegades que la ciutat el que fa és executar allò que decideix l'Estat o el que decideix la comunitat autònoma. El que hem de veure, no. La ciutat, si hi ha no decisions estatals per cobrir determinades necessitats, les ciutats han de fer un pas endavant. Llavors, el que hem de veure és quants pisos hi ha buits a la ciutat de Barcelona, com s'han d'implementar polítiques públiques municipals per cobrir aquestes necessitats, i per què tu deies, és a dir, vam parlar fa 15 dies el tema de la Sagrera. Molt bé, estan en un assentament que hi ha a la Sagrera, estan en condicions no segures, insalubres, etc. Però si tu desnones aquest assentament, ha de ser perquè tinguin una cosa millor. Perquè, si no, ens els trobarem dormint al ras en els nostres carrers. Per tant, el que hem de pensar és no poden estar de forma permanent en aquest assentament, però hem de buscar solucions per aquestes necessitats. Ahir hi havia unes declaracions de la tinenta d'alcaldia i regidora de Sants Montjuïc dient que a Montjuïc tenim 250 persones dormint al ras. No ens ho podem permetre. I estan a Montjuïc, per què? Perquè no les veiem i estan a la muntanya. Però no ens ho podem permetre, per què? Perquè estem esponjant, o estem traient el sense llar que es troben a Ciutat Vella, que es troben a determinats barris de Barcelona, i van cap a Montjuïc perquè no ho veiem. Però hem de ser conscients que, encara que els invisibilitzem, no són invisibles i són persones que tenen projectes de vida i hem d'ajudar aquests projectes de vida.
0: I tornem als col·lectius vulnerables, perquè entre les famílies desnonades sol haver-hi nens, i fins i tot aquesta setmana hem vist persones amb problemes de salut mental diagnosticades.
1: I persones que tenen un seguiment per part de serveis socials, que en el moment que els desnonis, en el moment que els treguis del seu lloc de residència, tenen el risc de perdre aquest seguiment de serveis socials o temes de salut mental, etc. També el tema dels protocols de suïcidi, hem d'activar els protocols de suïcidi. El que va passar a l'Hospitalet ja havia avisat, que advertit que estava en una situació de salut mental molt dèbil i es va acabar suïcidant. Per tant, hem d'activar aquests protocols de suïcidi. I també començar a parlar de com afecten els desnonaments a l'escolarització dels nens i de les nenes, perquè això no ho tenim en compte, i el trauma que suposa de cara al futur. Per tant, es poden implementar mesures? Sí, s'han de pensar bé aquestes mesures, sí, i s'ha d'imaginar i s'ha d'actuar d'una altra forma.
0: Doncs, síndic de Barcelona, David, bon dia. Li agraeixo que hagi passat un altre dijous per aquí, per l'Aquí Barcelona, per explicar-nos aquesta batalla que han emprès perquè els usuaris de la D50 Plaça Catalunya no acabin tenint algun contratemps per culpa de la calor, perquè els han tret la marquesina i els seients per esperar l'autobús, perquè aquella parada fantàstica s'ha destinat al bus turístic. Seguirem amb casos concrets i seguirem reflexionant sobre tot allò que ha d'anar canviant a la nostra ciutat perquè sigui residentofílica pels que hi vivim. Gràcies, David.
1: Gràcies a vosaltres i bona Mercè.
0: Amb això arribarem a 11:45 del migdia. Pausa i arriba el Cartanyà Mallà. Som aquí.
2: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem. I deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
11: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
12: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
14: Ciutadans de Catalunya.
15: Ja som aquí!
13: Jordi Cartanyà.
14: Per Catalunya.
16: Bon dia, Catalunya! Si poguéssim viatjar 66 milions d'anys enrere i plantar-nos al lloc on avui en dia amb els Pirineus, ens trobaríem un paisatge subtropical ple de dinosaures, alguns enormes, d'altres cuirassats, dinosaures de bec d'ànec, depredadors, cocodrils. Ni Josep Vallverdú hauria imaginat un zoo d'en Pitus tan carregat com aquell, ni Jacint Verdaguer un canigó amb aquest bestiari del Cretaci. Doctor Àngel Galobart, paleontòleg de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, benvingut al programa d'avui.
17: Hola, bon dia.
16: Perquè, de fet, el canigó, ja podria escriure en Verdaguer, que el canigó llavors tampoc no...
17: Res de res, ni el canigó ni res del Pirineu. Estem a la platja, allà a tocar del mar, hòstia, tropical.
16: Que era com estar a Hawaii, per exemple, allò, com anar al Carib.
17: Sí,
16: o...
17: el Carib, podríem dir, el Carib, sí. Amb aigües somes, allà amb petites illetes. I, bueno, i el problema és que, esclar, hi ha bitxos molt grans per allà a la vora.
16: Enormes, eh? Sí. Enormes. Tot això en un programa. Ja som aquí amb en Dani Puntí Prats a la tècnica, la Judit Caselles als titulars. Si tenim temps, Judit, benvinguda.
18: Benvingut.
16: I diverses zones del Congrés dels Diputats les han presentat per una olor de gas pebre després de l'expulsió d'una diputada del PP, l'Anna Vázquez. Ha mostrat un pot de gas pebre a l'hemicicle i ha assegurat que és un material escolar bàsic a Ceuta. Després de l'incident, diverses zones del Congrés s'han presentat en detectar-se una olor compatible amb aquesta substància. Jo no sé el Congrés dels Diputats, però anem amb Xavier Abelló, que ha anat... Bueno, el tenim al Parlament de Catalunya. Xavier, molt bon dia.
19: Hola, què tal? Bon dia.
16: Al matí que Salvador Illa compareix per donar explicacions sobre les proves PISA i d'entrada, què s'esperava que digués Xavier i què ha acabat dient?
19: Doncs ella ha reiterat els arguments explicats fins ara per la consellera d'Educació, els tres expedients que hi ha obert per aquest fracàs, pendents de resoldre, i ha reconegut que van ser errors que no haurien d'haver passat mai. A partir d'aquí, doncs, ha volgut posar la mirada al futur i en demanar un gran acord de país per millorar el funcionament del sistema educatiu. L'oposició, però, no ha volgut donar treva i s'ha centrat molt més en el fracàs de les proves perquè consideren que té una magnitud que assenyala la consellera i ha acusat el govern d'haver ocultat informació.
20: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix.
16: Ja bé, pots donar pas al tall que tocava, Xavier. Fot-li, fot-li. Sí. Va.
21: Aquesta persona ha aparegut quan Bombers ja estava fent...
16: No és aquest el tall. Bueno, jo em sembla, Xavier, em sembla que amb talls no cal que donem pas, que prendrem mal.
19: Perfecte. No, l'oposició acusava, com dèiem, d'opacitat al govern per no haver donat explicacions suficients, diuen, o d'haver dit que creuen, sospiten, que tenien coneixement molt abans d'aquests problemes que hi va haver de les proves PISA.
16: Xavier, a partir d'aquí sí que tenim alguna anècdota, com per exemple Alejandro Fernández, que ha recordat un dels fenòmens meteorològics d'aquest estiu, meteorològics astronòmics, de fet astronòmic, deixeu-m'ho dir bé, el fenomen astronòmic d'aquest estiu i probablement del segle a Catalunya, eh?
19: Sí, Alejandro Fernández ha tirat de sarcasme per carregar contra la gestió del president fent referència a aquest eclipsi.
22: El primer ser humano en la història de nostra espècie en inaugurar un eclipsi. Apretó con determinación un enorme botón rojo y, según reza la nota de prensa de la Generalitat de Cataluña, activó la cuenta atrás del eclipse. Pero lo más asombroso de todo es que, efectivamente, cuando acabó la cuenta atrás, hubo un eclipse. asombroso, maravilloso. Y mientras organizaba eclipses, el sistema educativo catalán se convertía en el hazmerreír de toda Europa. ¿No se le cae la cara de vergüenza, señorilla?
19: Ha sigut el missatge d'Alejandro Fernández tirant de sarcasme. Ara mateix, doncs, el que està fent el president Illa de nou és replicar, fer la rèplica als grups de l'oposició.
9: Xavier Balló, moltíssimes gràcies, eh?
19: Fins ara.
9: Una abraçada. Àngel, jo suposo que d'eclipsis també n'hi havien, perquè més o menys la lluna i el sol més o menys estaven per allà rodant. Sí, jo no sé, els dinosaures quina cara hi devien fer, o potser, mira, els hi pelava, perquè, bueno, mira, s'ha fet fosc.
17: Exacte, jo no crec que, bueno, és un fet que durant tota la història de l'univers hi són, no? Per tant, és algú comú. Sí que, com ja sabem, hi ha animals que també tenen un cert comportament, depèn de la graduació de l'eclipsi, però no passem d'aquí.
9: La pregunta que no t'han fet mai, eh? Tu quan sents que es refereixen als polítics com uns dinosaures, vull dir, a tu et dol pels dinosaures, això?
17: Com una mica, ara estàvem parlant de, bueno, el que teníem a l'antena i penso que potser el Mesozoic era un període més tranquil i més...
9: Saps què hi penso, eh?
17: Que sí, sí.
9: Algun tenies, volcà?
17: Sí, tenies algun velociraptor per allà, però bueno, ja el identificava ràpid, eh?
9: Es va acabar amb el meteorit, però, eh? Que els hi va fotre una pedregada grossa,
17: sí,
9: allò, eh?
17: Sí, sí, sí, aquest pedrot de 10 quilòmetres que va picar contra la Terra és a punt d'ara està ben establert que és el final dels dinosaures.
9: Pendents de la compareixença institucional del conseller de Drets Socials i Inclusió, que compareix pel cas de l'incendi a la residència de l'Ametlla, ho actualitzarem amb Martí Oliver de seguida, però abans, com ja sabeu, també hem tingut un ferit crític i un de lleu per una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada. Carles Couso, molt bon dia.
15: Hola, bon dia, Cartanyà.
9: Com està tot a hores d'ara? Com arribem a 12:45?
15: Doncs hi arribem amb l'atenció posada, centrada en l'estat de salut d'un dels dos homes, l'home de 47 anys que està en estat crític des de primera hora d'aquesta matinada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per aquesta explosió en un hotel de les afores de Peralada, l'hotel rural Can Carbó de la Olivera. I després hi ha un altre home, en aquest cas ingressat en estat lleu, de 74 anys, a l'Hospital Josep Trueta. L'avís de l'explosió, com bé deies, ha sigut quan passaven pocs minuts d'un quart de 3 del matí. Segons les primeres investigacions dels bombers, l'origen estaria a les tuberies d'un dipòsit de gas propà que té l'hotel. Els bombers, quan han arribat de matinada, han hagut d'apagar focs que s'han encès a l'edifici i van tirar tot allò afectat pel gas. L'estructura de l'edifici ha quedat molt i molt afectada. De fet, podem dir, si em permets l'expressió, Cartanyà, que ha quedat despullat l'edifici perquè tota la paret exterior, o molta part de la paret exterior, ha cedit, ha caigut, i es veuen des de fora les habitacions de dins de l'hotel. No hi ha afectació a les cases, a les masies del voltant. Ara ja no hi ha serveis d'emergència a la zona, hi ha tècnics de l'empresa del gas revisant el que ha pogut passar en aquestes tuberies del dipòsit que a les 3 del matí han provocat una explosió. Cada moment centra l'atenció a aquest home de 47 anys ingressat en estat crític, està molt greu, a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
9: Carles Couso, moltíssimes gràcies per aquesta actualització.
15: Una abraçada.
9: Àngel, l'explosió del meteorit, el que tenim tots al cap, desmenteix, sí, confirma, corregim, cau un gran meteorit a la zona del Yucatán, a Mèxic.
17: Exacte.
9: 30 quilòmetres va fer allò de diàmetre, o encara més?
17: Bueno, va fer una profunditat de gairebé 20 quilòmetres.
9: Déu-n'hi-do.
17: Sí, i llavors aquí hi ha, doncs, una... Primer de tot, hi ha un tsunami que ho arrasa tot. Bueno, primer de tot, hi ha l'equivalent a milers de bombes atòmiques que exploten, per tant, el que és Nord-Amèrica i Sud-Amèrica queda fregida, o el que era en aquell moment, i llavors a partir d'aquí, a més, hi ha aquest hivern provocat per la pols que arriba a tirar, doncs, a l'atmosfera, doncs, aquest impacte tan gran.
9: I aquest pols el que va provocar, que és un gran núvol, vam tenir el planeta tapat quants anys?
17: Sí, això és més difícil de saber. El que passa, segur que devien ser bastants mesos, lo suficient perquè el que és la vegetació, doncs, perdés aquesta capacitat d'alimentar els herbívors, i això fa que les grans espècies de dinosaures herbívores es morissin, i darrere d'ells, doncs, òbviament desapareixen els carnívors que necessitaven la carn, no? Només sobreviuen els petits animals.
9: Mira'l, saps com passegen?
17: Sí,
9: si poguéssim viatjar 66 milions d'anys enrere, plantar-nos al lloc on avui als Pirineus, ens trobaríem un paisatge tropical ple de dinosaures. Alguns enormes, altres de cuirassats... Sí, què veuríem? Quin paisatge tindríem davant nostre? Com ens ho hem d'imaginar, Àngel?
17: Bueno, tindríem diversos paisatges, però, òbviament, clar, nosaltres trobem els fòssils o les restes d'aquests animals, sí, no ben bé allà on van morir, sinó van quedar fossilitzats, i sempre hem de tenir cursos d'aigua. Per tant, són zones properes al mar, aiguamolls, també hi ha zones amb rius, que és a on van a parar, doncs, aquests esquelets i que fossilitzen. La vegetació era molt diferent a l'actual, bàsicament coníferes, falgueres... I a més la temperatura, clar, estem espantats perquè pugem a 14 o 15 graus, estem parlant de 20 i pico graus. Però, clar, ells estaven acostumats a aquesta temperatura i a la quantitat de CO2 a l'aire.
9: Els Pirineus, bueno, no sé, quina quantitat de recursos naturals els havia d'oferir la Terra perquè ells poguessin fer la seva, perquè, clar, no estem parlant d'animals que tinguessin el tamany d'un gos, una vaca, o, no sé, un cavall, per exemple, eren enormes, n'hi havia que eren enormes.
17: Sí, estem parlant d'algun sauròpode que arriba a tenir com 18 metres de llargada.
9: Uau, això ja és enorme. Gran,
17: que, sí, és curiós, perquè al final aquests animals tenen un crani que igual fa 60 o 70 centímetres, i això vol dir que havien d'estar, com aquell que diu, tot el dia menjant i empassant. Bueno, és un sistema diferent al que hi ha actualment, que coneixem amb els mamífers.
9: Però llavors que tenen un cervell petitó?
17: Bueno, en comparació al cor realment era petit, però esclar, el que necessiten un animal tan gran necessita bàsicament desplaçar-se, trobar el menjar, que no li és difícil, que és moure el coll cap una banda i cap a l'altra, i en principi un animal tan gran no té un depredador que se'l pugui menjar.
9: Una de les coses que expliques molt i reivindiques molt els últims anys, de ja fa un temps, és la importància que té Catalunya, sobretot la zona del Pirineu, com a territori important a nivell internacional.
17: Sí.
9: Com a fons d'estudi dels dinosaures.
17: Sí, sí, és veritat. Vull dir, a nivell científic, el grup que tenim a l'Institut Català de Paleontologia, que a més col·laborem amb altres grups de recerca de tot el món, doncs hem publicat com una setantena o una vuitantena d'articles científics sobre aquests aspectes. I el que és interessant és que contraposem una mica les dades que s'havien donat, doncs, històricament, als anys 60, 70, 80, sí, des d'Estats Units o des de Xina, amb les dades que tenim a Catalunya. I això, tenim una visió una mica diferent, no? I això enriqueix el coneixement d'aquests darrers moments, estem parlant de milions, eh?
9: Clar, quins tenim aquí que no s'hagin trobat en d'altres punts del planeta? Tenim alguna exclusiva?
17: Sí, home, exclusiva. Sí, tenim el que es va descriure als anys 90 pels doctors Casanova i Santa Fe, que és el Pararadodon isonensis, que és d'Isona.
9: Isona, eh?
17: Sí.
9: Ojo, eh?
17: Sí, llavors tenim tres espècies més de drosaures de bec d'ànec, tenim un carnívor, que se'n diu, li vam dir el tamarro.
9: El tamarro?
17: Sí.
9: Però això és per algun amic vostre?
17: No,
9: la colla, el tamarro, s'ho falava tot, el tio.
17: No, és una figura com llegendària del Pallars. Ah. És aquells animalons que envies a la canalla a la nit, vés a buscar tamarros, a veure si els trobes, no? I nosaltres el vam trobar, saps? Uh-huh. I llavors, sobretot, tenim aquest el titanosaure, aquest sauròpode gran, l'Abditosaurus conei,
9: sí,
17: que té aquests 18 metres i que té, a més, curiosament, relació amb els dinosaures de Sud-amèrica.
9: Va, durant el matí d'avui hem rebut el missatge d'un oient que ens vol plantejar una pregunta, reflexió en relació a la nomenclatura d'una espècie de dinosaure.
0: Hola, bon dia. Soc la Roser, de Vilafranca del Penedès. Hi ha un dinosaure que es diu Titanosaurus. Repeteixo, Titanosaurus.
9: Sí, sí.
0: Però, en canvi, no he escoltat mai que un dinosaure es digués Vaginosaurus.
9: Sí.
0: Vaginosaurus no, Titanosaurus sí. Aleshores, la meva pregunta és la següent. L'heteropatriarcat ja existia en aquella època? Moltes gràcies.
9: Però aquest tita és de tita o és de...
17: És de tità.
9: De tità.
17: De tità.
9: No de penis o vulva.
17: No. Aquí podríem fer després l'acudit amb el PNV, que faré, tal, però no ho farem, no? Però estem parlant d'aquests noms que es posaven a principis a finals del segle XIX, no? Mm-hmm. Buscaves un tità, no? Buscaves un rex, buscaves aquests noms.
9: Forts, que cridessin l'atenció, no?
17: Que a nivell etimològic, doncs aquí ens hem trobat aquest petit problema, no?
9: I també tenim l'abdit Saurus Quenei. Coi, sí, quins noms,
17: sí.
9: No podíem fer...
17: No, hem de fer-ho complicat, perquè sembla que sigui una cosa...
9: Més forta, no? Grossa,
17: en
9: de
17: realitat,
9: pes.
17: En realitat, els noms, en general, s'han de fer amb declinacions gregues o llatines. Abditosaurus vol dir el saure amagat, perquè és un dinosaure que es va començar a excavar als anys 50, i no vam poder treure, vam recuperar el lloc on estava i el vam recuperar entre el 2010 i el 2015. Per tant, li vam posar aquest nom. I Cuney és perquè el primer investigador alemany que el va trobar,
9: sí,
17: es deia Cuney.
9: Cuney, eh? Sí. Va, escolta. A veure, també tenim el pare Abdonsisensis, jo ho dic així, el dinosaure de Bec d'Ànec, que aquest també és exclusiu de Catalunya. Eh?
17: Exacte.
9: Què se'n sap d'aquesta bestioleta? Era gran, era petita?
17: Aquesta bestioleta podia tenir uns 6-7 metres de longitud, un parell de metres d'alçada. De fet, hem fet una reconstrucció que està dins del Museu de la Conca d'allà, a Isona, vull dir, es pot veure, i que n'hem trobat forces ossos. I llavors coneixem una mica doncs, com era l'esquelet d'aquest animal, i fins i tot des de les cries fins als adults, no? Això ens permet doncs, fer saber com creixien, excepte el color, ho podem saber gairebé tot.
9: I el dinosaure més popular de tots, Diplodocus seria potser més pels periodistes per referir-nos a segons quins personatges, però en canvi jo crec que a peu de carrer no hem sortit, perquè bueno, l'equip ja del programa dona pel que dona, segur que és el Tyrannosaurus Rex. A Catalunya en tenim d'això?
17: No, em sap greu, eh? Em sap greu.
9: Com és que no en tenim?
17: Doncs perquè és molt famós, famosíssim, però s'ha trobat només a Amèrica del Nord.
9: Amèrica del Nord.
17: Sí, ni Amèrica del Sud, ni...
9: Però podria ser que n'hi hagués aquí i no s'ha trobat, o és per les condicions seves...
17: No és possible que n'hi haguessin, perquè després de les recerques que s'han fet, si es conscriu absolutament a aquestes zones d'Amèrica.
9: Hosti, doncs mira, jo venim cap aquí al programa avui de Tyrannosaurus Rex, me n'he trobat una a la porta de casa.
17: Ostres, quina sort.
9: Vítor, aquí està. Ja me n'he trobat una a la porta de casa quan sortia un Tyrannosaurus Rex, però és petit com un nenuco amb dessuadora blava, texans i camisa vermella quadres i amb la paraula Rex impresa a la dessuadora. Si voleu entrar a les nostres xarxes socials, doncs ja el vereu, ja ho tenim aquí. Què tal, Rex? Bueno, què? Ja puc parlar o què? Perquè porto esperant des de que hem arribat a la ràdio 3 hores, Àngel. 3 hores m'ha tingut el cartellà mirant el Salvador Illa a la tele de la redacció. Bueno, a veure, Àngel, jo tinc un problema, i és que no recordo res del meu passat.
17: Hòstia.
9: Com podeu veure, em dic Rex. Tinc aquesta careta petita, aquests braços... Jo tinc la sensació que abans era molt més gran. Per tant, què tinc de Tyrannosaurus Rex o què m'han robat de Tyrannosaurus Rex?
17: Home, la cara la tens totalment de Tyrannosaurus Rex.
9: Home.
17: Això sí, dones el pego. El que a la mida, realment, ni una cria com aquell que diu de Tyrannosaurus seria tan petita.
9: Com eres les meves cries?
17: Bueno, les cries, sí, ja estaríem això, al final, perquè estem parlant d'uns ous que no són excessivament grans i de seguida, quan sortien, primer que havien de créixer molt ràpid, perquè, clar, hi havia altres depredadors, altres Tyrannosaurus,
9: se'l menjava,
17: per tant, a córrer a créixer.
9: Escolta, jo no me'n recordo massa de la... Bé, de la meva època sí, recordo un meteorit, un flash i s'ha acabat.
17: Yeah.
9: Escolta, quan arribava a mesurar un T-Rex, de veritat? Perquè jo ara faig 40 centímetres. Àngel, això no és evolució, això és una putada, eh?
17: Sí, no, són realment immensos. Estem parlant de 8, 9, 10 metres de llargada, 3 metres d'alçada, vull dir, eren uns dinosaures molt, molt grans que moltes vegades ens fa pensar que de què s'alimentaven o com s'alimentaven, si era realment un carnívor o senzillament se'n anaven a buscar un titanosaure dels que parlàvem, que per cert, Estats Units no n'hi havien.
9: No n'hi havien.
17: És curiós, no n'hi havien, però bueno, havíem d'agafar un triceratops, havíem d'agafar un animal d'aquests, un bec d'ànec, això sí, i llavors... Doncs allà sí que podien jalar.
9: Escolta, i sóc un carroller o era un depredador, fiero, que corria molt ràpid, o només anava 30 km per hora, perquè m'estan desinformant, últimament.
17: Aquí hi ha com dues escoles, no? Jo tiro més cap al carronyaire i el que anava a poc a poc. El que passa que també tot el que és la iconografia ens pinta doncs, un animal molt ferotge i molt ràpid, perquè si no, és clar, si pintes un animal que
9: està
17: esperant
9: no...
17: que es morin per menjar-te el que queda, doncs... A nivell de màrqueting no funciona, no?
9: No funcionava.
17: No.
9: Escolta, i les plumes què? M'han caigut plumes? Jo ara hauria d'anar caracteritzat en plometes o no, Àngel?
17: Possiblement, perquè els teus avantpassats, els teus rebesavis, tenien plumes. I, de fet, hi ha il·lustradors científics que t'han arribat a pintar amb tot de plumes i de color blau cel.
9: Però què és això?
17: Sí.
9: Eurovision o què?
17: Exacte.
9: Volen enviar Eurovision?
17: Sí, no, possiblement, de fet, molts dels carnívors estan lligats a les plomes i, de fet, els ocells són els dinosaures actuals. Per tant, quan veiem un ocell actual, estem veient una miniatura del que eren els carnívors del Mesozoic.
9: Això també no és evolució, eh? Que el meu descendent directe sigui una gallina, ja em diràs tu també, eh? Això és un desastre. De gran depredador, el pollastre l'has el diumenge, eh? Hòstia, tu!
17: Sí, de totes maneres... No, de totes maneres hi ha investigadors que estaven intentant produir a partir d'un embrió de gallina el que en diuen un chickensaurus.
9: Chickensaurus?
17: Sí.
9: Això és un nou producte de menjar ràpid, menjar porqueria, home.
17: Sí, però bueno, seria la manera com de tornar-te a la vida.
9: Bueno, escolta, Àngel, moltíssimes gràcies. Per això, us he explicat l'anècdota amb Cristòfor Colom? No, ara no toca, gràcies. No, va, tira, va, anem en vall, eh? Vinga, adéu-siau. A veure, Àngel, jo és una de les coses que em té flipat i és com pot arribar a canviar un paisatge i un continent, perquè abans d'entrar et preguntava, hosti, i Catalunya, Espanya, Europa, era tot un sol continent o en aquesta època que esteu estudiant vosaltres ja s'havia començat a fragmentar i repartir el territori mundial?
17: Podríem dir que encara no s'havia fet un continent. Era un conjunt d'illes, en el qual la que seria part de França i la península Ibèrica era potser les més grans, a Romania n'hi havia una altra, i depenent de les pujades i baixades de nivell del mar, perquè estem parlant d'aquests 3 milions d'anys, que per nosaltres és poc, però realment és molt, no? La pujada i baixada del nivell de mar feia que aquestes illes petites es juntessin i realment fossin el pas d'entrada de noves espècies.
9: Una de les coses extraordinàries de Catalunya no és que només trobem ossos a fumar, ja hi ha més de 3.000 petjades de grans dinosaures. Clar, què podem saber d'un animal només estudiant les petjades que fa milions d'anys? I fins i tot després no sé si heu trobat ous. I sí, em queda una pregunta perquè en Rex ara ja no el traurem més. Sí. Però també li ha quedat un dubte amb ella.
17: Sí, no, les petjades bàsicament ens expliquen temes de comportament, perquè les trobem en un ambient molt concret. Llavors sabem si estan a la vora de la platja, si van tots junts, si van cap a la mateixa direcció. I a vegades que trobem petjades de dinosaures grans i dinosaures petits al mateix moment, no? Llavors això ens parla d'aquest comportament, més que, bueno, també de la mida i de la velocitat que puguin tenir.
9: Com es reproduïa el Tyrannosaurus rex, per exemple, no? Eren ovípars, hi havia cloaca, no hi havia cloaca, com ho feien, això?
17: Es reproduïa amb dificultat, que diria aquell, perquè, clar, amb aquelles cues i tot, bueno, al final és com un ocell, no? Llavors, a partir de cloaca amb cloaca, s'havien de reproduir, i després estem parlant d'un tipus de rèptils, per tant, eren ovípars, deixaven els ous al terra. Alguns carnívors arribaven a fer niu i arribaven a incubar-los, en tant que els titanosaures, com que eren tan grans, feien un forat al terra, deixaven 18, 20, 26 ous, els tapaven i ja us espavilaven.
9: Ah, i llavors quan sortien, que era allò?
17: Pues a córrer.
9: L'orfanat, o era això?
17: Exacte, a córrer, perquè el que es despistava una mica venia un bitxo i se'l menjava. I llavors per això tenien aquestes postes de més de 20 ous.
9: Escolta'm, la pregunta és... inventar no es pot inventar, tot i que després també us trobeu que els que us han precedit, doncs alguns es van fotre una inventada, que després amb dades damunt de la taula dius, home, us ho vau inventar. Però com d'important és la imaginació en la vostra feina? No la invenció, sinó la imaginació, no?
17: M'agrada aquest matís que fas, perquè tenim molta imaginació.
9: Home, és que s'ha de tenir...
17: Tenim molta imaginació, però tot... jo crec que és creació, no? Vull dir, tenim moltes pistes, tenim moltes dades, llavors és a partir d'aquí que nosaltres les hem d'ajuntar. Has de ser una mica atrevit, has de ser una mica...
9: agosarat, eh?
17: Punky, diguéssim, a nivell científic, no? Per deixar anar hipòtesis que s'han de sustentar amb les dades, però que a vegades intenten ser trencadores.
9: Els ous, eh? Això ens permet saber si Catalunya era no només un lloc per on passaven dinosaures, sinó també un territori on criaven i feien nius i això, bueno, n'hi havia per triar a remenar, eh?
17: Sí, sobretot el que seria el municipi de Coll de Nargó, tot i que també el Pallars Jussà també n'hi ha, hi ha, tenim com 400 metres de sediments que contínuament anem trobant closques d'ou, postres d'ou. Això vol dir que reiterativament aquests animals trobaven en aquell punt el lloc ideal, doncs, per anar a pondre els ous i, bueno... n'hi han d'haver-hi centenars de milers.
9: El Pirineu, eh? Jo crec que aquesta és una de les preguntes que... per dir que l'Àngel diu que me la faci, que me la faci, que si no li diré, tio, m'has fet venir, no m'has fet la pregunta de... Escolta'm, hi ha una ruta?
17: Sí.
9: Hi ha una ruta? Tota aquesta història que estem explicant es pot anar a veure sobre el terreny? Tenim la xarxa de dinosaures als Pirineus en centres a Trem, Isona, Coll de Nargó, Fumai, el Berguedà... Si això ho tenim aquí dalt mateix i podem fer la ruta? I si anem, és allò, no veurem pedres, podrem veure restes o com està això?
17: M'agrada que em facis aquesta pregunta, som-hi. No? Sí, no, de fet, és un projecte que el que fa és que a prop dels jaciments, i de fet des d'alguns d'aquests centres poden fer visites als jaciments, tenim els fòssils que estan en exposició, que a més són fòssils que han estat estudiats pel nostre equip de l'Institut Català de Paleontologia. Per tant, fem patrimoni, conservació, recerca i divulgació, no? Llavors, allà pots trobar, pues, des d'un coll de dinosaure que fa 5 metres, pots trobar el niu d'ous de dinosaure més gran d'Europa, que és a Coll de Nargó, podem trobar un jaciment de fa 125 milions d'anys on els fòssils de mosques, de crancs, d'ocells, de peixos, semblen fotografies.
9: Com a visitants ho podem reconèixer? Perquè dic, a vegades tinc alguna amiga que és arqueòleg i diu, mira.
17: No,
9: jo dic, mira, dic, jo no ho sé veure aquí, això ho veus tu, que hi ha
17: quan veus
9: una mandíbula.
17: Un os del braç que fa 1,40 m, 1,50 m,
9: no és de pollastre,
17: o una pota sencera,
9: no és de pollastre.
17: Saps perfectament que això és un os de
9: dinosaure. I això ho tenim aquí.
17: I això ho tenim aquí.
9: Mai més ben dit. Bueno. Tot això, pendents de la compareixença institucional del conseller de Drets Socials Inclusius, il·lusió. Ja ha comparegut Martí Oliver, què tal? Com estàs? Bon
1: què
9: dia.
1: Què tal, com esteu? Sí, ja ha comparegut fa una estona Raül Moreno des del lloc dels fets. Recordem que a l'Ametlla del Vallès hi ha hagut un incendi que ha acabat amb una víctima en una residència amb una vuitantena d'usuaris. El que ens expliquen, la novetat que tenim és que els 13 ferits que han hagut de ser traslladats a hospitals seran reubicats a un altre centre avui mateix. Han hagut de ser traslladats a l'hospital, 11 d'ells hi podran anar avui mateix en altres centres geriàtrics, n'hi ha dos que encara hauran de quedar-se a l'hospital, ingressats per problemes respiratoris, un d'ells fins i tot està a la UCI. La resta d'usuaris, Jordi, eren una seixantena que també estaven al lloc dels fets en el moment de l'incendi, seran reubicats dins de la mateixa residència. Per tant, un cop s'ha hagut de fer aquesta evacuació de la primera i segona planta de la residència, que és on també s'ha afectat el foc, tenim una part dels ferits que van de ser traslladats a l'hospital, ja sabem on que podran ser reubicats avui mateix en altres centres i que la resta podran quedar-se a la mateixa residència. El conseller Raül Moreno que ha insistit que al centre hi ha perfils diferents.
2: Tinc en compte que és una residència complexa, és una residència propietat de la Generalitat de Catalunya, on es combinen serveis socials i serveis sanitaris. Això vol dir que també hi ha una certa complexitat i vulnerabilitat dels usuaris que hi tractem.
1: Recordem que hi ha una víctima, un home de 53 anys, com ens ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní, aquí a l'Aquí Catalunya, estava a l'habitació on s'ha originat el foc, tenia la porta bloquejada. Els Mossos, en tot cas, ja han dit que iniciaran una investigació per saber què ha passat i també per detectar si la víctima era treballador del centre o usuari. Això costa detectar justament pel que explicava el conseller, de que hi ha perfils diferents i, per tant, l'edat no és tan indicatiu.
9: I se l'han trobat com se l'han trobat, malauradament. Martí Oliver, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
9: Jo no vull ser Salvador Illa, eh? Portem una temporada de... després d'una cosa una altra i una altra i una altra i una altra. Bueno, escolta, quines institucions us fan suport? No pregunto per cap en concret, és pregunta oberta per no fotre't en cap compromís, eh? Però amb quines institucions fan suport a iniciatives com la vostra, en projectes com el vostre?
17: Afortunadament, per part de la Generalitat de Catalunya, tant el Departament d'Universitats i Recerca, la Direcció General de Recerca, doncs el que fa és donar suport a l'Institut Català de Paleontologia i, per banda del servei pel Departament de Cultura, el Servei de Museus, ens ajuda a tirar endavant doncs, aquest projecte de dinosaures dels Pirineus, perquè estem parlant de municipis molt petits, no? També tenim la Diputació de Lleida, també tenim l'IDAPA, que és l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu. Per tant, amb això, ostres, jo estic content, perquè és que si no podríem sobreviure.
9: Seria una escapada de cap de setmana? Això em para difondre en algun lloc?
17: Sí.
9: Perquè, clar, són més d'un, dos o tres pobles.
17: Sí. Jo et faria com dues propostes. Una és anar al Berguedà, anava a dir a la tardor que hi ha bolets, però no sé si n'hi haurà. Fumanya és un... tens les petjades i tens el centre d'interpretació de cercs, i llavors l'altre seria més cap a la zona de l'Alt Urgell, el Pallars i la Noguera, i jo faria que es pot fer un cap de setmana, Coll de Nargó i zona Vilanova de Meià, tens un paisatge magnífic, tens una bona gastronomia i tens dinosaures a dojo.
9: Quina meravella, eh? La pregunta, quan mireu les restes dels últims dinosaures dels Pirineus i veieu un món que ja estava en decadència, un ecosistema que encara era ric i divers, que va quedar tallat, doncs això, doncs de cop, fa 66 milions d'anys.
17: T'ho resumiria d'una manera, no? Vull dir, sembla que va haver-hi una època de crisi pels dinosaures que s'estaven començant, com altres vegades, amb la seva... Són 150 milions d'anys de presència de dinosaures, S'estaven tornant a refer, però van tenir la mala sort que els hi va caure a la Xina a sobre.
9: Hosti, però és enorme, eh?
17: És enorme, sí.
9: Però, clar, vosaltres que ho teniu tan present i que ho heu anat trobant i el resultat d'això també ha quedat tot com va quedar i es va tallar com es va tallar... Jo no sé si tant també ho penseu, allò que deien, sobretot que no ens caigui el cel al cap, deien els gals d'Astèrix i Obèlix. No sé si vosaltres teniu present que ens pot caure un meteorit i quedar tots galdosos.
17: Sí, potser no tan gran com aquest, perquè aquest és potser el més gran que s'ha reconegut de com impacta la Terra, però sí, la Terra és un lloc perillós per viure.
9: Àngel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, ja som aquí per haver jugat una estona i sobretot que ens hagis explicat tot el que saps. Jo crec que podem repetir més endavant perquè, hosti...
17: Quan vulguis, Jordi.
9: És que són 66 milions d'anys enrere d'història que podríem anar resumint. Marina Fernández, què tal?
18: Hola, què tal? Escolta'm, que si ha de caure un meteorit, com a mínim que s'espera que el Barça guanyi la Champions, no? Sigue Rodríguez, què tal? Bon dia.
23: Bon dia.
18: No?
9: El sí que mira sota la taula i diu, a veure què passa aquí.
23: És que he vist que hi havia com un tio allà, he vist unes sabates, no sé què.
9: Un tiranosaure. Ja l'hem tret, ja l'hem tret del programa, ja te'l traurem, ja te'l traurem un dia que vulguis.
23: Però per què l'amagues?
9: Perquè ara ja no li toca intervenir.
18: I tu per què no em respons quan jo et pregunto?
23: Què volies dir?
18: Que si cau un meteorit, que com a mínim que s'esperi a que el Barça guanyi la Champions. que pinta bé aquest any.
23: Si ha de córrer un meteorit que caigui
18: igual,
23: perquè s'acabarà el món.
18: T'és igual, no passa res. Com a mínim,
23: si vols ens posem a parlar de la... M'és igual morir, sí.
18: Sí,
23: no te n'adones, per tant.
18: T'és igual morir, però com a mínim tenir alguna alegria pel camí.
23: Em preocupa que mori la gent que estimo. Morir jo, m'és igual.
18: Per tant, com a mínim que moriu tots a cop.
23: Igual, no em fa gens de por la mort.
3: Ja ho té tot fet, Marina, aquest home.
23: No, que no em fa gens de por morir. Si no te n'adones, que no passa res.
18: Si no t'estava preguntant això, si t'estava preguntant si abans de morir te
23: preveges... Si cau un meteorit a la Terra, doncs tots anirem por ahí.
18: Millor que el Barça hagi guanyat la Champions abans, com a mínim una alegria que t'emportaràs pel cos.
23: Home, si sé que ha de caure un meteorit, m'és igual que guanyi la Champions.
18: Què seria l'últim que faries abans de morir?
23: No em puc dir a les 11:59 del matí.
3: Tots hem pensat el mateix?
18: No, s'esperarà a dir-ho dins del seu programa. Ara, a les 12:02, dirà el primer que faria abans de morir seria això. Tu has pensat alguna vegada?
3: Sí. Sí.
18: I es pot explicar aquesta hora del matí?
3: Trucar als meus pares i gràcies per tot.
18: Mira.
3: Sí, sí.
18: Mira.
3: Ho tindria molt clar.
18: És bonica aquesta.
3: Sí, sí.
18: Escolta'm, nosaltres ho deixem aquí, ens hem posat molt, vaja, molt profuns, ja està bé també de tant en tant, ara posar-nos seriosos, hem tingut un matí de tragèdies, de males notícies, justament amb una mort en un geriàtric que s'ha incendiat a l'Ametlla del Vallès amb un ferit crític en un accident, també en una explosió que hi ha hagut a Peralada. Seguirem el detall en l'antena de Ser Catalunya de tots aquests casos, però ara el que fem és deixar pas als companys del Que t'hi jugues, al Sique, nosaltres tornem demà com sempre a partir de les 7 del matí. Adeu!
4: Es mediodía, son las 11 en Canarias. El caso Mari Carmen vuelve a poner los desahucios frente a la conciencia de España. Urbagestión, que es el fondo buitre propietario de la casa en la que está siendo desahuciada ahora mismo esta mujer de 87 años, le ha negado una hora a Mari Carmen para que pueda recoger sus cosas. España vuelve a hablar de desahucios. Javier Liebana.
5: Una persona ha llegado a ofrecerse a pagar los costes mensuales de esta casa en la que Mari Carmen lleva 70 años viviendo, pero Urbagestión, este fondo buitre, se ha negado. De un momento a otro, Mari Carmen va a ser desahuciada de su casa. Los antidisturbios están en el portal. Lidia Payo.
6: Sí, hemos visto durante toda la mañana cómo los agentes se expulsaban a la fuerza a los activistas que seguían en el interior de este portal, que se encontraban en las escaleras, que es el paso previo a llegar a la puerta de Mari Carmen. Nos acaban de pasar desde el sindicato de inquilinas que ella está escuchando todo en todo momento, las mazas golpeando en la puerta del portal, los gritos evidentemente de los activistas. A ella todavía no la hemos visto, no la han sacado todavía, pero sabemos que se va a dar de un momento a otro porque la jueza no ha aceptado darles ese tiempo para que pueda recoger sus cosas contra tranquilidad. Y a esta hora, Javier, Mari Carmen, de 87 años, sigue sin alternativa habitacional para esta misma noche.
5: Gracias, Lidia. Hoy por hoy acabamos de hablar con la abogada y activista Alejandra Jacinto.
24: Han accedido, han retirado a todos los activistas que estaban, bueno, pues fuera del portal, uno a uno, ejerciendo bastante violencia. Hay muchas personas que salen pues con muchas marcas, con heridas en el cuello, en fin, está siendo todo muy bestia y muy desagradable. Después de eso han accedido al portal con una especie de maza, a mazazos, han entrado en el portal y han gaseado a los compañeros, a las personas activistas que resistían dentro de forma pacífica, entiendo, para que saliesen, una especie de como un spray anticucarachas, no lo sé.
5: Mientras, seguimos pendientes del Congreso de los Diputados, donde se han precintado varias zonas por olor a gas pimienta. Esto después de que la diputada del PP, Ana Vázquez, haya sido expulsada del hemiciclo después de sacar un bote de este gas diciendo que es material escolar básico en Ceuta. Al menos una mujer ha tenido que ser atendida con síntomas de intoxicación. Volvemos al Congreso. Josué Coello, buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, vamos a recopilar información en torno a las 10:30 de la mañana y poco después de que la diputada del PP, Anabel Vázquez, saliese del hemiciclo con un bote de gas pimienta, según ella vacío. Nos ha notificado que en una de las ampliaciones del Congreso se había clausurado dos baños y una cafetería por un fuerte olor a gas pimienta después de que dos funcionarios encontrasen a una mujer vomitando. Esta mujer forma parte de una delegación de Mauritania que está de visita en el Congreso. Ahora mismo esa zona está inaccesible por el fuerte olor que hay en la zona. De hecho, han tenido que desalojar los despachos de Vox y de Bildu que están en esa zona del edificio. Fuentes de presidencia del Congreso nos confirman que la policía está revisando las cámaras de seguridad para ver quién ha podido hacer eso con el bote de gas pimienta, mientras que la diputada del PP, Anabel Vázquez, ha negado ser ella y ha asegurado que lo trajo vacío. Hay además varias personas atendidas en este momento por los servicios médicos por molestias en la garganta.
4: O sea, que la mujer que ha respirado el gas pimienta era una mujer de Mauritania que venía a visitar el Congreso.
25: Sí, era una mujer que formaba parte de una delegación de Mauritania que estaba de visita en el Congreso.
7: Que tiene que estar flipando.
25: En ese baño.
7: Tiene que estar flipando.
8: Bueno.
7: O sea, de que dentro del Congreso haya respirado gas pimienta y se haya puesto mala.
25: Sí, sí, ha sido esa mujer que estaba de visita en una delegación de Mauritania que estaban aquí en el Congreso. Son habituales esas visitas, así que estaba en esa zona del hemiciclo, de la parte del Congreso en la que ha caído ese gas pimienta cuando lo han vaciado y está siendo atendida.
10: Cadena Ser. Servicios informativos.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
26: En aquesta terra protegim i acollim.
27: Fem barri i fem pinya.
28: I fem i no deixem de ser.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
32: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
33: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
34: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
35: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
36: Deu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu? Dilluns 28, es tanquen les votacions per a la pilota d'or.
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: Ara el Marcos López ens explicarà què surt al diari L'Equip el dia en què debuta Zidane com a seleccionador de França. Però tothom està fent campanya per la pilota d'or. Mbappé i Lamine. Lamine i Mbappé. Amb entrevistes, amb declaracions que busquen captar l'atenció i posicionar-se per aconseguir la pilota d'or. Insisteixo, el dia 28, dilluns, es tanquen les votacions. Ahir el Xavi Valls, al 11 d'Esport 3, em va demanar que posés els meus 5 candidats i li agraeixo perquè em va fer reflexionar sobre els mèrits d'uns i altres, el que han fet aquesta temporada i com són els futbolistes que crec haurien d'optar a guanyar-la d'entre els 30 que estan nominats, perquè evidentment hi ha injustícies, falten futbolistes en aquests 30. Jo crec que Lamine Yamal mereix la pilota d'or, la mereix perquè ha guanyat el Mundial amb Espanya fent un millor torneig del que la gent pensa. Per exemple, el millor regatejador del Mundial és Lamine Yamal, 51 regats. El següent és Messi amb 39. És una brutalitat, i en un futbol tan hiperprofessionalitzat, tàctic, físic, on costa imposar el talent, tenir un jugador que aixeca el públic de les seves cadires és condició indispensable per poder optar a la pilota d'or. I Lamine Yamal és el millor regatejador del Mundial i ha estat el millor regatejador de les últimes lligues. Amb 19 anys, fixeu-vos la carrera que té per davant, i això per mi obliga a posar-lo entre els candidats. Ha guanyat el Mundial, va guanyar la Lliga amb el Barça, aconseguint els seus millors registres, perquè Lamine Yamal la Lliga passada va fer 12 gols i 16 assistències, són moltes assistències. Per tant, els números de Lamine Yamal la temporada passada amb el Barça són bons, per tant, posat tot el còctel, Lamine Yamal mereix la pilota d'or. Igual que la mereix Messi. Messi, amb 39 anys, ha portat a Inter Miami a guanyar la seva primera Major League Soccer. És veritat que és una lliga menor, però és la que juga, i a la que juga està fent història. 29 gols va fer Messi a la MLS, i el Mundial amb Argentina va ser una brutalitat. Molts coincideixen en apuntar que va ser el millor jugador. Amb 39 anys, després d'haver guanyat tots els títols, Messi va ser, per molts, el millor jugador del Mundial, portant Argentina, una selecció que ha guanyat títols i tal, però que són 10 tios que estan al servei d'ell i que rasquen, que déu-n'hi-do, Messi els porta a la final. I marca Messi al Mundial 8 gols, és el segon pitxitxi del Mundial, el segon màxim golejador és Messi. Per tant, Messi també està entre els candidats amb tota justícia. I anava reflexionant i, clar, pensava, Kvaratskhelia, quina culpa té de jugar amb Geòrgia? Ja no és candidat pel fet de no optar al Mundial? Si ho ha guanyat tot amb el Paris Saint-Germain, campió de la Lliga Francesa, campió de la Copa i campió de la Champions, on a la final va provocar el penal que va marcar Dembélé. I mirant els números, Kvaratskhelia va fer 10 gols i 7 assistències a la Champions. No són números de pilota d'or? Un altre jugador, gran driblador, talent, i que ho ha guanyat tot amb el seu club. No el posem entre els candidats perquè juga amb Geòrgia? Si ho fes amb Espanya o amb Argentina, França, Anglaterra, ja hi seria? Quina culpa en té Kvaratskhelia d'haver nascut a Geòrgia? Igual que Mbappé, cert és que no ha guanyat títols, però home, pitxitxi del Mundial amb 10 gols, va acabar quart en França. Pichichi de la Champions amb 15 gols, no va guanyar-la amb el Madrid, és cert. Pichichi de la Lliga amb 25, un tio que ha set, sincerament, pichichi a tres competicions diferents, Lliga, Champions i Mundial, mereix estar entre els candidats, tot i que no hagi guanyat cap títol. Per mi no és el favorit, i crec que no l'hauria de guanyar, però s'ha de posar entre els candidats. Però reflexionant, clar, m'apareix un tio, Harry Kane, que està allà a Alemanya, a la Bundesliga, que juga mig geperut, però que resulta que mires la seva temporada, campió del Bayern amb la Bundesliga, campió de Copa, on va fer un hat-trick a la final, Harry Kane va fer un hat-trick a la final, votador europeu, pichichi d'Europa amb 36 gols, va fer un mundial fantàstic, va marcar 6 gols. Anglaterra va acabar tercera, eh? No va quedar eliminada a la primera fase, va acabar tercera. Harry Kane fa 6 gols i resulta que sembla com que li haguem de fer un favor posant-lo allà entre els candidats. Si tu mires la temporada de Harry Kane, és el millor de tots. El que passa és que juga en una lliga amb poca transcendència mediàtica, en un club que és gran, però li costa fabricar pilotes d'or. Pregunteu-li a Robert Lewandowski, i un dels motius pels quals volia fitxar pel Barça, sabia que allà tindria un aparador, aquí, mundial. Potser és perquè està mig mal fet, però tots els davanters et diuen que és dels millors i els entrenadors que ha tingut et parlen meravelles d'ell. Què us vull dir amb això? Que arguments n'hi ha per molts, que Lamine Yamal la mereix. Igual que la pot mereixer Harry Kane. I no està cada dia a la portada d'algun diari reclamant que mereix el trofeu. Es va cometre una injustícia en el seu dia amb Robert Lewandowski, quan no li van donar la pilota d'or jugant amb el Bayern de Múnich campió de tot. Espero que tampoc es cometi, i encara queden alguns anys, una injustícia amb Harry Kane.
1: El quiosc del Marcos.
0: I en la cursa per la pilota d'or, més entrevistes, més portades, més trascendència, més repercussió. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, sí que muy buenos días. En el país de Mbappé y a horas de que debute Zidane como seleccionador, la portada del Equipo, el diario más importante, está dedicada a Lamine Yamal. Portada con este título: yo juego para marcar la historia, dice la joven estrella azulgrana, quien luego posee 3 páginas de una entrevista exclusiva que arranca con esta frase: mi mentalidad es ganar, ganar y ganar, cada día, le dice el delantero del Barça al periodista Florent Torchu. El fútbol es un deporte para dar placer. Cuando hay una conferencia de prensa, yo amo escuchar a la gente que habla con el corazón, que habla sinceramente, relata Lamine, quien rechaza el concepto de arrogante, sino que se limita a decir lo que yo pienso con naturalidad, y pone como ejemplo su mejor aval para ganar el próximo Balón de Oro, recordando que en la pasada edición quedó segundo. Yo pienso que mi forma de jugar es el mejor argumento y el más fuerte, es lo que me hace diferente, cuenta Lamine, que sale protegido por una inmensa bandera azulgrana. Después, el equipo ya habla del posible 4-3 de Zidane en su estreno el viernes en Turquía con Francia, pero eso es asunto menor ante la potencia que exhibe Lamine.
0: Gracias, Marcos. 12-14.

0: D'aquí a un moment al que t'hi jugues, el vicepresident econòmic del Barça, Ferran Oliver, per analitzar la situació del club. Després de l'assemblea de compromissaris, on es van aprovar els números econòmics del Barça, de la temporada passada i també el pressupost d'aquesta, on es va aprovar també que la directiva pugui demanar un crèdit, el vicepresident Ferran Oliver, amb l'Albert Llimós, responent a les preguntes del que t'hi jugues. Abans, Nils, hola, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, sigui molt bon dia.
0: Acaba de parlar Xavi als Països Baixos, el partit que suposarà el seu debut com a seleccionador orange. Yes. Ho farà contra l'Alemanya de Jürgen Klopp.
1: Sí, serà. Sí, serà demà aquesta prèvia, step by step. Avui roda de premsa de Xavi, demà partit, i Xavi, un Xavi que ha explicat que va acceptar el repte d'Holanda perquè hi ha moltes connexions entre el seu futbol i aquest país.
0: Escoltem Xavi Hernández, que acaba de parlar.
2: I already talk about it, that we have many connections between me personally and this country. In terms of football, so it's
1: hi ha moltes connexions entre el meu futbol i aquest país.
2: Want to see the, go to attack, positional
1: game. La gent d'aquí vol,
2: you know,
1: veure futbol d'atac, futbol de posició.
2: We have in Barcelona.
1: Hem tingut molt d'èxit a Barcelona.
2: I can feel this connection as well.
1: Puc sentir, evidentment, aquesta connexió. Un Xavi Hernández que ha tingut un discurs bastant contundent a l'hora de repetir que veu el seu equip, la seva selecció, preparada i amb capacitat de demostrar el que ell vol.
2: To compete tomorrow, to show our best faces. I think we are ready. We are ready.
1: Estem
2: we prepare so well. We tried
1: ho hem preparat molt bé. He intentat explicar als nostres jugadors la filosofia que tenim, per nosaltres com a staff, i també què és el que volem traslladar als jugadors. I demà volem demostrar la passió i el desig que tenim nosaltres com a selecció. Per tant, Xavi Hernández, que la frase que ha repetit més vegades és el we are ready per parlar del partit de demà.
3: We are ready, no?
0: Jo i Xavi li vagi bé, eh? Espero que li vagi bé amb els Països Baixos.
3: I hope que vagi bé, de mi també, no? Bueno, Wede Morgan, no? Step by step, this is what we do. Ara m'estic aprenent l'himne, eh? It's difficult, but more difficult que el d'Espanya, que és lo, if lo, jope, ja faria jo, no? Però la Mariana told me que parla del rei d'Espanya.
0: Ah, sí?
3: Sí, es veu que sí, que el primer partit contra el club, llavors, difficult game, I hope the césped is good, is okay.
0: Home, a l'Holanda segur.
3: Però, if you speak in your anthem of the King of Spain, el primer partit amb Holanda el que faré és cantar Jo vull ser rei dels pets. Llavors sonarà una cosa així. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papà. Sube, súbelo! Fer

0: pons suant imperibilitat com un cacic o un dictador. Fotre un polvet.
1: Ip.
0: It's okay if I do this. Good, Mariana. Okay. Yes, it's a temporary solution. Estem en construcció, també aprenent-nos l'himne. Però we also have a song que parla d'un rei d'un altre país, la presó del rei de França, The Prison, The King of the France. But it's also lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. No vindríem a ser gent de lletres de cançons massa d'això, eh? I a sobre, aprendre your language, el vostre idioma, step by step, també, perquè parleu que sembla que estigueu a mig bombó, que quan se't fica la xocolata per les genives i has de menjar, has d'acabar de fer... Un dia vaig veure el Frenkie de Jong parlant en holandès i li vaig dir, Frenkie, hijo, sàcate'l pa luego, i ja si de cas parlem de després, no? Then we speak, take out the palwek. I demà, pues això, contra el Klopp, que bueno, what you don't know is Guardiola, first option, Arne Slot, second option, Xavi Hernández, podium, third option, and Klopp, four option. Imagine, all the people. It will be hard duel contra Deutschland, però jo el que no sé és we have to know els holandesos i els alemanys s'entenen?
2: Sí.
0: Quan parlen? So they can do the tactics i mantenen a mi?
2: El que no sé
0: altres,
2: jo és si aquest gag l'has fet serè o ebri, Bermúdez.
0: Sereno, de bon matí. Titan, escolta, quan hem parlat, maqui, I don't drink chinchón at 3 o'clock in the morning.
3: Em sembla que el president també està una mica neguitós.
4: Ai, senyor, sí, estic. Bueno, he vingut a la catedral de Barcelona.
3: Ah, estàs a la catedral de Barcelona?
5: Al què t'hi jugues? Sí que la lia.
3: A veure, que ara el president farà una pregària.
4: Aviam.
3: A veure, president.
4: Que Santa Teresa del Poal, que torni sa i estalvi en la minya mar.
6: He bitxo en la minya mar.
4: Per Santa Maria i Sant Bernabé, que em pugui menjar un canapé.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
7: Què t'hi jugues?

0: Jordi Madrid, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Albert Llimós, bon dia.
2: Què tal, bon dia, Sique, com estàs?
0: Aviam, tres dies després de l'assemblea de compromissaris, agraïm que el vicepresident del Barça, el responsable de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, atengui el que t'hi jugues per respondre a preguntes sobre la situació del club, perquè, Jordi, és veritat que estem tots contents per la situació esportiva del primer equip de futbol, però seguint l'assemblea, també és cert que hem d'estar, diguem-ne, atents, alerta, perquè el mateix Ferran Oliver va dir que encara estem a la travessia pel desert, que això implica una sèrie de responsabilitats i que s'acabarà quan ja estigui construïda la joia de la corona, que és el nou Camp Nou.
1: Correcte. És que, a més, tots els creditors del Barça, tots els que tenen posada la vista en el Barça, estan pendents del nou Camp Nou. El Camp Nou és l'epicentre que, diguem-ne, soluciona el teu diàleg amb la Lliga, soluciona el teu diàleg amb la UEFA, però mentre està en el Barça, gràcies a les palanques, ha fet un equip competitiu, però queden alguns serrells que és una crosta que costa molt d'acabar d'eliminar, eh? Com, per exemple, el patrimoni net negatiu, les pèrdues acumulades, i després el marge del fair play financer, que encara a vegades sí que sembla que sigui molt estret.
0: Albert, quan vas resumir-nos l'assemblea l'altre dia, ens deies que el futur del club, a nivell econòmic, era el que ens interessava, passa pel Camp Nou, per maximitzar l'explotació de les botigues, que són una altra de les grans joies del club, BLM, i també per seguir tirant a nivell esportiu, més enllà dels fitxatges que es puguin fer, de la Masia, que són aquestes tres potes, Camp Nou, BLM i Masia.
2: Sí, perquè la Masia et fa diferencial, no? I et permet després no tenir la necessitat d'anar al mercat com han de fer altres clubs, no? És la teva joia futbolística i després la joia, diguéssim, patrimonial i econòmica també, doncs, serà per una part BLM i l'altra aquest Camp Nou, aquest Spotify Camp Nou, no? Que s'espera que estigui acabat pel 2028. I estem aquí a la part alta de Barcelona, sí que, per sobre de la plaça Karl Marx, doncs amb un llicenciat en Medicina i Cirurgia, però que en sap molt i molt de números i ha sigut la persona més buscada les últimes setmanes a Can Barça, sobretot amb l'assemblea, que és el Ferran Oliver.
0: Ferran Oliver, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Sique. Com estàs?
0: Gràcies per atendre el que t'hi jugues. Déu-n'hi-do a l'inici de temporada. S'ho imaginaven o supera les expectatives?
3: La veritat que ha sigut espectacular, eh? És espectacular. Lo del primer equip és tremendo. Supera les expectatives, la veritat. No pensàvem que això anés així. I la diferència que estem traient al Madrid de 6 punts, la veritat que ens dona vida, no? Això arribar al tall ara de seleccions així, la veritat que ens ha donat vida.
0: Ara el que ens toca és tocar fusta, la redundància, i esperar que ningú es lesioni, que és el culer patidor, ja el que té por, no? Els 3.000 quilòmetres de Rafinha a la Índia, Austràlia, que no es lesioni. Esperem que no, òbviament, però pregunto per...
3: Digui. No, és que es tallava, es talla.
0: No, dic, ara el que ens toca és resar i demanar que tots tornin bé després de l'aturada de seleccions. Preguntava pel primer equip, perquè al final podem parlar de moltes coses, però la clau del Barça és que el primer equip de futbol masculí tiri i a partir d'aquí tot funciona més fàcil, no?
3: Bé, és un cercle, tot això. Sí, perquè funcioni bé el primer equip també has de posar les eines econòmiques perquè funcioni bé el primer equip. Quan vam arribar, això no anava així. Faltava combustible perquè el primer equip funcionés. Ara jo crec que a poc això ho hem anat trobant.
0: Faltava combustible. Ara ja n'hi ha prou? O encara se'n necessitarà més i el cotxe no pot anar en sisena i a 120, sinó que encara ha d'anar en cinquena i a 90?
3: Això del futbol no para mai, perquè tots plegats el que volem és tindre el millor equip, l'equip més competitiu i que puguem guanyar-ho tot, que això es tracta de guanyar, no? I és posar les eines per tindre els millors jugadors, els millors entrenadors, els millors tècnics que ens puguin donar aquests èxits. Això es tracta d'això, el futbol.
0: Jordi, Albert.
1: Jo li preguntaria al senyor Oliver, econòmicament, el Barça ha sortit de la UBI, de la unitat de vigilància, certament. I ja diguem-ne que no només està planta, sinó que ja està sortint. Ja està funcionant amb normalitat. Per exemple, s'està traient de sobre el pes, la llosa de la UEFA, la llosa de la Lliga, però de tots els aspectes econòmics que, diguem-ne, són dubtosos, quin és el que més li preocupa? Li preocupa, per exemple, que això del patrimoni net negatiu, les pèrdues que arrossegui el club encara, siguin tan difícils d'anar llimant? Això és el que més li preocupa?
3: Ué,

0: És evident, perquè nosaltres quan vam arribar, això ho explicàvem a l'assemblea, teníem el fair play negatiu. O sigui, jo érem dels equips que teníem fair play negatiu. Avui, haver arribat, la veritat que ens ha costat 5 anys arribar a tindre la regla 1-1, no ha sigut fàcil, això no ha sigut fàcil. Ara tu em dius, què em preocupa més? El que em preocupa és acabar l'estadi. La pressa número 1 de tots nosaltres és acabar l'estadi, perquè la font d'ingressos d'això és l'estadi. Amb l'estadi acabat, un equip funcionant, pugen immediatament els patrocinadors, venem més a les botigues de roba. Tot aquest és un cercle que bàsicament és l'estadi. Per això el nostre empeny en demanar els socis que ens poguessin incrementar el límit de finançament amb l'estadi, perquè aquesta és la pedra angular de tot el projecte.
1: Amb aquest canvi del finançament d'aquests 300 milions que ara deia, canvien una mica les regles del joc, els primers 100 milions...
2: Ui, aviam si podem recuperar a l'Albert Llimós. Li està preguntant pel canvi de finançament, que ens va anticipar el que t'hi jugues el responsable de Goldman Sachs, que del que generi el nou Camp Nou, els primers 100 milions aniran a tornar diners als inversors i la resta ja se'ls quedarà al club. És un canvi d'ordre perquè en principi era l'inrevés. El Barça es quedava els primers 100 milions i després es destinava una part del remanent dels ingressos a tornar els diners als inversors.
3: Sí, el que venia a explicar, o la pregunta de l'Albert, era aquesta qüestió. 300 milions sí que per ampliar el finançament, que et fan falta, i després aquests 210, que són bons de deute garantit pels drets de televisió, que també et permeten un punt de tresoreria, no? El lucre cessant de l'estadi, com a conseqüència que has hagut d'estar molt temps fora del nou Camp Nou, i, per tant, per mantenir l'equip competitiu, et feia falta aquests 210 milions de bons amb deute garantit contra els drets de televisió.
2: Albert, li preguntaves per això, pel que ens va explicar Goldman Sachs, i que després sí. El club va comunicar a l'assemblea que els primers 100 milions que generin del nou Camp Nou aniran a retornar diners dels inversors i la resta pel club, que s'ha canviat, diguem-ne, l'ordre.
0: Sí, sí. Clar, en el moment que fem l'increment dels 1.500 als 1.800, que són 1.500 més aquests 300, que, per cert, això ja estava previst, quan es va fer l'FT, ja es va veure que tindria que haver una ampliació del crèdit tard o d'hora.
2: Què és l'FT, perdó?
0: L'FT és el fons de titularització, és la caixa aquella. O sigui, això ho vaig explicar a l'assemblea, que és per fer-ho didàctic, no? Quan nosaltres demanem el préstec, el Barça demana el préstec a uns inversors. Llavors, això es posa dintre una caixa que és l'FT, que en la qual es garanteix amb els ingressos futurs que generi a l'estadi. Què va passar amb tot això? Que amb això ens vam retrasar amb l'estadi, ens hem retrasat per coses que ens han vingut sobrevingudes i per coses que hem demanat també a les constructores de que millorin coses i que facin més coses de les que estaven previstes. Al moment que passa això, clar, estava previst que el darrer trimestre del 25 a l'estadi estigués ja en condicions. Què ha passat? Que ara es començaven ja a comptar els interessos. Al comptar els interessos, nosaltres ens estava causant un problema de tresoreria, per això vam tindre que demanar els 200 milions en compte dels drets de televisió, això que en diem els media notes, i vam demanar els 300 per acabar l'estadi. Això sí que modifica el que estàveu dient, modifica la prelació de cobrament. És a dir, a l'inversor diu, home, si hem de posar més diners, voldria que la prelació de tornar els diners, allò que els primers 100 eren nostres, els segons són de l'inversor i després tornava a nosaltres, dir, no, escolteu, fem una cosa, cobrem nosaltres els 100 primers i després queda pel club. Al final això no canvia, Això seria quan les coses anessin molt malament. Tots aquests diners es posen en aquesta bolsa que és l'FT, agafen els 100 primers, però els altres estan, amb la qual no hi ha cap problema.
2: Perquè
0: això.
2: El Camp Nou quan facturarà? Ho dic perquè fa la sensació, des de fora, que cada vegada que diuen una xifra es va incrementant. Va començar que sí 400, 420, ara ja són 450. Hi ha una previsió, diguem-ne, estudiada de quan estigui a ple rendiment seran sí 450 o poden acabar sent 500 o fins i tot més?
0: Bé, aquesta és la gran paradoxa d'això. Quan es va fer l'estudi, quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que aviam si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb el qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
2: I estan venuts els seients VIP, alguns fins i tot sense utilitzar-se, no? És a dir, la gent paga els seients VIP quan encara no els pot utilitzar, no?
0: Sí, sí, això és així, és ben cert. Home, sí que se'ls dona alguns avantatges per això, però ens hem trobat, sí, sí, reserves de seients VIP i encara no estan els seients, no?
2: I el Fair Play, aquest any és el primer en què el Barça ha pogut operar el mercat de fitxatges amb certa normalitat. Això serà així o la temporada vinent hi tornarà a haver restriccions? Perquè ja hem explicat que quan s'instal·li la coberta el club calcula que uns 6 mesos s'haurà de tornar a l'Estadi Olímpic a Montjuïc.
0: Bé, encara estem fent el pressupost de la temporada 27-28. És que dependrà d'això, dependrà dels ingressos. Quan tu ensenyes el pressupost és quan la Lliga et fa el càlcul de la plantilla inscribible i de la plantilla no inscribible. Avui per avui és difícil dir-ho, Nosaltres encara tindrem fair play en aquesta finestra ara que ens toca el gener, aquí encara en tindrem de fair play positiu, i pensa també que el fair play quan estàs a 1 també es modifica i és molt més favorable quan tens alguna sortida. O sigui, quan estàs en l'article 100, quan no estàs en fair play 1 a 1, les sortides no et donen capacitat de fair play. En canvi, quan estàs ja a l'1 a 1, la sortida d'un jugador, imagina't un jugador que es vengui per 30 milions, això t'incrementa també directament la part del fair play. És molt difícil de saber avui, perquè hem de calcular encara el pressupost de la temporada que ve i això és més complicat.
2: Però si el Barça es volgués reforçar l'hivern, el mercat de gener ho podria fer amb normalitat, podria fitxar qui volgués amb normalitat.
0: Sí, sí, el Barça aquest mercat d'hivern encara pot fitxar, està la regla 1-1, sí.
1: Però sense vendes? Hauria de vendre per bueno, anar a un gran jugador?
0: Recordeu que l'1-1 vol dir que per entrar té que sortir algú,
2: Sí, sí, sí.
0: Amb el que és la massa, amb el 1-1 vol dir això. Vull dir, sí que ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
2: De quan és l'excedent?
0: Molt poc, ara no me'n recordo, però és molt poc, 3-4 milions, és que és molt petit.
3: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
2: En 3-4 milions no.
0: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria encara. No.
3: Ni fent entrar el clau per la cabota, vol dir?
0: Em sembla que no. No hi cabria.
2: I hi ha previstes renovacions importants de jugadors importants de la plantilla? Ho dic perquè l'altre dia el director esportiu d'Eco va anunciar la de Rafinha, també la d'Espar, Marc Bernal... Tot això ja està previst i està contemplat al pressupost?
0: Sí, clar. Quan vam calcular el pressupost, això ja estava previst. O sigui, nosaltres ja es fa les previsions... O sigui, nosaltres tenim un problema, que tenim una plantilla molt jove, que és ben cert, que no ens ha costat diners de fitxar-los, però, clar, progressivament tenen que entrar, segons el seu rendiment, en salaris de mercat. Perquè si no tindríem un problema d'oferta i demanda, i això és el que estem fent, i això és el que tenim previst, no solament aquest any, ja l'any que ve, d'anar millorant aquesta situació de la nostra plantilla.
1: Quines renovacions queden pendents?
0: Em sembla que ho va anunciar l'altre dia el Deco, tenim el tema del Bernal, em sembla.
1: No, al marge d'aquestes...
0: Anirem veient com vagin assant. Això ja és un tema de la direcció esportiva i això és ell com ens ho va proposant.
2: Com estan les palanques? Lo de Barça Studios, el Seients VIP ara ho ha comentat, que s'estan venent per sobre de les expectatives, lo dels drets de televisió al final és bastant fàcil d'entendre, no? S'han anticipat uns ingressos a futur, però la de Barça Studios, el negoci, diguem-ne, que anirà dibuixant-se o al final és un tema que quedarà allà, que ja s'ha pogut anar eixugant alguna de les pèrdues que havia suposat i tal? Com estan les palanques?
0: Mira, les drets de televisió, ja ho has dit tu, estan evolucionant com tocava, i el tema Barça Studios, que era l'antic Brisbane, és el que vam explicar, no? Allò va ser un problema en aquell moment que teníem amb la Lliga, que no es va valorar comptablement el valor de la palanca que vam fer dels drets de televisió. Com nosaltres en aquell moment ho vam voler fer al marge de la Lliga, que volia que ho féssim amb CVC, ho vam fer amb un altre, que no ens comprometia tant llarg temps com feia CVC, i ho vam fer en Sixth Street. Això va fer que la Lliga, en aquell moment que teníem mala relació, ens penalitzés. La interpretació comptable que ens va fer no va ser l'adequada per nosaltres. Llavors vam tindre que aixecar aquesta palanca que va ser Bridgeport. No? Nosaltres la Bridgeport el vam valorar en 400 milions, més menys. El vam valorar, no, es va fer una valoració d'experts independents, que es va valorar que aquella empresa valia 400 milions, però clar, allò era el moment, estem parlant que era l'NFT, el token, el metaverso, tot allò valia, en aquells moments es valorava moltíssim. Recordeu vosaltres de que un dels candidats a el que va ser Spotify era una altra empresa del sector, que era Polkadot. que en aquells moments era una de les grans empreses, i aquella empresa donava més diners que Spotify, però bueno, ja ens generava algunes dubtes a nosaltres, que més que res pel tema que es començaven les criptos, perquè això era més del món cripto, no? Bé, ens va crear alguna dubte, però nosaltres sí que veiem que havia un valor amb això del token i tal. Bé, en aquell moment aquesta empresa valia això, després progressivament això va caure en picat, i el valor de l'empresa, el part que després els socis que també van entrar, que també tenien les expectatives que això podia anar millor i no va anar tan bé, doncs va anar caient el valor de l'empresa perquè no feia activitat. Avui per avui hem començat a fer activitat, i en el qual ja preveiem que els estats intermitjos del mes de desembre, amb els auditors ja estem veient que no hi haurà una depreciació, cosa que és una bona notícia. Serà la primera vegada en aquests anys que no fem depreciació de l'empresa. Ara, sí que estem treballant en buscar ingressos a aquesta empresa. Una de les coses que pot ser és el token, no? Que li estem donant moltes voltes, però és un tema molt complex. El token, estem treballant amb això, però no volem que sigui una cosa que, com ha passat a altres grups, que entra el token i es fan pujades i baixades del valor del token, i que això pot crear un tema reputacional pels nostres aficionats. Ens ho estem pensant molt, eh?
2: Ara comentava sobre la relació amb la Lliga. Ha passat per diferents moments aquesta relació amb Javier Tebas, ara atravessa per un bon moment. Així, i li pregunto a vostè, perquè a més tinc entès que és una de les persones que va treballar en el seu moment per recosir aquesta relació amb Javier Tebas, amb el president de la Lliga, a qui li té un apreci a vostè, i és més fàcil quan et portes bé amb, diguem-ne en aquest cas, el dirigent de la patronal, el dirigent de la Lliga, que no pas quan estàs enfrontat?
0: Mira, a vegades posem molt a la figura del Javier Tebas. No, no, el Javier Tebas al final és el director, és el CEO d'això, no? Són els altres clubs, eh? Els altres clubs són els que també volen que es compleixin les regles del joc. O sigui, nosaltres quan vam entrar ja no solament era el Javier Tebas, eren els altres clubs que ens miraven en recel perquè sabíem de la situació econòmica que teníem. En el moment que hem anat millorant la relació econòmica, nosaltres, la relació també amb la Lliga, les discussions sobre el nostre fair play han anat baixant. Home, l'únic que vam fer és la situació personal millorar-la, però és això, millorar la relació personal. Pensa que els altres clubs són rivals nostres, eh? L'Atlètic de Madrid, el Real Madrid, altres que volen ocupar el nostre lloc. Són ells els que d'alguna manera també mantenen que les normes de joc siguin igual per tothom. Jo crec que no és tan sol això. El que vam millorar és la relació personal, que està deteriorada, però res més, eh?
1: Ara parla de la Lliga, amb la UEFA, el Barça va rebre una sanció de 15 milions. Pot garantir que no seguirà multant el club amb aquests 45 milions que queden una mica supeditats al tema del patrimoni negatiu, amb aquesta fórmula del préstec subordinat, no? Aquesta temporada i per la que ve, no? 92-96 milions.
0: Bé, nosaltres aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, eh? La primera consulta va ser amb la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga, i bé, tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat, però dic el mateix que amb la Lliga, eh? Al final has de complir les normes, i nosaltres el que fem és complir-les, eh?
1: No hi haurà sanció.
0: No hi haurà sanció.
2: No hi haurà sanció de la UEFA, eh?
0: No.
3: Escolti, m'ha semblat entendre-li que, per tant, a partir del desembre ja no hi haurà cap més depreciació de cap palanca. Ho entes bé, senyor Oliver?
0: Sí.
3: De cap de les palanques, eh? Les palanques van ser, en el seu moment, un boomerang. Quan tires un boomerang, ostres, dius, quina bona pinta té aquest boomerang, i el boomerang vola, i de sobte aquell boomerang veus que torna i te la fot al mig del cap.
2: A no ser que t'acotxis.
3: Senyor Oliver, vostè és l'arquitecte de les palanques?
0: Sí, bueno, hem estat treballant en aquell boomerang. Arquitectes som tots.
3: Però vostè és l'ideòleg de les palanques?
0: Bueno, no, això va ser un tema molt consensuat de tota la junta directiva de les palanques. No hi ha uns grans ideòlegs. És que no hi havia més sortides que fer palanques, perquè quan no tens diners i no pots fer una ampliació de capital, el que tens que ser és inventiu.
3: Inventiu.
0: Vull dir, clar, això és molt senzill, eh? Quan nosaltres vam arribar i teníem una situació de patrimoni net negatiu de 450 milions, en qualsevol empresa el que tens que demanar és als socis fer una ampliació de capital i ho reverteixes, aquesta situació. Quan tu això no ho fas perquè nosaltres vam interpretar que el soci no podia ser, no tenia cap responsabilitat amb això, tens que buscar altres recursos, i l'única cosa és vendre actius de futur, que és el que vam fer. Les palanques és una venda d'actius de futur, no pots fer una altra cosa.
2: Ara el patrimoni net negatiu és de 168 milions d'euros. Quan calculen que estarà eixugat del tot?
0: Això, sé que sóc reiteratiu, però això té que veure amb l'estadi. O sigui, l'estadi, en el moment que tinguem l'estadi a ple rendiment, en el moment que tens un EBITDA positiu, tens un benefici positiu, és quan fas la reversió del patrimoni net. En el nostre càlcul, creiem que l'any 2030 el patrimoni net ha de ser neutre, ha de ser zero ja.
2: 2030.
1: S'aixecarà l'article 67.
0: És la nostra expectativa. En el moment que nosaltres podem aconseguir... Home, nosaltres hem d'entendre que aquest article està suspès temporalment, eh? I nosaltres creiem que en el moment que això es solucioni i amb un estadi acabat, jo crec que es té que aixecar l'article 67, sí, i tant, en el moment que aconseguiu el patrimoni net zero, mínim o positiu, es té que aixecar.
3: Vostè, amb la vista ara, passat el temps, que és més fàcil d'analitzar les coses, va ser un error sobrecarregar aquella partida de pèrdues fins a 490 milions i després s'han convertit en un llast molt difícil, i que ha erosionat greument la qüestió del fair play financer. Vostè ara, amb el pas del temps, creu que aquella xifra de 490 es va convertir en una roca molt difícil de suportar, o ja van fer bé?
0: No, perquè, miri, els deterioraments el que vam fer és avançar-los. En dos anys hauria sigut la mateixa xifra, eh? Nosaltres el que vam fer és adelantar el deteriorament dels actius, però això, els dos anys hauria sigut la mateixa. Avui hauria sigut la mateixa xifra. Vam fer adelantar-ho, no vam fer incrementar-ho. Això és una cosa que amb el Javier Tebas teníem aquesta discussió, perquè ell ens deia, diu, oi, per què l'has hecho? Dic, no, és que nosaltres ho teníem que haver fet. Hauria sigut el mateix el resultat. Què ens va això empitjorar? Home, probablement la capacitat de fitxatge del primer any. Del segon any ja no, perquè el deteriorament els nostres auditors ja ens ho haguessin fet igual, eh? O sigui, nosaltres el que vam anticipar és el deterioro en principi de mandat, no res més, eh?
2: Parlem molt del nou Camp Nou. El projecte inicial s'incloia a l'Espai Barça també el Palau Laurana, que finalment ha quedat fora de l'equació. En quin punt està ara mateix la construcció del nou Palau?
0: Bé, del nou Palau no hi ha res construït, el que sí que hi ha un projecte, no? El Palau ha passat per diferents fases, eh? El disseny del Palau era un disseny d'un Palau que avui per avui ja no estaria en normativa del que ens demana Eurolliga. Nosaltres anem al final a un Palau que té que tenir una capacitat del voltant de 20.000 persones per fer espectacles i d'entre uns 15.000 per esports, no? Aviam, la fórmula de fer el Palau ens han vingut diferents grups inversors dels que hi ha al món fent arenes, que el que ens pretenen és dir, escolti, faci una sessió de sol per 50 anys, nosaltres li construïm això, vostès juguin els partits que tinguin que jugar, i nosaltres el que explotarem això és amb events, no? Clar, aquesta fórmula per nosaltres és molt bona, perquè això no ens va deute, nosaltres amb això no acollirem cap tipus de deute, i els socis no tenen que posar res, amb la qual és una fórmula perfecta, que no tindrem que incrementar més la deute del club per crear aquesta arena.
1: Abans d'acabar el mandat, el Palau, hi haurà una primera pedra, perquè el senyor Cubell ja havia dit, no?, la primera pedra famosa 2025, i hi ha runes, és l'únic que hi ha.
0: Clar, el primer és que hem de treure les runes, perquè les runes...
1: Però no tarden 5 anys, entenc, no?
0: Sí, no. Conforme anem acabant l'estadi, el que no hi haurà és runes, no? No, jo espero que en la temporada que ve ja la runa desapareixi, a partir d'aquí es comença a construir. Nosaltres, de totes maneres, al marge de tindre runes allà, el que estem fent és el projecte, eh? El projecte el tindrem acabat, jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
2: Aquesta temporada?
0: No, aquesta temporada, sí.
1: En un món ideal, però, diu que no va deute, és veritat, però si vostès no haguessin tingut aquest deute important, l'ideal seria que vostès haguessin pogut explotar el Palau, perquè al final és veritat que no tens deute, però també no generes tants diners, no? Perquè no tens tu l'ús diari del Palau, per tant, generarà menys ingressos el Palau si se deixes l'explotació a 50 anys.
0: Segur que sí. De totes maneres, t'haig de dir una cosa, eh? Sí, el que nosaltres no tindríem és la capacitat de fer-ho nosaltres, l'explotació, perquè això no en sabem, eh? Nosaltres ja prou feina tenim sapiguent del que sabem. O sigui, al Barça el que fem és externalitzar les coses que no en sabem fer, i d'això no en sabem, no? Ara, és cert, sí, evidentment, hauria hagut un ingrés més elevat. com també si no haguéssim vengut els drets de televisió a Sixth Street, doncs tindríem aquest remanent, però clar, quan tens la situació que tens que fer invents, no? I repeteixo, quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que com deia el president l'altre dia, doncs, des d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu i no tens altra manera que buscar ingressos de, on no n'hi ha, no?
2: I ha dit una sessió a 50 anys, eh?
0: No ho sabem encara, pot ser 35, pot ser... Hem d'estudiar-ho, estem en la línia d'estudiar-ho, això.
2: Val, doncs agraïm al vicepresident del Barça, el responsable de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, que hagi estat al Que t'hi jugues, per comentar la situació econòmica del club. Gràcies, i aviam si el primer equip de futbol masculí continua tirant, perquè així, com dèiem ara, no, és com tot un cercle.
4: Home,
2: i és més fàcil que les coses surtin bé.
4: És millor que funcioni el primer equip, que sí, perquè si no... Escolta, mira, ens hem estalviat 100 i pico milions del Julián... Ja sortim molt bé, que sí? Ui, doncs així, si podem anar aprofitant coses...
2: No sé que ara Rafinha la renovació vagi a reclamar que aquests 150 milions una part li toquen a ell.
4: Ja parlaríem.
2: Albert, alguna cosa per tancar?
1: No, que és l'home important i l'home més buscat aquests dies durant l'assemblea, els dies previs, i que té feina, perquè sap que fins a l'any 2028, no, fins que l'estadi estigui enllestit, doncs el Barça fa aquesta travessia pel desert que és tu ara, i que s'ha de mesurar molt bé les despeses, no, que les despeses no se'n vagin, contenir-les.
2: Que a Montjuïc es tornarà a principi de la temporada vinent, ja s'aprofitarà per instal·lar la coberta i fer les obres tot just acabi aquesta, que l'últim partit al Camp Nou és el 20 de maig, i en principi es calcula que gener-febrer del 2028 ja es pugui tornar al Camp Nou, és a dir, no serà tota la temporada vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sinó una part, mitja temporada.
0: Bé, nosaltres calculem que... hi ha dos càlculs, eh? Un és el càlcul d'obra, que nosaltres estem calculant que a finals d'octubre-novembre estarà la cúpula, el que ens diuen posada, però nosaltres, la veritat, a nivell econòmic, és el que em toca a mi, ens cobrim i calculem que la tornada a l'estadi a nivell operatiu és a finals de gener.
2: Val, finals de gener és el que es calcula econòmicament.
0: Sí, amb 95.000 espectadors.
2: 95.
0: Això és el que sí que dona un canvi important a nivell econòmic a la temporada 27-28.
2: No és aquesta, sinó la vinent.
3: Escolti, només un matí, senyor Oliver. De la mateixa forma que el Camp Nou, quan estigui complert amb 105.000 espectadors, etc, li donarà vostè entre 425 i 450, ara, l'estadi que coneixem ara, amb aquests 62 del mes de setembre, quan li està donant?
0: El que estem fent ara, sí.
3: Quan fa ara?
0: 275, 280, sí. Estem aquí.
2: 280. Ferran Oliver, gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Jordi, ara s'incorpora l'Albert Llemós al Que t'hi jugues per analitzar el que ens acaba d'explicar el Ferran Oliver. Em quedo amb que el patrimoni net negatiu, que és de 168 milions d'euros en negatiu, estarà eixugat, calculen, al 2030. Sí. El 2030 i el patrimoni net serà neutre, que això passa per acabar de construir el Camp Nou, que facturarà entre 425 i 450 milions d'euros. Aquest increment de previsions ve perquè a l'hora de vendre els seients VIP s'han adonat que s'han venut més fàcilment del que pensaven, que l'estabilitat econòmica del Barça passa per aquí, per la construcció del nou Camp Nou, que es preveu, almenys a nivell econòmic, que es pugui ja tornar a utilitzar amb la coberta i 95.000 espectadors a finals de gener del 2028. Fins llavors, quan comenci la temporada vinent, el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, que de les palanques, la, diguem-ne, que ha provocat més mal de caps, Barça Studios, ja no tindrà més depreciacions, que la fotografia del Fair Play es mantindrà estable al gener. Per tant, el Barça, que té un petit remanent de 3-4 milions d'euros de Fair Play, podria fitxar algú, però si és una gran incorporació hi ha d'haver també una venda, i la fotografia de l'estiu és difícil de preveure encara, per tant no sabem si el Barça podrà operar amb normalitat com en aquest mercat de fitxatges l'estiu vinent, o haurà de fer amb restriccions, donat que l'equip haurà de tornar a Montjuïc.
3: Sí, jo crec que de tot el que has dit, el més important, en efecte, són aquests 425-450. És que és més d'una tercera part del pressupost. És més d'una tercera part del pressupost. Tenir un estadi propi per guanyar-hi els teus títols en el teu estadi, això satisfà el seguidor i satisfà els números del Barça, que 5 anys després, ha dit el senyor Oliver, 5 anys després, torna a recuperar la regla 1-1. Pot inscriure amb normalitat. També diguem-ne que és una cosa interessant. I les palanques, doncs, home, ja ho ha dit ell, no? s'estudiaran a Oxford. S'estudiaran en algun lloc o altre, s'han d'estudiar, perquè s'inflaven de mala manera, certament, els NFT, els token, però s'inflaven, però van servir per inscriure. I després, quan tornava, però no és cap broma. Per cert, ha dit inventiu, eh? Ha dit, no hi havia més opció que les palanques. S'havia de ser, ha dit, inventiu. Jo no recordo ara, Jaume Arroles, no sé si va fer servir enginyós...
2: Sí,
3: però
2: enginyós, crec.
3: Tot ha anat girant al voltant de la capacitat d'inventar.
2: Albert.
1: Sí, amb aquests 3 o 4 milions, ara ho comentaves, no? De remanent que queda, està clar que no pots fer cap tipus de barbaritat, perquè si has de pagar mitja temporada del salari d'un futbolista, tens molt poc marge, no? I si haguessis de pagar fins i tot una clàusula, ja no et dona, no? L'amortització de la part proporcional d'aquest mig any. Per tant, té molt poc marge el Barça, i ja contempla, no? Aquestes renovacions que s'han de poder fer d'aquí al 30 de juny. Per tant, hi ha poc marge a dia d'avui per fer algun tipus de moviment. Però tot el focus, el discurs dels últims mesos va centrat en el que dèiem ara, de 2028, horitzó, no? Per començar a respirar, treure't aquestes pedres de la motxilla tan pesada, i a partir d'aquí ja pensar en el Palau, a partir d'aquí pensar en aquest 2031, no? Quan acabi tot una mica el mandat de la Porta, i tinguis sobretot aquesta capacitat de començar a fer baixar el deute, 2.680 milions de deute, i l'objectiu del Barça és aquella temporada, l'any 2031, que comencis a baixar el deute a 2.500 milions, no? Per tant, ens venen, com dèiem ara, 2 anys de travessia pel desert, passar molta calor, passar-ho molt malament, i després veure, doncs, si tot surt i no hi ha un enconstipat. Ho dèiem l'altre dia, sí, que crec que això és molt important.
2: Ara
1: si
2: parlem a nivell econòmic, eh? Òbviament ens toca gaudir del futbol, que el primer equip tira molt i tampoc necessita grans reforços ara mateix. Estem parlant del tema econòmic, que no ens vingui cap constipat.
1: Correcte, perquè si no hi ha un constipat aquí, el Barça té un pla definit i veurem si li va bé i se'n pot sortir. Si ve un constipat, és veritat que estàs passant ara, traspassant pel caire del precipici, no? Perquè la situació és molt delicada, perquè el radi d'endeutament respecte a l'EBITDA, no? Que és un control financer, un instrument financer, és complex, amb qualsevol empresa sí. Normal, el Barça no és normal, el Barça estaria en una situació molt delicada.
4: I ara tu n'hi ha de venir una pèmienal, cuidado.
2: Una pandèmia mundial.
4: Ja, aquí ve de compte amb les pèmienals, que de sobte, nyec. El covirus i totes aquestes coses...
2: Coronavirus.
4: Molt de compte. Molt de compte. Perquè així el que és, patapam. Saps què vull dir?
2: És que no em puc amb aquesta imitació. Em supera. Sobre el Palau Blaugrana, ha dit que el projecte el tindran definit aquesta temporada, i la licitació també.
1: Sí. Ja depèn de l'Ajuntament, també tot, a partir d'ara.
2: S'han de donar pressa, hi ha feina per fer. Us convenç aquesta fórmula d'una sessió a 50 anys, veurem si són 35, amb una altra empresa que exploti el Palau, el construeixi, l'exploti i deixi que el Barça l'utilitzi per als partits de les seves seccions?
3: Tot el que sigui cedir és mal assumpte, no? Tot el que sigui cedir és mal assumpte, perquè no podràs explotar el teu propi Palau. Però certament la xifra de l'endeutament és tan elevada que incrementar-lo podria ser fins i tot una mica irresponsable si no estàs en condicions d'atacar el deute. Per tant, em sembla que, com diuen en castellà, això del Palau és una mica a la fuerza orca,
2: Bueno, i Ferran Oliver també ha dit que al final ells no saben explotar, diguem-ne, comercialment un espai com el Palau Blaugrana per fer concerts, per exemple, perquè hi ha empreses que es dediquen a això i millor que ho faci algú altre. Ha dit això, no?
4: Sí, però no pateixis, que en temes de construcció ho tenim tot en ordre,
3: Hombre.
4: En temes de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, és que ho tenim tot. Mcat.cat, amb els preus més competitius, home, ja és on es nota la qualitat en els acabats. Mcat Group.
2: Albert, hem parlat amb el vicepresident econòmic del Barça, Ferran Oliver, sobre els números del club. Li hem demanat també a l'oposició una opinió. Víctor Font no vol parlar públicament perquè creu que ara no és el moment, tot i que li hem demanat una valoració sobre la situació econòmica del Barça 3 dies després de l'assemblea. Sí, ho han fet altres persones que van manifestar la voluntat de presentar-se a les eleccions del Barça.
1: Sí, comencem per Marc Síria, no? Que va ser un dels precandidats, no? A aquestes eleccions del Barça. Valora molt positivament el fet de superar aquests 1.000 milions d'ingressos del Barça aquesta temporada. És una molt bona notícia, però també ho és, en certa manera, d'igual manera, les pèrdues que també pugen. I per a Marc Síria és insostenible que el patrimoni net sigui negatiu encara.
5: El Barça acaba el seu exercici i li falten 168 milions d'euros per afrontar les seves obligacions. I com ho fa? Doncs endeutant-se més o venent o anticipant patrimoni, no? Doncs bé, això en el temps és una situació insostenible. I per tant hauríem de plantejar-nos que un club que factura doncs, més de 1.000 milions d'euros, doncs això no ho pot permetre, no? Que aquesta situació es segueixi repetint exercici darrere exercici, i per això anem incrementant el deute de forma exponencial, no?
1: Diu Síria també que s'ha de ser molt més exigent amb els partners, en referència també, doncs, per exemple, amb l'IMAC i amb totes les empreses, no?, amb les quals el Barça treballa, que és molt positiu la capacitat extraordinària, paraules textuals, de l'àrea comercial i de BLM, però que el crèdit de 300 milions que s'ha demanat de més representa un 20% més del que costa realment l'Spotify Camp Nou. I parla de reptes, Marc Síria, convertir els ingressos en benefici i després anar al deute.
5: Els grans reptes són que el Camp Nou generi realment el que l'Excel dibuixa. El segon és desenvolupar àrees que portem molts anys dient que són essencials pel futur del club, com l'àrea digital, no? I que no haguem d'anar a deteriorar-la com ha passat amb Barça Studios. En fase positiu, i sento ser pesat, però en fase positiu, la capacitat extraordinària de generar ingressos per part de l'àrea comercial i per part, en aquest cas, a BLM. La veritat és que estem davant d'una àrea estratègica que ens omple d'orgull i que té una capacitat de creixement en els propers anys brutal. Per tant, tenim els actius, estan allà per donar-li la volta a aquesta situació, i són: ara cal transformar aquests ingressos en benefici. El benefici en caixa, i la caixa en reducció de deute.
1: Reduir el deute, per tant, deia Marc Síria. Molt ràpidament, Xavier Vilajoana diu que un dels principals problemes és la política esportiva del primer equip funciona molt bé, però la massa salarial s'ha disparat com en els pitjors anys. I també Vilajoana, quan se li pregunta si estem millor que la temporada passada, creu que els ingressos pugen, és cert, superen aquests 1.000 milions, però també ho fa la despesa del deute, i que no hi ha cosa pitjor que necessitar deute per fer front a l'activitat ordinària.
6: En absolut, es pot dir que la situació actual del club millora la que teníem en acabar la temporada passada. És veritat que els ingressos han pujat en 60 milions, és un 6% dels ingressos que teníem, un augment del 6%, però, en canvi, per exemple, el deute ha pujat, si tenim en compte el criteri de la Lliga, un 30%, i segons el criteri del senyor Oriol Amat, s'ha augmentat en 200 milions, pràcticament, que és un 40% més. Si, a més, afegim que s'ha demanat 500 milions més de deute, no?, per poder-se endeutar en 500, això ja fa la situació molt i molt preocupant. No hi ha res pitjor que l'activitat ordinària de qualsevol institució, empresa, etc., haver-la de pagar demanant més deute.
1: Les valoracions dels dos precandidats, i deixem un apunt, sí que crec que és important, al gener del 2026, en aquests micròfons, Josep Cubells deia que amb el nou Palau el Barça de bàsquet seria gairebé sostenible. Ara, amb aquesta fórmula, probablement no tinguis els ingressos per fer-ho.
2: Gràcies, Albert Llimós. Podreu recuperar l'entrevista amb Ferran Oliver a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta. Allà busqueu SER Catalunya, Ràdio Barcelona, Lleida, Tarragona, Camp de Tarragona, Girona, el que vulgueu. I si no, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Fem pausa i a la segona hora saludem el Ramon Besa. Avui el flaquit de festa seré jo qui sortirà a prendre un cafè amb ell.
7: Què t'hi jugues?
8: SER Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
10: O el rellotge que ja no utilitzes.
9: Què fas?
10: Molt fàcil. Contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
9: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
10: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
11: Vaillant marca la diferència, i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
12: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es. Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
13: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
12: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
14: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
15: ¿Qué era yo? ¿Qué era yo? Siempre volem més i necessitem poc. ¿Qué era yo? ¿Qué era yo?
16: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
17: Es la una, las 12 en Canarias.
18: Y este es el momento en directo ahora mismo en el que Mari Carmen abandona su vivienda en el barrio de Retiro en Madrid. Lo está haciendo en una camilla y ahora mismo Lidia Payo, lo estamos viendo a través de la televisión, lo está haciendo en camilla acompañada por los servicios municipales del SAMUR Social. No, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, lo acabamos de ver, cómo Mari Carmen está siendo expulsada de su casa. Lo hace en una camilla con los efectivos, los trabajadores del SAMU Social, que llevan bastante tiempo en su casa, llevan toda la mañana con ella. Es el momento en el que Mari Carmen es expulsada de su casa. Sabíamos que la policía había entrado, que había desalojado a todos los activistas que estaban en el interior, que se habían encerrado, que la entrada, según nos habían contado, había sido bastante violenta, bastante forzosa. Ahora mismo le acaban de, bueno, están metiéndola en la ambulancia. Recordemos que Mari Carmen no solo tiene 87 años, sino una discapacidad reconocida, tiene una prótesis de cadera, su salud física está muy deteriorada, ha debido de ser una bajada bastante complicada, porque ella vive en un sexto piso y al parecer, por lo que nos han trasladado, el ascensor estaba roto, y en este momento pues estamos viendo cómo la están introduciendo en esta ambulancia, pues, evidentemente para llevarla a algún centro hospitalario, porque su salud se ha debido de ver muy, muy comprometida durante estos últimos minutos, estas últimas horas. Como podéis escuchar, lo estamos viendo nosotros, pero también lo están viendo todos los vecinos y los activistas que llevan concentrados aquí toda la mañana. Estábamos en una calma tensa, aparentemente tranquila, y se han activado de nuevo porque ellos también están viendo cómo pues se está produciendo, evidentemente y efectivamente, ya este traslado forzoso de Mari Carmen en una ambulancia para llevarle a algún centro hospitalario.
18: Se acaban de cerrar precisamente, Lidia, las puertas de esa ambulancia del SAMUR, que va a trasladar, como dices, a Mari Carmen a un centro social. Es de momento la solución que tiene. El Ayuntamiento de Madrid, recordemos, también le ha ofrecido a Mari Carmen una plaza en una residencia de la Comunidad de Madrid. Es sin duda la foto a esta hora, esa salida de su vivienda en la calle Sáenz de Baranda, en el distrito de Retiro, en Madrid, de Mari Carmen. Esta mujer, recordemos, 87 años, con un 50% de discapacidad, y que llevaba, Lidia, viviendo allí 70 años, más de 70 años. Allí vivió su juventud junto a sus padres y se ha convertido hoy en esa foto, en ese referente de una noticia que pone el acento, pone el foco en un modelo, el de la vivienda no sostenible, el de los fondos buitre, que bueno, que se ha convertido en un problema en una ciudad como Madrid, pero también en otras muchas ciudades españolas.
19: Avanza ahora mismo, Javier, la ambulancia con las luces puestas por esta calle, el único carril que no está cortado porque el resto está cortado por la policía y los activistas. Vemos cómo se aleja ahora mismo la ambulancia.
18: Vamos a recordar, si te parece, Lidia, ahora regresamos contigo, todo el revuelo político que se ha ido montando durante la mañana a partir de este asunto. Recordemos que el fondo buitre se llama Urbagestión, que es el propietario de esta casa que ha tenido que abandonar Mari Carmen, que le ha negado incluso esta mañana a Mari Carmen, ya última hora, incluso una hora, 60 minutos para poder recoger sus cosas. De hecho, había una persona anónima, un donante, que le ofrecía, o se ofrecía, para pagar a Mari Carmen la cuota mensual del nuevo alquiler situado en 2.600 euros por parte de ese fondo buitre. Tampoco el fondo buitre ha querido aceptar esta opción. Y como digo, a partir de esta noticia se ha provocado un importante revuelo político. Sumar, de hecho, está presionando para que el próximo martes, el martes que viene, el Consejo de Ministros apruebe el decreto con la ley de vivienda que quiere impulsar el Ejecutivo. Acaba de hablar en los pasillos del Congreso la ministra de Viviendas, Isabel Rodríguez.
20: La empresa se cachondea de las administraciones públicas, se cachondea de la ciudadanía española, porque tiene una presidenta que les protege, que ayer mismo, insisto, cuando los movimientos sociales, cuando los movimientos vecinales, cuando el movimiento cultural estaba apoyando a Mari Carmen, ella se fue a apoyar a los fondos que hoy la están desahuciando.
21: Cadena Ser. Servicios informativos.
0: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I supem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem, i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
16: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
30: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Abans de sortir a prendre un cafetonet amb el Ramon Besa, com cada dia a la una del migdia, escoltem el Tío Faja.
31: Sí que...
32: Sí que...
31: Esto es el sumum de la desfachatez. Los mismos jetas que desde su televisión, radios y cómics se dedican a llamar a la competición de Javier Tebas. La Liga Mugrienta Negreira.
33: No, eso lo has dicho tú.
31: Ofendidos porque el presidente de la Liga se ríe de ellos en su cara. Estamos ante un club con el culo al aire. Y ese trasero nos deja ver que tras todos esos ridículos que nos está brindando el equipo lácteo, hay un jefe de protocolo al que siempre confundieron con un gran empresario, un patriota de pulsera, que no nos engañen las apariencias. Bajo ese traje de Hugo Boss se esconde el ultra que planeó y ordenó que Alcalá llamara toxicómanos al equipo de Guardiola.
34: Él es el puto jefe.
31: Tras esa corbata Hermes se esconde un ultra, y hay que decirlo más y más fuerte.
35: ¿Se me oye?
31: ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
7: ¡One shot!
31: ¡Al trabuco!
7: A Tío Faja, gracias. Un vermut amb el Ramon.
2: Ramon Besa, què tal, com estàs?
36: Molt bé, bon dia.
2: S'ha de dir que el Roure és dels pocs locals ja que es conserven a Barcelona, que quan entres tens la sensació d'estar a casa de tota la vida, eh?
36: Bueno, és un barri que està canviant, perquè per una part s'està uniformant, perquè hi ha molts cafès d'aquests que ara pots triar i remenar, pots trobar cinc tipus de cafè, i aleshores on va més la gent, la gent jove, la gent... diguem d'una determinada edat, però es manté encara aquest teixit associatiu en alguns llocs dels petits comerços en un moment en què la classe mitjana, que són normalment els que ho porten, doncs tenen vida i les coses funcionen de la manera que ens agrada a la gent que ja tenim una edat, no? I això, encara que el Roure doncs ara ja és una, pertany a la Moritz, manté un caliu de bar familiar de tota la vida.
2: Ho dic perquè només entrar al cambret ha preguntat com estaves, què tal la vida, i això cada vegada ho veiem menys.
36: Sí, bueno, perquè és el parlar. La gent que va en aquests cafès, normalment, els més joves, no parlen gaire, o parlen entre ells i o agafen el cafè i se'n van, no? Aleshores, és una altra manera de viure. Aquí tot allò d'anar, el fet d'anar a esmorzar o el fet d'anar a fer un aperitiu vol dir també socialitzar, i socialitzar vol dir parlar doncs, amb la gent, coneixes els cambrers, coneixes els veïns, i clar, doncs d'alguna manera fas vida de barri.
2: Aquí han posat entrepans amb noms de jugadors i jugadores del Barça, però de què creus que es parlarà més a la barra del Roure i a les taules? Del Barça i del seu bon moment o del desastre del Madrid?
36: Jo crec que es parla bastant del Barça, eh? Avui també, doncs, clar, hi ha el Barça femení, no ens oblidem. Aquí, doncs, tu ho recordaves, els entrepans han donat molta anomenada a lo que és a l'equip femení. I el Madrid se'n parla, però d'aquella manera. Hi ha molta gent que creu que porta mala sort parlar del Madrid. Hi ha gent que també pensa, si ens va tan bé, tan bé, alguna cosa ens passarà perquè que deixarà d'anar bé. Vull dir, hi ha un cert fatalisme també d'aquest català de tota la vida. Però aquí, normalment, és un bar que ara ha tornat a agafar molt el gust pel futbol, no? És a dir, en bars que et costa molt, o vas amb un pub anglès, on vas a veure futbol. Doncs aquí han cuidat bastant aquesta imatge de veure el futbol, ja des de fa molts anys, i és un dels bars en què sempre l'olor a puro no hi és, perquè la gent ja no fuma, però sí aquella essència futbolística de tota la vida.
2: És veritat el que has dit del culer patidor, perquè entre els amics ara el que més es comenta és aviam qui es lesiona en aquesta aturada de seleccions. Toquem fusta, que no n'hi passi res, a Rafinha amb aquesta gira que fa per Austràlia i la Índia. És veritat, que sempre hem d'estar patint per alguna cosa.
36: Home, segurament també perquè tenim molt recent el que va passar amb el Rafinha en Brasil, no? Que va ser una lesió molt important, perquè va condicionar l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid de la Champions. Jo crec que hagués estat un altre, perquè va anar per detalls i el detall de Rafinha era un detall clau, i aleshores doncs és bo patir, però també els hi pot passar als altres, és a dir, no només es lesionen els jugadors del Barça amb les seleccions, però amb tot això de la Nations League i que a més la FIFA cada cop està canviant més el cartell, fa que clar, la gent tingui una certa recança de dir, ara que anàvem tan bé perquè hem de parar 3 setmanes, com tornarem a reprendre? És normal, jo crec que també és una qüestió. I clar, és veritat que en aquesta aturada de seleccions, jo ara ja m'estava fixant perquè estava fent un tema pel diari. És curiós perquè hi ha hagut l'aparició de Xavi de tornar amb Holanda o Països Baixos, com es diu, la de Zidane en França, la de Klopp amb Alemanya, dona la sensació de que hi ha més per veure, no? De vegades aquestes aturades de seleccions dius, ostres, se'n farà molt llarg. Ara, en canvi, també hi ha la sensació de veure què farà Rafinha en Brasil, si finalment l'Ancelotti com el tractarà. O sigui, hi ha una sèrie d'interrogants futbolístiques que si t'interessen fa que no et torbis tant o no et pensis tant en si es pot lesionar algú o no.
2: Però tu ets dels que accepta que pari el futbol de clubs 3 setmanes perquè hi hagi partits de seleccions, o preferiries, com per exemple va proposar, ja que el citaves, Xavi, de que hi hagués la temporada de clubs i al final un mes o mes i mig de partits de seleccions?
36: Bueno, jo crec que el calendari s'ha de primar, per més que els jugadors no diguin res i que ja els hi sembli bé. Jo no faria aquestes aturades, sobretot per una competició com la Nations League, és a dir, estan afegint cada cop més competicions, supercopes. Jo entenc que l'Eurocopa i el Mundial són dos tornejos ja molt coneguts i que permeten doncs una confrontació molt oberta que fa que doncs les lligues, jo que sé, com la lliga holandesa o la lliga belga o la lliga, determinades lligues que no tenen el potencial de la Premier o de l'Espanyola, fa que els partits de seleccions tinguin especialment interès. Però clar, farcir tant el calendari i apretar-lo tant, jo crec que perjudica molts jugadors perquè acaben rebentats.
2: Ara, si vols anar menjant el teu entrepà de fuet, podem fer una cosa que fa molta ràbia als oients que ens escolten, que és menjar mentre parlem, i segurament a aquesta hora ja els entrarà molta gana, però és que també la tenim nosaltres. T'està sorprenent el Barça aquest inici de temporada?
36: Sí.
2: Bueno, clar, és una evidència que sí. Què és el que més t'està sorprenent?
36: L'ambició que encara tenen. I això reflexa també que el jovent d'avui dia té uns paràmetres o uns estímuls o una manera de fer diferent. A mi m'agrada molt, doncs, jo pensava que un jugador com Lamine, amb 19 anys, després d'haver guanyat 3 lligues, haver guanyat el Mundial, haver guanyat l'Eurocopa, i ara més li falta la Champions, com es motivaria? Doncs aquest nano ara vol per la pilota d'or i vol demostrar que és el millor, i no sé fins quan durarà, però té una ambició molt gran. El mateix està passant amb Pau Cubarsí, no? Un jugador que el Flick intenta administrar-lo i ell li diu que vol jugar, va ser declarat el millor jove del Mundial, ganes de fer. El Rodri, doncs, té una ambició de demostrar al Barça el que ja ha demostrat en altres llocs. Això m'ha agradat molt, i crec que el punt de partida és que tinguis l'edat que tinguis i siguis com siguis, si la partitura que t'ensenyen t'agrada, t'hi agafes. I Flick ha aconseguit una idea de futbol en què tots els jugadors sintonitzen, que és doncs, una manera de jugada divertida, d'un cert risc, d'un sentit de l'aventura, de picades marcades, d'acabar les jugades, i tot això és molt... quan parlem tant de la comprensió lectora o parlem molt de la capacitat de concentració, això fa que tota l'estona estiguis molt dinàmic. I crec que el jovent que el que vol és molta marxa i està dinàmic i no està allò perdent el temps mirant un partit d'una hora i mitja en la que no passa res, fa que tingui un punt de febre, que la gent s'identifiqui, que els jugadors s'ho passin bé.
2: I és curiós que això t'ho doni un tio que ja supera els 60 anys, que podria ser l'avi de tots ells i que possiblement, quan agafem perspectiva, haurem d'estudiar el factor flic, perquè és molt bèstia.
36: Sí, també se'ns escapava molt que podia ser Flick, no? Havia sortit de la selecció alemanya, és veritat que havia fet aquella temporada amb el Bayern, però tot eren períodes curts. Jo crec que la gran història que estem vivint amb Flick, que és que era un tècnic acreditat amb espais de curts de temps, al marge de que ja havia començat sent l'ajudant de Löw al Mundial de Brasil, és el bé que com s'ha acostumat a la ciutat, com disfruta, com s'ho passa bé, que hagi renovat el contracte, que digui que vol veure el Camp Nou acabat i guanyar la Champions, i que després, a més, tingui un sentit d'interpretar el futbol que és molt conseqüent amb allò que ens va passar de la imatge que tenim els culers, o vist des d'aquí, que és el famós partit contra el Bayern. Aquell partit contra el Bayern jo el tinc molt al cap, i era un partit que podia haver acabat 4-5, 5-8, 8-8, o sigui, hi havia molts gols, perquè el Barça ja era un equip que no tenia fondo, i aleshores, clar, quan es va acabar la benzina, doncs aquell partit que podia anar 3-3 va acabar, doncs, que te'n foten 8 i tu ja no arribes més enllà. Però encara hi ha aquell regust en un futbol molt dinàmic, un futbol molt agressiu, un futbol de molta pressió, un futbol de mirar molt endavant. I crec que aquí l'ha sabut evolucionar d'una manera extraordinària, com no havien fet cap dels altres entrenadors que teòricament sabien molt més de com jugava el futbol al Barça, però que potser a l'equip li necessitava, a partir del joc de posició, un pas endavant. I és veritat que és un futbol modern, no? Ho estem vivint, jo sé, si com el Liverpool es va enamorar del Klopp, perquè allà encaixava molt aquell tipus de rock and roll, així és com el City es va enamorar del Pep, perquè el tipus de joc casava molt, aquí ha passat el mateix amb el Flick. Això és un futbol d'autor que et permet, per exemple, que el valor de la marca Barça et pugui compensar les deficiències que tinguis econòmiques, perquè tu et va generant calés. O sigui, de què es parla aquesta setmana? No, a Europa no es parla dels àrbitres del Madrid, es parla dels gols del Barça. I això, el fet que hagis pogut tornar al Camp Nou també ha creat, per mi, tot el tipus, han tornat tots els joves al camp, els abonats tornen, cada cop més es van mirant on els hi toca, i ha donat un punt d'emoció, un punt d'interès que jo creia que quan va fitxar Flick trigaria molt més.
2: És interessant el que dius, perquè fa una estona amb l'Albert Llemós hem analitzat la situació econòmica del club amb el directiu Ferran Oliver, el responsable de l'àrea econòmica, i ell marca com a punt culminant del final d'aquesta travessia pel desert el Camp Nou ja ha acabat, però que al final el que et marca el club és el primer equip, que és el que enganxa la gent, i si el primer equip va bé, tot és molt més fàcil.
36: Home, clar, és evident, si la pilota entra, tothom ho justifica tot, no? El que és veritat és que també ara aquest any s'han fet moltes inversions, no sé si com el primer any de la porta, però vull dir, tu has fet una plantilla pensant ja que l'any que ve hauràs de tornar a anar a Montjuïc perquè posaran la coberta, i això no estarà estabilitzat fins, no sé si el 28 o el 29, bueno, esperem que sigui el 28, perquè després ja quan arribi la final de la Champions allò sigui festa major, no? Diguem-ne que estigui tot, i que d'alguna manera els recursos que trobi el club faci que s'hagi pogut sanejar econòmicament. També crec que el Barça aquest any ha començat la política aquesta de traspassar, de que no tothom ha d'estar aquí fi i fixa, i aleshores doncs, bueno, veurem com evoluciona, però és evident que s'ha de tenir una certa atenció sobre el que està fent el Barça econòmicament, perquè no et pots trobar amb alguns ensurts. Jo m'agradaria saber què en pensen la gent de Goldman Sachs o la gent de JP Morgan, o els que, diguem, deixen un calés. Si el deixen, jo crec que també és perquè, entre altres coses, creuen que el valor de la marca Barça és perquè no és un assat. I això és un intangible, igual que el del joc, que reverteix en l'economia.
2: Sí, ens ho va explicar el responsable de Goldman Sachs a Espanya l'altre dia amb l'Albert Llimós, al que t'hi jugues, amb l'Helena de Diego, que el club continua sent atractiu per invertir. Veu un traguinyolet que ara et preguntaré pel Madrid, Ramon, perquè té tela. El Madrid de Florentino Pérez, el Madrid de Mourinho, el Madrid d'Mbappé i Vinícius, és tremendo,
36: El Madrid sempre ha anat bé quan no hi ha hagut soroll. Quan el Madrid fa soroll és que no s'acostuma a perdre. Normalment, tu fixa't, quan a Madrid no passa mai res. Més anàvem a Barcelona, passaven mil coses i a Madrid no passava mai res. I de cop i volta al Madrid estan passant moltes coses, ja des de fa molt temps, perquè no s'acostuma a perdre. Lo que darías tan recordes, ahí, bueno, cuando el Madrid gana, luego ya si jugamos bien o mal, pues claro, pues ahora con que no tienen un estilo de juego, no tienen una identidad, sino que es un álbum de cromos, fa que hagi de fer soroll. I el soroll que ha fet ja porta molt temps amb la tabarra dels àrbitres i amb la tabarra que tot això està falsejat, que és un missatge que jo crec que també el Mourinho intenta, o el Florentino intenta que el Mourinho li doni encara més volum, no? És a dir, si tens el Mourinho per una part, si tens el Florentino que ho diu, si tens Real Madrid Televisió que ho diu, si a sobre tens el Mourinho que ho diu, llavors, clar, converteix en un megàfon que ells volen fer creure a tothom que tot això està falsejat, que els àrbitres estan comprats i tot això. Quan faig el Madrid és perquè no sap perdre.
1: I tu creus que se'l creuen?
36: Bueno, jo crec que a Madrid ha començat una mica un cert grup o un cert nucli important a marcar diferències amb Florentino, no s'identifiquen amb Florentino com havia passat fins ara. És curiós perquè dius, bueno, va guanyar les eleccions. Jo em recordo una mica tot el que va passar salvant les distàncies amb Núñez. Núñez guanyava totes les eleccions, guanyava les mocions de censura, però es anava creant una sensació de que allò no acabava d'anar bé. Aleshores el Núñez un dia apareix un divendres al vespre, em sembla que és a la nit, que ho va treure el Mundo Deportivo, l'exclusiva, que Núñez plegava, i va plegar sol perquè es va sentir sol, perquè tothom li deia, bueno, però això no acaba d'anar bé, això anava donant voltes i voltes i no volia fer-se a la idea de que s'havien de fer un cert retorç o s'havien de fer una sèrie de coses de que tot el que era el post-curifisme era fotut. Hi ha un detall per mi que és molt interessant del Madrid. És curiós que mentre nosaltres

0: Sí, resulta que el Barça ha trobat a Lamine, el Barça se n'ha sorprès, però el Madrid parlen d'entrenadors i tal, però no parlen del jugador que va sostenir amb la seva competitivitat tota aquesta estructura. Jugador que, per cert, no va fitxar Florentino Pérez, sinó que va fitxar Calderón. Això és un altre detall a tenir en compte, perquè el substitut de Cristiano es diu Mbappé. I Mbappé és un solista. Solista que pensa més en ell que en el joc de l'equip. Per exemple, els últims el partit de l'Atlètic de Madrid, el que més em va sorprendre és que ell va ser incapaç per si mateix de crear situacions de gol o un ecosistema que li permet revertir el partit, que això són les grans figures. Clar, amb el vent a favor és molt fàcil, però quan tu tens dificultats, jo no el veig mai que s'hagi posat el partit a l'esquena i hagi dit, anem a revertir això. Per tant, per mi és un detall important en què l'àlbum de cromos de Florentino, doncs si el Mourinho, que això és el que està per veure ara, no fa un canvi estructural, això no va, el farà. Farà fora Vinícius, donarà més Diomandé, canviarà el central després de la inversió que ha fet, no ho sé, però és un problema futbolístic i ells no es volen donar compte de que tenen un problema de joc.
1: Doncs que continuïn així, Ramon, no els diguem res. Una abraçada, llegim El País.
0: Igualment, gràcies a vosaltres.
2: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
3: Gratis? Estan bojos!
2: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
4: Què t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues. Presenta l'actualitat del dia.
5: Home, l'actualitat del dia, sí, molt bé. Tu has anat al Barroure, molt bé. Tot el que tu vulguis. Ara, jo no he vingut. Per què? Perquè tinc taula al Manà 75.
6: Hombre.
5: I al Manà 75,
6: garantia.
5: La millor rosseria de la Barceloneta, amb aquella terrassa a l'aire lliure que encara fa aquella caloreta.
6: I després
5: que
6: pots anar a passejar per la platja.
5: I a més estàs al costat de l'Hotel Vela, estàs just darrere de l'Hotel Vela, amb l'arròs cuinat a la vista, amb 19 varietats de paella, en un mirador espectacular. Oh, quants arrossos diferents et pots arribar a menjar aquí. Manà 75 és més que una rosseria, és una experiència. Informa-te'n a manà75.es.
6: M'ha fet gràcia perquè el que t'hi jugues s'escolta i també es veu quan entrevistàvem el vicepresident Ferran Oliver. Bé. Se l'escoltava i se'l veia riure quan ha vist que imitaves a la porta.
5: Coses de la vida.
6: Va, endreçem l'actualitat, que entre una cosa i l'altra, Elena, se'ns passarà l'arròs i no el demanar 75. Ara parlarem del Barça-París Futbol Club d'avui, Champions femenina, i també del Barça-Efes de demà, que torna a l'Eurolliga en bàsquet, però de la resta de l'actualitat. Abans d'anar amb tu, Elena, ens demana pas l'Anton Meana perquè parla Roberto a la selecció espanyola i crec que li pregunta a ell. És així?
7: Són una família, són los campeones del mundo.
6: Aquest és Roberto.
7: I la verdad que por ser el grupo que son y por la calidad que tienen, así hemos salido campeones.
8: Vamos con Antón, aquí a la derecha.
9: Hola, Roberto, muy buenas. Soy Antón Meana, de la cadena SER. ¿Qué significa para un delantero del Español venir a la selección? Que parece que es más difícil para algunos equipos venir a la selección. Has tirado la puerta, hay mucho perico pendiente de que puedas jugar con la absoluta. Como jugador del Español, ¿qué significa estar aquí?
7: Bueno, al final es un orgullo, ¿no? Representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
6: Gràcies, Anton. I al Roberto, que és un gran davanter, si hi ha qualsevol declaració interessant, l'escoltem al Què t'hi jugues. És una de les novetats de la llista de Luis de la Fuente, qui per cert hem entrevistat aquesta matinada al Larguero i ha deixat caure algunes reflexions interessants que podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER. Elena, el València acaba d'anunciar Javier Aguirre com a nou entrenador.
10: Signa fins a final de temporada amb possibilitat d'allargar-la una més si el València va a Europa. Un Aguirre que ve de portar Mèxic fins als vuitens del Mundial i que entrenarà així el seu setè equip de la Lliga, després Osasuna, Atlético, Saragossa, Espanyol, Leganés i Mallorca.
6: Set equips de la Lliga haurà entrenat Javier Aguirre, nou tècnic del València.
11: Qui deu ser l'entrenador que més? Si no és ella.
6: Ara ho buscarem. El Madrid, no, de fet, ja que has posat els deures, aviam si el resols tu.
11: Exacte.
6: Vinga. Ell va llançant les preguntetes i els altres que les busquin. Oh. Doncs ara la busques tu.
10: Però ChatGPT no, eh? O sigui, dades aquí...
6: Contrastades.
11: No. Evidentment, anem allà.
8: T'ajudo ràpid, Bermuda.
6: Vinga, va, anem.
11: Veus, el Nil
6: alguna cosa.
11: Ens ajudarà una mica.
6: El Madrid demana que cessin a Javier Tebas.
10: Ho fa en resposta a les paraules del president de la patronal, criticant les queixes arbitrals del Madrid. El club blanc les considera greus i impròpies d'un gestor responsable

0: creuen que per això la Lliga necessita un canvi urgent de dirigent que sigui capaç de ser neutral. Tebas, a través de les xarxes, ha replicat: representar a todos los clubes no significa obedecer al más poderoso. Respeto a todos, subordinación a ninguno.
1: Mentrestant, el comitè tècnic d'àrbitres admet que l'entrada de Kang In-Lee al derbi madrileny era vermella.
0: Els àrbitres a tiempo de revisión donen la raó al Madrid en una de les seves queixes sobre el col·legiat Ortiz Arias. Diu al CTA que va ser un error clar i manifest de l'àrbitre i que el VAR hauria d'haver intervingut. Això sí, defensen que l'acció del Cuti Romero sobre Bellingham és groga, amb una alta càrrega interpretativa, diuen, i que el penal i expulsió de Hausen van estar ben assenyalats.
1: Una 26. Què t'hi jugues, Catalunya?
2: Cada lloc de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba Què t'hi jugues.
1: Núria Vilamala.
4: Què tal? Sí, que bon dia.
1: Com ho portes?
4: Doncs bé, avui hem preguntat per la pilota d'or, perquè com que la teva editorial sí que has fet el teu podi, hem demanat a la gent a veure qui li donaria la pilota d'or. Clar, només podem posar quatre opcions. En aquest cas he posat Lamine Yamal, Rodri, Mbappé. Un 62% dels vots són per Lamine Yamal, un 18% per Rodri, només un 2% Mbappé, i hem deixat una opció per una altra, i bastanta gent sí que ha comentat que l'hauria de guanyar Leo Messi. Fins i tot hi ha alguns oients com el José que diuen que l'hauria de guanyar fins que pengi les botes. Cada any li haurien de donar a ell la pilota d'or perquè és el millor de la història, però sí que la majoria és per Lamine Yamal, que els oients del Què t'hi jugues com a mínim creuen que és ell qui s'hauria d'emportar aquest premi.
1: Bueno, és que igual que hi ha el trofeu Leviashin o el Copa, potser la pilota d'or, quan Messi es retiri, hauria de portar el seu nom, no? Trofeu Leo Messi. 6-6-32-72-11. Notes d'àudio al WhatsApp del programa.
5: És del Madrid. Poso context pel missatge del Diego.
6: Che, está mal esto, ¿no? Pero no se podrá Vinicius lesionar. No digo una lesión importante, ¿eh? Una salmorrana que le tengan fuera dos meses del campo y a ver si el Madrid juega algo. ¿Cómo lo ven?
1: És del Madrid, eh?
5: Sí, sí, sí, sí. Molt de...
1: Li ha fet gràcia a l'Òscar Nin, aquest missatge.
5: De moment hem trobat que, evidentment, Aguirre és l'entrenador amb més experiència de primera dels actuals i estem en temes històrics.
1: Com ho portes, Nil?
7: Jo, si vostè dic que el recital hi ha dels històrics, dels 10 primers, fàcil.
1: Quins són?
7: Ràpidament. Número 1 de la història, Luis Aragonés, 756 partits. Número 2...
5: No,
1: però estem preguntant quants equips.
7: Ah, equips. També n'hi ha que el superen, eh? Número d'equips, per exemple, Javier Irureta...
1: Quants?
7: I en té 8.
1: 8 equips. Irureta.
5: Logroñés, i els deu haver baixat a tots.
1: A primera, eh?
7: A primera. Sí, sí. Logroñés, Oviedo, Racing, Athletic Club, Real Societat, Celta, Deportivo, Betis i Saragossa.
1: Irureta. 8. Aguirre, 7. Seguiu buscant, va.
2: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @QuéT'hiJugues.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
11: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el patrocini principal de Freedom i el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day. Mirrors on the side.
13: Totes les vides tenen música i lletres.
14: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, molt poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto aquell temps.
13: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'API web de la SER.
15: Tiri, tiri, tiri.
16: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
17: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
16: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
17: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
19: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
18: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Connecta les 12 amb el Què t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
20: What is the correct pronunciation of your first and last name?
21: Xavi Hernández.
20: Xavi.
21: Yeah, Xavi like chocolate.
20: Yes, okay, thank you very much.
22: Entesos de papers?

0: Aquesta és la sintonia de la Champions de futbol femení. Anna Palet, què tal, com estàs?
1: Què tal, com estem? És una mica com tenebrosa, no? Però està bé,
2: sí.
1: Està bé.
0: Puja la Willy.
2: Ha de pujar encara, encara. Falta... la intro, això.
0: Sí, sembla que hagi de sortir d'Undertaker, l'enterrador.
1: Sí, sí.
0: Ara, ara, ara, ara, ara,
1: ara, ara, ara, ara arriba.
0: Avui Barça, Paris FC, no?
1: Sí, el Johan Cruyff a les 9 i per una jugadora que torna, que és Irene Paredes amb l'alta mèdica, el Barça en perd dues, Quica Nazaret i Vicky López, totes dues, a més, curiosament, amb una lesió molt similar, muscular, al recte anterior de la cama dreta, i això fa que el Barça es presenti a la Champions, bàsicament, en sota mínims, perquè Pere Romeu, porteres a banda, només té 11 jugadores disponibles del primer equip, el que seria dir que només té una jugadora del primer equip a la banqueta. Així que una mica, doncs, sota mínims es presenta a aquesta Champions, on evidentment el repte que es marca l'equip és tornar a guanyar, repetir el títol com a vigents campiones, això sí, amb un repte, no només el de seguir guanyant quan ja ho has fet, que sempre diem és molt difícil, sinó que s'ha de repetir aquest èxit sense quatre titulars respecte a l'última final guanyada a Oslo. Però quan es parla de reptes d'aquest tipus a Pere Romeu, en sala de premsa, ell ho veu diferent. L'escoltem.
3: Doble repte... per res. Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: Ambiciós Pere Romeu, aquest va ser el missatge que es va traslladar en sala de premsa, que el Barça pot i ha de guanyar un altre cop la Champions, en aquest cas seria la cinquena. El París és un rival d'entitat, però a priori el Barça hauria d'acabar enduent-se els primers 3 punts. I torno un moment amb el tema de la lesió de Quica, perquè en només un mes de competició pràcticament que portem, ja és la segona lesió muscular de Quica Nazaret, que crec que estem tots d'acord que és una jugadora que ha caigut de peu a la cultura, a la ciutat, entre el vestidor, però amb un problema pel que fa a les lesions, perquè doncs, no encadena, no té continuïtat a l'hora de jugar, ja són dues lesions musculars en poc més d'un mes, i per tant doncs, preocupació al club pel que fa a Quica Nazaret, que no surt d'una lesió, que se'n torna a ficar en una altra, però vaja, això ja serà un tema per un altre dia. Avui comença la Champions amb aquest Barça-París al Johan a les 9.
0: T'he de dir, Anna, que vaig estar a la cúpula del Garraf, restaurant que us recomano, pel menjar i pel lloc, les vistes que tens allà al mar, és espectacular. I allà hi ha un encarregat, el Jordi, que és molt, molt, molt fan del futbol femení, del Barça i tal, és interessant parlar amb ell. I li vaig preguntar i em va dir que li agrada, que s'hagin fet canvis, que s'aposta molt pel futbol base i que creu que aquesta temporada, que ja tocava que hi hagués un canvi de cicle, per exemple, amb el cas d'Alexia i tal, que estarà ben substituïda i que aquesta temporada és optimista, eh?
1: Sí, sí, no, és que hi ha molta gent que pensa així. Al final no s'ha de quedar una persona anclada en el passat. Les jugadores busquen nous reptes i el més important és que les que sí que són de present, com Patri, Eva, Pajor, aquestes sí que renovin, perquè és on el club creu que descansa el projecte, sobre noms com el de Patri o Eva Pajor. I sí, sí, la gent és optimista i el missatge que es trasllada en sala de premsa, de part de tot de l'equip, és molt ambiciós.
0: Anna, t'escoltem a les 8:30, 8:15, de nou a la graderia del balcó. Tens alguna cosa que puguis anticipar o sorpresa per als oients?
1: Mira, anticipo que analitzarem la prèvia de la Champions amb la periodista de l'esport Maria Tiques. Recuperarem, evidentment, tot el que ha donat de si Ferran Oliver, que ja us he estat escoltant atentament al que t'hi jugues, i sempre amb alguna sorpreseta més.
0: Doncs atents a la ràdio, a SER Catalunya, a partir de les 20:30, 8:45, la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
1: Bé, fins ara, adéu.
2: Molt bé, maca, vinga, som-hi, Barça! Amb tot això del futbol... Barça!
0: T'agrada també la cúpula, per la cara que has fet, Nil Solà.
4: Hi he d'anar, però me n'han parlat. És un dels llocs que tinc pendents d'anar.
0: A més, el Marc és gran anfitrió.
4: Per això.
0: Et buscarà una taula adequada al teu caché.
4: Ho sé i ho tinc pendent.
0: Em vaig trobar el Gerard Romero.
4: Sí? Sí. És que freqüenten molt...
0: Serà anat de vacances ara uns dies.
4: Ben fet, és necessari marxar de vacances.
0: Asier Chaves, què tal, com estàs?
5: Què tal, com esteu?
0: Avui comença la Champions de futbol femení, demà comença l'Eurolliga, que és la Copa d'Europa de bàsquet masculí.
5: Doncs sí, demà el Barça s'estrena a l'Eurolliga, al Palau, a 8:45 contra l'Anadolu Efes, en un partit que també servirà per donar el tret de sortida als actes del centenari de la secció de bàsquet. Sekulic afrontarà el debut amb dues baixes, Tosane Woman i Joan Macundo. La resta de la plantilla estarà a disposició de l'Eslové per buscar una reacció immediata després de la derrota contra la Penya a la final de la Supercopa, i el primer examen serà d'exigència màxima. El rival, l'Efes, diu Sekulic que està fet per arribar almenys a playoff, i l'Eslové posa precisament els playoffs com a objectiu principal del Barça aquesta temporada.
6: Playoffs would be a really for us, let's say a main goal, but it's difficult to say right now, it depends also on
5: els playoffs són un objectiu principal, diu l'Eslové, però afegeix que ara mateix és difícil dir-ho perquè també depèn d'altres equips, de les lesions, i que serà una temporada llarga de 6-7 mesos. També ha parlat Darío Brizuela, que ha admès en roda de premsa que perdre una final contra la Penya i fer-ho a Badalona va fer molt mal. Tot i això, assegura que la resposta del vestidor ha estat bona i que l'equip està reaccionant molt bé.
7: Y la sensación que tengo es que nuestra reacción está siendo buena, está siendo de sacar las garras y no decir, joder, hemos perdido una oportunidad, empezamos ya cuesta abajo. No, todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo está con esa sensación de, se ha perdido una oportunidad, estamos jodidos, pero estamos en septiembre, el jueves tenemos un partido súper importante, el sábado hay que ganar sí o sí, luego tenemos tres salidas seguidas muy difíciles, o sea, la recomposición anímica en ese sentido ha sido muy buena.
5: El partit tindrà també, com dèiem, una dimensió especial perquè obrirà la commemoració del centenari del Barça de bàsquet. El Palau estrenarà demà una nova imatge exterior i el museu incorporarà un espai dedicat a la història de la secció. També al costat de la Porta 7, Fair One, que ha fet obres com el mural d'Aitana a Sant Pere de Ribes, crearà un grafiti commemoratiu, mentre que al Boulevard hi haurà un mural perquè els aficionats puguin deixar-hi els seus missatges de felicitació. Abans del partit es desplegarà un mosaic i durant el descans hi haurà una actuació musical per part d'Edu Esteve. A més, del 24 al 26, la botiga ofereix estampacions gratuïtes de les samarretes si portes l'entrada als partits. Així que una nit de celebració, però també el primer gran examen de la temporada per un Barça completament renovat. Recordem, demà 8:45, el debut europeu del Barça contra l'Efes al Palau Blaugrana.
0: Has fet tu el programa o què?
5: Per què?
0: No, perquè ens has detallat com si tinguéssim el fulletó aquí davant.
5: Sí, no, perquè dic, ja que és demà, anem a informar una miqueta de què és el que es farà, no?, de tots els actes.
0: Important el que ens ha explicat el Ferran Oliver, vicepresident econòmic del Barça, sobre el Palau, que la idea és que el projecte i la licitació estigui tancat aquesta mateixa temporada. Veurem si es compleix o no, però aquesta és la idea. Amb la cosa sobre la taula de que sigui una empresa qui el construeixi, se li cedeixi l'explotació durant 50 anys, ha dit, després ha rebaixat que podien ser 35, que el Barça l'utilitzés pels partits de les seccions, però l'empresa que el pagués fos la que explotaria, doncs, els concerts i els altres esdeveniments que es puguin fer. Teniu l'entrevista disponible a la pàgina web de la cadena Ser i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Asier, gràcies.
5: Gràcies, una passada.
0: Hem escoltat l'Anton Meana preguntant a Roberto. Nil, què més ha dit el jugador de l'Espanyol amb la selecció?
4: Doncs ha explicat exactament què estava fent quan va veure el vídeo en el qual li explicaven, o deia De La Fuente, que anava convocat amb la selecció espanyola.
8: Sí, la verdad que estaba con toda mi familia, con mi pareja, con mi hermana, mi cuñado, mis padres, mi representante, porque sabíamos que cabía la posibilidad y justo era antes de irme que ese día tenía partido. Y dio tiempo a verlo en casa y pues cuando salió el vídeo, pues esperando hasta el final del vídeo para que saliera el nombre, y salió y pues imagínate, eufórico y todo muy emocionado.
4: Doncs aquest era Roberto, que va conèixer la seva convocatòria amb la selecció just abans de concentrar-se en un partit amb l'Espanyol. Un Roberto que té una particularitat, és el jugador de la llista amb més partits a Primera Federació, 70 en total entre el filial del Barça i el Màlaga. Li han preguntat per què és el que ha canviat del Roberto de fa 3 o 4 anys al Roberto d'ara.
8: Pues mira, para mí mucho, ¿no? Al final también era bastante joven, tenía creo que 21 años, ahora ya tengo 24, con también bastantes partidos en primera, y al final, quieras que no, los partidos te hacen poco a poco ir aprendiendo, esa calma, esa toma de decisiones, sobre todo cuando hay momentos malos, que lo vivimos el año pasado, buenos también, yo creo que un poco de todo.
4: Roberto, que tindrà la possibilitat de debutar amb Espanya, el primer partit d'Espanya contra Anglaterra el dia 26.
0: Sobre Anglaterra va la secció de l'Òscar Nin, ara el saludarem. Abans, Nil, ho vau comentar ja amb el Flaqui, el que t'hi jugues. Hi ha molts jugadors repartits pel món i abans Ho també comentàvem amb el Ferran Oliver, al barcelonisme hi ha certa preocupació, no?, perquè no es lesioni ningú, que tots tornin bé ara que el Barça funciona com un rellotge.
4: Sobretot per Rafinha, que ha de recórrer 35.000 quilòmetres en aquesta aturada, la notícia primera...
0: Capaces és... de recórrer-los a peu.
4: És que ja n'ha fet 17.000.
0: Esprintant.
4: 17.000, ha estat pràcticament 24 hores viatjant per poder arribar a Austràlia, ja ha fet el primer entrenament Brasil a Brisbane. Recordem que, a més, una cosa que a mi em va deixar fascinat, que és que Brasil juga dos amistosos contra Austràlia amb 3 dies de diferència al mateix lloc. És a dir, el 26 un amistós contra Austràlia, el 29 un amistós contra Austràlia, després hauran d'anar a la Índia a jugar un altre partit d'amistós, la resta pràcticament tots en partits de Nations League, sobretot amb el protagonisme del set que hi ha del Barça, i també de Xavi Espar i Marc Bernal amb la sub-21 de classificació per l'europeu.
9: No, los viajes de las selecciones son difíciles, la verdad que... Pero lo bueno... es que siempre puedes volver a Barcelona, finalmente, porque está La Cabrera.
0: Hombre, qué bueno,
9: Cabrera. Mejor restaurante del mundo. La mejor restaurante del mundo. El mejor restaurante argentino del mundo.
0: Lo que pasa es que, Leo, te tengo que pedir, por favor, si esta mención la podrías hacer a las 12 en lugar de la 1:43, porque me estoy muriendo de hambre.
9: No, porque ahora agarramos y nos vamos a La Cabrera. Claro. Sí, el chef Gastón Rivera te estará esperando con los brazos abiertos. La verdad que la mejor carne está en Diputación 239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps. O llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230. La Cabrera. Locura. Increïble.
0: Està boníssima la carn d'allà. Boníssima.
10: I escolta, amb el tema de les lesions...
0: Què li passa, doctor Plàtan?
10: Espero que vigilin molt amb el tema de les lesions. És molt important fer prevenció de lesions. Perquè els jugadors han de seguir un protocol per prevenir-les. Perquè ara els entrenaments passen a ser diferents i hi ha molt de risc, com sabeu, que es puguin trencar. Hi ha quatre grans potes, bàsicament, tenint en compte elasticitat, força, velocitat i resistència.
0: Elasticitat, velocitat, força i resistència.
10: Exacte. Per exemple, quatre exercicis, un per cada tipus. Val? En tema d'elasticitat...
0: Són els consells del doctor Plàtan per als jugadors que han marxat amb les seleccions.
10: Els jugadors que han marxat... Exacte. Per guanyar elasticitat, t'estires i et lligues de turmells i canells, i de cada aquest turmell i canell et surt un fil que lliga d'un cavall. I llavors, els cavalls comencen a tibar i és la millor manera de guanyar elasticitat. N'hi ha vist d'algun que va fins i tot començar amb el Peter l'anguila després. Per assegurar-se que els cavalls fan força, pots anar tirant petards per espantar-los. Això és molt important. El millor exercici de força que després pots fer és deixar 10 tàpers de menjar podrint-se a la nevera durant un mes.
0: Per?
10: Per què? Perquè tu saps la força de voluntat que s'ha de tenir després per buidar-los? La pudor que foten és increïble.
0: Quin fàstic.
10: Exercicis de força. Exercici de velocitat. Sèries de 100 metres creuant l'autopista. És a dir, creuar els quatre carrils de l'autopista, d'anada i de tornada, 50 metres anar, 50 metres tornar, estimula els reflexes, l'agudesa visual, és un exercici molt complet, perquè, bé, sempre que no moris atropellat, evidentment, però clar, aquí està la gràcia, no?
0: El segrestin.
10: Saber-ho trampejar. I per últim, resistència. Jo recomano per resistència escoltar 50 rodes de premsa del Bielsa. Saps la resistència que s'ha de tenir per escoltar 50 rodes de premsa d'aquest senyor amb els silencis llargs, les reflexions que no porten enlloc. Jo crec que és el millor exercici de resistència que es pot recomanar a un jugador quan viatja a la selecció. I a partir d'aquí, escolta, si es trenquen ja és el seu problema.
11: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: No marxis, home, que així ampliaràs la teva cultura musical, que t'anirà bé per les nits que passes amb ella. Òscar Nin, què tal, com estàs?
12: Bon dia, encantat d'estar aquí, amics. A Ser Catalunya, un puesto no es confon el diari Egin amb el diari Gara.
0: Et vaig escoltar ahir a l'11, sí, amb el Xavi Valls, sí, que tu has col·laborat al diari Gara.
12: Sí, he col·laborat especialment amb el seu suplement dominical cultural, que es diu 7K, i, bueno, pues em toca bastant els collons que periodistes no s'informin abans de parlar de segons quines coses. Una cosa és Legging, que el va tancar el senyor Juez Garzón a l'any 98, i una altra cosa és el diari Gara, que no té absolutament res a veure. Però bé...
0: Sí, tu creus que Juanma Castaño confon el Gara amb el Legging?
12: Sí, evidentment. Confon masses coses, però en aquest punt també és una d'elles. Bé, el que també vaig dir... Sempre posem els mateixos exemples. El Gara, el Legging i tal, mai posem l'ABC o l'Alcázar, o la Vanguardia Espanyola, no? sempre posem a la gent que surt fora del ramat.
0: És el diari del Movimiento.
12: I que és d'esquerra, correcte, el diari del Movimiento, l'Alcázar. I és això. Avui, amics, porto una prèvia, perquè ja sabeu que el dissabte...
0: Sisplau, puc compartir amb els oients el que fas mentre escoltes el programa? Perquè l'Òscar Nin ve
12: una de les coses
0: aviat, entrant dinàmica del que t'hi jugues, molta estona abans de fer la secció, va escoltant mentre va escrivint i dibuixant.
10: Sí, aquest és el seu resum del programa.
0: És que és una secció dintre de la secció.
10: El fa d'escrivar.
0: Què has escrit mentre ens escoltaves abans de la secció? Avui, hooligan, casual, motherfucker, lololo.
12: Lololo, perquè avui...
0: Ho estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
12: Ahí està, Això és el que serveix a estar escolaritzat.
0: Cada dia escrius una cosa diferent i dibuixes una cosa diferent.
12: Sí.
0: I això per què, avui?
12: Perquè, bé, us estava... Per cert, us he de felicitar perquè jo sóc un home de lletres i mentre estàveu parlant amb el vicepresident econòmic del Barça no m'ha donat una embòlia, ni un ictus, ni res.
0: Has entès el que es digava.
12: Sí, ho he fet molt ameno, divertido, i, hòstia, que algú que jo he de treure el telèfon per fer el 6x7, ho he entès tot, pues,
0: m'alegro.
12: Fantàstic. Avui porto això de hooligans, casuals i tal, perquè aquest dissabte la Roja puja a Anglaterra.
0: Sí, Anglaterra, Espanya.
12: I fem un recull de músics i bandes que són hooligans, casuals o lololos, ara parlarem d'això, i que són mites dins a la història d'Anglaterra. Abans que res, deixa'm recordar, com a historiador que sóc, que cada cop que pugem a Anglaterra hem de tindre en compte tres coses. Primer, va arribar més tard el clavegram, el sabó, la penicilina, i hi ha alguns puestos que encara tenen moquet al bany. Ojo amb aquesta gent, perquè són porcassos de mena. A partir d'aquí els estimem perquè són en parit de les millors bandes de pop i de rock de la història de la música, i si voleu comencem amb els primers, perquè són evidents els Oasis, que ara han tornat.
10: Hombre.
12: Sabeu per què han tornat els Oasis?
0: Per què?
12: Bueno, perquè hi ha
10: perquè falten diners.
12: Evidentment. Ja s'ha separat el senyor Noel Fuker. El senyor Noel Fuker és el que toca la guitarra i el Liam Fuker és el que canta. Aquesta separació li ha costat 45 milions de lliures.
0: Uau.
12: I clar, bueno, pues, no sé, demanant cigarros al carrer i demanant al psique 20 euros per passar el dia, no fem aquests 45 quilos. Hem de fer aquestes gires i hem de tocar 75 dies.
0: Però han fet les paus, no?
12: Bueno, han fet les paus. Jo que recordo que fins fa ben bé un any el Liam, que és el que va amb la barbeta cap a dalt sempre i ceji junto, li deia a son germà, perdoneu, però això està documentat. Comentat, subnormal, fill de puta i de tot. El que passa és que quan hi ha una urgència econòmica, amics, i hi ha gana, pues...
10: pues ja comeremos.
12: Recordem que aquesta gent tenen una de les mansions més grans que hi ha a la Gran Bretanya, i que, clar, quan arribes, no és cap crítica, és un fet d'allò, clar, quan tu arribes a aquest estatus econòmic, social i tal, mantindre tot el xiringo, diguéssim, té un cost.
0: Very good
12: friends. Si, a part, has de passar per una separació, i la separació com porta, insisteixo, 45 milions de lliures de pel mig, pues ha de tornar a agafar la guitarreta i una de dues el poses aquí a l'entrada del metro o omples a l'Itat i tal. Escoltem aquesta, que és la primera cançó que vam conèixer a Espanya dels Oasis, que es diu Rock and Roll Star i que sona així de bé.

0: They are so good. They are so good.
1: T'agraden, eh,
0: so good. Sí, també hem tornat perquè no es poden pagar l'abonament del City.
2: Ah, ara. Escolta, vam conèixer aquest disco, el Definitely Maybe, del 94, que va ser el primer disco de Oasis que ho va rebentar. Ens agrada aquest rock and roll, és una mica un patró agafat dels Beatles, aquestes melodies, però és allò que ens agrada, doncs ja tens la cervesa a la mà i allò que et fot un cop de polsa, no? És molt lolololo, la cançó, la discografia dels Oasis. Si voleu, recuperem... per cert, jo tinc aquella imatge, els més vells de la casa recordaran aquella imatge de Liam Gallagher, el cantant, sent expulsat del Bernabéu perquè anava amb una torrada a sobre que va ser impressionant. I me'n recordo aquelles imatges, no sé si eren de... No me'n recordo de quin any era, però a la televisió, quan l'acompanyava la seguretat per fora del Bernabéu, el tio es va girar i a tot el públic li va dedicar una sèrie de motherfuckers, suck my dick...
1: Però això ho va fer el pare de Haaland, no?
2: El pare de Haaland també, però Liam Gallagher, també. Recordem que en aquella època, que eren a principis dels 2000, a finals dels 90, a Liam Gallagher li aprovaves un misto i era el Colosso en Llamas. Directament escoltem aquesta, que és molt lolololo, ells són molt hooligans del Manchester City. Amics, estem escoltant, escoltarem Roll With It del 95.

0: això
1: molt bons,
0: són molt bons, però també em recorda això molt, que és molt de hooligan i molt de lololó, no? D'anar ara mateix per Lloret de Mar, pràcticament despullat.
2: I la seva afició pel Manchester City és real, no és postureu.
0: No, no, és real. Ja, els hem vist sempre allà i, escolteu, ja només han fet concerts a Main Road, a l'Etihad, i recordem que, entre d'altres coses, són una icona pop dins del Manchester City i dins del món del futbol. Anem a l'altra banda, directament, si estem amb els Oasis, anem directament amb els Blur, perquè jo no sé si sap la gent que el cantant dels Blur, que es diu Damon Albarn, és soci del Chelsea des de fa més de 30 anys.
2: El cantant.
0: El cantant. Va a quasi tots els partits sempre que està a Anglaterra i sempre se'l veu amb una bomber i una cosa, una d'allò de caputxa, i és molt, molt, molt hooligan del Chelsea, i aquesta és una de les cançons que tenen allà de banderada. 1997, Song 2 dels Blur, que sona fantàsticament així. Vamos!
2: És la del FIFA, de fa molts anys.
0: Correcte.
1: FIFA de fa molts anys, el 98, crec.
0: Sí, correcte.
3: Sí, 98,
0: 97.
3: Sí.
0: 97, de l'àlbum Blur, el FIFA 98, i l'àlbum el 97. Aquesta cançó em dona moltes ganes de pujar-me a la taula i llançar-me contra vosaltres, que m'agafeu, que corri les xiveques i que corren los mentolaos. Amics, anem amb un clàssic, autors de l'himne.
2: Sí, el cantant de Blur és soci del Chelsea des de fa 30 anys.
0: Des de fa 30 anys. I el que passa és que, clar, com només en aquest món veiem el Liel Fuker i el Noel Fuker dels Oasis, ell sempre està allà amb la bomber i recusant el Chelsea.
3: Sido feliz una vez cuando yo
0: correcta
3: estaba en el Chelsea.
0: Sí, sí,
3: pobre
0: sí.
3: Hombre.
0: Ara en parlarem, perquè hi ha uns altres mítics que també són del Chelsea, però deixa'm recordar aquests senyors, autors de l'himne oficial d'Anglaterra, al Mundial de 1990, aquell World in Motion que van fer. És la banda més important de Manchester, molt lligada a la cultura del futbol anglès. De les cendres de Joy Division van ser els primers europeus en barrejar guitarres, caixes de ritmes i electrònica de ball. Amics, sonen els New Order amb aquest fantàstic Blue Monday del 87.

Aquests ja barrejaven samarretes de futbol directament amb unes petites juanoles que es prenien per anar a ballar a la discoteca i també unes xiveques i guitarres, caixes de ritmes. Eren fantàstics els New Order. Anem directament, perquè sempre estem parlant del City, no? Aquí, Guardiola i tal. Anem cap al United, al Manchester United, i escolteu, uns altres mítics del pop anglès, els Stone Roses, que són hooligans del Manchester United, i vull recordar que la seva cançó One Love ha quedat associada ja especialment a l'època del triplet del 99. Escoltem aquest Love Spritz del 94 dels Stone Roses.

0: I aquesta és la cançó que s'associa al gran Manchester United.
1: Efectivament. I ara anem a presentar el senyor Norman Cook. Sabeu qui és el senyor Norman Cook? Era el baixista dels House Martins, que és un seguidor declaradíssim del Brighton. El seu segell de música, Skin, va patrocinar aquest club. Ell és ambaixador de la fundació de l'equip i ha actuat a l'Amex Stadium. Atenció, aquest senyor és el creador d'aquest so que ara escoltarem, que es diu Beat Beat, i que ha produït, per exemple, The Prodigy o els The Chemical Brothers. Escoltem el meravellós Fatboy Slim amb aquest Rockefeller Shank.
2: Sí. Fa 2000, si no m'equivoco.
1: Sí, correcte. Sí. M'agrada que la gent de...
0: I aquest és del Brighton.
1: Sí, aquest és el Brighton.
0: I el seu segell va patrocinar el Brighton.
1: Aporta aquí Skin, que és un segell de música electrònica amb molt prestigi al món. Jo crec que aquest t'agradarà més, perquè tu sí que és més de xiveca, d'anar a resmatars, de fer colla i 4 a 6 en folre. Amics, diversos integrants d'aquesta banda són afeccionats i uns altres són hooligans, perquè aquí al Menda els he vist amb la bomber i amb el cap afaitat al camp del Chelsea, igual que Damon Albarn, que del Blur. Amics, sona aquesta meravella dels Madness, que és One Step Beyond. One Step Beyond!
0: M'agrada.
1: Una mica de xistum, sempre agrada, eh?

una miqueta d'esca, que sempre agrada amb els Fantàstic Madness, d'aquest àlbum que recordem, amics, que és del 1979 i continua sonant així de bé. Anem cap a Liverpool, que sempre es deixem cap al final, no? Aquests tios són hooligans del Liverpool, una banda molt poc coneguda, però qualitativament molt bona, però que molt bona, soterrada a l'època per la fama dels Blur i els Oasis. Amics, anem cap a Liverpool amb els Cast i aquest All Right. All Right.

0: són del Liverpool.
1: Aquests són del Liverpool, són Cast, són una banda boníssima a la seva època, que van quedar soterrats. Estaven sempre als pubs de Liverpool, amb les samarretes, les bombers, però feien pop, aquest pop meravellós que sempre els anglesos tenen al cap, fotuts psicosomàticament els Beatles. I si em deixes ja rematar per avui, a mi anem amb el meu preferit, amics. Nascut a Londres, ell va provar, i fins i tot va provar amb un equip de segona divisió, el Brentford Football Club, però ho va deixar pel rock and roll. Amics va formar part de bandes mítiques de la història del rock com The Jeff Beck Group o els Faces. Va deixar el futbol per amistats com Keith Richards i va abraçar l'alcohol i la farlopa. Amics, gran seguidor del Celtic d'Escòcia, jo crec que és el fan i el hooligan número 1, el senyor Rod Stewart, amb aquesta cançó Do You Think I'm Sexy.
0: Doncs amb Rod Stewart tanquem el que t'hi jugues d'avui. Gràcies, Òscar Nin.
1: Gràcies.
0: Puja, Willy. Gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Ara l'actualitat, a hora 14. Adéu!

0: Cas amb el Sique i el Flaqui.
1: Són les 2, la 1 en Canàries.
2: De nada ha servido la presión social ni el ofrecimiento de un ciudadano particular para pagarle el alquiler. Este es el momento en el que Mari Carmen abandona su casa en la que ha vivido más de 70 años. Se ha tenido que marchar en una camilla. Mari Carmen como foto de las consecuencias de un modelo atroz, con un fondo buitre que la ha echado de su casa y que no le ha dado ni una hora de margen para recoger sus cosas.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen, con un estado de salud muy delicado y que ha sido trasladada al hospital desde el número 46 de su casa en Sanz de Baranda. Está ahora en el Gregorio Marañón. De allí, de su casa, se ha marchado entre los gritos de los vecinos y con todos los activistas antidesahucios que se han concentrado frente a ese portal durante toda la noche. Allí sigue una compañera de la SER, Lidia Payo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. A esta hora la zona empieza a retomar la normalidad. Las cafeterías que habían permanecido cerradas durante toda la mañana comienzan a desplegar sus marquesinas. Parece que es un día cualquiera, pero está claro que no es así. Lo que sabemos a esta hora es que han trasladado a Mari Carmen en ambulancia, sí, al Hospital Gregorio Marañón. Al parecer ha estado acompañada durante toda la mañana por un familiar, un primo, pero todavía no está confirmado si se podrá quedar con él. Según fuentes del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mari Carmen habría rechazado la plaza residencial que le ha ofrecido el SAMUR Social porque preferiría alojarse con familiares. No obstante, confirman desde este área que si finalmente decidiera aceptar la plaza, se la volverían a ofrecer. Y a esta hora, Casal, los gritos de los vecinos, de los activistas que durante toda la mañana, durante toda la noche han estado apoyando a Mari Carmen, pues se han apagado, ya no queda casi nadie. Acabamos de ver a los últimos activistas recogiendo sus pertenencias de esa noche, de esa acampada que da muestra a este broche final que ha sido el día de hoy.
2: La foto en la calle Sanz de Baranda de Madrid, a partir de las 2:30 regresamos allí, pero como digo, el caso de Mari Carmen ha reabierto de nuevo el debate sobre la vivienda en nuestro país, sobre estos modelos alentados en comunidades como la de Madrid por dirigentes como Ayuso, que ayer defendía el derecho a prosperar en paz. Y también abre una brecha en el Ejecutivo, donde Sumar ha pedido a la parte socialista del Gobierno que lleve de nuevo el decreto sobre vivienda al Consejo de Ministros de la semana que viene. El ministro Urtasun esta mañana.
4: De los fondos buitre, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no esperan nada, absolutamente nada. Pero del Gobierno Progresista de España y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene, sí. Y por lo tanto, lo que tengo que decir es que la semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el Real Decreto de Vivienda con los desahucios y traerlo aquí y que todo el mundo esté a la altura. Hoy, este caso de Mari Carmen es un auténtico punto de inflexión y ya no podemos quedar impasibles.
2: No podemos quedar impasibles. Presión del Ministerio sobre el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, a partir de 12:30 con Jordi Fábrega. Nosotros analizamos aquí en Hora 14 cómo está ese decreto, por qué no sale adelante y cuántos desahucios se producen en España. 2:03 y es noticia importante de última hora que acabamos de conocer hace unos minutos. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de remitir al juez Calama la información que le reclamaba el juzgado sobre el origen de las joyas que aparecieron, recordemos, en la caja fuerte del expresidente del gobierno, en su despacho. Fueron un regalo, dice Zapatero, en 2007 del rey Abdullah de Arabia Saudí. Ampliamos, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, explica la defensa de Zapatero que fueron una atención estrictamente personal del rey Abdullah que se le entregó en su residencia en la Moncloa en junio de 2007 durante la visita oficial a España del monarca saudí. Según detalla, aceptó esa atención por deferencia y guardó las joyas, las 12 piezas más valiosas de las incautadas, como muestra de respeto y agradecimiento sin haberles dado en todo este tiempo ni uso ni destino alguno. El problema es que Arabia Saudí no ha contestado a las 2 misivas que ha enviado Zapatero por vía consular solicitando que confirmen la veracidad de su relato. Ha pedido al juez que, si considera insuficiente su versión, libre una comisión rogatoria para recabar de la Corte Real de Arabia Saudí la confirmación de que esos lotes de rubíes, esmeraldas y zafiros fueron un regalo personal a quien era en 2007 presidente del Gobierno de España.
2: Ampliamos. Recordemos que las hijas de Zapatero tienen que prestar declaración como imputadas en este caso, en el caso Plus Ultra, el próximo 30 de noviembre. 2:04, un bote de gas pimienta en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo. La diputada del PP, Ana Vázquez, expulsada de la Cámara Baja tras mostrar ese bote durante la sesión de control para denunciar la situación que se vive en Ceuta.
6: Señor Marlaska, un spray de gas más pimienta, señor Marlaska.
7: Tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso.
2: Francina Armengol la ha expulsado. Ella se ha resistido y tras defender por todos los medios que le han dado voz esta mañana que no se trataba de un arma, las cosas se han ido complicando más porque uno de los asesores de Ana Vázquez ha vaciado, dicen sin querer, el bote en un baño, provocando que 12 personas hayan necesitado atención médica y obligando a acordonar algunas zonas del hemiciclo, en concreto pasillos del Congreso. Cámara baja, Joan Gimeno, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, la diputada ha repetido varias veces que el bote estaba vacío, pero después de ser expulsada del Pleno, le ha pedido a un trabajador del PP que fuera a un baño a limpiarlo. Es ahí donde, según él, lo ha accionado varias veces pensando que estaba vacío. Esto ha provocado que el gas se haya esparcido por el edificio y ha obligado a la policía a acordonar 3 baños, una cocina y un comedor del Congreso. Además, se ha tenido que atender a 12 personas afectadas por los efectos de este spray pimienta, una de ellas, una persona de la delegación de Mauritania que estaba de visita diplomática y que se ha sentido indispuesta. Aunque ya sabemos esta versión, la policía continúa hasta ahora investigando y revisando las cámaras de seguridad.
2: Y más cosas que nos deja este miércoles.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. Lo último es que un helicóptero del ejército ruso acaba de introducirse en el espacio aéreo de Polonia, que ya ha iniciado un plan para modernizar su red subterránea de refugios ante las incursiones de drones y misiles rusos. Hoy ha sido un helicóptero. Y nuestra intención es acercarnos al Festival de San Sebastián y escuchar a Brad Pitt, que ha pedido centrarnos en lo que nos une, que es casi todo, tras interpretar en su última película a un ex militar que intenta sobrevivir en Alaska tras un accidente de avión. El personaje más exigente, cuenta, de toda su carrera.
2: El tiempo, ya estamos oficialmente en otoño, aunque no lo parezca, Jordi Carbó.
10: El otoño ha llegado a nuestro país con tiempo todavía plenamente veraniego y todavía va a ser así durante unos cuantos días más. De momento esta tarde, de nuevo sol, algunas nubes en puntos costeros, sin lluvia y temperaturas máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 40 en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, pero también ya en muchos puntos de Canarias, hoy sobre todo en las islas más orientales, donde la calima también irá a más.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: Un mort, 13 ferits, un d'ells greu, a l'UCI per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès.
12: Tienen puertas metálicas y fugas, digamos que se ha cerrado todo y eso ha evitado el fuego hacia otra ala.
11: El foc ha començat a mitjanit en una de les habitacions que també d'aquest edifici, que és també un centre sociosanitari amb usuaris molt vulnerables. La víctima mortal era el lloc on ha començat tot. El president Illa admet errors amb el desastre a les proves PISA, però dona la crisi per tancada.
13: PISA ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança. No portaria res a un canvi de persones, per tant, no ho farem.
11: Pràcticament tota l'oposició ha demanat més responsabilitats. En concret, miren cap a Esther Niubó, fins i tot els socis com Esquerra Republicana.
14: La pitjor consellera de la història.
15: La culminació d'una desfeta absoluta del seu departament.
16: Ocultaron deliberadamente los datos. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
17: ¿Per qué ho van amagar? ¿Per qué no van informar d'aquest desgavell?
11: Detinguda la dona del conegut arquitecte Josep Joan Pere, mort fa 10 mesos a Baqueira. En un primer moment els Mossos van pensar que havia estat un atac de cor, però ara sospiten de la seva dona com a responsable. Tot això en aquest dimecres en què l'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada després que hi part del fals sostre del vestíbul s'ensorrés i deixés 3 ferits. Els trens de la R4 no hi circulen i no hi ha data de reobertura.
18: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características.
11: Els tècnics de Renfe apunten com a possibles causes les vibracions per obres que s'hi estaven fent, tot i que hores abans el director de Rodalies ho descartés del tot. Ara mateix hi ha també, a banda d'aquesta incidència, hi ha retards a la R1 per un altre robatori de coure i amb la R3 tallada també entre la Molina i Puigcerdà per una incidència. I atenció, perquè d'aquí res comença l'operació sortida del pont de la Mercè. El Servei Català de Trànsit preveu que entre les 3 de la tarda fins demà a la mateixa hora hi hagi 580.000 vehicles que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja es nota les rondes de Barcelona, però atenció, perquè aquesta hora també està tallada l'autovia A2 a Caldes de Malavella en sentit nord a causa de la fuita d'un camió i també hi ha un carril tallat a la C-17 a Montcada en sentit Vic. Demà és la Mercè, però avui és Santa Tecla. so del Seguici Festiu s'ha fet aquest matí a la plaça de la Font. De seguida anirem en directe allà. Ara mateix hi ha en marxa la Diada Castellera i a Barcelona les festes arrenquen aquest vespre amb el pregó i a les 8. El toc d'inici a la plaça Sant Jaume. Repassarem de seguida els concerts als que podeu anar a les dues ciutats. Seran dies radiants. Jordi Carbó.
10: El primer dia de tardor aquí a Catalunya ens porta, o continua portant, temps propi de l'estiu, amb sol i calor la major part de la jornada. I és que aquesta tarda tindrem temperatures màximes semblants a les dels darrers dies, de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 35 al Pla de Lleida i sobretot a l'interior de la Vall de l'Ebre, amb sensació marcada de xafogor i no només al litoral. Farà sol, els núvols que es vegin no seran destacables i vent de marinada de moderat a fort fins a primeres hores de la nit. I demà, també divendres, temperatures encara més altes, passarem a facilitat dels 30 graus a gran part de Catalunya i continuarà fent sol. El cap de setmana veurem més núvols i això farà baixar una mica la temperatura, però continuarà fent calor a les tardes.
11: A la tècnica Víctor Valero, la producció Martí Oliver, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
11: Bona tarda, seguim pendents de la investigació per saber què ha passat aquesta matinada, aquest incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès. Hi ha mort un usuari, 13 persones més estan ferides, que estan ingressades a diferents hospitals. Martí Oliver, primer de tot, com estan els ferits? Estem parlant d'una residència de gent gran, que alhora també era un centre sociosanitari, per tant, gent molt vulnerable.
19: Sí, el fum va afectar pràcticament els 80 ingressats que hi ha al centre i d'aquests 13 han hagut de ser traslladats en diferents hospitals dels dos vallesos per la inhalació de fum. D'aquests, dos continuaran ingressats pels problemes respiratoris que tenen, un és fins i tot a la UCI, mentre que la resta ja podran rebre l'alta avui mateix. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, aquest matí ha visitat el centre.
20: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
19: La resta d'usuaris que no es van haver de traslladar a l'hospital s'han pogut reallotjar en altres parts del centre. L'activitat aquest dimecres ja s'ha normalitzat força.
11: El foc ha començat de matinada en una habitació. La víctima és un home que era en aquest espai quan ha començat tot plegat. Sabem exactament què ha passat, Martí?
19: Els bombers van rebre l'avís a 11:15 de la nit i, segons ha explicat el gerent del centre, Ramon Ramells, les portes tallafoc que té l'edifici van impedir que el foc s'escampés a altres plantes.
21: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible. No?
19: Una hora després, els bombers ja van poder aturar el foc i, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paner, a l'Aquí Catalunya, va ser aleshores que van trobar a la víctima d'uns 53 anys a dins de l'habitació.
22: No va poder arribar al SEM, clar, fins que els bombers van poder apagar i van poder obrir la porta d'aquesta habitació, que sembla ser que estava bloquejada. No?
19: Els Mossos han obert una investigació per resoldre si es tracta d'un usuari o d'un treballador del centre i també per aclarir les causes d'aquest incendi.
11: Pendents de qualsevol novetat, gràcies Martí. Pendents també del que ha passat en un hotel de Peralada, l'Alt Empordà. Una explosió aquesta matinada, els bombers han tancat l'accés a l'edifici. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
23: L'home de 47 anys està a l'Hospital Vall d'Hebron des d'aquesta matinada en estat crític. Hi ha un segon ferit, en aquest cas un home de 74 anys que està ferit lleu al trueta. L'avís de l'explosió ha sigut quan passaven pocs minuts d'un quart de 3 del matí i segons les primeres investigacions dels bombers, l'origen estaria en les tuberies d'un dipòsit de gas propà de l'hotel Can Carbó de l'Olivera.
24: El dipòsit que està a l'exterior està intacte. Al dipòsit hi ha una canalització, l'usura està a l'interior. Per tant, evidentment, és amb una d'aquestes canalitzacions claus o aparells receptors on ha estat el problema.
23: Robert Gómez, cap de coordinació de la sala central dels bombers. L'hotel ha quedat precintat per la gran afectació a l'estructura de l'edifici. Moltes de les parets han cedit i durant el matí efectius dels bombers i de l'empresa del gas han estat revisant la situació sobre el terreny.
11: Doncs, com dèiem, aquest home crític a l'Hospital Vall d'Hebron després d'aquesta explosió aquesta matinada en un hotel de Peralada. I també de les últimes hores hi ha hagut un altre incident amb ferits, en aquest cas a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies. És una estació que encara a hores d'ara està totalment tancada, no hi paren els únics trens que fins ara circulaven per aquesta estació, que són els de la R4. Ahir al vespre es va ensorrar una part d'un fals sostre del vestíbul i va deixar 3 persones ferides lleus. Els tècnics de Renfe apunten com a possibles causes les pluges de la setmana passada i les vibracions per unes obres que han començat just aquesta setmana. Les reparacions poden durar dies i, per tant, l'estació continuarà tancada fins que es pugui garantir la seguretat, Pol Valero.
0: Tècnics de Renfe han inspeccionat els danys durant el matí i han assenyalat les fortes pluges com a primer factor de risc perquè el guix del sostre del vestíbul va absorbir molta aigua.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado y provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
0: És Javier Domènech, director d'estacions de Renfe, que ha assenyalat que un altre factor poden haver estat les vibracions del pas dels trens i també de les obres que han començat aquesta setmana a l'estació. Són treballs de substitució del paviment a una altra zona. Inicialment, el director de Rodalies, Òscar Playà, havia dit ahir a la nit que no tenien res a veure.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació.
0: Davant la possibilitat que hi hagi altres parts de la coberta en mal estat, Renfe ha decidit retirar-la completament i ampliar el contracte de les obres per poder reparar-la. Mentre l'estació continua tancada, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen. Els de l'R3 i l'R7 ja no hi passaven per les obres a Montcada bifurcació i ara els viatgers que van a Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
11: Avui un dia més es demostra que la normalitat de Rodalies és el caos perquè hi ha hagut un altre robatori de coure entre Badalona i el Clot que ha provocat retards a la R1. Els trens de la R2 i Regional Sud tenen retards de mitja hora per una incidència que s'ha resolt i també fa poca estona s'ha reobert la circulació de trens entre la Molina i Puigcerdà, que estava totalment tallada per una altra incidència que ha afectat el subministrament elèctric. Ara passa un minut d'un quart de tres.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Compareixença extraordinària del president Salvador Illa per donar explicacions sobre el desastre de les proves PISA.
4: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix.
11: Ha parlat d'errors greus, inacceptables. Recordem que aquests errors greus van fer que Catalunya quedés fora de les proves a ulls de l'OCDE perquè s'havia exclòs els resultats masses alumnes i, per tant, s'alterava la mitja d'aquestes proves. El president ha negat intencionalitat, parla d'una incidència tècnica i manté la confiança en la consellera Esther Niubó. Som al Parlament. Xavier Balló, Laura Pons, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal?
6: Hola, bona tarda.
11: Comencem per les explicacions del president, Laura.
5: Si Salvador Illa admet l'error, se'n fa càrrec i titlla de greu i inacceptable l'equívoc amb la mostra.
4: PISA 2025 no ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
5: El president ha reivindicat que s'han pres mesures, que s'ha cessat la número 2 de Niubó i que s'han obert 3 expedients per investigar responsabilitats internes. En cap cas, però, està sobre la taula cessar la titular d'Educació.
4: La consellera té la meva confiança, perquè he escatit i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició, he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes. No portaria res d'un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
5: El que ha fet el president és aguantar la tempesta de l'oposició i virar el debat cap a la necessitat de reformar el sistema educatiu, mirada posada en la cimera de partits que ha convocat de cara a divendres.
4: Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació, un pacte de país per l'educació, un debat constructiu, un debat que posi un nord i una raó a cada mesura.
5: Ell ha parlat d'oportunitat per recuperar la calma, la confiança, recupera en definitiva un clima de treball conjunt amb la comunitat educativa.
11: Recordem que es va cessar la número 2 de la conselleria d'Esther Niubó a finals d'agost. Es van obrir 3 expedients a funcionaris que es titllava de responsables, però per l'oposició aquesta crisi no es pot tancar aquí. L'estat de l'educació a Catalunya és gravíssim i per això tots els partits han mirat a la consellera exigint més responsabilitats. Xavi.
6: L'oposició ha acusat unànimament el govern d'actuar amb opacitat, sospitant que ho sabia des de feia molts mesos o fins i tot que hi havia una intencionalitat política en l'error. Així ho ha insinuat la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha acusat Niubó de ser la pitjor consellera d'Educació de la història.
25: O és que volien manipular aquestes notes per fer veure que amb la consellera Niubó a l'educació ja tot anava bé? Com és que encara avui manté la consellera Niubó?
6: Però tampoc els socis han sigut benevolents. Han acusat la consellera d'amagar informació. Són el diputat d'Esquerra Jordi Albert i Jèssica Albiach dels Comuns.
26: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
27: Aquest debat de país el que no pot ser és ni l'excusa per salvar a la consellera Niubó ni un nou pacte fake.
6: I el PP ha tirat de sarcasme per assegurar que l'episodi ha deixat en ridícul Catalunya. Alejandro Fernández.
28: El primer ser humano en la historia de nuestra especie en inaugurar un eclipse. Apretó con determinación un enorme botón rojo, activó la cuenta atrás del eclipse. Cuando acabó la cuenta atrás, hubo un eclipse. asombroso, maravilloso. Y mientras organizaba eclipses, el sistema educativo catalán se convertía en el hazmerreír de toda Europa.
6: La CUP ha tornat a exigir la dimissió de Niubó i que es torni a negociar amb els sindicats educatius si realment volen arribar a tenir els recursos suficients i pau a les escoles.
11: Tot això el dia després que també al Parlament hi hagués compareixença per la infiltració de dues agents de Mossos en una assemblea de professors. La policia catalana ha tancat la investigació interna que va obrir i ho anunciava davant dels partits en comissió parlamentària al cap de la Comissaria d'Informació dels Mossos, deixant clar que no es va fer res mal fet.
2: No he vingut aquí a defensar una actuació de la que no em crec, al contrari, me la crec fermament. No demano perdó, perquè crec que no he de demanar perdó.
11: Unes declaracions que van sorprendre l'oposició, aquestes declaracions de l'intendent Carles Hernández, sobretot perquè fa 4 mesos la consellera d'Interior, Núria Parlon, va fer una roda de premsa demanant perdó per això i titllant-ho d'error.
7: Aquesta crisi política s'ha de resoldre reconeixent l'error, demanant disculpes per una pràctica mal ponderada.
11: Per cert, que hem sabut en les darreres hores que no hi haurà judici per aquestes infiltracions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acceptar investigar-ho per la demanda de diversos sindicats, però segons ha pogut saber Ser Catalunya, la jutgessa rebutja citar a testimonis i celebrar un judici per escoltar les parts, així que ho resoldrà tot plegat directament en sentència.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Crisi a l'educació, però també el govern té una crisi oberta fa temps amb la salut, en concret amb els metges. Recordem que a l'octubre el sindicat majoritari es suma a la vaga indefinida que s'ha convocat a tot Espanya, ja han fet 12 vagues a Catalunya i des del juny també estan cridant a no fer hores extra per denunciar que el sistema s'aguanta només amb la sobrecàrrega assistencial. Dijous va ser la primera vegada que la consellera Olga Pané es va reunir amb aquest sindicat majoritari, tot i que fa 2 anys que és consellera, i avui Olga Pané ha passat per Ser Catalunya.
22: Aquesta és una vaga a nivell estatal que pretén modificar els continguts de l'Estatuto Marco. Per tant, depassa totalment el que nosaltres puguem fer aquí.
11: Vull dir, per insistia, de fet,

0: assistencial o que aleshores no són les mateixes que altres llocs d'Espanya.
1: No, no, aquí la sobrecàrrega assistencial és exactament la mateixa que tenim a tot arreu, eh? De fet, el nombre de metges per habitant a Catalunya és molt més alt que la resta de les comunitats autònomes. I jo el que sento molt, perquè m'estan fent senyals de tot arreu que me'n tinc que anar.
0: Doncs la deixem marxar. La deixem marxar.
1: I em sap greu, i un altre dia, si li sembla, continuem.
0: La convidem aquí a l'estudi quan vostè vulgui, perquè tenim més coses a parlar.
2: Doncs s'ha acabat l'entrevista, a l'espera de la pròxima. Dos minuts, anem fins a Lleida, on hi ha acord entre PSC i Junts per prohibir el burca i el niqab en espais públics. Fins ara.
3: Ser Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca de empresas.
5: Una sonrisa bonita no tiene edad. En Dentium diseñamos dientes naturales con garantía. Cuentan con un equipo humano muy especializado. Pide valoración gratis en el 691-019-351. Dentium, porque sentirse bien empieza por tu sonrisa.
6: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Sol, solet, vine amb a veure.
8: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Hora 14. Amb Joan Bofill.
2: Ens situem ara a Lleida. PSC i Junts s'han unit per prohibir el burca i el niqab en espais públics. És una nova ordenança que es votarà demà passat. Mercè Marc.
9: Junts, amb 5 regidors, permetrà aprovar la nova ordenança de civisme de Lleida que l'equip de govern socialista, amb 9, ha impulsat, ordenança que en un dels seus articles prohibeix portar el rostre tapat. Junts passa de l'abstenció inicial a la normativa a un vot favorable per dos motius. Un, perquè el redactat d'aquest article s'incorpora a l'afegitó segons la normativa vigent. Davant d'una possible regulació estatal, diu Violant Cervera, la portaveu de Junts.
10: El tema del burca no ens acaba d'agradar el redactat que han ficat, perquè nosaltres incidiríem més en un tema també de seguretat, però sí que hem volgut introduir doncs, l'afegitó de segons la normativa vigent, si és que en algun moment en el Congrés dels Diputats doncs el burca es prohibeix.
9: Afegitó, per una banda, i ordenança condicionada que el PSC doni suport a Junts en una moció per instal·lar lavabos al carrer. Si res no canvia, doncs divendres en el ple tirarà endavant tot plegat amb els vots, 14 vots, PSC i Junts dels 27 del consistori.
2: 5 minuts i 2 quarts. Detinguda a Madrid per part dels Mossos la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere i Miret, que va morir per Sant Esteve Baqueira. Inicialment es va pensar que havia estat un atac de cor, però ara la policia creu que la seva companya hi està involucrada.
11: Joan Pere, de 72 anys, era un arquitecte molt conegut en els cercles de la burgesia catalana. És l'autor de les seus del despatx de Quatre Cases, Puig, o fins i tot del centre logístic de Mango, l'empresa fundada per Isaac Andic, amb qui Joan Pere, de fet, compartia amistat. La nit de Nadal, Juan Pérez es va trobar malament, va haver d'anar a l'hospital, segons va explicar el periòdico, i tot i que li van donar l'alta el dia següent, va acabar morint per Sant Esteve després de dinar a la seva residència de Baqueira, on també hi havia la detinguda, que té 65 anys. En un primer moment es va qualificar la mort de mèdica, però un jutjat de Viella va encarregar més diligències perquè dubtava d'alguns elements i tot plegat ha acabat amb la detenció de la parella 10 mesos després. El cas està sota secret de sumari.
2: I detinguda a l'Escala, la propietària d'una agència de viatges per on està estafa de 2 milions d'euros, xifren gairebé els Mossos en 400 les víctimes que van pagar per unes vacances inexistents.
12: vacances inexistents, Joan, o, per exemple, que a mig viatge s'assabenten que faltaven coses per pagar. El cas va esclatar aquest estiu quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar l'agència no els hi havia enviat els bitllets. L'agència que feia servir el nom comercial de Mescapo Viatge

0: Javier Casal. Ser Catalunya, Barcelona.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
3: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
4: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. El Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem After Play o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
6: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
8: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
9: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
10: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
9: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
10: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
11: No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
12: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
13: Tiri, tiri, tiri.
14: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
15: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
14: ¡Qué buen servicio!
15: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
16: Bona tarda, Òscar.
17: Bona tarda, què tal?
16: Això tu, com estàs?
17: Pues bé, home, molt content d'estar aquí.
16: Que bé, sí. I nosaltres molt contents de que hagis vingut.
17: És el llapis de memòria per mi, ja és un clàssic a la ràdio.
16: Que guai.
17: Sí, és veritat, fas una cosa que està molt bé, que és molt interessant, i la gent explica coses guais.
16: Bé, és que això ho feu entre vosaltres, jo us acompanyo, i les vostres cançons.
17: També, també, però és un format que a mi m'agrada.
16: Bé, doncs m'he esperat a que col·laboris amb aquesta casa perquè vinguis tu al llapis.
17: Però per què? Perquè heu sembla que heu demanat aquí, permís a Grande Marlaska.
16: Aquí sentim els colors.
17: Ahí està, sentim els colors. Veus, és una cosa que a mi, com a autònom, hòstia...
16: Et toca les pilotetes.
17: No, no que em toca les pilotetes. A veure, jo, evidentment, que les empreses tenen jefes, com diria Gonzalo Bernardos, i... i cadascú fa la política editorial. Jo, com a autònom i com a consumidor de ràdio des dels 8 anys, que tinc 51, per què aquí no pots convidar el Llapis de Memòria a un senyor de la COPE?
16: Ho hem fet, eh? Aquí he vingut.
17: Ja ho sé, però vull dir, això que m'acabes de dir, ai, fins que no... Hem...
16: No, perquè ho anava a fer l'any passat, i em van dir, espera't, perquè espera't. El tenim aquí, l'any que ve el tindrem aquí a Catalunya, ah, que aquí jugues...
17: Ahí està. Però jo reivindico aquesta figura de Luna Bomber. A veure, que ara se m'entengui bé. Vull dir, hi ha gent que anem per lliure. Jo no em caso amb ningú.
16: Tu ets un autònom d'or.
17: Soc un autònom d'or. Soc un desgraciat d'or. Un desgraciat d'or. No sabeu el que... Bueno, alguns que ens estan mirant i escoltant sí que saben. Jo crec que els autònoms és l'estat espanyol. Som els pitjors tractats d'Europa i jo diria del món.
16: És molt heavy, el que dius.
17: És molt heavy. És molt heavy. És tan heavy... com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims a la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca. Però jo, si em falten 20 cèntims a la compte el dia 20, m'embargaran. I tindré un problema perquè hauré de pagar allò amb recàrrec. Els autònoms en aquest país som majoritaris, però estem sedats. El dia que els autònoms decidim que no treballem, es para el país. I ho dic molt seriosament i literalment. Aquest país es mou pels autònoms. Jo, per lo que puc parlar en el món de la comunicació, ens tracteu molt bé, els equips humans de les ràdios ens tracteu molt bé, però administrativament l'Estat i algunes cases, no dic aquesta, doncs nosaltres hem d'avançar calés per anar a treballar a segons quins puestos, perquè ens paguen a 72 dies, a 80, o en algun cas he arribat a cobrar com un proveïdor de suero de la Seguretat Social a 120 dies a factura emesa. Val la pena treballar així? No, no val la pena, però és que no tinc una altra cosa. I per això he d'estar a 25 mitjans per arribar a fi de mes.
16: Sí, sí.
17: Perquè la gent creu que perquè jo estic al Via Lliure els diumenges, sóc Rosalia. No.
16: Via Lliure de RAC1 amb el Xavi Bondó.
17: Perquè estic al que t'hi jugues amb el Sique, ja sóc...
16: ja tens un xalet a Altafulla.
17: Efectivament, ja tinc una residència en Los Hamptons. Hòstia, no. I jo visc d'aquestes col·laboracions, de l'11 a les col·laboracions de la nit. El meu horari avui, per exemple, ha començat a les 7 del matí i acabarà a la 1 del matí.
16: Sí, tu ets seccionista, podríem dir.
17: Efectivament. Seccionista i medio pensionista, com diríem, ja per l'edat, ja estic a punt d'allò. Soc seccionista des de fa 12 anys. A banda, la meva feina principal és no estar relacionada amb res del món de la ràdio, jo em dedico al màrqueting i a la publicitat de festivals, clubs i discoteques d'arreu del món.
16: Si només una part és la de seccionista...
17: Bueno, és una part principal perquè, evidentment... perquè jo tingui una web i en algun club em posi una publicitat circumstancial perquè d'aquí dos mesos ve David Guetta a punxar, pues, evidentment no puc viure els 365 dies d'això. La gent que vivim de la cultura són precaris.
16: Que, a més, no deixes de ser un creador de contingut. Tu vius del contingut que tu generes a les teves seccions.
17: Jo sóc molt afortunat perquè jo treballava com a administratiu, com el CELA Interna, una empresa d'oleohidràulica a Molins de Rei, i un dia vaig arribar a la feina i vaig demanar el compte perquè no podia amb la meva vida estar allà. I vaig estar un any a l'atur, veient la tele, insultant a gent per Twitter, i allà em van trucar un dia del sonar i em van fitxar, i vaig estar treballant al festival més important de la història d'aquest país i de l'electrònica mundial durant 12 anys. Ara el sonar és una altra cosa, eh? Però aquella etapa on jo vaig treballar vaig ser un privilegiat i vaig tindre una formació en lo cultural i en les indústries artístiques, diguéssim, que no es pot pagar avui en dia.
16: Al Twitter, busqueu-lo al Twitter, a Maria Jesús Ostolaza, ja veureu que cada vegada que piula, puja el pa. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'agitador cultural, perquè és el que és l'Òscar Nin.
13: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Setem el llapis de memòria de l'Òscar Nin amb la cançó Wild Horses del grup Flying Burrito Brothers, que aquest tema va ser publicat l'any 1970, és a dir, un any abans que també el publiquessin els Rolling Stones.
1: Correcte.
0: I, de fet, jo m'atreveria a dir que la versió dels Rollings és la que s'ha fet més mainstream, no? La més coneguda.
1: Jo...
0: Tu que ets expert musical, explica'm això, de qui és la cançó, és dels Burritos Brothers, és del Mick Jagger i el Keith Richards.
1: Aquesta cançó és d'un senyor que es deia Gram Parsons. Gram Parsons era el líder i el guitarra i el cantant de The Flying Burrito Brothers. Per mi, una de les bandes de referència històriques en el country i en el nou rock americà. Els Rolling Stones van convidar aquest senyor, que tots sabem que era un superdrogadicte i un alcohòlic.
0: Quin d'ells?
1: Gram Parsons.
0: Ah, és que ens podíem confondre aquí per saber qui era.
1: Correcte, perquè amb Keith Richards...
0: Clar.
1: Es va fer molt amic de Keith Richards i precisament li va ensenyar la tabulació a la guitarra, com posar les mans per tocar country. Perquè Keith Richards venia del blues i del rhythm and blues i del rock. La tabulació amb el country és diferent. Gram Parsons i aquesta cançó és de Gram Parsons i és del Flying Burrito Brothers i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards amb una borratxera barrejant cocaïna, heroïna i bourbon. Li van robar la cançó a Gram Parsons. Cada cop que escolto aquesta cançó se'm regira l'ànima perquè és una cançó preciosa i em donen ganes de tocar-li la cara a Keith Richards pel que va fer. El meu admirat Keith Richards. Però hi ha coses que només sabem. El públic generalista no ha de saber això. El públic generalista s'ha d'enamorar de la cançó. Però els historiadors ja estem per això. Perquè de quan ens conviden als postos a explicar què ha passat veritablement.
0: La veritat.
1: No la veritat. Jo tampoc vinc aquí con l'espada de Damocles, però, home, això està documentat. I tu mateix, és a dir, perdoneu, aquesta cançó és del 69 i l'any següent la van signar el que ha passat aquí, no? Doncs és això.
0: Una bona borratxera.
1: És una bona borratxera i els altres... I
0: del Gram, no?
1: I Mick Jagger, que també és aquells una mica... Quin currillo, eh? Quin currillo. Me'n recorda Mick Jagger quan era jove, aquella gent que t'espera a la porta del pont aeri.
0: Sí, un xulaco.
1: Per a birlar-te la bomber. No, però és d'aquells pispetes, saps?
0: De la picaresca, eh?
1: És una esponja, Mick Jagger. Per mi, la banda de referència de rock and roll mundial són els Rolling Stones. The Rolling Stones, sisplau, no digueu mai el Rolling.
0: Com he fet jo ara fa un moment.
1: Sisplau, no tornis a dir-ho en la memòria del senyor Jordi Tardà, que el cel sia i ens està escoltant.
0: The Rolling Stones.
1: The Rolling Stones o els Stones.
0: Val.
1: Això del Rolling ho diuen, pues això, pues a Callao i alrededores. No, digues les coses.
0: Els garrulos com jo, eh?
1: No, no garrulos, bé, però que no passa res.
0: Minut 12 de programa
1: segurament,
0: i el dia ja m'estarien garrulo.
1: No, però va, t'ho dic amb el carinyo que et professo.
0: Per què l'has inclòs al teu llapis de memòria? A més, per explicar aquesta veritat, et transporta algun moment concret de la teva vida?
1: Em transporta moments de melange, d'estar trist, perquè aquesta vida no només és el ja-ja-ji-ji. Jo, com a ésser humà, també necessito plorar de quan en quan. I hi ha coses que em fan plorar. Hi ha coses perquè em retrotrauen, o a la meva infància, a gent que ja no està amb nosaltres, per exemple, aquesta cançó. No sé... Cadascú tenim la banda sonora interioritzada dins del cos. Pràcticament és una cosa física. Tu tindràs un tema que recordi pues, una cosa molt especial i a l'ésser humà la benzina que ens mou són l'amor, el sexe i a la gent que trobem a faltar. I unes coses et porten a l'eufòria i a tirar cap endavant i a les altres un dia pues, no et vols aixecar de la cama, del llit, perdó, igual està sonant Wild Horses. Però allò m'està acompanyant en aquell dolor, en aquell moment de merda. No necessito escoltar Sonia i Selena quan estic trist. M'entens?
0: Uh-huh.
1: I això també és important, dir-ho. Hi ha unes bandes sonores determinades. Érem crios i a moltes generacions ens han educat que els tios no podien plorar en públic. Però quina merda és aquesta? O sigui, per què hem d'amagar els sentiments? Ara no dic que ara sortim d'aquí i ens posem tots aquí a plorar, que hem de sortir amb una zòdia al carrer Casp. No, home, però, hòstia, tinc ganes de plorar, estic trist i tal. Trobo a faltar mon pare, perquè mon pare posava aquesta cançó cada dissabte al matí a casa. Me la poso, ploro, agafo la foto, el trobo a faltar, li foto un petó, em dutxo i surto al carrer.
0: I continues.
1: És que és això la puta vida. Això ho agafes una determinació un dia de no continuar més com a amics meus. I això ho respecto, i és un tema molt seriós, el suïcidi. Hem d'ajudar la gent a no caure, però, hòstia, i aquesta, aquesta llibertat individual de la persona humana de dir aquest cos és meu i jo ja no vull continuar, com la maneguem?
0: Jo crec que sempre que hi ha un suïcidi hi ha un fracàs.
1: Hi ha un fracàs, però potser no m'he expressat molt bé o tirar la teva vida cap a una altra banda. Qui sóc jo per dir-te que has de girar per aquí?
0: Evidentment, ningú.
1: Aleshores, en quin pedestal ètic ens trobem per dir-li a una persona que no abandoni aquesta vida? Qui som nosaltres?
0: En tot cas, el que hem entès és que aquesta cançó és putinejar en la nostàlgia.
1: Nostàlgia i sentiments. I la música, la bona música, ens ha de posar els pèls de punta. Està sonant això de fons pels cascos i se m'està pujant el pèl. Això, senyors, senyores, amics i amigues, té un nom i es diu art. L'art et fa remoure per dins, per bé o per dolent, però t'ha de dir alguna cosa. La indiferència és el pop consumible mainstream. És entreteniment. Això és art. L'entreteniment és una altra cosa.
0: Feu cas del que diu l'Òscar, perquè...
1: M'he posat molt seriós, ara, macho.
0: Bé, ja. T'has de posar transcendent quan t'ho creguis, perquè tu vens d'història de l'art, si no m'equivoco, tens un màster en filosofia de l'art contemporani no objectual.
1: Correcte.
0: Això què és?
1: Pues mira, és tot l'art que no és arquitectura, escultura ni pintura. Art no objectual són, doncs, per exemple, la música, el teatre, el cinema, però també accions artístiques. Què és una acció artística? Perquè la gent tal... Un happening és una acció artística. Al principi de la fura dels baus, a l'any 80, aquest tio es pujat en un cotxe, destrossant amb martells un cotxe, allò és una acció artística. Em vaig espacerejar amb això. Les accions artístiques, què comporten? Comporten que darrere hi ha un pensament filosòfic. I també em vaig espacerejar en filosofia contemporània de l'art. Una cosa que són quatre pajilleros al món. I que no interessa, ni fins i tot no m'interessa, ni a mi.
0: Però tu vas treure.
1: Però m'ho vaig treure. Per què? Perquè tothom estava fent el de sempre. Art modern i contemporani, Picasso, Miró. La gent que s'expressava, el meu amic Albert Velasco, romànic, gòtic.
0: Que va passar pel programa.
1: Romànic, gòtic. Jo vaig aprovar tot allò. Vaig fins i tot a provar escultura espanyola del barroc, que és una de les merdes més grans que hi ha al món. Hòstia, i vaig dir, no, necessito modernitat. I em va canviar la vida i a la manera de pensar també gràcies a les cançons que avui escoltarem.
0: Que tu has fet i continues fent de crític musical.
1: Continuo fent de crític musical, però continuo fent de crític musical quan se'n convida a un puesto per parlar de coses. Se'n convida per parlar, per exemple, fem una avançadilla, doncs em convidarà la Marina per parlar d'aquesta residència que té Shakira a Madrid.
0: Que, aquí a Catalunya.
1: Correcte, aquí a Catalunya. El diari Gara, el suplement dominical, vaig ser la primera persona en publicar un especial de música electrònica. Però no em criden dels diaris mai. Jo tinc el meu propi digital, beatburger.com, i allà aboco el que a mi m'interessa i el que jo crec que és cultura moderna i contemporània. No necessito que tindre una columna en un diari. Per què no necessito? Perquè els meus interessos com a crític cultural no coincidiran mai amb els de l'empresa. I si a mi m'envies a cobrir el concert d'Aitana, no tindràs collons de publicar la crítica. No pel que jo digui, sinó perquè m'estàs enviant a mi.
0: Que tu t'hem d'enviar a un festival d'electrònica, de
1: a mi m'has d'enviar... No, a mi m'has d'enviar... Per què? A mi m'has d'enviar a Aitana.
0: Saps què passa? Que si jo t'envio a Aitana i després no et puc publicar, perquè no, el meu lector no vol...
1: Però per què no
0: el
1: pots publicar? Perquè som un ramat i hem de dir que... Perdoneu, que ara tampoc vull centrar a la pobreta Aitana. Posem X. Per què? Per què no podem tindre dues opinions d'un mateix tema? algú li semblarà que lo d'Aitana no és ni música, que és entreteniment infantil i juvenil.
0: Tu estàs allà?
1: Jo no estic allà, però a mi lo d'Aitana no em sembla ben bé una artisticitat semblant a la de Grand Parsons. Ara algú podrà dir, vostè és un polla vieja i un viejo. Sí, soy un polla viejo. Y tengo 3.500 vinilos en casa. ¿Cuántos tienes tú?
0: Bueno, doncs t'enviem a tu al concert d'Aitana, no, i també enviem a un expert en Aitana.
1: Però no cal fer el destraler amb Aitana, però la crítica musical en aquest país no existeix. Tu agafes La Vanguardia, hi ha un senyor que li donen un trosset així per descriure un disco de Neil Young. Hola?
0: Un trosset així està fent un gest de molt petit.
1: Perdoneu, de vegades...
0: Com un barrufet.
1: Correcte. Un dit a la mà. Tu creus que amb una llargària d'un dit a la mà tu pots descriure... Ja no dic crítica, descriure un disco? Pues això és el que resumeix la crítica musical. Després tenim revistes especialitzades... Ja, però ja estem de...

0: i no està des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit a tots els mitjans menjant-nos Aitana, Aitana, Aitana. Coldplay, quan venen Coldplay. Quan ve Lady Gaga, Lady Gaga. Tot lo de més ha desaparegut. La cultura s'ha reduït en entreteniment.
1: T'has enfadat amb el món, eh?
0: Perquè m'enfado quan parlo de cultura. D'altres coses no. Però amb això ens hem d'enfadar. Els que hem estudiat això i ens dediquem a això, des de l'absolut underground, hem de dir les coses tal com són. El nivell cultural d'aquest país és lamentable. Lamentable. Només cal que mirem com els últims resultats de PISA. Tu creus que a mi ara em val la pena agafar un llibre publicat per una editorial de Barcelona que es diu Contra, que té 1.800 pàgines, que són la biografia de Neil Young, que l'han editat en espanyol per tot Espanya, i vindre aquí a parlar d'això?
1: A veure qui t'ho compra.
0: A veure, no, és que ja directament no m'interessa a mi vindre, perquè he de fer un esforç que no serà ni remunerat ni compensat intel·lectualment. I ho sento, però és així. Això no és ni França ni Alemanya. En aquest país, fa 10 anys, li vam tindre que explicar a un ministre de Cultura què era Sonar.
1: A quin era?
0: Aquí es queda. És aquest el nivell d'aquest país. A mi, quan em parlen de coses modernes i contemporànies i del trap i de no sé què i tal, i penso que visquem en un país que encara està al segle XIX, que la cultura en Espanya és lo museable. Fora del Museu del Prado és otra cosa diferente. I aquest és el nivell intel·lectual que tenim en aquest país. Com vols parlar de filosofia contemporània de l'art a la música electrònica de ball del segle XXI a un senyor que li has de dir què és Sonar, quan Sonar portava 25 anys en actiu?
1: Estic pensant en els ministres de Cultura que han passat.
0: Bé,
1: fa 10 anys, 2016, feu números.
0: Com això i tal. I vas, t'ofereixes, com per exemple, vinc aquí o a qualsevol altra ràdio i dic, anem a parlar d'aquestes coses. I em diuen, però això qui li interessa? Hem de parlar d'Aitana, que fa 6 concerts seguits. I penses...
1: Jo crec que hi ha espai per tot, eh?
0: Sí,
1: sincerament,
0: però,
1: eh?
0: Però casualment, a l'espai que a mi em deixarien a la 2... per parlar de Neil Young, seria a les 2:30 del matí.
1: Sí, sí, que hi ha una falta de confiança en la cultura, és evident.
0: No, jo crec que no era...
1: En l'artefacte cultural, bueno, també això ens ho explicava l'Andrea Gómez quan estava a Nervi.
0: Correcte.
1: Que un dia estava a la 1:30, un altre dia a les 12, i dius, ostres, quina confiança tenen en el programa de cultura que estic fent.
0: A l'Andrea Gómez van tractar el seu programa com si fos la Teletienda. És que és com es tracta a la cultura en aquest país. Però bé, escolta, jo ja estic gran i també t'he de dir una cosa, ja estic de tornada de tot, eh? Jo ja no estic aquí per a ser Don Quijote. Espero que el jovent que puja de tal, qui tingui unes mínimes actituds de crític cultural i d'historiador de l'art, s'hi posin les piles i posin les piles als anys que manen.
1: I nosaltres anem avançant. Venga. Perquè suposo que ja has identificat la cançó que està sonant de fons.
0: Home, el meu amic Miguel Mix.
1: Miguel Mix, música electrònica.
0: Això és house de la costa oest de Califòrnia.
1: Això és houseete, bueno.
0: Això és houseete, ja el house originari és de Chicago, ja en parlarem després. Aquest so, que és d'amor a molts els malucs i tal, es practica molt a la costa oest americana, és a dir, a Califòrnia. El senyor Miguel Mix, conjuntament amb un senyor que es diu Marc Farinha, per mi són els dos exponents d'aquest house. És molt finet, això. No hi ha un bon vudú. No associes això a les 5 del matí amb una discoteca, gent menjant pastilles i suat. Això és hedonisme.
1: Això és còctel, eh?
0: Això és una... Sí, correcte, és molt finet. És d'aquella gent que agafa la copa i tira el dit del meñique per arriba. És molt finet, és molt primet. I aquí, amb aquest tipus de house, jo vaig descobrir un cert hedonisme que primer havies descobert amb el House de Chicago, que és patrimoni homosexual. Vaig veure, al cap de molts anys d'investigar sobre el House, que hi havia una branca a Califòrnia que era, bueno, més hetero de lo normal. Per mi això que sona és House hetero.
1: House hetero, eh?
0: Tot el House anterior, des de 1880 fins a pràcticament ara, el 99,9% és patrimoni, i s'ha de dir així, és house de maricons. Vaig treballar 12 anys al Sonar, porto des dels 8 anys fent crítica electrònica, quan parlo amb els meus amics DJs internacionals,

0: internacionals i tal, sempre parlem així. Això és música de maricons, perquè ells van posar el cos i la vida perquè ara nosaltres, els heteros, puguem ballar pels puestos.
1: Doncs hem escoltat una miqueta de House Hetero, que és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria del multicol·laborador de mitjans i expert musical, ho estem comprovant, l'Òscar Nin.

0: Òscar, tu continues sortint de nit?
1: De quan en quan, però ja de nit no surto, perquè veure un senyor de 51 anys com jo a les 5 i mitja del matí a una pista, una de dues. O ets el pare d'algú que no li estan responent al WhatsApp, ets l'amo del club, que els amos del club tampoc estan al club a les 5 i mitja del matí, o ets policia. Jo m'agrada veure els meus amics underground que punxen a afters i punxen pel matí.
0: Si tu et lleves, et prens el teu cafè amb llet, el teu croissant...
1: Agafo la Vanguardia sota el braç i vaig a puestos aquí a Barcelona, que vull recordar, com sempre, el viejo pesado que sempre dice lo mismo, els afters a Catalunya estan prohibits. A la resta d'Espanya, no. I vull recordar que un after és una discoteca, per tant, és hostaleria. Només es demana... No, aquí només es para la mà quan plou i per les terrasses, per defendre un negoci que és cultural i que, com per exemple, va generar puestos de treball i una pasta ingent com era el matiner de Viladecans, que van acabar tenint una discoteca pròpia, una residència pròpia a Eivissa i després a Miami, el van tancar. Perquè en aquest país ballar de dia és delicte. Però desviar calés...
0: Estàs molt enfadat, eh?
1: Molt! Perquè és que em toquen lo meu. I jo suposo que quan portes un pagès i parleu de coses de pagesia, pues es posa així. I jo, pues a mi em sap greu que aquí a Catalunya, a ballar de dia, pues estigui equiparat a, no sé, a atracar el Corte Inglés.
0: Tot i que hi ha més afters que disfressats que atracadors del Corte Inglés. Perquè, feta la llei, feta la trampa.
1: Evidentment, això és la llei de l'alcohol als Estats Units. Si vostè em proveix tal, doncs aquí darrere em faig el meu propi whisky. Però bé, la petita reflexió. 2026, i ballar de dia a un puesto que has de pagar una entrada, que hi ha uns senyors que han d'estar assegurats, que hi ha un discjòquei posant discos, que hi ha una senyora guardarropia, o dues, o un senyor, hi ha gent posant copes. Per què hem de prohibir això? Per què? Perquè vam satanitzar al seu dia la ruta del bacalao. La vam satanitzar. És així?
0: Tu la vas fer, la ruta del bacalao?
1: Jo la vaig fer. I aquella carretera, la carretera del Sayer, era... com Mad Max. I fins que no van morir uns nens de Madrid, no s'hi va posar remei. Allà cada cap de setmana s'hi deixava la vida gent de Catalunya i gent de València. Però fins que no van vindre'ls a Madrid i se quedó allí en una curva alguien, no van posar remei. Al matí següent, Nieves Herrero va sortir a Antena 3 satanitzant tot allò. En 48 hores van tancar-ho tot. La culpa és sempre de la droga i del jovent. Sempre, en aquest món. És cíclic. És cíclic. I d'aquells lodos, estos és d'allò. Per exemple, tu te'n vas a Madrid, i a Madrid està legalitzat, i és un negoci fins i tot ben vist. Obren fàbric a les 11 i mitja, 12 del migdia, i estan fins a les 6 de la tarda. Programació internacional de jockeys, una capacitat de 8.000 persones. Cua a la porta per entrar. L'entrada mínima, 30 pavos. Hola, què estem fent aquí?
0: Doncs una reivindicació més.
1: Correcte.
0: Què tal t'has portat amb el món de la nit? Perquè la nit també s'ha de saber treballar-la.
1: Sí, jo m'he portat molt malament. He experimentat el millor i el pitjor de la nit. He baixat a l'infern, he tingut problemes i m'he sortit. I per això m'agrada també explicar segons quines coses. El món de la nit és molt maco, coneixes a molta gent, et passes fent tot el dia ballant i estan de festa i del ja-ja-ji-ji, però quan caus en el món de les drogues i no te'n pots sortir, t'han d'ajudar. I jo he vist amics meus morir-se als meus braços, he vist gent quedar tocadíssima per les drogues i jo he jugat amb això. M'he cremat, però m'he posat pomades i m'he curat. I el que recomano a tota la gent que consumeix drogues i que és jove i que ens poden estar escoltant ara mateix és... Jo no sóc son pare, no ho vull ser, però tampoc sóc la Guàrdia Civil. Informeu-vos de què preneu. I sempre que veieu una cosa que es diu Energy Control a portes de discoteques o a portes de festivals, com el Sonar, com el Primavera Sound, i porteu drogues, porteu-les. Aquella gent que som especialistes, són especialistes, el Sonar sempre ho teníem. Anava allà la gent, portava la droga i li analitzaven en directe i li deien què havia comprat. Igual et podien dir, escolta, has pagat tanta pasta per dues pastilles d'èstasis i també t'han venut dos gelocatils. O, ojo, perquè això porta un 90% de M. I tu tens 20 anys i peses 35 quilos. Si et prens aquesta pastilla sencera, et moriràs. Necessitem informació, com a tota la vida, com al sexe.
0: Sí, sí.
1: Com en tot.
0: I que després te la tornen.
1: I que després te la tornen. Evidentment, perquè ja, si se la queden pa dentro, aquello que
0: bueno, seria un negoci, no?
1: La butxaqueta petita del denim. No, no. Però, escolteu, que la gent faci el que vulgui, sempre a la vida, però amb informació, sempre.
0: Com portes fer-te gran, Òscar?
1: Molt malament, això, tio.
0: Malament, o sigui, això de semblar policia si vas a les 5 i mitja del matí no ho portes bé.
1: Per què? Perquè tinc la mateixa mentalitat que quan tenia 8 anys i tinc un cos de 51.
0: El nen sempre per viu, eh?
1: És que m'ho diu la meva parella. És que sóc un nen.
0: L'altre dia aquí, el Pepe Sacristán,
1: sí,
0: deia que amb ell recordar que és un nen és el que el motiva a continuar cap endavant. Mm. I que aquest nen se l'ha de cuidar, se l'ha de protegir i, sobretot, no se'l pot trair.
1: Ahí està. Ui, això de les traïcions. Jo m'he traït a mi mateix molts cops. Molts.
0: El nen també.
1: A
0: l'Òscar Nin nen?
1: A l'Òscar Nin nen, no, perquè l'Òscar Nin, algun dia et passaré una foto, era un angelet. Tenia el cabell arrissat com el Jackson 5, la meva mare em portava com pantalones de peto i amb les kickers i semblava un angelet. Però què em sembla fer-me gran? Per unes coses em sento alleugerit de no tindre que passar un altre cop per unes altres coses... I per altra, penses, no per les discoteques, no? Però penses, hòstia, si ara tingués 20 anys. Tu.
0: Si tinguessis 20 anys i tinguessis les vivències que tens ara.
1: Ara, és que jo crec que això és la pel·lícula de ciència-ficció que alguns hem somiat moltes nits. És, hòstia, per què no puc tornar a tindre 18, però amb les vivències...
0: Clar.
1: I amb lo de 51.
0: No et fot.
1: I clar, però és això. Això ja és matèria del Festival de Sitges.
0: Això és una pel·lícula que es dirà Pipiolo.
1: Pipiolo, eh?
0: I que ets tu recordant com eres un Pipiolo fa 5 anys
1: recordant.
0: I d'aquí 5 anys pensaràs que ara eres un Pipiolo.
1: Jo la veritat és que tinc un record de la infància que jo estic molt agraït a la meva família. De debò.
0: Doncs marxem cap a la teva infància.
1: Home.
0: I ho fem de la mà de Fortunate Son dels Creedence.

0: Fortunate són dels Creedence Clearwater Revival, sonant al llapis de memòria de l'agitador cultural Oscar Nin, que aquest tema va ser publicat l'any 1969 i de seguida es va convertir en un himne contra la guerra del Vietnam.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin records et porta aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, Oscar, és un dels primers. Jo era en marrec, encara en cagava a sobre i moquejava els discos que teníem un pare i ma mare per casa. Jo me'n recordo un dissabte al matí, no sé quina edat tenia, que mon pare va posar l'agulla sobre el vinil i va sonar això. I anys després forma part de la meva, el que parlava abans, la banda sonora meva. Jo vaig començar a escoltar aquesta mena de rock and roll americà, està sonant la Creedence Clearwater Revival, amb el senyor John Fogerty, gràcies a mon pare. Després, al cap dels anys, quan vaig entrar a escriure Popular 1 amb 14 anys, crítiques de rock i de country, fixa't, com un tio amb 14 anys comença a escriure de country i de rock i acaba treballant a Sonar al Festival i sent especialista de House de Chicago, no? La meva vida és música. I al cap d'uns anys vaig descobrir un directe al Royal Albert Hall de 1970 que m'havia parlat mon pare, que l'havia escoltat, que havia escoltat a gravacions a la BBC i tal, i que va morir mon pare i van editar aquest disco, i me'l vaig comprar.
0: Sí, és el teu pare, aquesta cançó.
1: Sí, mon pare és la Creedence. I quan era adolescent anàvem a un bar que es deia Gringos, a Sant Feliu de Llobregat.
0: Però tu ets a Sant Feliu de tota la vida.
1: De tota la vida, amb el Pep davant. El Pep davant. I qui vaig conèixer en aquest bar? El David Rodríguez, el senyor que avui és el de la Bienquerida, els del Bif. I sonava això. I què sonava també en aquell bar mentre ens fotíem una cosa que es deia fred i calor? Saps què és el fred i calor?
0: No, no.
1: És un got de bourbon que et crema per dins i per refrescar-te ve el fred, una mitjana. Bevien com els americans.
0: A quina edat, això?
1: 16, 17, 18.
0: L'Energy Control.
1: Energy Control, tal. El que passa és que a Sant Feliu de Llobregat, quan tens 16, ja tens barba. Però bé, això ja és un altre tema. Però sonava això, i sonava els Flying Burrito Brothers, aquell senyor que era amic de mon pare i que estava darrere de la barra, ens intercanviaven discos, em va descobrir tot aquest món del country que jo desconeixia, perquè és amplíssim el món del country, i ell, aquest senyor, el Pep davant, va ser el primer senyor que em va deixar un disco de Dolly Parton. I ho recordo perfectament, em va meravellar, jo, em va absolutament trasbalsar. I tinc un gran record, sobretot del rock and roll americà de finals dels 60 i dels 70 a casa meva. A casa meva sempre m'han inculcat que el rock and roll és una cosa americana, que els europeus no hi hem de fotre gaire cosa aquí. El rock and roll és una cosa que van portar amb el blues els esclaus negres d'Àfrica a les plantacions de cotó del Mississippi. Allà va néixer el blues, el rhythm and blues, el soul i el rock and roll. I un senyor que era Elvis es va empapar de tot allò. I el rock and roll és americà. I per què els Rolling Stones, insisteixo, que són anglesos de passaport, ara tenen doble passaport.
0: Has dit els Rolling Stones?
1: He dit The Rolling Stones.
0: Has dit els Rolling Stones?
1: He dit els Rolling Stones. Home, però almenys he dit els Rolling Stones, no el Rolling. Però ja m'enteneu, els Rolling Stones van fotre el camp de Gran Bretanya per ser americans. I tothom ara mateix, tu pares algú pel carrer i tal, i si té menys de 50 anys et dirà que els Stones és una banda americana.
0: A no ser que escoltin el llapis de memòria, que aquí...
1: Ara!
0: Aquí ho sabem.
1: Per això
0: està. Bona falca. Òscar, a tu quan de petita et preguntaven què vols ser de gran, nin, tu què deies?
1: Dues coses, me'n recordaré tota la vida. Jubilat?
0: Hòstia,
1: sí,
0: comencem
1: sí,
0: bé.
1: Sí, ho deia, perquè jo, cony, jo veia amb un avi, jo volia ser amb un avi. Un avi em portava al col·le, després marxava al bar, anava a jugar a tenis.
0: És millor que ser seccionista, això,
1: clar, home, clar. I tu pensava, què voles... I la gent deia... Oh, pues, a classe, al Baix Llobregat, no, pues, bomber, pues, advocat, tal, i tu?
0: Sueña en grande, jo, jubilat.
1: Jubilat, jo vull ser com un avi, aixecar-me pels matins i tocar-me els collons i anar al bar i fer el que em roti, i anar al futbol i per les tardes anar a passejar amb la iaia, anar a berenar a Barcelona, els caps de setmana anar al Tibidabo. Què collons faig jo aquí al col·le, no? Però tinc un gran record del col·le. Jo vaig anar a un col·legi concertat de Sant Feliu de Llobregat, que amb el sobrenom Los Padres, el Colegio San Pedro Advíncula, i tinc un gran record perquè allà també, gràcies a una professora que feia francès i història de l'art, que es deia Maria, allà em va inculcar la llavor de tindre aquest interès per l'art.
0: M'has dit que tu sempre deies dues coses, ens havíem quedat en el de jubilat,
1: sí.
0: L'altre quin era?
1: L'altre em vaig flipar moltíssim i deia que volia ser guardia civil.
0: Ostres!
1: Ojo, alcalde, tens com giren les coses.
0: El boomerang, eh?
1: El boomerang. No, és que el meu avi mater, Mateo, el Celsia, va ser guàrdia civil una temporada. Però quan ell era murciano, quan va vindre a Catalunya i va veure el percal, va dir... Cuelgo el tricornio, porque esto no es lo mío, ni quiero tocar nunca más un arma.
0: Si les teves aspiracions laborals venen dels avis.
1: Venen dels
0: avis. Tu veus l'avi jubilat i dius, jo vull ser jubilat. Home. Tu veus l'altre avi guàrdia civil, jo vull ser guàrdia civil.
1: És això, per què? Perquè jo sóc d'una generació que ma mare em va tindre amb 20 anys i em deixava com el niño Jesús amb els 600 a la porta de la iaia, embolicat amb una manta, i me'n recordaré tota la vida. La meva iaia, abans de fotre'm un altre cop al seu llit calentet, abans de portar-me al col·le, em fotia un got de llet cremant de Colacao. Em fotia un petó a la front, i la iaia Helena sempre deia, quan va morir, que jo estava enterrant també a una mare, perquè som una generació de gent que les mares i els pares ens han tingut que deixar a les 6 del matí a un portal per portar el pa a casa. I això, jo, per una part, sempre li estaré agraït a ma mare, però també tinc el pensament en la iaia Helena, perquè entre les dues m'han pujat.
0: T'han aixecat entre les dues.
1: Sí, sí, sí.
0: I tu ets historiador d'art,
1: sí,
0: de Sant Feliu de Llobregat, sí, i tot això s'uneix en una cosa que tu reivindiques molt, que és la música, el,
1: sí,
0: paper de la música.
1: Correcte.
0: Al Baix Llobregat. Ho has reivindicat molt, però jo crec molt que ara ja està, això sí que està sentat.
1: Està sentat.
0: Entre la Rosalía, Estopa, la banda trapera del Río,
1: sí,
0: Alice,
1: sí,
0: etcètera, etcètera, etcètera.
1: Tens raó, ja hem aconseguit posar des de fa uns anys el que ara diu el jovent, el Baixo, el Baix Llobregat, al mapa. Però jo me'n recordo fa molts anys que teníem grups i artistes meravellosos allà que eren desconeguts.
0: Com, per exemple?
1: Pues,
0: els Beef.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'Òscar Nin també hi hem trobat a Highlights dels Beef, que aquesta és una de les bandes pioneres de l'indie rock aquí en aquest país.
1: Sí, sí.
0: I que va néixer com tu, a Sant Feliu de Llobregat.
1: A Sant Feliu de Llobregat amb el meu amic que hem mencionat abans, el David Rodríguez.
0: El del Fred i Caló, eh?
1: El Fred i Caló, el Fred i Caló. El David Rodríguez m'ha educat a mi musicalment des dels 14 anys que em va acollir a casa seva. Gran pas dels caps de setmana a les nits i després anàvem als Gringos i amb una colla d'amics. Jo l'he robat molts discos al David. El David m'ha robat molts discos a mi. Pelis en glorioso VHS, llibres. Aquest senyor m'ha educat. I això que està sonant és Highlights. És un tema que canta el Juanjo. I per mi, ara mateix això, li dius a un tio de 18 anys que no tingui gaire tema de música, que és una banda de New Jersey i que són els que ho estan rebentant ara i s'ho mengen patates. I aquesta eren els meus col·legues del Baix Llobregat. I van gravar un disco precisament a New Jersey amb el Wayne Kramer, el productor de Galaxy 500, que va ser escollit el 1992 el millor disco d'Espanya per la revista de referència de crítica musical d'aquest país, que es diu Rock Deluxe, que dirigeix el senyor Santi Carrillo. La primera banda nacional d'aquest rotllo de l'indi, quan va sorgir a finals dels 80 i els 90, que va gravar a Estats Units amb aquest senyor que era Jesucrist a la Terra, que a part canta i toca la guitarra amb el disco dels meus amics. Per mi, els Beef són la banda de referència intel·lectual del rock alternatiu de l'estat espanyol dels anys 90. Així, de farragós, però de senzill.
0: Els Beef es van dissoldre,
1: sí,
0: però encara queda Beef de Sant Feliu de Llobregat, el veureu a les xarxes, és el que llença l'Òscar Nin a Twitter o a X, no sé com li hem de...
1: Jo ja soc un iaio, abans buscava una mica el Beef, ara ja soc el iaio que està...
0: El teu perfil d'Instagram posa que ets Digital Trash Talker.
1: Sí, sí, això un dia ho vam parlar, no sé si és amb el meu col·lega David Brock, que jo era d'aquests.
0: Tu vas fort a les xarxes.
1: Sí, bueno, t'ho he comentat abans, a mi em van fitxar a l'equip de comunicació del Festival Internacional Sonar, perquè em vaig passar un any tenint una compte de Twitter que em matxacava cada matí, comentava el programa d'Anna Rosa Quintana, insultava cada dia Anna Rosa Quintana. I un dia em van trucar i em van dir, escolti, vostè, veiem que comunica bé, vamos a pulir-lo un poco, perquè igual, en comptes de dir Anna Rosa gilipolles, el tenim aquí amb nosaltres. I, cony, vaig estar 12 anys.
0: I així com has guanyat feines, també n'has perdut per les xarxes?
1: No, he perdut, no, perquè la gent ja en coneix. És a dir, tu quan vols que Òscar Nin vingui a fer alguna cosa, és que vols... una miqueta aquest tarannà, no? Jo un dia recordo el meu estimat Jordi Basté. Ell em seguia per Twitter i jo sempre m'estava queixant de Rodalia Renfe. Això farà 15 anys. I un dia em va posar un DM i em va dir, escolta, el proper pollo que estiguis un dia a Sants i que t'hagi deixat tirat i sabria greu si et truquem i tal. Pues em va trucar amb una trucada que en principi hauria d'haver trigat 3 minuts, em va tindre 45 minuts en directe cagant-me en Déu a tot Adif i Renfe, fa 15 anys, imagina't, i al cap de 3 dies em va trucar i em va dir, vine cap aquí, que avui...
0: Sí, t'ha donat moltíssim les xarxes.
1: M'ha donat moltíssim i Jordi Basté m'ha donat moltíssim. Jordi, jo havia fet Ràdio Madrid a Única FM, com Vicente One More Time, un person de... me l'estimo molt, un dels millors discjockeys de tecno d'aquest país, i estava allà, treballava per discoteques de Madrid i tal, i vaig tornar aquí i, bueno, pues un dia em va trucar Basté i jo no era ningú. I un dia, pues, cony, de no ser ningú, estar davant d'un micro al Monar RAC1 els divendres de 11 a 12 amb el meu amic Santi Jiménez,
0: home,
1: fent la perruqueria.
0: El hòstia, nostre amic.
1: El nostre
0: company de redacció.
1: Però si té la cadira aquí.
0: Exacte,
1: té la cadira aquí. I estic tan agraït a Jordi Basté i després pues, al Xavi Bundó també, perquè jo crec que la gent em coneix pues, per la malat, per la perruqueria i després per Twitter. I ara també pues, ja porto pues, 4 anys a l'11 d'Esports 3, a les nits, pentinant. Veus? A l'11 el Xavi Baix també em va fitxar per això, per pentinar, perquè és el típic... hòstia, és graciós, és una mica ràpid i, hòstia, potser ens emprenem les coses massa seriosament aquesta vida, no? Pues que vinga aquest capullo i ens pentini al final del programa i faig l'1 per 1, no?
0: I a més ho pots fer des de casa. Perquè
1: des de casa.
0: Teletreballes.
1: Teletreballo. És, clar, és que a mi, sóc un privilegiat, a mi em paguen per estar al sofà en calçotets.
0: I això que estàs a Sant Feliu, que estàs al costat de Sant Joan d'Espí.
1: No, però el que passa és que ara ja el Xavi els divendres em fan al plató, eh? Els divendres ja pringo i vaig al plató, però...
0: I aquí també, no?
1: Aquí.
0: Amb el Sique has de venir.
1: No, aquí vinc, home, sí.
0: Amb la Marina vens?
1: Amb la Marina em deixa que els dilluns a les 7:50 del matí, que encara se m'està col·locant el cervell al cap, em deixa que entri des de casa.
0: Ah.
1: Però crec que el que tindràs estic aquí físicament, amb la Marina.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Però, escolta, encantat. I sobretot, una cosa que vull dir. Recolzeu a l'escena local. Recolzeu els amics que fan música. No sabeu si un dia aquell gilipollas pesado que sempre saca la guitarra a les escenes acabarà anant a New Jersey a gravar un disco.
0: Com va passar, no?
1: Com ha passat? Com ha passat, amics?
0: Doncs queda poqueta estona, però no deixem el beef, perquè ha arribat el moment de la cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel nostre convidat, en aquest cas l'Òscar, doncs li tinguis una mania irrefrenable. Sí. I sabeu que ha escollit l'Òscar Nin? Colgando en tus manos, de Marta Sánchez i Carlos Bautista.
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
0: La pots comentar, si vols.
1: Jo és que em donen basques. Tinc ganes d'arrujar quan escolto això. Primer, perquè musicalment em sembla un horror, un pastitxe, una cosa que si ara mateix ens estan escoltant diabètics hi ha gent ingressada, I després, per ells com a persones. Carlos Baute és execrable. I Marta Sánchez ja ni te digo. Vicky Larraz era la veu original de Olé Olé. Marta Sánchez ve d'un grup que deia Olé Olé. Què és l'últim que ha fet Marta Sánchez? Aixecar el braç i demanar el taxi mentre es canta l'himno d'Espanya Loló, Loló, Loló.
0: Volem que els artistes es mullin políticament.
1: Clar.
0: I després ho fan i no ens agraden.
1: I després Carlos Baute també és aquest típic senyor que deu tindre 250 pisos i que diu Perro Sánchez, hijo de puta. És aquesta mena de gent, no? És aquesta mena de colònia veneçolana, no?, que tenen allà a Serrano, de Madrid, que només van a l'OEBE, a Louis Vuitton i a tot l'altre. I es permeten el luxe d'insultar, ojo, que jo no sóc socialista i ara hi haurà gent que fliparà que jo surti a la premsa, però hem de tolerar que Carlos Baute digui al president de l'estat espanyol que és un fill de puta? En qualitat de què? A qui ha empatat Carlos Baute? Si només que ha fet crims contra la humanitat.
0: Però Carlos Baute,
1: en forma de causants.
0: El que fa és un estudi de mercat i diu, vale, la gent que m'escolta a mi, què pensa?
1: Què
0: pensa això? Doncs jo tiro cap aquí.
1: Jo saps lo que passa? En un món normal, Jordi, Carlos Baute i Marta Sánchez estarien ara mateix asseguts al Tribunal Internacional de la Haia per delictes contra la humanitat, amics.
0: Per la seva música.
1: Per la seva música, sí, per la seva música. Han fet molt de mal, molt de mal.
0: Doncs ens queda molt poca estona i ara et faré una putada perquè amb aquesta cançó de fons vull parlar-te d'algú a qui li podries dedicar aquesta cançó. Perquè tu has dit, estic emparellat. D'aquí, qui és ella o ell?
1: Ella es diu Marta.
0: Sánchez no, eh?
1: No,
0: ah.
1: Veus? Ella no. Ella es diu Marta Barar. I Marta Barar és una persona meravellosa que m'aguanta aquest nen de 8 anys empresonat amb el cos d'un senyoro de 51 anys. Me l'estimo en bogeria. És la meva companya.
0: Una mica fredolica, no?
1: Molt fredolica. Molt fredolica, ja sabeu, els que segueu a Twitter, Marta és la responsable de que ja hem segellat el balcó amb silicona i la setmana vinent ja posaré totxos i tinc prohibida sortir al balcó de casa ja fins a l'estiu de la vida.
0: Sí, i tant, fins al juny-juliol.
1: Sí. Ara, això sí, que dormi amb dessuadora en caputxa, amb les mitxetes del Barça i amb 6 esquijames, no tregui que me l'estimo en bogeria.
0: Com us vau conèixer?
1: A Twitter.
0: És que Twitter t'ha donat moltíssim,
1: tot,
0: eh?
1: Tot em va... Era, mira, va fer un beef amb mi, en obert, i...
0: Si us vau començar a picar.
1: I em va dir, no tienes huevos a venir aquí y a decírmelo a la cara. I li vaig dir, dime dónde estás, que voy ahora mismo. I em va dir, estoy en Bilbao y me llamo Marta. I vaig dir, ¿cómo?
3: Y digo, pensaba que te llamabas José Luis y estabas en Badajoz con la navaja en la mano. Y vaig dir, te quiero conocer. I vaig pujar un dia a veure-la i ens vam... I, pues, ara ella viu a Barcelona.
0: La vas deportar cap
3: aquí? No, es va deportar ja soleta. Es va deportar ja soleta i bé, que... Té 3 anys més que jo i estem compartint aquest moment de la vida en què s'estem fent grans i volem estar junts. I això també és molt maco.
0: I tant.
3: Perquè hem tingut, hòstia, unes vides una mica dissolutes. Som d'aquells que hem parat poc per casa i ara ens trobem tan a gust que ja no, ni volem sortir de casa, ni volem anar a discoteques, ni a sores, ni a res. Vull estar amb la meva dona en pijama a casa veient la tele.
0: Quina cosa més maca, sí. Has dit... A sobre d'una cançó de Carlos Bauter
3: horrorosa,
0: i Marta Sánchez.
3: Horrorosa, perdona'm, Marta, perdona'm.
0: La teva Marta, la Marta.
3: La Marta. La Sánchez no.
0: Tanquem ja, perquè hem d'acabar el Llavis de memòria de l'Òscar Nin. I ho farem amb una cançó plusquamperfecta, com és Immigrant Song, de Led Zeppelin, que ja pot començar a sonar de fons. Plusquamperfecta, no?
3: Plusquamperfecta. Per mi, aquesta cançó comporta allò que ha de tindre el rock and roll. Ha de ser una cosa trotona, com el motor d'un cotxe, que t'ha de portar a algun puesto i que t'ha de tindre despert i veus, se m'estan anant els peus. És això.
0: Tu també ets així, ets un bon troton, eh?
3: Sí, sóc molt trotonero, amigues.
0: Òscar Nin, ha sigut un plaer, moltíssimes un veritable plaer, conèixer-te a través de les teves cançons.
3: Aquí entens pel que vulguis.
0: Doncs tirarem de tu.
3: Vinga.
0: Aitana Romà i Amparo Pérez a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el Llapis de la Mòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i molt bona tarda.

0: Me he confundido.
1: Claro, eso es una dicotomía.
2: Sí, claro.
1: Ya.
2: Bueno, no entiendo por qué os envía los mensajes a vosotros.
1: Pues la verdad es que tampoco lo entiendo yo. Es un misterio. Por un momento le he visto sufrir,
3: Se notaba.
4: El ánimo, ¿eh?
2: Sí. Un poquito el sudor por la espalda. Soy como vosotros, ¿lo veis? Soy como tú, Tony. Soy como tú, Armando. Como Mario, incluso, somos, ¿no? Somos la misma especie. ¿Eh? ¿Por qué no nos llevamos bien, pienso yo, ¿no? ¿A qué viene este enfrentamiento? ¿Por qué queréis enfrentar a las,
1: igual
2: las
1: es
2: clases?
1: Porque, ¿no? Igual es porque es usted un poquito fondo buitre, ¿no? Y,
2: ¡no soy un fondo buitre!
1: No, vale.
2: ¡Soy un buitre sin fondo!
1: Vale. Sabias palabras, don Eduardo, muchísimas gracias.
3: Adiós.
5: Adiós.
2: Son personas. Mario, cambia de padres.
6: Patio de Vecinos en Gijón.
7: Láser. El sonido de la vida. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: Valorado.
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
10: Ser Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: I que duri per sempre.
12: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
13: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
12: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Parking inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
14: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
15: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
14: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren. Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
16: Tots els nostres continguts.
14: Som a tot arreu. Som al teu costat.
16: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
14: Tot això passa aquí.
17: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
18: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
19: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
10: Patrocinen MediaMark i Aldi i col·labora Material Building by MCAT.
15: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Y yo hay algo personal.
1: Ahí está, ahí está. Letraza de Serrat. Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara.
2: Chao, adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: Ser Catalunya.
5: Una coca de recapte...
6: Coberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues...
5: Cargols...
6: A la llauna...
5: I per postres...
6: Panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
5: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida...
6: Amb, evidentment, un vídeo a costes del Segre.
5: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
6: Ganes!
4: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
8: De què va la teva història?
9: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
7: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, tres dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, la personalitat de Donald Trump amb l'Antoni Bassas. I després, Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui, el diàleg en parella.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bufé, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El primer dia que el nostre convidat va jugar a futbol amb la samarreta del Taradell, devia tenir uns 9 o 10 anys. Quan va acabar el partit, el seu pare li va etzibar: et falta sang. Ara, amb els anys, el nostre convidat escriu: la sang que a mi em faltava li sobrava a ell, referint-se al seu pare. Aquest és un dels molt bocins de vida que narra l'Albert Om. Què dirà la gent, una família, una llengua, un país, que ha publicat ara Univers. Albert, com estàs?
2: Molt bé.
0: Benvingut al balcó.
2: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Sí, sí, més ho va fer el meu pare, això. M'agrada que hagis destacat aquest fragment. Ho va fer que era com un diagnòstic crònic, saps? O sigui, no semblava que jo el dissabte següent que jugués, diguem, ja pogués tenir sang, saps? Volent dir, ell havia jugat molt a futbol. Jo, una de les coses que em requen més és no haver-lo vist mai jugar a futbol. No? Aquesta vida que tenen els nostres pares quan nosaltres encara no hi som i que només la podem intuir de lluny. I sí, sí, va fer aquesta sentència.
0: Sort que l'has entomat amb bon humor, com tot el que entomes a la vida. Una mica, perquè
2: sí, sí,
0: era fort, el que passa és que, evidentment, s'estava referint al futbol. No t'ha faltat sang per res, després, i ell ho va poder comprovar.
2: Sí.
0: Però no, és una bona frase, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És que a mi ni sobrava, a mi ni sobrava de sang. Sí, sí, era una bèstia, el meu pare, diguem, per... O sigui, el meu pare no tenia un terme mig. O estava molt content i era l'estrella dels dinars i ens feia riure tots, o calça't, diguem. No, mai em havia posat la mà a sobre, però vull dir que teníem molta mala llet.
0: Conduint, quan anava als partits.
2: Sí, sí, sí. Conduint era
0: un
2: com...
0: Un caràcter fortíssim.
2: Era, jo explico el llibre, que conduint era com si sortís a una pel·lícula, un western, no? Aquestes que li agradaven a ell, a veure amb qui es podia encarar, sí, sí.
0: Què dirà la gent? Jo diria que és, no sé, és una declaració d'amor als teus pares, no? És un homenatge. A mi m'ho ha semblat.
2: Sí, sí, sí, sí. És un homenatge als meus pares i, per extensió, és a dir, clar, jo el llibre explico, diguem, és una memòria familiar de la meva família, però d'alguna manera jo crec que li ressona a molta gent. És a dir, aquest homenatge, aquesta declaració d'amor que tu dius als meus pares, jo crec que també és una declaració d'amor a la seva generació, diguem, a la generació que va viure d'esquillada, però encara va viure la guerra, va viure una dictadura molt cabrona, i ens ha deixat la vida en un lloc molt millor del que ells s'ho van trobar, diguem, no?
0: Per tu, un miracle, gairebé. Hi ha un moment que defineixes un passat tètric,
2: sí,
0: i que sembla
2: sí,
0: un miracle que hagis tingut una vida...
2: Totalment, plàcida.
0: Normal.
2: Sí, sí, sí, que dius... Hòstia, jo... Era una cosa que podies imaginar-te que era així, no? Però quan et poses a investigar tota la història familiar i quan finalment l'escrius... Hosti, clar, hi ha molta mort a darrere, no? Vull dir, hosti, un avi mort a la guerra, un altre que va anar a la Model, o sigui, represaliats, però besavis, tiets avis, morts, suïcidi... No sé, una cosa una mica tètrica, no? I que dius,
0: és que és bona, la paraula és tètric,
2: sí,
0: realment.
2: Sí, sí, era molt tètric, no? I llavors, bueno, jo crec que és la història de moltes famílies, diguem, no? Que venen d'aquest passat i que, mica en mica, doncs van conquerint noves posicions, diguem, no? Però a canvi del silenci, això sí.
0: El silenci, no? Que aquí està el tema.
2: Sí.
0: Que tu eres conscient, mentre escrivies, que el lector, el que ens ha passat, parlo per
2: sí,
0: mi, però jo imagino que algú més t'ho deu haver
2: què
0: dit.
2: Què t'ha passat a tu? A veure...
0: Tu has expulsat la teva memòria, però has provocat coctelera de records a la resta. És a dir, jo de sobte m'he vist posant avis, pares, tiets... I remenant i pensant, jo això ho hauria... No cal escriure-ho, pensar-hi.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: Pensar-hi, fer memòria. T'ho han dit, no?
2: Jo crec que preservar la memòria familiar... Jo és un autoencàrrec que em vaig fer fa 12 o 14 anys, diguem, que encara no sabia quina forma tindria, però quan els meus pares van començar a estar fotuts i tu comences a tenir una certa edat, que ja t'agrada, diguem, mirar enrere també i reviure, intentar saber d'on vens, també saber quina motxilla portes, no?
0: Per entendre'n millor, que
2: per
0: això està tan de moda.
2: Millor, sí, no? Sí, segurament, sí, sí. Vull dir que a part de l'homenatge també hi ha allò de dir, bueno, ja, a veure, jo per què sóc així o d'on vinc exactament, no? I jo crec que això de preservar la memòria familiar està molt bé que es faci a totes les famílies, sigui en forma de llibre o sigui en forma de, del que sigui, no? Jo en el llibre ho he intentat fer també a través de la llengua, diguem, no? Una mica el que uneix...
0: He après tantes paraules
2: bueno, clar, és que,
0: no sabia.
2: És que els meus pares tenien un català tan genuí, tan viu...
0: La teva mare, no? De sinònims.
2: Hòstia,
0: de veritat que molts no els coneixia.
2: Clar, bueno, sí, sí, sí. No, és que tenia una riquesa lèxica, la meva mare, adjectius, vull dir, era una cosa, un festival. Ja me'n recordo al final, quan el meu pare ja estava fotut i sortia un poc de casa i em deia, és que em passo tot el dia aquí dins encofornada, no? Amb una cofurna, diguem, no? O no, el meu germà, que anava amb moto i amb barba i així, sempre, ets un esfotressat, no? Llavors, bueno, jo crec que, ho dic, no?, el llibre, que els pares es moren, però, hòstia, si tu continues enraonant, i això ho fem molt nosaltres quan ens trobem la família, així, si tu continues enraonant amb les seves paraules, ells d'alguna manera continuen vius, no? És a dir, tot, nosaltres diem esfotressat i la meva mare és allà, saps? Clar, encara clar. Que estigui morta de fa anys, saps? I llavors això, crec que aquesta llengua és una de les herències importants que et deixen.
0: Tu deies que, dius, el llibre el portava feia molt temps a dins,
2: sí.
0: Era com picar pedra, era fer un xup-xup, i amb un amic sempre diem, escriurem quan estiguin tots morts.
2: Sí.
0: És així, no?
2: Sí, és així. Tot i que, a veure...
0: Pel quins silencis que deies, perquè totes les famílies amaguen silencis, sí. Sentiments que han covat en silenci, que no han volgut manifestar, i tu t'hi llances, que això no és fàcil. No sé si t'has trobat amb els dits al teclat dient, avanço per aquí o no.
2: I quan he tingut aquest dubte he avançat. Sí,
0: ah, sí.
2: Perquè jo me'n recordo quan vaig escriure fa 5 anys el dia que vaig marxar, que era la història aquella que jo em vaig anar uns mesos a la Provença, sí. Que també ja posava una mica el peu a la memòria familiar, no? Però allò més tímidament que aquí, i que la Marina Rossell em va dir, diu, nen, que tens 50 anys, eh? Escolta, no estiguis d'històries aquí. Amb el cor, la veritat, no? I quan he tingut algun dubte de dir, hòstia, això ho explico o no ho explico, he optat per explicar-ho, saps? I fins i tot coses que, per exemple, no he parlat amb el meu germà.
0: Clar, això t'anava a dir. No ho has parlat amb el teu germà, qui t'ha dit, per cert?
2: No, sí, és l'única persona que li vaig passar el llibre abans de publicar-ho, perquè, clar, això és molt delicat, no? Quan estires de la memòria familiar, clar, tu parles del teu pare i de la teva mare, però és que és el pare i la mare del teu germà, clar. També. Parles d'uns avis que també són els avis dels teus cosins. I els cosins no l'han llegit després, diguem, no? I és possible que la mirada que jo tingui sobre una de les iaies, els avis ja no els vaig conèixer, doncs no sigui la mateixa que tenen ells. Però al meu germà li va agradar molt, es va emocionar.
0: De fet, és bonic el que dius.
2: Sí. Sí, sí.
0: Però clar, és igual que es llegeixin el llibre, sí. No ho direm.
2: Però és bonic, però és delicat, clar. I és una cosa que, com que no n'hem parlat mai, dius, hòstia, ara l'estic escrivint i no n'hem parlat, perquè a casa, una de les normes no escrites de casa és que les coses no es parlen.
0: Però i per què? Per què tenim aquesta edat que hem passat als 50 i sí. Encara no hem dit a qui li toca t'estimo, perdona'm, no he estat prou per tu?
2: Clar.
0: On aprenem?
2: Sí, clar,
0: és el pes del passat?
2: Tots venim d'on venim, diguem, no? Jo crec que el llibre és com un viatge de 100 anys, diguem, no? Hi ha coses des dels anys 30 del segle passat fins a coses absolutament actuals d'ara. Però totes, d'una manera o d'una altra, encara estan marcades una mica per tota aquesta moral, tot aquest nacionalcatolicisme que va venir després de la guerra, aquestes coses... Clar, jo explico. Tant el pare com la mare venen de dues famílies republicanes, perden la guerra. Llavors, quina opció tenen les que perden la guerra? Canviar-se de jaqueta, com van fer molts, ells no ho van fer, marxar a l'exili, ells tampoc ho van fer, i l'opció que van triar, que la va triar molta gent, és dir, escolta'm, en comptes d'estar marcats com els rojos, ens intentem fondre amb l'anonimat i no donar motius en una societat com la de Vic.
0: Que parlem d'un avi mort a la guerra, eh?
2: Clar, sí,
0: assassinat.
2: Sí. No donar motius perquè ningú t'assenyali, diguem, ni per bé ni per mal, no? Mm. I jo crec que això, diguem, explica una mica tot el que ha vingut després.
0: Clar, a mi, ara ho dèiem, microtancat, no ets molt més gran que jo i tot em sembla que és molt més antic.
2: Sí, sí.
0: Quan tu expliques que la teva mare es va casar de negre, que va dormir amb la seva mare fins que es va casar i que després es casa amb el teu pare i se'n van de viatge de nuvis,
2: sí.
0: I no s'emporten el banyador.
2: No, clar, és que...
0: Això no fa tant.
2: No, clar, ell es casa 16 anys després que li matessin el seu pare a la guerra, però encara li diuen que t'has de casar negre.
0: Pel dol, per ser orfe del pare.
2: Les seves dues germanes petites ja es van casar blanques, van compartir el vestit, cadascuna es va casar amb el mateix vestit en pocs anys de diferència, però ella es va haver de casar negre i va ser un disgust, un disgust tremendo, no? I llavors ella treballava, la meva mare, de dependenta en una sabateria, vi, que estava encantada de treballar de dependenta i... I quan es va casar, se'n van a viure a casa els sogres i el sogre li va dir que en aquella casa les dones no treballaven. Per què? No perquè anéssim molt sobrats de calés, simplement perquè era com un deshonor que la jove hagués de treballar. És a dir, hòstia, ja em diràs aquesta família, no? La jove haurà de treballar. Clar, sí, sí, o sigui, hi ha coses que semblen d'una altra civilització, sincerament, jo ho dic, no? I crec que té a veure amb que jo era el... Jo sóc el petit, amb el meu germà, només som dos germans, ens portem 11 anys, jo sóc el petit, i llavors jo era el petit observant un món de grans, diguem, no? I observant que, a més, tampoc te l'explicaven, l'havies d'anar entenent tu, d'alguna manera, no? I tot eren aquells eufemismes, aquelles coses... Bueno, en
0: fi. Quan ella deia, m'han robat la joventut, ara ho entens més que mai. Què hagués estat ella si hagués nascut quan tu...
2: Bueno, com tantes dones, si haguéssim pogut néixer 30 o 40 anys més tard, però jo crec, a veure, és amor de fill, no? Però la meva mare tenia un talent que hagués pogut fer el que hagués volgut, començant el seu pare, el que van matar a la guerra, era músic, tocava amb una orquestra, ella li hauria encantat, diguem, tocar el violí, per exemple, però, en fi, vull dir, és que hauria pogut fer el que hagués volgut, no? I llàstima, això, doncs que hagués nascut massa d'hora i que hagués nascut en aquella merda de dictadura, sí, sí.
0: Digue'm què significa aquest número, 42.435.
2: Ah, ens va tocar la rifa de Nadal.
0: Aquí, jo no ho sabia, això, sí, m'ha semblat... Sí. M'he passat la vida buscant gent que li hagi tocat la rifa i dic,
2: sí,
0: està
2: sí,
0: aquí?
2: Sí, sí, però saps quin trauma tinc? Això era el Nadal del 72, jo tenia 6 anys, no tinc cap record, zero.
0: No et va caure res, cap regalet.
2: Potser sí, però vull dir que no ho recordo. I tenia 6 anys, i dic, hòstia, però com pot ser que no recordi res? Això m'ho ha hagut d'explicar. Bueno, m'han explicat els meus pares ja en el seu moment, però ara pel llibre ho he refrescat amb el meu germà. Sí, sí, clar, imagina't. Vull dir, va tocar a Vic, a Vic ha tocat unes quantes vegades a loteria, però aquella vegada amb un cafè de Vic molt popular, el Magicà... I ens va tocar, em sembla que eren 3 milions de pessetes de l'època.
0: 3 milions de pessetes.
2: No, barbaritat, els meus pares s'acabaven de fer una casa a Taradell que els havia costat 1 milió de pessetes. Una casa. O sigui, els hi van tocar com 3 cases, que no és comparable als 400.000 euros que et toquen ara.
0: Sí, saps? És veritat.
2: 400.000 euros no et fas 3 cases.
0: No. I us vau fer piscina, us vau fer tenis, i a mi el que m'ha agradat és aquesta... tan comprensible, aquesta vergonya infantil de... No volies, no?
2: No,
0: com
2: clar.
0: De sobte mostrar-te com a...
2: Clar, perquè de cop...
0: Com a ric.
2: Sí, sí, de cop... O sigui, de cop i volta, clar, jo en aquella edat no vol ser el diferent, diguem, no? I pel motiu que sigui, diguem, no? I això és una altra cosa que he volgut escriure al llibre, diguem, que jo tenia aquesta... O sigui, jo dic... Jo no he tingut cap problema per explicar que van matar un avi a la guerra, no? Perquè penses, hòstia, va morir per uns ideals, va fer una cosa noble, lluitava per la república... Sí que és lluitat en l'altre bàndol, no ho he explicat tan clarament, no? En canvi, dic, no he explicat amb la mateixa facilitat, doncs, que jo als anys 70 vaig créixer això, en una casa que després de que ens toqués a la loteria, doncs vam fer una piscina i una pista de tennis, sí, sí.
0: Jo m'he enamorat de les teves iaies. Les teves iaies tenen grans capítols, la Miqueleta i la Maria. No s'assemblaven en res. De fet, es picaven una a l'altra, una més que l'altra. Clar, tens alguna cosa d'elles? Has pensat i has remenat?
2: Clar, jo veig molt clar dels meus pares, de les iaies, ja no ho tinc tan clar, diguem. Dels pares sí, que jo crec que... Jo tinc l'aparença externa de la mare, diguem, més tranquil, aparentment, per fora, diguem, i la bèstia que era el meu pare, dic, la tinc més per dins i per això no dormo les nits, dic, no? O sigui, tinc una bèstia com domesticada, però l'aparença...
0: Del nen que mossega el gos.
2: Exacte. L'aparença la tinc més de la mare i aquesta ironia que tenia ella i, sí, no diguem que... Això, que tinc la sang de la meva mare, no del meu pare, no? De les iaies, no ho sé, les iaies eren dos mons absolutament diferents. Fixa't que les circumstàncies... Saps allò que diuen? No és el que et passa, sinó com t'ho agafes o la manera de fer. Doncs és exactament això, perquè són dues vides molt complicades, totes dues, les de la iaia. Clar, la iaia Miqueleta, la iaia paterna, se li va morir la mare en el part, en el seu part.
0: Sí, sí.
2: I el seu pare es va penjar a casa quan ell era adolescent. Vale, imagina't, eh? Però clar, és que l'altra, la iaia Maria, se li va morir l'home a la guerra... quan ella tenia dues filles, 4, 2 anys, i estava embarassada d'una tercera que va néixer en aquell moment, estava embarassada 8 mesos i mig. O sigui, imagina't el panorama. no té res a veure com va viure una i com va viure l'altra. O sigui, la iaia Maria, la que li van matar a l'home de la guerra,
0: generosa,
2: va saber viure, disfrutar de la vida, després ja de gran anava a Benidorm, li dèiem la iaia Lligona...
0: Anava a ballar,
2: es presumida, es maquillava, s'arreglava, i l'altra iaia semblava... O sigui, si tu haguessis vist la família des de fora, hagués semblat que era la nostra criada.
0: Sí, una mica personatge gairebé de Laura a la ciutat dels
2: Sants. Totalment. Jo llegeixo l'obra de la ciutat dels Sants de l'any 31.
0: És que l'he tingut tan present.
2: De l'any 31 i dic, bueno, és que és la iaia.
0: És la iaia.
2: I, hòstia, això era... Clar, no es permetia res. I llavors dius, home, però clar, és que imagina't d'on ve, no? Però clar, l'altre venia d'un lloc molt semblant i cadascú...
0: Maneres d'encarar la vida.
2: I això sí, el capítol, diguem, de que es troben les dues iaies a casa, o sigui, quan es trobaven, era una cosa espectacular. Però, o sigui, no podies riure més d'aquells dos mons quan s'enfrontaven.
0: I està ben retratat, m'agrada. Jo robo la frase de la iaia Miqueleta, allò que deia, em fas festes i no me'n sols fer. M'has de fotre... o m'has de menester.
2: Sí.
0: Això passa molt al nostre ofici,
2: home,
0: eh?
2: Sí.
0: Això t'ha
2: servit. És una vacuna quan la iaia et diu això i, clar, per la gent que se t'acosta i fins i tot per tu, saps? Que tu no, en aquest món, diguem, de... que no facis passadissos, que no siguis el pilota, i no sé què, sí. Això em va vacunar, diguem, una cosa que tinc de l'és, comèdia zero, diguem, no?
0: Les
2: coses clares, però no... Però no em vinguis aquí, saps, a fer el pilota i a llapar-me excessivament perquè llavors et detectaré. Sí, clar, són frases que és que no és només ja la cosa lingüística, sinó que darrere hi ha tota una visió del món, no?
0: La teva memòria és curiosa, eh?
2: Molt.
0: Jo havia començat, quan preparava l'entrevista, al principi vaig dir, li preguntaré aquesta capacitat que té de recordar, no?, els detalls que va explicant, quan descobreixo que la teva memòria va més enllà.
2: Sí,
0: és absurda. Ets capaç de recordar instruccions...
2: De l'ascensor.
0: Sí. De l'apartament de Calonja. Sí. M'ho diries, ara?
2: Sí, home, no s'entrarà ni saldrà el camarín hasta que esté completamente parado, en cuyo momento se cruzarán los umbrales con la mayor diligencia, quedando terminantemente prohibido entretenerse en los mismos, así como mantener las puertas abiertas innecesariamente. Podria continuar, si el camarín no se detuviese... Va, en fi.
0: Però i això, Albert?
2: Això és que jo, ho llegeixo tot. Tot. I això em va fer donar l'Eva a la meva parella fa pocs anys, diguem. Però és que, o sigui, jo vaig pel carrer i veig un cartell i m'he de parar a llegir-lo, què diu exactament, mira, s'ha perdut un lloro, que no sé què. Vull dir, o sigui, hi ha coses que, bueno, clar, doncs de veure-les tantes vegades que llavors acabes gravant-ho. Vull dir, això a la memòria és molt curiós. Clar, jo, per exemple, tinc un amic, en Xevi, el meu millor amic, que quan ens trobem podem començar a recitar matrícules dels cotxes de tots els pares de la colla. Que aquests cotxes estan desballestats fa 40 anys.
0: Però com és possible?
2: Ah, no ho sé, clar, però llavors no me'n recordo de no sé què. Saps?
0: Jo crec que en Salvador Massip et trucarà per fer un experiment. Deu haver servit per l'ofici, això, d'alguna manera?
2: És clar,
0: jo que però... pateixo a vegades quan no m'està venint... perquè
2: clar,
0: no, però... és veritat que deies que no te'n recordes de títols de pel·lis. Què serveix la matrícula?
2: Jo, per exemple, no gravo la ficció. O sigui... La pista per gravar ficció, quan llegeixo una novel·la o quan vaig a veure una pel·lícula, no la gravo, la disfruto molt, però al cap de dos dies em dius com acabava aquella pel·lícula? Ni idea, no me'n recordo. No, això no ho puc gravar perquè tinc l'espai del disc dur ocupat per aquestes merdes. Vull dir,
0: em preocupa aquell... que no tinc ni aquesta ni la teva.
2: Aquell cartell que jo veia molt de nen als pobles de costa i segur que molts oients se'n recordaran, que era canvi, cambio, change, exchange, o Excel, valuta. No? Que era com aquelles oficines de canvi que estava anunciat amb 6 idiomes diferents que podies canviar moneda. I, hòstia, clar, canvi, vale, molt bé, sí, change, exchange, fins aquí. O Excel, valuta, hòstia.
0: Valuta, jo no l'hagués recordat en la vida.
2: Sí, doncs això, valuta és italià. O Excel és alemany. Llavors jo els deia per parelles, bé, en fi.
0: Tu creus que aquesta entrevista podem dir que l'he disfrutada? La paraula disfrutar. És que ahir vam tenir dos aventurers que van anar a la Patagònia amb un patí català i el Guillem de l'equip els hi preguntava, escolta, com és... Com gaudiu? Com gaudiu de quan us lleveu on no hi ha ningú? I jo vaig dir, si ens està escoltant... l'Albert diria, no, disfrutar, però no hi és aquesta.
2: No, no, no, clar, disfrutar no, no està acceptat, diguem.
0: Però és que
2: no.
0: jo la vull acceptar, o sigui, fem una associació ara mateix a mi,
2: associació
0: per disfrutar.
2: Associació per disfrutar, però disfrutar, APD, associació per disfrutar. No, a veure, jo dic que la llengua són modes, no? També hi ha paraules que es posen de moda, perquè Gaudí ha sigut correcte tota la vida, però estava com en un àmbit més literari, diguem, no? I ara jo veig molta gent jove que fa servir Gaudí amb molta naturalitat. A mi no m'ha arribat això, diguem, no? Però com que són modes, també hi ha tírries amb les paraules,
0: tu dius que,
2: no?
0: Sí, que...
2: I això és una tírria personal que jo tinc que... Jo crec que quan algú em diu hòstia, me'n vaig a no sé on... Ah, doncs, gaudeix molt! I penso, hòstia, no, a mi m'agrada disfrutar, saps?
0: Disfrutar.
2: Però això ja et dic... Són...
0: Mira, m'arriba un missatge de la Carme, la directora de Ràdio Girona, que diu que ella se sabia fins i tot l'ordre alfabètic dels llibres de l'Enciclopèdia Catalana.
2: A veure...
0: Ei, això et passa a tu?
2: No, a mi no. Toni no, Soler.
0: A Toni Soler, és veritat.
2: Toni Soler.
0: Que ho dius. Com
2: jo,
0: era?
2: Jo no vaig
0: si
2: arribar mai
0: que no vas arribar
2: a
0: mai,
2: saber-me'ls Toni... tots 15, però sí que al principi és ami, bac, bui, buix, set, curn...
0: Clar,
2: clar, estaves a davant d'aquells tomos de l'Enciclopèdia Catalana i te'ls anaves...
0: Veus, va dient així. A, belg, cuet, cort, escu...
2: Perquè ella té la versió nova.
0: Ella té la versió... Carme Girona, tens la versió nova.
2: Jo tinc la versió... No, sí, és així. Els primers 15 toms eren ami, bac, bui... Però ella, la Carme, té la versió nova, segur, de l'Enciclopèdia Catalana.
0: Llegiu-se què dirà la gent, una família, una llengua, un país. M'ho he passat molt bé. L'he disfrutat, ho dic amb totes les lletres. Hem acabat amb Nino Bravo perquè que es llegeixin el llibre, perquè tu te regalen,
2: sí.
0: No diem més.
2: Sí.
0: Llegiu-s'ho i remeneu els records, que està molt bé. A mi m'ha servit. Com et deia, he après moltes paraules. Al cap m'ha fet una sinalefa, m'encanta aquesta. La sinalefa. Gràcies per aquest llibre. Albert, torna.
2: Gràcies.
0: Ara et quedaries aquí fent ràdio amb mi, eh?
2: Gràcies a tu, Anna. Sí, home, sí, escolta, jo...
0: Aquí
2: encantat.
0: Sempre ets benvingut, ja ho saps.
2: Moltes gràcies, Anna.
0: Una abraçada.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Hi ha protestes en marxa ara mateix arreu d'Espanya, també a Barcelona, de les associacions en defensa de l'habitatge, el detonant el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. És una dona de 87 anys, en feia més de 70, que vivia al mateix pis al barri del Retiro. Ha estat desnonada, un fons va comprar el seu pis, no li va voler renovar un contracte pel qual pagava 500 euros al mes. És la quarta vegada que l'intentaven desnonar i avui hi ha hagut moltíssimes persones intentant-ho impedir, però la policia ha acabat executant aquest desnonament. I ara mateix hi ha protestes a Sevilla, a Madrid, però també a Barcelona, en aquest cas davant la delegació del govern al carrer Mallorca, i el nostre company l'Àlex Calatrava. Àlex, endavant.
3: Sí, prop de 200 persones estan concentrades aquí al carrer Mallorca per demanar que s'aturi l'onada de desnonaments dels últims dies, tant avui a Madrid amb la Mari Carmen com aquí a Barcelona en altres dies amb els casos de la Sílvia o l'Olga. La crisi de Mari Carmen no està sola, o d'especuladors culpables, governs responsables. Els manifestants assenyalen a l'executiu i demanen mesures concretes. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una dels sindicats convocants, demanen que es torni a aprovar una pròrroga de desnonaments.
2: Gràcies, Àlex. Doncs està passant ara mateix al carrer Mallorca aquesta protesta convocada pel sindicat de llogaters. Després, abans de quarts de nou, l'Oriol Soler ens ho tornarà a ampliar. Això mentre dura l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. D'un moment a l'altre ha d'intervenir allà Pedro Sánchez. S'ha reunit abans amb l'alcalde de Nova York i ha parlat d'aquest cas.
4: We created a minimum income scheme

0: pres des de l'executiu per frenar la crisi de l'habitatge, entre elles aquesta moratòria dels desnonaments que, recordem, va deixar d'estar en vigor a l'abril passat. També avui a l'ONU hi ha intervingut el president de l'Iran. Ha acusat a Trump de ser ell el terrorista juntament amb Israel i ha dit la bomba atòmica està en mans del règim israelià, però els inspectors, en canvi, venen a l'Iran. I una altra de les imatges de les darreres hores, les pròximes hores, vull dir, serà la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, la primera vegada en gairebé una dècada que un president xinès visita els Estats Units.
1: Anna Palet, graderia del balcó. Què ens explicaràs avui? No sé si recuperació de Frenkie de Jong, com està tot?
2: Una mica de Barça masculí, de F5, de com està l'equip, però també molt pendents de la Champions femenina, perquè sí? Arrenca aquesta nit pel Barça. Ho fa en una hora i mitja amb el comptat de l'estadi Johan Cruyff. El Barça debuta contra el París. Analitzarem amb la periodista de l'esport, Maria Tiques, com arrenca aquesta temporada, després de sortides sonades com la d'Alexia Putellas, que recordareu.
1: És veritat. Clar,
2: aquest estiu, i per tant, canvi de cicle, un projecte que s'ha de renovar i que amb la Champions doncs, té la seva competició més important. Parlarem també i recuperarem el més destacat de l'entrevista a Ferran Oliver, el tresorer del Barça, aquest migdia al que t'hi jugues, amb l'Albert Llimós, doncs desxifrarem els principals titulars del que ha dit, i demà comença l'Eurolliga pel bàsquet, així que tenim una miqueta de tot i segur no ens avorrirem a quarts de nou.
1: Sobretot força pel futbol femení. Gràcies, Palet.
2: Vinga,
1: fins a quarts
2: després.
1: De nou. Carbó, com estàs?
3: Bé, que comenceu un pont a Barcelona.
1: Aquí no sabem el que són els ponts, Jordi Carbó.
3: Sempre al peu del canó, sempre al peu del canó, aquí.
1: Aquí, sempre. I avui benvinguda a la tardor estiuenca, a més, pels que se'n van de pont, no?
3: Sí, has vist per on anava. Comencem, si vols, amb temperatura de l'aigua del mar.
1: Vinga.
3: Bé, per un bany, jo crec que més que agradable, tinguem present que, per exemple, a prop de la ciutat de Barcelona i tot el que seria el litoral de Barcelona, la temperatura de l'aigua del mar doncs, continua ben a prop dels 26-27 graus i tret alguna excepció, per exemple, a la Costa Daurada sí que està una miqueta més baixa, també a la Costa Brava, temperatures de l'aigua doncs, pròpies de l'estiu també terren dins. I és que es manté la monotonia, es manté aquesta situació que pràcticament tots els dies s'està repetint el mateix tipus de temps amb petites variacions. L'única variació que veiem les pròximes hores és que aquesta pròxima matinada a l'interior i fins i tot prop de la Costa Brava, la plana de l'Empordà, es formaran bancs de boira. Poden reduir demà a primeres hores bastant la visibilitat. També en tindrem algunes a l'Ebre. És l'única novetat perquè la resta seguirà tot tan igual com els darrers dies, és a dir, mínimes la pròxima nit per sobre dels 20 graus a gran part de la costa, el sol refrescarà a la Catalunya central i als Pirineus, i després ens espera un dijous amb sol i temperatures tan altes com avui, és a dir, de nou arreu de Catalunya entre els 30 i 35 graus de màxima.
1: Atrapats en el temps meteorològicament. Gràcies, Carbó.
3: Que vagi bé.
1: Una abraçada a Antoni Suárez des del control de so. Ara són les 7 i 28 d'aquest dimecres 23 de setembre. Joan, què ha de sonar?
0: Sabor de Gràcia.

0: sovint s'ha
1: pensat... Han canviat d'estil, no? El sí, sabor de Gràcia.
0: Sí que ha canviat d'estil, el sabor de Gràcia. No, el que estem escoltant són Brahma. Brahma és una de les bandes que actua avui al Barcelona Acció Musical, que és els concerts d'aquest festival per conèixer nous formats, nous artistes, dins de les festes de la Mercè. Perquè avui comencen els concerts de les festes de la Mercè i un dels grans concerts, a banda d'aquest de Brahma, que el teniu a Plaça Catalunya a mitjanit, teniu a l'Avinguda de la Catedral a Sabor de Gràcia.

0: Fa molt festa major, Sabor de Gràcies.
1: I tant.
0: Si d'alguna manera ha de començar les festes d'unes festes majors, ha de ser amb Sabor de Gràcia, a les 10 de la nit a l'Avinguda Catedral, com us deia. Però ara mateix, aquestes festes de la Mercè, que s'inauguren les festes de Barcelona, al Saló de Cent de l'Ajuntament, aquest any s'ha de fer el pregó amb Toni Falgueres, que són Toni i Meritxell Falgueres, que són els propietaris del celler de Gelida, que és un restaurant amb més de 130 anys d'història.
1: Que van ser aquí, al balcó, els dos.
0: Ah, sí?
1: Sí. El dia que vam fer Locals Centenaris.
0: Ah, és veritat, és veritat, és veritat.
1: I va ser fantàstic escoltar-los els dos aquí.
0: Doncs aneu a escoltar la senyal en directe que arriba de BTV, la televisió de Barcelona, d'aquest Saló de Cent.
2: Es caracteritza per l'obertura i la diversitat.
0: Ah, és veritat, que el que passa és que ara encara no han començat els pregoners i està parlant el vicealcalde de Xangai, perquè aquest any Xangai és la ciutat convidada.
1: Ah, I encara no han començat. Havien de començar a les 7, eh?
0: Ha començat, però primer ha parlat l'alcalde, l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, i després parla el vicealcalde de Xangai. I després ja venen els pregoners, però serà d'aquí una estona. Mentrestant, Anna, et puc explicar què passa quan acabi el pregó, si la gent s'entera una mica dels actes de la Mercè aquest any. A les 8 del vespre, a la plaça Sant Jaume. Ara. Que, perdó, el Toni li he fet un lío avui amb els àudios que havien de sonar.
1: És a dir, està tot al revés. No passa res.
0: Culpa meva. Però això que estem escoltant és el toc d'inici de l'any passat, doncs aquest any es repeteix. Molta pirotècnia, molts de focs, molts de gegants per començar les festes. Concerts, us deia, per exemple, avui els Brama que escoltàvem, el Barcelona Acció Musical, els teniu a la plaça Catalunya a les 12 de la nit, però els concerts en aquest escenari comencen a les 7 de la tarda.

Ella és la Via Ferreira, que és una de les que actua. Després hi ha concerts a 9:15 també en altres escenaris, perquè aquest és a Plaça Catalunya, però també n'hi ha a la Rambla del Raval. I a 11:15 també comencen els concerts al Moll de la Fusta.

0: dels concerts que crec que pot estar bé si demà teniu festa i no treballeu és aquest, a Juventude, a 1:45 de la matinada, que tanquen el dia d'avui al Moll de la Fusta, que és un dels escenaris que sempre s'allarga més. I ja anirem parlant de totes les coses, però fins al diumenge 27 hi ha concerts per tota la ciutat.
1: Ding dong, vens a picar-me una altra vegada. Ding pong, vine a buscar-me una altra cosa.
0: Per exemple, divendres teniu el concert dels 40 a la platja del Bogatell, hi haurà Saxeni, Miqui Núñez, Nil Moliner, o els bus. Mira, ara comencen els pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament. Els escoltem un moment, ara no sé si els podem escoltar, Toni.
2: És la capital europea del comerç local.
3: Tots celebrant la Mercè 2026, que serà una gran festa major a tots els districtes. Són també els fills de les dones que han aixecat Barcelona, que treballen dins i fora de casa de les botigueres i en especial de la meva mare Rosa i de la meva dona Maria Febrer. Però comencem amb una bona tarda, que és el que ens...
4: Pare i filla, fent de pregoners al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Bones festes als barcelonins.
0: Bones festes i els que puguin fer festa demà també, no?
4: Exacte. Tres anuncis que ja ha entrat per la porta l'Antonio.

0: 7:41, Antoni Bassas, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Notes la ciutat ja prefesta? Ja està, acabem de connectar-nos amb el pregó.
1: Honestament, no.
0: No, que tu camines.
1: No, sí, no, m'ha semblat
0: no,
1: que tot
0: no?
1: estava igual, sí.
0: Ja.
1: Sí, sí. Però vaja, d'aquí una estona se sentirà el Castell de Focs, que anuncia,
0: clar,
1: no?, que comença la festa major. Vull dir, està bé, eh? No. I, home, una mica d'aire de demà festa a Barcelona.
0: Sí.
1: I potser en alguna altra ciutat a la vora de la capital, però ara mateix la vida com sempre.
0: La vida com sempre.
1: Sí.
0: Jo ja no sé què t'esperbera i què no del que té a veure amb el president Trump. Aquí has donat fe de que te'l saps de memòria, però el que va dir en aquesta Assemblea General de la ONU...
2: Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Sí, sembla una pel·li, no? Ell i el seu ordre internacional, faig el que em don la gana.
1: Sí, això és com si... No ho sé, és com si en una missa el papa sortís i digués a tots els musulmans, a tots els protestants, els cremarem o no sé què, i ho digués en una església. Per què faig aquest paral·lel? Perquè les Nacions Unides és el lloc que es va inventar perquè cap d'estat o de govern pogués amenaçar d'aniquilar, com està fent Donald Trump, un altre país. Justament es va fer com a seu del diàleg en un context històric que és diferent d'aquest i que explica que diguéssim, farem una cosa que es dirà Nacions Unides, que em sembla que el nom ja ho diu tot, no? Donald Trump va per la vida amenaçant sí, d'aniquilació. Algunes vegades, Anna, les amenaces li surten bé. Vull recordar que ahir mateix va firmar un acord amb Dinamarca i amb Groenlàndia,
0: sí,
1: que vés a saber si els altres van dir, bueno, escolta, saps què?
0: Sembla una envainada en tota regla,
1: sí,
0: però...
1: Sí, què vol posar? Una base militar? Bueno, doncs que la posi.
0: Que la posi,
1: perquè a més hi havia un tractat de l'any 50 i tants, i bueno, que la posi i acabem d'una vegada,
0: sí,
1: no? Però vull dir, aquesta manera d'anar amenaçant, això d'anar a Venezuela i segrestar el president del país, doncs fa que tots els presidents de països de Llatinoamèrica, diguéssim, es palpin la roba i diguin, espera, aviam, si m'ho farà o no m'ho farà. És a dir,
0: tanquem la porta bé,
1: clar,
0: a la nit.
1: Quan
0: perquè...
1: tu ets un assetjador, crees una por al teu voltant, i ningú no vol ser assetjat.
0: Per ell, què és la ONU?
1: No, per ell l'ONU és una nosa, és uns que van amb el ciri a la mà, són uns que creuen que la democràcia, que intenta igualar-nos una mica tots, és un problema molt greu, és una amenaça per la sobirania dels Estats Units, és a mi què m'han de dir a les Nacions Unides. Els Estats Units té el dret a defensar-se i atacar quan li doni la gana, perquè té l'exèrcit més poderós del món. No ens representa un fre, una limitació al poder que ell voldria per ell, que seria omnipotent, no? I, per tant, doncs, és una entitat a la que no li té cap apreci.
0: Però tu dius, suposa un fre, però està com imparable. Sembla que no s'hi pugui fer res. És a dir, per què no li... És una pregunta naïf, no? Per què no se li poden parar els peus?
1: Bueno, aviam... Els nord-americans veurem què votaran ara al novembre, que seria una manera de parar-li els peus.
0: Estic pendent dels teus amics.
1: La justícia nord-americana pot fer alguna cosa. No, i en el món hi ha moltes veus que s'aixequen contra aquesta manera de fer, perquè, a més, s'encomana. Hi ha molts imitadors barats de Donald Trump a tot el món, singularment a Europa. I a més estem descobrint que hi ha molt diner i molta enginyeria intel·lectual i molta xarxa social ben armada al darrere de la ideologia. És a dir, jo durant algun temps vaig pensar, bueno, el Trump sense el trumpisme, o sigui, el trumpisme sense Trump no pot sobreviure.
0: I ara
1: quan
0: no
1: ell deixi de ser
0: president,
1: ja no ho tinc tan clar. No serà el trumpisme, perquè no hi ha ningú que tingui el seu carisma.
0: Però hi ha Elon Musk, hi ha Palantir, hi ha tots aquests grups.
1: Exacte. Sí, hi ha un atac frontal a la democràcia. És allò que en un llibre que ha fet una certa fortuna d'un professor de Sciences Po a París ha qualificat de la il·lustració fosca, de la neoreacció que se'ns acosta.
0: A mi m'agradava Macron ahir, que deia l'ordre global s'enfronta a dues opcions, la llei de la selva o una societat internacional civilitzada.
1: Sí,
0: la llei de la selva.
1: Sí, això sí, no? I aquest és una miqueta el perill, perquè ara es diu, no, és que clar, és que és un atac al vell ordre mundial. A mi, en general, la desaparició d'un ordre mundial no m'amoïna, en el sentit que tota la història està basada en el fet que apareixen i desapareixen ordres mundials. Espanya va ser un imperi, després ho va ser la Gran Bretanya, bueno, després els Estats Units, hi ha hagut una guerra freda, hi havia la Unió Soviètica, això va i ve. El problema és que amb la desaparició d'aquest ordre mundial se'n pot anar per l'aigüera la democràcia liberal, com la coneixem, dos elements que a mi em semblen fonamentals, que són la Declaració Universal de Drets Humans i el mai més que va significar el descobriment dels horrors que van seguir la Segona Guerra Mundial. O sigui, i aquí és on neix la ONU. O sigui, el context és molt fàcil d'entendre. L'any 45 el món es mira i diu, acabem de passar ja dues guerres mundials, sí. 14-18 i 39-45. Acabem de passar dues guerres mundials i en aquesta última la nostra capacitat de matar és tan gran que han mort 70 milions de persones aproximadament, dels quals més de la meitat són civils. O sigui, ja morien més civils que no pas militars, diguéssim, no? Hem descobert els camps d'extermini nazi i a sobre els americans han tirat sobre població civil dues bombes atòmiques. Bueno, això no pot continuar així. Doncs l'horror és tan gran que munten això, que es diu Nacions Unides, amb la idea de limitar la sobirania dels estats. O sigui, la idea de la Fundació de les Nacions Unides és un estat no té un poder il·limitat de fer el que vulgui. S'ha de subjectar a un ordenament internacional. I fruit d'això, això passa l'any 45, la ONU es funda oficialment el 24 d'octubre de l'any 45, tres anys més tard, el 48... Sí. Es firma la Declaració Universal de Drets Humans.
0: Al Palau de Chaillot, de París.
1: A París. Va ser una redacció conjunta de juristes canadencs, francesos, libanesos, xinesos, d'Eleanor Roosevelt, la que havia estat la dona del president dels Estats Units. I, esclar, tu llegeixes avui dia la Declaració Universal de Drets Humans i, com es diu en aquests casos, qualsevol semblança amb el present és una pura coincidència, per desgràcia. Perquè la declaració comença amb un parell de considerants que són: considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món, considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que ofenen la consciència de la humanitat i que s'ha proclamat com l'aspiració més alta de l'home l'adveniment d'un món en què els éssers humans deslliurats de la por i de la misèria gaudeixin de la llibertat d'expressió i de creença. Esclar, compara, o sigui, algú fa algun discurs de hola, hi ha algú, no. Hi ha algú que faci algun discurs com aquests avui dia, no? I llavors, clar, i com a conseqüència d'això, doncs l'Assemblea General proclama aquesta Declaració de Drets Humans. I ara no us llegiré els articles, que d'altra
0: banda... Mira, va, deixa'm llegir el primer, que jo sí que l'he buscat. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
1: I l'article 2 ve a dir que tothom té aquests drets, tothom té aquests drets, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió i opinió política. La majoria d'articles són per reconèixer drets. N'hi ha dos que són de prohibició. Prohibeix l'esclavitud i la servitud, sí. I prohibeix la tortura i els tractes cruels, inhumans o degradants. Bueno, esclar, avui dia amb això vas amb el lliri a la mà, però què diu aquest home? Vull dir, sí, aquí, no sé, Ucraïna i Gaza...
0: És que es dona... Clar, és que no, xoca
1: frontalment. Llavors, les Nacions Unides... són un invent bastant desenvolupat, fins i tot van crear una força militar que eren els cascos blaus, que no eren més que soldats d'exèrcits nacionals amb un casc comú de color blau, el color de la bandera de les Nacions Unides, per fer de força de pau i d'interposició. Sí. O sigui, déu-n'hi-do on han arribat. Val a dir que en la mateixa gènesi de la institució ja hi havia un problema, que és que és veritat que tots els estats membres tenen un sol vot. Val igual el vot d'Andorra que el de la Xina, per entendre'ns. Però, a l'hora de les grans decisions, al Consell de Seguretat hi ha cinc membres permanents que tenen dret a vetar algunes disposicions, que són els guanyadors de la Segona Guerra Mundial, és a dir, a Estats Units, el que abans era la Unió Soviètica i que ara és Rússia, França, Anglaterra, més Xina. Esclar, aquí això bloqueja moltes coses, perquè tirin endavant les resolucions en el Consell de Seguretat hi ha d'haver, no hi ha d'haver el veto de cap d'aquests cinc, no? I això és un problema. Però, sí, com a instrument és perfectible, i en els últims temps, ara si anessis a li posessis al Google de què serveixen les Nacions Unides, trobaries milers d'articles en les últimes dècades a tot el món. És una pregunta que ens hem fet a la vista de la seva impotència davant dels desastres. No? Però, és clar, més val això que res, no? O sigui, com et diria jo? L'obligació que tenen tots els caps d'estat i de govern de, ni que sigui un cop l'any, com està passant ara a l'Assemblea General a Nova York, cada mes de setembre, d'haver-se de dirigir al món i dir alguna cosa al món. Què passa que, bueno, ja veus les coses...
0: En nom d'aquesta fraternitat. No? Clar, tu ara deies el mai més, mai més. Sí. Què hem vist avui al Parlament amb les pancartes?
1: Sí, esclar. Hem vist... ja hem sentit abans un diputat de Vox dient que Lluís Companys va ser un assassí, que és la història al revés, perquè Lluís Companys va ser assassinat. Deixa'm dir, Lluís Companys, no, evidentment, no va ser perfecte. No és una icona immaculada. I a més va viure molt les contradiccions i els errors de la Guerra Civil, li va passar per sobre a tota la violència de les patrulles descontrolades que van matar molta gent a la rereguarda republicana, això és evident. Ara, ell no va ser responsable d'això, ell, i molt menys ho va autoritzar, al contrari, va intentar salvar i va aconseguir salvar molta gent a la que va ajudar a fugir, i a més de tot això resulta que el van afusellar, o sigui... Ja, què m'estàs explicant? Aleshores, què et trobes? Que Aliança Catalana, que s'afirma com independentista, de cop i volta s'està alineant amb la internacional aquesta fosca de l'extrema dreta a tota Europa, felicita els de l'ADF
0: a Alemanya,
1: i ho fa amb una frase que cantaven els feixistes espanyols l'any 39 quan van entrar a Madrid, que és contra el no passaran, ells deia, ja hemos pasado,
0: ja hem passat,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé, ja ens van posar el ja hem passat. Clar, això és una contradicció, és a dir, si tu ets català i demòcrata, la memòria de Lluís Companys no et pots equivocar amb la memòria de Lluís Companys i al mateix temps no pots fer companyia a la internacional aquesta fosca i autoritària que està pujant a tot arreu. El resultat és això, doncs, que ja hem tornat a veure aquest cartell de la fotografia del fotògraf Pere Català,
0: de Pere Català i Pic,
1: als anys 30, que és una icona mundial, que a més el seu fill va explicar com la van fer. I,
0: que és una espardenya...
1: Un peu amb una espardenya catalana que està a punt d'aixafar l'esvàstica nazi, no? Sí, hi ha moments a la vida que has de triar. I és veritat el que deia aquest cartell. O l'espardenya o l'esvàstica.
0: Fotut del món, tenim?
1: Bueno, i per si tot això fos poc, hi ha diputades al Congrés que tenen la genial idea d'aparèixer amb un spray pebre.
0: Aquesta és la imatge del dia.
1: I quan se n'adonen que van amb l'espray pebre, espera, el vaig a buidar, van al lavabo a buidar-lo del tot, llavors el pebre es difon a través dels serveis de ventilació del Congrés, han de tancar oficines, dos es mareixen, han de venir una ambulància, o sigui... Per favor, demano
0: que acabi el dia.
1: Una mica,
0: i aneu de festa major.
1: Això mateix.
0: Basses, gràcies.
1: A tu.
0: Ens retrobem dimecres que ve.
1: Que vagi bé.
0: Dos anuncis i la Raquel acaba d'entrar al seu quadre, que no sabem què hi ha, no sabem què hi ha pintat, amb el seu tema per parlar de sexe, que tampoc sabem de què parlarà. Je suis bien perplexe, je ne
3: peux me résoudre aux adieux. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
4: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
5: Que vostès els han intentat corrompre? Ui, quin silenci.
6: A mi... Jo no. A mi jo sí. Crec que...
7: A mi sí. Això passa. Igual que en el procés, en algun moment, a mi em van arribar a dir, escolta'm, si tu frenes una mica, doncs...
5: Doncs què?
8: Conversa entre presidents.
3: Només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
7: Això passa, sí, passa.
8: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
9: Te contaré una historia, que estoy intentando hacer un partido amistoso entre una selección y la selección de la masa. Hay una tribu en Mongolia, son los kazajas, que entrena a los águilas. Esto es como la masía. Sí,
10: sí. Y flipa una... todo el día con cubarsico en el brazo. Lo lleva encima, lo agarrado de los dientes.
11: Podría ser el cartel del partido, ¿eh? Yo le he hecho el cartel del partido.
10: El cubarsí se pone agarrado de los dientes. Y el flipo lo lleva donde tiene que ir.
12: Salva'm, Flaqui.
11: No, salva'm.
8: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
10: No podem. No avançarem.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya. Subscriu-te al canal de YouTube de SER Catalunya per veure les millors entrevistes i seccions del balcó.

0: Dos minuts per les 8. Quines ganes tenia ja de saludar Raquel Tulleu, de com estàs?
1: Què tal? Guapos, bonics, llestos, simpàtics.
2: Ai, clar, és que a mi em sembla que fa 3 anys que dura aquesta temporada i encara no havia vingut Raquel Tulleu.
1: No, havíem parlat el dia de l'Alinci Clancy per telèfon.
0: Clar, és veritat. Però encara presencialment no t'havíem pogut abraçar. T'està agradant la cançó que t'ha triat en Bufill?
1: M'està agradant, però no la conec.
2: No la identifiques tu, sí, Anna, l'has d'identificar.
1: Plan és molt més...
0: Em sona.
2: Santa, com no et pot... Vas anar al Primavera Sound,
0: sí,
2: aquest estiu?
0: Sí.
2: Quin va ser un dels grans concerts més importants d'aquest any del Primavera Sound? 10 anys després, The XX van tornar.
0: Sí.
2: Doncs
0: The
2: ells
0: XX,
2: són
0: sí.
2: The XX.
0: Clar, i la cançó Crystallize.
2: Que tornava, i aquesta cançó, la de Crystallize, és del primer disc, que es va publicar el 2009.
0: Clar.
2: I aquesta cançó representa sobretot el tema del que parlem, perquè és veritat que ells originalment, o sigui, ells de veritat no són parella, els dos de The XX, parella professional i molt amics i tot, però aquesta cançó són dues persones que són parella i el diàleg, a través de les frases que van dient, és una parella dialogant sobre què vol un, què vol l'altre, si s'entenen.
0: Però relació de parella, ava.
2: Un molt més proximitat i compromís, l'altre necessita més espai.
0: Mm-hmm.
2: I la cançó en si, doncs, és un diàleg entre una parella.
0: Anem bé? Va bé?
1: Anem bé. Bueno, el tema va per aquí.
0: Ensenyeu-me el quadre. Anem a veure el quadre. Ja sabeu que la Raquel porta un quadre.
2: Els oients saben que sempre el poden veure al canal de YouTube de Ser Catalunya i també si entren a X, a Ser Catalunya.
0: No l'he vist mai, sembla...
2: El poden veure en directe.
0: Sembla un Van Gogh, però no és un Van Gogh, però no, de l'estil una mica expressionista.
1: Una mica, sí, és expressionista.
0: És expressionista. Sí. Ah, és una parella que està... No sé si és un bar o és una casa. Diria que és més una casa.
1: És una
0: particular.
1: Casa.
0: Estan sopant o berenant. Ella està amb la mà aixecada, com parlant amb ella, i no sé què es diuen, clar, no puc intuir. Sembla que hi ha bon rotllo.
1: No sabem què es diuen, hi ha bon rotllo. Són les dues figures pintades,
0: sí.
1: Són Kandinsky, que sabeu que Kandinsky és un dels pares de l'art abstracte, i una pintora italiana que es deia Erna Bossi.
0: Eren parella?
1: No. La que era parella de Kandinsky era la seva amant, però vaja, una amant... coneguda i reconeguda, era la pintora del quadre, que és la Gabrielle Munter.
0: Mm, clar.
1: Aleshores, he volgut agafar aquest quadre per parlar del diàleg i de la comunicació, perquè hi ha com molt diàleg aquí al mig, hi ha el diàleg que tenen ells dos, el que segurament estaven tenint amb la pintora, perquè és una pintura no estan posant per fer el quadre. Realment, la Erma va venir-los a visitar a casa seva i els hi devien servir cafè, es van posar a parlar de pintura, era una casa on es trobaven sovint amb altres artistes.
2: O sigui, era l'amant està pintant a la parella.
1: No, ells dos no són parella.
2: Ah, vale.
1: Ells dos no són parella.
0: Perdona. I perdona, ell porta... Hi ha un tema...
1: Els calentadors.
0: Porta uns calentadors, que sabia, no són mitjons.
1: Sabia que em parlaries d'això, Anna.
0: Ell porta una, no sé, doncs, com una mena de camisa blau marí, però després va com sense pantalons, però porta uns escalfadors verds.
1: Hi ha molt color, que és molt característic de l'obra de Munter, de l'expressionisme en general, però en concret d'ella. I sí, estava en la seva casa de camp i ell va vestit, doncs, sí, amb unes sandàlies, una mena de mitjons escalfadors, segurament estava fent feines a l'hort. I bé, és una escena, és un quadre de gènere, no? Una escena totalment domèstica, on ell va vestit sense cap mena de pretensió i ha vingut una amiga a visitar-los.
0: Val, i això ens ve a parlar del diàleg.
1: Del diàleg.
0: Diàleg és omnipresent a totes
1: les
0: seccions.
1: Però mai havíem fet una secció sobre això.
0: Clar, val.
1: I sobre com ens costa, ja no el diàleg, que podríem aquí filosofar tant com volguéssim, sobre si amb les noves tecnologies i de més estem perdent capacitats comunicatives en línies generals. Però el que està clar és que el diàleg en qüestions de sexualitat ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim.
0: Estem parlant, anem a acotar, perquè m'estic pensant en el diàleg abans del sexe, per exemple, durant el sexe, després del sexe o en la parella en general.
1: Estem parlant de la meva parella em masturba d'una manera que a mi no m'agrada. Em fa sexe oral d'una manera que podria ser millor. Vas massa ràpid o massa a poc en els moviments quan tenim relacions penetratives. Vull més petons perquè, si no, em costa connectar. De totes aquelles qüestions que no són perfectes en les nostres relacions sexuals. Estem parlant de relacions d'una mínima durada, no d'una relació esporàdica. I que ens costa tant parlar-les, que ens costa tant posar-les damunt de la taula. Sembla que és més fàcil continuar actuant, continuar fent, encara que aquell fent no acabi de ser el que nosaltres voldríem, que no pas tenir una conversa que amb algú amb qui tens connexió, respecte, estima, ja no vull parlar d'un projecte de vida en comú, no? Mm. Hauria de ser molt més fàcil, no? Poder posar damunt de la taula una qüestió que en realitat és rellevant.
2: Des de la teva experiència, quan és més difícil parlar això? Amb les parelles que fa molts anys que estan juntes o amb les que acaben de començar?
1: Amb les que fa molts anys que estan juntes.
0: Clar, aquí està el kit. Aquí, això és el bo del tema,
1: perquè
0: no?
1: Perquè hi ha un silenci que ha estat allà durant molt temps. Mm. Aleshores, sovint hi ha aquesta sensació de... I jo ara, com li dic, aquesta persona que fa 5, 10, 15, 40 anys que em passa això.
0: Però què és? Mandra, vergonya... desídia, tu has dit ara les xarxes socials, que en aquest cas no crec que sigui
1: no és desídia, que
0: estem interessats en altres coses i no busquem l'espai per parlar-ne.
1: Jo crec que si ho hagués de definir amb una paraula et diria que és por, i aleshores aquesta por li podem donar una miqueta més de definició i la transformarem en altres coses, no? Per exemple, hi ha una por que és la por al rebuig, i al final és la vergonya. La vergonya de explicar realment el que em passa, no? Explicar realment el que m'ha estat passant durant tant temps. Però la vergonya i el rebuig van una miqueta, i la por al rebuig van una miqueta de la mà, no? I en concret amb la vergonya, jo sempre utilitzo una frase a la consulta, a nivell de parella, la vergonya crònica, la vergonya perllongada, és la llavor del secret. Quan tu no t'atreveixes... Si jo no goso explicar-te una cosa que m'està passant durant molt temps, al final tinc un secret. I tinc un secret que ens fa mal als dos. Perquè a mi em perpetua aquesta...

0: aquesta frustració o aquesta mancança o aquest disgust quan fem determinada pràctica, i a la vegada tu no et permeto corregir-ho perquè no tens aquesta informació. Per tant, hi ha un secret entre nosaltres.
1: Però és por també a que es perdi la creativitat, per exemple.
0: És por, és la vergonya, no?, que podria ser la por al rebuig. És la por també de no estar a l'alçada. L'alçada de què? D'aquestes expectatives absurdes que tenim tots en qüestions de sexualitat, no? De com ha de ser aquesta sexualitat màgica i perfecta que ens ha construït el cinema, la literatura, el que expliquen el veí, la veïna, l'amic i l'amiga, no? Que tothom té una sexualitat fantàstica. Afortunadament això està començant a canviar una miqueta, però les persones sovint no són totalment sinceres, no?, en qüestions de sexualitat. La por a ser vulnerables. La por que ens facin mal, a que potser jo t'explico, jo que sé, que tinc una fantasia determinada i que per mi això és important, i tu em fas mal perquè aquesta fantasia no l'acceptes.
1: O te n'enrius.
0: O te n'enrius. La por a no saber expressar exactament què em passa. Em passa alguna cosa, no acabo d'estar bé, no acabo d'estar confortable.
1: És que, clar, tu domines molt les paraules, però igual hi ha algú que li costa molt expressar què és el que vol.
0: I més enllà d'això, que és molt important això que dius, Anna, més enllà de les paraules, de saber trobar paraules que no ens facin vergonya, que no ens semblin ridícules, és que sovint ens costa identificar exactament què és. Ens costa poder ser explícits, perquè hi ha alguna cosa que no m'acaba d'agradar de com em fas això, però no sé exactament què és. No sé si és la velocitat, o si és la repetició d'un mateix moviment, o si és la pressió que utilitzes, o si és la concatenació de dinàmiques que fas. Sovint a les persones els ens costa identificar exactament què és.
1: I tu com a terapeuta amb això els pots ajudar? És a dir, quan estàs a consulta i dius que no sé com dir-li, tu ets capaç d'explicar-los i donar-los les eines, les paraules? Com es fa això?
0: Sí, aquesta part és relativament fàcil. El problema és quan no està identificat el què és. Però un cop està identificat, i a vegades jo ja m'he vist amb una part de la parella i ja hem, diguéssim, hem fet una estratègia sobre com
1: comunicarem. Conxorxat, amb el bon sentit de la paraula, no?
0: Però sí, aquesta part és relativament fàcil, perquè al final es tracta de trencar aquest gel que és la vergonya, no? I després hi ha una altra por, Anna, molt important, que és la por al conflicte. Justament per ser un tema en el que no estem còmodes, que no estem habituats a tractar-lo, que ens genera inseguretat, perquè ens sentim molt atacats, no? La sexualitat al final és una cosa molt íntima, en la que ens sentim molt fràgils d'alguna manera. I sovint ens sentim atacats quan hi ha una crítica, encara que sigui una crítica constructiva.
1: És a dir, que a vegades en lloc d'ajudar pot complicar més les coses.
0: Sí, es genera un conflicte, i això passa. Fixa't que ens passa en molts àmbits, no només en l'àmbit de la sexualitat, però ens passa sovint que amb la intenció de resoldre un conflicte, de posar damunt de la taula una qüestió que ens sembla que s'ha de corregir o que s'ha de parlar o que s'ha de consensuar, acaba havent-hi un conflicte, no? Perquè ens costa escoltar l'altre i entendre el que està dient, i tenim tendència a posar-nos defensius i defensives, no? I a justificar la nostra actitud.
1: I pensava, dius, per exemple, has posat l'exemple, doncs, vull que em facis més petons. I l'altre diu, doncs, vale, vaig a fer més petons. I es sobta l'altra persona, pensa, doncs ara m'està semblant artificial, perquè no li surt d'ell.
0: Bueno, és que al principi pot semblar una miqueta impostat, però n'hem parlat a vegades, no?, de la diferència entre forçar i esforçar. Evidentment, quan tu comences a fer una cosa, la que sigui a la vida, anar al gimnàs, a escriure, a cantar, a fer petons, si no hi estàs habituat, no serà la teva àrea d'expertesa i no estaràs tremendament còmode, i l'altre això ho pot percebre. I per tant hem de veure-ho al revés. No com una cosa per criticar, sinó com una cosa per valorar, justament perquè l'altre està fent l'esforç d'incorporar una dinàmica que de manera natural no li flueix.
2: Pot passar que hi hagi a vegades excés de diàleg. No sé si això és un problema, sobretot per, a vegades penso en certes persones que tenen tendència a sobreanalitzar-ho tot, sobreparlar-ho tot,
0: i que això li
2: generi a l'altra persona un estrès també de constantment estem parlant, haig de millorar,
0: sí,
2: i no sé què.
0: Sí, un estrès d'execució, no?
2: Tot ràpid, sí.
0: Sí, això passa a vegades, i hi ha persones que et descriuen, mira, ahir veia un... Ah, no me'n recordo si era un home o una dona. No me'n recordo, vaig veure diferents pacients, però algú em va dir, és que jo quan estic davant de la meva parella, un home, ara me'n recordo, és que jo quan estic amb ella és com si estigués davant d'un laberint. I penso que en qualsevol moment puc agafar el camí que no és correcte.
1: Això és por profunda.
0: Això és terrible, perquè aleshores fa que estem

0: la relació sexual al cap.
1: Clar.
0: I quan estem al cap no estem al cos. I perquè la relació sexual i la resposta sexual flueixi, hem d'estar al cos, hem d'estar connectats amb la sensorialitat i l'emocionalitat, no amb allò que és cognitiu, amb allò que és racional. Per tant, aquestes converses s'han de tenir fora del moment. En el moment, jo et puc donar una pista, et puc dir més ràpid, més a poc, ai, no em toquis aquí, això sí, això no. Però el que no podem, al mig de la relació sexual, és fer un simposi sobre com m'has de tocar o com m'has de fer petons.
2: Aquestes... Fes esmorzant, no? O fer la petició.
0: Exacte, exacte. Hi ha alguns tips, que potser podríem donar de com tenir aquestes converses perquè puguin ser productives. El primer és tenir-los fora de la relació sexual en si. Unes quantes hores abans, o unes quantes hores, si és necessari, abans. Abans potser pot generar una miqueta d'angoixa anticipatòria aquella persona que li intentem modificar la conducta.
1: No tenir-les en calent, mai més ben dit.
0: En calent, mai, exactament. I jo diria que és millor a pilota passada, però a pilota passada unes quantes hores, quan l'emocionalitat, el plaer o la frustració, ja el suflé ha baixat una miqueta. I s'ha de començar a poc, clar, una conversa que tu la comencis dient, Joan, és que no m'agrada com em fa sexe oral. Home, malament, és molt fàcil que l'altre se senti agredit.
2: Clar.
0: Per tant,
2: si pot posar una mica de sentit de l'humor, que dius tu sempre,
0: i
2: no?
0: I s'hi hauria de posar una miqueta de sentit de l'humor, perquè no és tan seriós. No. És una cosa molt important, però no és... Carai, no és vida o mort.
2: Tu com començaries la frase?
0: Jo començaria com... En l'abordatge de qualsevol conflicte, jo començaria... Jo començaria ensabonant. Jo començaria dient, Joan, ahir quan vam estar junts, hosti, aquells petons que em vas fer... Començaria donant-te la píldora i explicant-te i fent-te pujar una miqueta l'autoestima i de manera que tu estiguis més receptiu. Una de cal i otra d'arena, no?, que diuen. I aleshores, quan ja estàs receptiu, estem tenint una conversa que flueix, moltes vegades això és millor parlar-ho, si és una conversa delicada, fent alguna altra cosa. No asseguts a una taula cara a cara, com si fos un interrogatori
2: de la Gestapo.
0: No com
2: en el quadre que ens has posat.
0: Moltes vegades és millor passejant o cuinant junts.
2: Perquè tens la cara posada, orientada cap a un altre lloc.
0: Perquè hi ha una altra... Sí, hi ha una altra activitat que... diguéssim, amoroseix una miqueta la conversa, no? Justament perquè és una conversa conflictiva i molta gent se sent incòmoda. Si hi ha una altra activitat que la disfressa una miqueta, és més fàcil sostenir-la.
2: Mm.
0: És més fàcil.
2: Qui parla, qui s'enfronta més a tu, que has vist de tot, no? Homes, dones, parelles heteros, parelles... bisexuals, parelles homosexuals... Qui s'atreveix a parlar més?
0: Les dones, sempre. Si hem de generalitzar,
2: sí,
0: les dones...
2: Sí, seria la resposta, però sí. És retòrica gairebé. Sí?
1: I... No digues, digues, acaba.
0: Les dones estem més en contacte amb les nostres emocions, però torno a dir, això és educacional, no és un tema que no estem fent una crítica massiva als homes. És educacional, les dones ens han fet créixer i ens han construït per poder estar en contacte amb l'emocionalitat i també per la cura de l'altre. Amb ells no. Per tant, a ells normalment els hi costa més identificar el que necessiten, estan menys predisposats a la cura, en aquest sentit són una miqueta més egocèntrics, estan més focalitzats en el que amb ells els interessa, i el constructe social de la sexualitat és coitocèntric, falocèntric, està molt basat en el tipus de plaer que els agrada a la majoria dels homes, no? Des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista genital.
2: També s'ofèn menys la dona?
0: La dona està més preparada per ser la rara, per ser la... Tu no t'imagines la quantitat de dones que veiem a la consulta que venen preguntant-te o explicant-te un trauma atàvic, perquè és que jo no aconsegueixo arribar a l'orgasme amb la penetració. Ja sé que sóc rara, ja m'ho han dit totes les meves parelles. Això és un clàssic, és un clàssic. No hi ha setmana que no veiem una dona d'aquest perfil.
2: Què els hi dius?
0: Que no són rares, que són absolutament normals. Però el constructe de la sexualitat és aquest. I nosaltres estem com molt predisposades a posar-nos aquesta etiqueta de la que fallo en aquest aspecte sóc jo.
1: Tu parlaves de que hem de parlar amb sentit de l'humor perquè res és tan greu. Però què passa quan hi ha alguna cosa que la persona sí que ho percep com a greu? O que pot fins i tot decantar o fer trontollar la relació? No sé si primer ha de saber exactament si això és tan greu com perquè ho pugui, és a dir, ser conscient i després traslladar-ho, o com es traslladen aquestes coses?
0: Jo crec que un cop identifiques una qüestió que et genera malestar, és igual, Joan, el 30%, el 40%, el 50%, el 90%, i és amb la parella amb la que tu estàs en aquell moment compartint relacions sexuals, jo crec que s'ha de comunicar, perquè és que en qualsevol altre àmbit de la vida no el tindríem, aquest dubte. No el tindríem. Si tu tens una qüestió organitzativa de la casa o de projecte vital que realment a mi em fa dubtar, un dubte raonable, no?, que es diu, de la possibilitat de continuar al teu costat, en qualsevol altre àmbit no tindria cap dubte en comunicar-t'ho. Aleshores, per què en el terreny sexual ens costa tant? És un tema de manca d'hàbit. I aleshores és superimportant. Un altre tema que és un tip que m'agradaria que s'emportessin els oients. Per poder fer això, per poder parlar de sexualitat i de cert conflicte en la sexualitat, hem de normalitzar la conversa. I hem de poder-ne parlar quan no hi ha conflicte. Quan hem tingut una relació que ha funcionat bé, o que hem fet una cosa nova, o que he tingut un pensament i en aquell moment estic expansiva i el puc explicar, la conversa sobre sexualitat ha d'existir de manera natural.
2: O sigui, tu estàs dient, igual que anem al cinema i fem cinefòrum després i comentem, doncs també...
0: Efectivament. Efectivament.
2: Tal qual, eh?
0: Tal qual. Hem de poder parlar. És que és un tema importantíssim. Que no vull... s'ha de poder fer humor, eh? I totes les parelles passen èpoques dolentes amb qüestions de sexualitat. Es calcula que 8 de cada 10 persones en algun moment de la vida tindran una disfunció sexual. Per tant, també és important no dramatitzar-ho i entendre que és una cosa que ens pot passar a tots. Que en algun moment no ens entenguem, que tinguem problemes. Però la conversa sobre sexualitat jo crec que és una part essencial dels humans, no? I l'hauríem de poder tenir amb més facilitat, d'una manera més fluida.
2: Què passa quan el problema és... ja no vull més sexe. L'altre, és a dir, s'ha acabat el diàleg o l'altre ha d'engegar un diàleg? Què passa?
0: Clar, hem de veure per què és que no vull més sexe.
1: Oh, clar,
0: per què és? Pot ser que ja no m'agradis. Aleshores, aquí són faves comptades, no? No cal que hi donem moltes voltes. Però pot ser que sí que m'agradis i sí que t'estimi i sí que cregui en el projecte, però l'oferta que em fas a nivell de sexualitat no m'interessa. Això és com una compra-venda. Si tu m'estàs oferint tot el dia un plat que a mi no m'agrada... et diré que no vinc a dinar. Mm.
1: I quantes vegades la conversa... O sigui, tu veus una parella que veus que el problema que tenen és la falta de comunicació amb el sexe, però que realment hi ha alguna cosa més enllà. No sé si ja passa més vegades que el sexe pot ser el problema o que el sexe, la falta de sexe, els problemes amb el sexe, amaguen moltes altres coses que la parella potser no s'ha ni arribat a plantejar que li està passant.
0: Hi ha de tot, Joan. També és interessant... perdó, també és interessant veure... en un baròmetre, per dir-ho així, vital, quina és la importància que li donem al sexe a la nostra vida, perquè no tots el posem al mateix nivell. Aleshores, per algú que les relacions sexuals siguin un tema absolutament cabdal, segurament aquesta persona tolerarà menys el disconfort, no?, o aquelles etapes en les que la sexualitat no funcioni bé. I hi ha persones que no són tan sexuals. Què és primer, l'ou o la gallina? Normalment van junts. Yeah. Quan hi ha una manca d'encaix a nivell de relacions sexuals i això es cronifica amb el temps, acaba comportant problemes en la parella. I quan hi ha problemes a la parella d'altra naturalesa, econòmics, de comunicació, de complicitat, pels fills, per la família, pel que sigui, habitualment això acaba reflectint-se també a nivell de les relacions sexuals, no? Vull dir que van de la mà.
2: Clar, parles de... perdona, digues.
1: No, que anava a dir que és una feina diària. Gairebé, no?
0: Totalment.
1: O sigui, constant allà.
2: Totalment. Parlar. Les mares de regal hortet també, no? Refereix a això.
0: És que hi hem de posar atenció. És que per mi regal hortet no vol dir tenir relacions sexuals cada dia, ni molt menys. Es poden passar èpoques de manca de connexió total i de que les dues persones estiguin cansades, estressades...
1: No troben el realment... temps, no? Mm. Sí.
0: Clar, en algun moment això s'ha de solucionar, no? Si és important per les dues. Si estan felices així, tampoc passa res. Pot viure sense relacions sexuals. Però regal hortet és mantenir totes les altres coses que formen part de la sexualitat, encara que no hi hagi relacions sexuals coitals. Mantenir el carinyo, mantenir el contacte físic, mantenir les carícies, mantenir la preocupació per l'altre, validar les seves necessitats, tot això és regal hortet.
2: Pensava ara que citem a vegades Sex Education, ara deies als fills, és un bon consell, no? Ja els fills quan es comencen a iniciar amb la sexualitat, dir, parleu.
0: És que els fills haurien de sentir parlar de sexualitat a casa.
2: En aquest esmorzar que deia.
0: Clar, això no hauria de...
2: en aquest aperitiu.
0: No s'hauria de produir, no hauríem d'arribar mai a la conversa de ara que ja teniu 13 anys o 14, ara podem parlar de sexualitat.
1: Hauria de sortir natural ja.
0: La conversa sobre la sexualitat...
2: No cal que estiguin presents a la conversa de la parella, no?
0: O sigui, la conversa també és una conversa molt pujada de to i que a nivell fins i tot de vocabulari no es pot expressar d'una manera...
2: És capaç, la Raquel, no?
0: A casa meva es parla de tot. A la taula de dinar, de sopar, i si surt la masturbació surt, i si surten les relacions sexuals coitals surten, si surt la prostitució, o l'avortament, o els abusos, o l'amor, el romanticisme, l'erotisme, tot això es parla i els nens ho entenen perfectament.
2: Tens molts temes, no? Espero, per aquesta temporada.
0: Cada cop em costa més, la temporada 4, eh? Però...
2: Temporada 4, Raquel Tulleuda.
0: Allà estic rascant.
2: No, però...
1: És que el sexe és el món, o sigui...
2: Penso
1: tot.
2: Que... Exacte. I penso que no passa res, o sigui, repetir-nos no, però és que, de fet, sempre donem voltes sobre el mateix. Sí. I cada consell, cada paraula teva i cada manera d'explicar-la... és vàlida sempre, Tulleuda.
0: Que bé, Anna, jo sempre marxo d'aquí amb una autoestima.
2: No, és veritat, no, i a més aprenem de pintura, aprenem de sexe i de diàleg, que és bàsic. Una abraçada, ens veiem d'aquí 15 dies. Dimecres.
0: Petons.
2: Adéu. Baixa ara... Qui baixa, Joan?
1: L'Oriol Soler.
2: L'Oriol Soler. A explicar-nos el dia en 5 minuts i l'agradaria del balcó amb l'Anna Palet.
3: Al balcó.
4: Aire, el asistente inteligente de reciclaje de Coembes, que desde que se pusiera en marcha en 2018 ha respondido más de 4 millones de consultas, representa un avance significativo en el uso de la tecnología, resolviendo en tiempo real cualquier duda sobre dónde y cómo deshacerse de forma correcta de un residuo. ¿Cómo funciona? Es fácil. Los usuarios pueden realizar la consulta enviando un mensaje de texto, un mensaje de audio o incluso enviando una fotografía del residuo en cuestión. Aire recibe la consulta, la interpreta y responde con la solución que corresponda. Hace 2 años, la incorporación de la inteligencia artificial ha permitido mejorar la herramienta, ampliando su base de conocimiento, de forma que hoy sus fuentes son todo el ecosistema digital de Coembes, es decir, todo lo que se publica tanto en webs como en redes sociales, que tras un proceso de revisión humana pasa de forma automática a ser estudiado, y Aire lo incorpora a su base de conocimiento, por lo que su crecimiento es casi diario. Este asistente virtual del reciclaje está disponible en castellano, catalán, gallego, euskera e inglés y accesible vía WhatsApp y aplicación tanto para iOS como para Android. Alexander Sasieta, coordinador de comunicación digital de Coembes.
5: El uso de Aire es constante y diario. Cada día resuelve una media de 120 dudas de unos 90 a 100 usuarios diferentes. Una de las consultas más recurrentes son los residuos de envases de productos de cosmética. En muchas ocasiones suelen ser envases con diferentes materiales, haciendo que el usuario dude sobre dónde depositar cada elemento. En este caso, la opción de la foto resulta muy útil, ya que Aire es capaz de diferenciar cada elemento y darle al usuario la didáctica de reciclaje correcta.
4: Recuerda, el reciclaje es cosa de todos y cada día aprendemos algo para hacerlo mejor.
6: Por un futuro sin residuos, un espacio en colaboración con Ecoembes.
7: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
8: Valorado.
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Si tuviéramos que colorear de azul un mapa mundi para mostrar todos los sitios a los que podrías ir con los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la 11, pues quedaría un folio azul. ¿Cuánta alegría dan los rascas millonarios de la 11 que reparten muchos millones de euros en premios? Rascas millonarios de la 11. Qué bien se les da repartir.
11: 11. Bien jugado.
12: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
14: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
15: És dimecres 23 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
16: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
15: I us ho avancem aquí a la SER. Dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'un equip de futbol amateur amb simbologia franquista. Un d'ells és el número 2 del partit a la ciutat. L'equip es fa dir, atenció, Bayer de los Caídos, i a l'escut hi apareixia fins fa uns dies un emblema franquista. Informació de Ferran Dalmau.
16: Dos càrrecs rellevants de Vox a Barcelona formen part d'un equip que es fa conèixer com el Bayern de los Caídos, tot i que el nom oficial és Mingo Rubio Balompié, una referència al cementiri on està enterrat ara Francisco Franco. Un d'ells és el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, el número 2 del partit. L'altre és Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià. A l'escut de l'equip, segons ha pogut saber la SER, fins fa pocs dies hi apareixia un Vítor franquista, la gran V baixa vermella que utilitzava Franco per celebrar les victòries a la Guerra Civil, un emblema que està prohibit en espais públics.
15: Vox assegura que el nom de l'equip és només una broma.

0: 87 anys a Madrid, els moviments socials en defensa de l'habitatge han tornat a sortir al carrer a Barcelona. Un miler de persones s'han agrupat davant la delegació del govern per exigir frenar els fons d'inversió i han amenaçat, atenció, amb una vaga general si dimarts el govern espanyol no aprova un decret per aturar immediatament els desnonaments.
1: O dimarts s'aprova un decret amb mesures contra els desnonaments per regular lloguer de temporada, lloguer d'habitacions, per protegir els llogaters i per acabar amb aquesta estafa, o anem a la vaga general.
0: Éscar Marc Arazo, portaveu del sindicat, i a la mateixa hora a Barcelona, tret de sortida de les festes de la Mercè amb el pregó de la Festa Major.
2: És el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
3: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política.
0: Un pregó enguany a càrrec de Meritxell i Antoni Falgueres, històrics restauradors de la ciutat, propietaris del celler Can Gelida, que han reivindicat el comerç de proximitat. I l'altra novetat de la tarda és que el govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana a finals d'any. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Estem a la fase final, tant pel que és pel buidat d'animals, que queden ja pocs animals, i llavors, en funció dels positius que es trobin, en funció dels animals que aquest buidat que puguem anar fent, i en funció també de que no tinguem dades sobrevingudes negatives que poguessin alterar això. Nosaltres el que treballem, l'horitzó que tenim en aquest moment és final d'any.
0: El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dimecres 5 nous casos positius dins la zona del risc, 4 a Barcelona i una a Sant Cugat del Vallès, que eleven el total a 396. El parc de Collserola, recordem, porta tancat des del mes de març per restringir la mobilitat i evitar contagis. Avui que també hem sabut que la terapeuta de la família Andí, que ha denunciat a través del seu advocat una campanya de desprestigi per les informacions que la vinculen a ella, la terapeuta, a la mort del fundador de Mango.
5: Per què aquest encarnissament amb Julia Luderwald, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes? Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: És Francesc Jofresa, advocat de la terapeuta, que ha dit que emprendrà accions legals per les acusacions publicades sobre la seva clienta. I en cultura, el nom del dia és el d'Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre del 2026, el premi que otorga el Ministeri de Cultura. L'actor català relatava així com li han comunicat el premi per telèfon al ministre de Cultura.
6: No res, escolta, que el jurat ha fallat per donar-te el Premi Nacional de Teatre. I jo, que jo estava ja sense sabates, ja m'anava a estirar al llit i hòstia, quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, Déu meu.
0: El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, que descriuen com un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària. El Premi Nacional de Cultura i Teatre està dotat amb 30.000 euros. Amb Oriol Pla acabem. Fins aquí les notícies del dia a Catalunya.
7: El dia en 5 minuts.
8: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 23 de setembre. L'actualitat ens porta fins a Sant Joan d'Espí, a l'estadi Johan Cruyff, on el Barça arrenca el camí de la Champions. Espera que acabi el mes de maig a Polònia, a la gran final de Varsovia. Anem cap allà.

0: blaugrana.
1: Doncs el Barça surt amb Cata Coll a la porteria, Sidney, Irene Paredes, Martina Fernández i Esme Brooks a la defensa, al mig del camp Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, i al davant Caroline, Graham Hansen i Eva Pejor.
0: Moltes gràcies, Núria.
1: Fins ara.
0: Aquest és l'11 de Pere Romeu, i per analitzar aquest inici de Champions i en general els dies que l'actualitat del futbol femení ens hi porti, tenim una de les veus pròpies d'aquest esport, una periodista més que contrastada per analitzar i opinar sobre tot el que doni de si la temporada. És la Maria Tiques, del diari Esport. Maria, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, amb aquesta presentació, com vols que estigui?
0: Home, jo et presento amb, a l'alçada d'un partit de Champions. Primer de tot, Maria, què t'ha semblat l'11 de Pere?
2: Bueno, era una mica l'única opció que tenia, perquè l'única jugadora de primer equip que tenim a la banqueta de camp és Marta Torrejón, amb la qual ha arribat Paredes, important, i una mica circumstàncies. Serra Jordi potser en un altre cas l'hauria reservat, i aquí per les circumstàncies la fa posar d'inici, veurem. Espero que el partit se solucioni els primers minuts, perquè no tens un revulsiu amb experiència.
0: Això mateix, són circumstàncies de la temporada, però aquí la planificació esportiva, ja veus que entre Mundial Sub-20 i lesions t'has quedat a finals de setembre amb poques jugadores. És el que comentes, Maria, que la clau estarà en resoldre l'abans possible el partit.
2: Sí, sobretot primera part intentar fer màxim, perquè clar, estem en un format que ja el vam veure la temporada passada, que cada gol va ser important. L'any passat els gols van ser importants també per veure qui quedava primer de grup. Aquella última jornada el Barça s'estava jugant precisament a París contra aquest equip, contra aquest París FC.
0: Sí, perquè...
2: O sigui, que resoldre màxim gols possibles i tal, i que la segona part veurem segur algun debut de les petites.
0: Això mateix, perquè hem estat fent la consulta aquesta tarda, Maria, i a la Champions no hi ha limitació, per tant, si Pere Romeu veu l'oportunitat, podrien sortir totes les del B que vulguin. Evidentment, no crec que el tècnic blaugrana doncs tiri la casa per la finestra, però si volgués podria. I ara que comentes els gols, està a punt d'acabar el partit del Lió de Jonathan Giraldez, golejant 0-8, per tant ja tenim equips.
2: Precisament per això és un partit en què màxim de gols possibles i intentar... Òbviament tindràs altres partits, precisament el Barça també juga contra el Servet, que tampoc vull dir que sigui el rival més dèbil, però intentar fer sempre el màxim de gols tenint en compte que els altres rivals també juguen. I en aquesta jornada, de moment, han punxat alguns equips top, però el Lió, precisament, doncs, està golejant.
0: Sí, de moment, contra qui va guanyar l'última Champions al Barça, ha començat amb força aquest Lió de Giralde i Salma Parayuelo, entre d'altres. I en aquest 11 de circumstàncies de Pere Romeu, Clàudia Pina torna al mig del camp, que no és un invent com el de Sidney al lateral, però no sé si tu ets especialment fan o no de veure Clàudia Pina més al mig del camp.
2: A mi crec que m'ha agradat més quan, o sigui, com, òbviament en la pretemporada, però quan havia jugat d'interior a la pretemporada, a mi m'ha agradat més Pina a prop de l'àrea. És evident que Alexia, per exemple, també jugava d'interior i al final també t'acabava arribant. Però jo, Pina, com és a prop de l'àrea, la tinguis clar. Si l'alternativa és posar Caroline d'interior, doncs no, prefereixo Pina d'interior. Veurem, important aquí que estigui Patri per
0: cobrir
2: la batuta, sí, i de dirigir una mica l'orquestra, perquè sí que és veritat que depèn molt de qui estiguis acompanyada.
0: Totalment.
2: Però jo personalment, i crec que en circumstàncies normals, Pina seria extrem.
0: Sí, sí, totalment. Al final, Patri també dirigeix l'equip. Ara has tret un nom del qual et volia preguntar, Caroline. Està en procés d'adaptació, primer mes a Barcelona, canviant el Manchester pel Barça. No sé tu com la veus, quan esperes, així una mica imaginant, que Caroline arribi a aquest nivell, no, pel qual el Barça ha pagat, perquè ja hem vist en alguna publicació d'Instagram de la brasilera que, com és normal, li està costant l'adaptar-se a Barcelona, però no sé si potser en una nit de Champions, escolta, allò que dius, escenaris grans, les jugadores importants també agafen més entitat.
2: És que jo crec que és molt difícil adaptar-te al Barça, i ho veus quan ja en el seu moment Kira Walsh va ser el fitxatge més car, després Kika, crec que costa molt, fins i tot Pajor, però clar, després tens Van Asten, que s'adapta superràpid, però tens l'adaptació física, per exemple, que és la que li costa. Bueno, jo crec que sobretot ser davantera al Barça és un perfil, i sobretot també extrem en aquest cas, és un perfil que és molt diferent a qualsevol altre equip. A la Lliga Anglesa, per exemple, tenen molts espais per córrer, per anar a les contres, i el Barça no juga així, no? Sobretot els rivals també són diferents, veurem. També aviam la Champions si és diferent, perquè jo crec que pot tenir una mica més de facilitat de jugar a la Champions precisament pels tipus de rivals que la Lliga, però jo crec que s'ha de tenir paciència. Al final el més important és tenir-la al màxim a final de temporada i que no se li vagi el cap, que si veu que no, que no es frustri, si veu que no li acaben de sortir les coses i que no digui, ostres, no m'estic adaptant, no li pugui la pressió d'aquesta etiqueta de fitxatge més car, etcètera. Però jo crec que de moment igualment el Barça té solucions més o menys a dalt per anar fent i és important que Querolín faci una bona adaptació.
0: Escolta, i ella que és amiga també de Rafinha, doncs que l'agafi d'exemple, que a l'inici de Rafinha al Barça senzill, i mira l'ara, vull dir, és a banda de la Minya Mal l'estrella absoluta. De l'11...
2: I més o menys tenen la mateixa edat quan va arribar un i quan arriba l'altre.
0: Doncs mira, ja et signo on calgui que l'evolució sigui la mateixa.
2: Exacte.
0: Et volia preguntar també un últim nom propi de l'11, el de Sidney, el lateral, que després de la reclamació d'alguna manera que feia el Pere Romeu de que volia una lateral abans que tanqués el mercat, no s'ha acabat fitxant, però s'ha inventat, per dir-ho d'alguna manera, a Sidney de lateral, que mai havia jugat allà perquè ella era o bé mig centre o bé interior, i escolta, a mi em sembla que la veurem en molts, molts partits de lateral.
2: Sobretot perquè és una jugadora que té experiència, tot i que és molt jove, té una mica més d'experiència que qualsevol jove que et pugui jugar de lateral. També les circumstàncies, veurem quan torni a Aixa, perquè a Pere li agrada més Aixa de central. Veurem també si arriba a donar més minuts a Noa Jiménez, però de moment crec que és una solució que l'ha provat, li va sortir de moment pelant amb aquesta solució. Jo crec que Pere és molt... Bueno, l'altre dia ho explicava, és molt conscient de que no totes les jugadores poden adaptar-se a qualsevol posició, però que la seva posició pel joc del Barça reclama unes qualitats que en aquest cas sí les pot oferir. Pere sap per què la posa, sobretot també quan tens una jugadora com Caro endavant, amb tanta amplitud, tanta profunditat, crec que va bé tenir una lateral també que pugui entrar per dins. I l'altre dia va ser una mica la clau pel partit contra l'Alavés d'entrar Cindy per dins, fer superioritat al mig del camp. Això ho havia fet alguna vegada Esme a l'altra banda, així que Pere és una ment brillant, així que per alguna cosa ho fa i confiem en ell.
0: Sí, sí, en una altra cosa potser no tant, però el físic de Sidney és exuberant.
2: Exacte.
0: I per tant el lateral doncs acaba brillant molt més. Ara et faré aquesta pregunta que tant els molesta a les jugadores i als entrenadors quan els periodistes la fem, però entre nosaltres com a companyes de professió ho podem fer. Veus el Barça favorit en aquesta Champions per tornar-la a guanyar?
2: Jo crec que hauríem de distingir entre favorit i exigir. O sigui, jo crec que el Barça sempre, últimament, ens hem acostumat a que guanyi tot i estem exigint d'alguna manera, i potser també és culpa nostra, a que si no arriben a totes les finals de la Champions o fins i tot no la guanyen, ja és un fracàs. L'any de Lisboa va ser un fracàs de cara a l'ambient mediàtic, i realment és molt difícil arribar a totes les finals. Per tant, crec que no se'ls ha d'exigir perquè no tenen els recursos per fer-ho, però crec que evidentment són favorites perquè tenen moltes de les millors jugadores del món, perquè han estat, perquè són... Sí, jo crec que evidentment han de ser les favorites. Si agafes, plantilla per plantilla, evidentment hi ha plantilles amplíssimes, amb molts més recursos i moltes individualitats, com el Lyon, com el Chelsea, com l'Arsenal, fins i tot el Manchester City. Però clar, després també crec que el millor que té el Barça és el col·lectiu.
0: Totalment, aquesta idea de joc i aquest model que ja és reconeixible arreu del món. Vivim una temporada de canvi de cicle, primera temporada sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Salma, quatre titulars en l'última final de Champions. A mi, de moment, no sé si tu ho comparteixes, però aquest Barça, tot i portar molt, molt poc temps de competició, m'està semblant reconeixible, tot i aquestes baixes sensibles. Vull dir que per mi la primera lectura de la temporada és força positiva.
2: És que és molt difícil, tenint totes les baixes que tens, mantenir la identitat. Recordem quan va començar Pere, que veníem d'algunes baixes, no tantes, un canvi d'entrenador, i que ens costava una mica veure, no per resultats i no per competitivitat, però sí que ens costava veure una mica, perquè al final hi havia un canvi d'entrenador i havia de posar una mica el seu segell, i crec que una vegada ja l'ha posat, crec que el Barça també ha treballat força aquesta transició. Imagina't que ara, com que marxa Alexia, és ara quan treus a Serra Jordi i s'ha de començar a adaptar de nou, no? Ja la portes adaptada tot un any. Per tant, jo crec que aquesta transició en general l'ha anat treballant bé i també fa que llavors les bases estiguin apreses. Evidentment, has treballat molt bé amb el futbol base perquè...
0: Sí, no és casualitat que vagin sortint jugadores com surten.
2: Sí, però crec que es nota molt una mica el segell de Pere en aquest sentit.
0: I ja per acabar, i et deixo treballar perquè queden ara 19 minuts perquè comenci aquest Barça-París primera jornada de la Champions, no només un, perquè sé que un és complicat, però qui veus com a màxim favorits per acabar o a la final o guanyant aquesta Champions a banda del Barça? És a dir, qui creus que són els rivals més durs en aquesta edició?
2: Mira, per no dir-te un cliché, que seria el Barça-Lió, jo et diré el Bayern, perquè és evident que depèn una mica del camí que et toqui en funció de si t'acabes quedant el factor camp i és molt, bueno,
0: posar detalls, sí.
2: Sí, o sigui, és tot segons el camí que et toqui, perquè igual et pots trobar un Chelsea a semis, tal. Però per mi el Bayern crec que és l'equip que més m'agrada veure jugar i m'agradaria un Barça-Bayern a final.
0: Doncs amb aquest Barça-Bayern de la Maria Tiques ens quedem, et deixem treballar i els dies que ho requereixi l'actualitat ja t'anirem trucant a la graderia del balcó. Gràcies, Maria.
2: Perfecte, gràcies a tu.

0: Perquè en 29 minuts exactes ha de començar el primer partit del Barça en aquesta edició 26-27 de la Champions contra el París Futbol Club. I ja tenim el primer 11 de Pere Romeu. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Un 11 de circumstàncies per les lesions. Aquí ha triat el tècnic

0: Són les 8:42, en 18 minuts arrenca aquesta primera jornada de la Champions femenina, però avui al migdia hem tingut el Keti Jugues una entrevista de luxe per entendre la realitat econòmica del Barça, que ja sabeu que és ben difícil. Ha estat amb Ferran Oliver, el tresorer del club. S'ha parlat i molt del nou Camp Nou, que serà una màquina de fer diners, diu el club, i per tant, com abans estigui enllestit, millor, oi que sí, Albert Llimós? Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Així és. El vicepresident econòmic, Ferran Oliver, ha admès al Keti Jugues que tenen pressa per acabar el nou Camp Nou perquè és la pedra angular del projecte. Amb l'estadi acabat i l'equip funcionant, pugen els patrocinadors i també es vendran més samarretes. S'espera que el nou Camp Nou estigui a ple rendiment l'estiu del 2028 i això permetria començar a retornar el deute, que és de 2.680 milions, i no tenir patrimoni net negatiu ja l'any 2030, que ara mateix, recordem-ho, és de 168 milions en negatiu. La clau de tot això són els seients VIP, prop de 9.500 localitats amb tots els luxes que el Barça no sabria si podria vendre i a quin ritme, i ara mateix estan venudes i, per tant, les inversions que es fan al Camp Nou serviran perquè els ingressos es disparin més del que s'havia previst.
2: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passava una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, en el qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
1: El màxim responsable de l'àrea econòmica també ha admès que sense una sortida important de la plantilla actual, el Barça no podria fer un gran fitxatge aquest mercat d'hivern. Ara mateix hi ha un excedent mínim de 3 o 4 milions, xifrat de fair play, però no suficient com, per exemple, per fitxar un futbolista com Julián Álvarez. Ara mateix no seria possible la seva incorporació perquè hi hauria d'haver grans vendes.
2: Ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
3: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
2: No, em sembla que no, em sembla que no hi cabria.
1: Això sí, ha deixat la porta oberta a que l'estiu que ve, tot i que tot apuntava que el Barça estaria fora de la regla de l'1 de fair play, que la temporada que ve potser el Barça encara està dins d'aquesta regla i, per tant, podria tenir més capacitat per anar al mercat si fos necessari.
0: Tot això sobre el Camp Nou i el mercat de fitxatges, l'1-1. Un altre tema important, però, Albert, ha estat la construcció del nou Palau Blaugrana. El missatge sobre aquest projecte ha anat variant.
1: Sí, com dius, el Barça ha variat molt el discurs sobre el nou Palau Blaugrana i a l'assemblea d'aquest cap de setmana passat es va reconèixer per primera vegada que quedava fora dels 1.800 milions del crèdit per construir l'espai Barça. El club ja té sobre la taula, això sí, propostes de diferents grups inversors, ha dit Oliver, per cedir-los el sòl i que ells siguin els encarregats de construir la instal·lació i també d'explotar-la. El Barça reservaria els dies dels partits de bàsquet i algun altre per grans esdeveniments, com per exemple l'assemblea o congressos, i la resta serien per aquest inversor que faria l'obra. Segons Oliver, aquesta temporada s'hauria de tenir ja acabat aquest projecte.
2: El projecte el tindrem acabat. Jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
4: Aquesta temporada?
2: No, aquesta temporada, sí.
1: Això sí, el fet de cedir l'explotació a un inversor perquè faci events o concerts faria que el Barça baixés els seus ingressos. A principis d'aquest any, Josep Cubells, el portaveu de la Junta, deia que la secció amb el nou Palau podria ser gairebé sostenible. Si el Barça cedeix l'explotació a un tercer, els ingressos baixaran notablement.
2: Ara és cert, sí, evidentment, hagués hagut un ingrés més elevat. Com també, si no haguéssim vengut els drets de televisió a Sixth Street, doncs tindríem aquest remanent. Però, clar, quan tens la situació que tens, tens que fer invents, no? I repeteixo, quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius, com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que, com deia el president l'altre dia, doncs, d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu. I no tens altra manera que buscar ingressos on no n'hi ha, no?
1: L'any 2024, el Barça va assegurar que el febrer del 2025 es posaria la primera pedra per construir el nou Palau Blaugrana. De moment, Això no serà una realitat i encara hi ha les runes de l'Spotify Camp Nou.
0: Veurem com avança el nou Palau Blaugrana. Gràcies, Albert. Això pel que fa a la parcel·la econòmica i institucional en l'esportiva. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Palet? Molt bona tarda.
0: Tenim novetats importants en la recuperació física de Frenkie de Jong.
4: Doncs sí, és un dels noms propis d'aquesta setmana, amb el Barça amb prou feines amb futbolistes disponibles. Frenkie de Jong és un dels noms, com et deia, Anna, que està treballant a la ciutat esportiva ja des de fa setmanes. La bona notícia que podem explicar avui és que sembla que ha evolucionat favorablement en els últims dies, que ja toca pilota sobre la gespa, que ja corre sobre la gespa. Flick va dir fa unes setmanes que el més probable és que estigués preparat després de l'aturada. Es va amb calma i no es vol córrer cap tipus de risc, però la previsió és aquesta, que un cop hi hagi la tornada de l'aturada aquesta de seleccions, se li faci una avaluació completa per saber com està aquest genoll, que li ha provocat dolor, sobretot en els desplaçaments laterals, però sembla que el tractament conservador pel qual es va optar ha funcionat, o com a mínim està funcionant, amb falta de la revisió, com dic, final dels metges. Sembla que Frenkie de Jong va fent passes endavant, per tant, això és una bona notícia, juntament amb Joan Garcia, evidentment, que també estarà preparat per després de l'aturada. Christensen li quedarà unes quantes setmanes, recordem que el període baix és al voltant del 6, i també Roni Bargi. La resta avui s'ha entrenat amb la barreja de futbolistes pel filial, tant Hansi Flick com Giuliano Belletti en el Barça, com vam explicar ahir, només Tec, Gerard Martín, Valde, Gabriel Jesús i Gavi són, més de Brian Farinhas, els futbolistes que té disponibles Flick. L'equip es tornarà a entrenar demà i també ho farà divendres i després tindrà 9 dies de descans.
0: Moltes gràcies, Nil. Qualsevol novetat ens demanes pas.
4: Perfecte, que vagi bé.
0: Són les 8:48 del vespre. Demà comença l'Eurolliga.

0: 25 con José Luis Sastre. En la SER.
1: SER Catalunya Barcelona.
2: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
3: I que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: Roger Pedrós amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
7: ¡Qué calor!
6: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
8: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Aquestes festes, mira amunt! Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè! Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
11: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
12: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
11: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
13: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
14: Cadena SER i SER Catalunya.